0: el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.
1: At least it is true, a man has no control, even over his own will.

música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació que

escoltes, Icar.

0: deciding which shirt goes with which skirt. It's bizarre.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els sindicats i el govern de...
3: La gent que ho gestiona fatal i fas pràcticament el mateix i el profe diu, aquí passa alguna cosa.
2: Si hagués guanyat 1.000 euros no l'haurien enxampat, però un milió i mig.
3: Canta una mica.
2: Va,
3: gràcies, Àlex. Fins ara. Hem arribat a un quart de 6 del matí i avui també volem saber per què el lloc serà... perquè el món serà un lloc una mica millor. Ara sí, Andreu Merino, molt bon dia.
4: Bon dia.

0: Matiners, avui el món és un lloc millor per la notícia que ens arriba des dels Estats Units. S'ha donat llum verda a la primera teràpia per pacients de càncer de mama triple negatiu que no poden sotmetre's a immunoteràpia. És el cas amb pitjor pronòstic. La base de la nova teràpia és un fàrmac que ataca una proteïna molt present en diversos tipus de càncer. Un dels objectius és que els pacients tinguin una alternativa més enllà de la quimioteràpia des de l'inici del seu tractament.
1: I aquestes hores del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, des dels matiners de Catalunya Ràdio. També volem saber, Marta, de què parlarem poc?
2: Doncs atenció, perquè el Papa Lleó 14 ha pujat dalt d'un Ferrari elèctric. Oh. Hi ha fotografies del Papa, que serà d'aquí poc a Barcelona, recordem-ho, a partir del dia 9 de juny. Doncs es veu que amb unes vacances que ha fet a la seva residència, la seva segona residència, al sud de Roma, doncs ha pujat amb aquest Ferrari elèctric. De fet, els directius de Ferrari li van portar directament a la residència del Papa que té a Castel Gandolfo, al sud de Roma, el van posar allà, als jardins privats que té, i li va arribar el cotxe doncs amb aquesta típica gran lona, no?, que venen els cotxes
1: quan
2: nous.
1: Quan vas a buscar el cotxe.
2: En aquest cas era una lona de color vermell i va ser el mateix Papa qui el va acabar destapant. Es veu que ha estat molt interessat per totes les novetats que tenia aquest Ferrari elèctric, especialment per la velocitat màxima que arribava el cotxe. Es veu que arriba als 300 km per hora i passa del 0 al 100 en només 2 segons i mig.
1: Però, escolta'm, l'ha fotut a 300 km per hora,
2: no,
1: home,
2: no, si ha assegut, t'imagines? Si ha assegut, ha tocat una mica el volant, unes fotitos i cap a casa. Mare meva.
1: El Ferrari per Roma a 300 km.
2: O per aquí, o per Diagonal quan vingui. Papa el mòbil.
1: Que fàcil que seria arribar a 10 a 300 km per hora amb un Ferrari. També volem saber una bona notícia, Lara.
2: Doncs mira, avui porto una bona notícia per als qui ens encanten els préssecs.
1: Va. Va.
2: Atenció.
1: Va, molt bé, que m'encanta la cançó.
2: Molt bé, molt bé.
1: M'imagino la Lara. Quina cançó poso que parli dels préssecs? Clar, home, ella que és comprant cap a casa per indiscutible. Sí, molt bé, Lara. A veure, explica'm.
2: Nois. Els pagesos de Subirats i Avinyonet del Penedès han començat a collir els primers préssecs, que tenen molt millors pronòstics de collita que l'any passat. El motiu principal són les reserves d'aigües del subsol. Si bé l'estiu del 2025, l'any passat, ja hi va haver una millora de la collita respecte als anys de sequera, no ha estat fins aquest any que en els camps els pagesos han començat a veure l'efecte vertader de les pluges. Ho asseguren a l'ACN el president de l'Associació de Productors de Préssec Ordal, Josep Ràfols.
3: Es presenta millor perquè ha fet un hivern molt millor que l'any passat. Ara veníem de 3 anys de sequera, l'any passat va veure una mica, perquè aquest any doncs, fer les pluges suficients com per poder afrontar un estiu tranquil·lament, però sempre comptant en que faci un temps el que toqui, no? És a dir, que faci calor, perquè també faci alguna pluja, si pot ser que no faci un disbarat, i amb això doncs, arribaríem bé al final de temporada.
1: Bones notícies, sens dubte, per començar el matí agraint aquestes pluges que hem tingut aquests últims mesos. Aparteu les criatures que arriba a Otxerra amb un motiu per saltar del llit. A veure, que cordeu-vos el cinturó. Bon dia, Ot.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als productors d'ametlles és anar a fer la collita. Ha sigut una bona temporada, sense sequera, sense gelades rellevants i afavorida per un hivern molt plujós. S'espera un 7% més de producció que l'any anterior, segons la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Especialment a les comarques de Lleida, amb gairebé 8.000 tones, un 11,2% més. A les de Tarragona l'increment serà del 0,8% i a les de Barcelona i Girona seran xifres similars a les de l'any passat.
1: Podríem ser un programa agrícola, també t'ho dic, eh? Sí.
2: Però està bé, perquè donem veu aquí a vegades.
1: Molt ben tirat, Marta.
2: No en donem.
1: Molt ben tirat.
2: Puta quedat.
1: Molt bé. 10 minuts, 6:15 del matí. Com batega el cor aquest matí?
2: Doncs batega amb Yolanda Ramos.
1: Ui,
2: el programa Cara al Show de Marc Giró a la Sexta ha obert un meló important. A veure què en penseu. Per molt republicana que siguis, a les 4 del matí, en un bar a la desesperada, amb qui marxaries abans? Amb el penjat que escura gots a la barra o amb el príncep d'Espanya?
5: Yo he estado con hombres que hablaban solos en la barra a última hora, bebiendo los culitos de los vasos. ¿Qué vamos a mirar ahora? ¿De qué marcas cada uno? Muy, muy, muy, muy sibarita tampoco te puedes poner. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues prefiero al príncipe que al loco que habla solo en la barra. La gente, no. ¿Por qué no?
6: Pero es que, a ver, es que la gente
5: te
6: no...
5: Te cuenta cosas, te llevan yate, que el otro te lleva en taxi y pagas tú, ¿sabes?
1: No, porque... La Yolanda Ramos... Però clar, estava pensant que important a vegades és el color polític quan coneixes algú, eh?
2: Sí, sí, és molt important.
1: Perquè jo tinc amigues que han estat a les antípodes de...
2: Però després ja ho han deixat, no?
1: No, no, no, és que allò ha durat dues setmanes.
2: Clar,
1: amb algunes
2: frases. Encara el trobo molt.
1: Perquè el sexe era bo.
2: Ah, ja passa això.
1: Però també passa el sexe bo.
2: Sí, sí, sí.
1: I el cor també matega amb Lolita.
2: Sí, perquè es veu que és una de les que se sumen al grup d'enamorades de Jacob Elordi.
1: Home, clar, és que a veure...
2: El vostre.
1: El meu.
2: El seu, el teu marit.
1: El meu futur marit.
2: Ho ha explicat. De fet, ella mateixa en una entrevista que ha fet a l'Hormiguero, on, per cert, ha anat a presentar la pel·lícula Mallorca Confidencial.
7: Ahora te gusta Jacob Elordi, me han dicho.
8: Ah, me encanta.
7: ¿Ves?
8: Ahí va.
9: Pero claro, es como puede ser mi nieto. Es una pena.
7: Pero si te lo cruzara, si te dijera que sí.
9: No, si yo me lo cruzara, no, si me dijera que sí, primero tendría él que atacarme, porque yo sí. Me moriría de vergüenza, es que yo no sería incapaz de decirle.
7: Pero si te
9: hola, dice... Jacob, que no. Con el ajo menos.
7: Con el ajo.
9: ¿Cómo me voy a acercar yo a un yogurín así, hombre?
7: Bueno, pero...
9: Para que me diga, oiga, señora, quítese usted aquí de al lado.
7: No, pero no sabes nunca.
1: Escolta'm una cosa, Lolita, no t'has de preocupar. Jo, si em trobo Jacob Elordi, si tu no ets capaç de dir-li res, ja li diré jo. Que ja hi hauria allà una cua de persones...
2: Ah, hi hauria cua, hi hauria cua.
1: Agafant número. Guapíssim, aquest home, per favor. Si no es pot aguantar, ara estic distret. Ara com segueixo jo, si tinc a Jacob Elordi al meu cap?
2: Pues va, preguntar-li a la Lara, ja està.
1: No, perquè amb la Lara ens passem vídeos d'Instagram
2: no,
1: del Jacob
2: sí.
1: Elordi.
2: No, sí, que la següent molt pregunteta.
1: Bons. Ah, puc tirar, doncs? Em dones permís? Doncs bé, que seguim. Amb el permís de Marta Viana. Lara, quin
2: no,
1: som?
2: No, era,
1: sí.
2: Era per continuar el programa. No, quin mal rotllo, nois.
1: Què passa?
2: Què passa? No, no, no. Esteu tensos.
1: Nosaltres? Però si esteu no estem tensos, fent res.
2: No, el Jacob
10: bueno,
2: és guapo.
10: Tireu la pregunta o no?
1: Quin so ens deixa la ràdio?
2: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Vam trucar a Leire Díez. Leire Díez.
1: Va.
10: Serietat. Just després de saber que estava investigada en el marc de l'operació de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
11: La verdad es que nada.
1: Nada.
11: No, es que nada. No, y de lo que me voy enterando me entero por los medios. Vamos, como siempre, ¿eh? Están diciendo que esto me causa de sepi. Es que, entonces, ¿sabes? Es que no entiendo nada. No, no sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Es que no tengo ni idea. Me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto.
1: Vinga, va, que en 7 minuts arribem a 6:15 del matí.

0: és tan bona. És
1: boníssima.
0: No sé quantes vegades crec que l'hem posat al programa, moltes, però he pensat, és igual, torna-hi.
1: Aquest, jo m'imagino la gent que està ara a la dutxa, que és al cotxe anant a treballar, i escolta Britney i no et despertes de bon humor.
0: Clar, amb la Britney sempre.
1: Sempre. Què passava tal dia com avui?
0: Doncs dia important per una de les estrelles del pop que més estimeu en aquest programa, perquè Britney Spears llançava un 28 de maig del 2000. Uf, ha plogut ja.
1: 26 anys.
0: Tu diràs, el seu segon àlbum, que va debutar, de fet, al capdamunt de la llista Billboard, i de seguida es va convertir en l'EP més venut d'un artista solista femenina. Molt poc després va acabar arribant als 10 milions de còpies venudes, i amb un impacte bestial, sent número 1 en moltíssims països, entre ells Canadà, Alemanya, França i Espanya.
1: Britney Spears, pobreta, que necessita també connectar-se amb les energies,
0: sí,
1: perquè els capítols que ens ha donat a nivell personal Britney Spears i la vida que ha portat també, pobra,
0: sí,
1: per donar-li de menjar, per pobra Britney. Britney, t'estimem des de la ràdio.
0: Sí.
1: I quin dia ens espera astrològicament parlant? Truca.
0: Sí, truca.
1: T'imagines?
0: Hi. Hello, machineers. Ai, seria tan
1: quin dia ens espera astrològicament parlant? Ens expliquen Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dijous 28 de maig, la Lluna entra en el signe d'Escorpí i això ens convida a mirar una mica més endins, a escoltar allò que normalment intentem tapar. Pot ser un dia d'emocions intenses, intuïcions fortes i veritats que surten a la superfície. Però la clau no és remenar ferides per quedar-nos enganxats, sinó entendre què sentim i deixar anar el que pesa, transformar-ho amb consciència.
1: Consell escoltat, consell après, i l'haurem d'aplicar. I mentrestant, qui bufarà espelmes avui, Lara?
0: Avui tenim un dia molt musical.
1: Ah, molt bé.
0: Primer felicitem a Adam Green, que arriba als 45 anys. Seguim amb més cantants. En aquest cas també bufarà, com dèiem, l'australiana Kylie Minogue, que en fa 58. I acabem felicitant l'actriu espanyola Pastora Vega, perquè celebra que en fa 66.
3: El matiner. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
1: Per cert, avui també fa anys, com estava dient la Lara, que avui és un dia d'aniversaris de cantants, l'artista Colby Keilat. És un bon moment per recordar quan va acompanyar Jason Ras en aquesta delícia de cançó que es diu Lucky.

0: educatius i de la crisi que viu el Partit Socialista. Francesc Garriga entrevistarà el músic Nil Moliner a la tarda. Presenta el disc Nexo. El Catalunya Nit obrirà les portes a la sessió golfa d'Àlex Gorina, avui amb pel·lícules sobre dones pioneres en el món de l'esport.
1: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 28 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va plegar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez.
3: El jutge assegura que l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán dirigia la trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. L'objectiu era extorsionar jutges per evitar que obrissin processos contra el partit o el govern espanyol. Suposadament, qui s'encarregava d'executar-ho era l'exmilitant socialista Leire Díez i després cobrava del partit per aquesta feina. Hauria ingressat, segons el jutge Santiago Pedraz, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del PSOE.
2: Això tombaria la versió de Leire Díez.
3: Sí, ella defensa que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: La Guàrdia Civil va escorcollar la seu dels socialistes 12 hores per buscar més proves.
2: Aquest nou cas afegeix pressió a Pedro Sánchez perquè convoqui eleccions.
3: Però el president espanyol s'hi nega.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
3: El cap de l'executiu espanyol ha insinuat que les investigacions poden acabar no res, mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, redobla el setge a Sánchez.
6: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
2: I el president espanyol té a partir d'avui un nou front de desgast.
3: Perquè avui comença el judici contra el seu germà David Sánchez per malversació. S'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, coordinador d'activitats dels Conservatoris de Música Provincials.
2: I avui també es posa sota el focus judicial el PP.
3: Arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que tenia l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Un dels primers a declarar serà l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó.
2: I aquest migdia a les 12 es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules.
3: Sí, els sindicats tornen a demanar que les propostes que els han fet d'augments salarials i d'increment de plantilla quedin per escrit i el govern s'hi compromet i defensa que ha mogut fitxa. Sentim la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
7: Ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
8: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
3: I pel que fa a les vagues, avui és el torn del Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
2: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis.
3: En el primer trimestre s'han incrementat un 20% aquestes donacions, segons dades de l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi.
9: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
2: Llibreters catalans i de tot el món denuncien que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrar la intel·ligència artificial i després els destrueixen.
3: Una xarxa internacional adquireix discretament lots de llibres antics perquè són textos humans poc presents a internet i amb poca vigilància editorial. Ho explica Xavier Vinaixa, especialista en IA.
10: Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres ja les tenen.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
11: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
12: Bon dia.
2: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
11: Avui amb l'escorcoll policial a la seu del PSOE en totes les portades del dia, l'Ara explica que redobla el setge judicial al Partit Socialista, La Vanguardia que

0: Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del seu partit i el periódico i llegim que Pedraz busca a les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges.
1: A la premsa de Madrid també és el gran protagonista. Per exemple, El País explica que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions i El Mundo que el PSOE va perseguir Luco, jutges i fiscals per ordre del Guan, en anglès. Un Sánchez que veiem en totes les portades, menys a la l'Ara i El País, on es veu la seu socialista en plena de policia.
0: Altres temes de portada, El periòdico al Port de Barcelona licitarà per 98 milions el gran nus viari dels seus nous accessos i a El País, Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor.
1: I per acabar, habitatge i esports. L'Ara titula que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge i també explica el dia de comiats de les campiones del Barça.
2: Moment per repassar també les pàgines d'opinió als diaris. Avui, monotema els editorials després de l'entrada ahir de Luco a Ferraz.
1: L'Ara assenyala que estem davant d'un nou front judicial que asfixia una mica més el PSOE.
0: I assegura que es fa difícil de creure que tot plegat obeeix a l'acció cega de la justícia quan aquest és un govern que s'ha enfrontat directament als jutges.
1: La Vanguardia diu que s'entén la pressa del PP per tornar a la Moncloa 8 anys després de la moció de censura que els va apartar del poder per la trama Gürtel.
0: El diari del grup Godó, però, fa una crida a mantenir la calma i recorda que cal esperar l'acció de la justícia.
1: El periódico destaca que el PSOE és massa important a Espanya per no reaccionar i continuar entregat a l'hiperlideratge de Pedro Sánchez.
0: El rotatiu considera que la falta d'explicacions del president respon a un interès personal i partidista i debilita les institucions de l'Estat que té el deure de protegir.
1: El País apunta que la suposada trama per desestabilitzar processos judicials obliga Sánchez més que mai a donar explicacions.
0: En cas contrari, exposa el rotatiu de pressa, en sortiran beneficiats els populistes i els demagogs i patiran les institucions i la democràcia.
1: Per al Mundo, el que descriu el jutge del cas Leire, Santiago Pérez, és una gravetat penal i política extrema.
0: El rotatiu destaca que el PSOE va posar l'Estat a actuar contra l'Estat en els 5 dies de reflexió que es va prendre el president i conclou que les urnes són una urgència democràtica.
1: L'ABC obre la portada amb l'editorial titulada Tota la corrupció és de Sánchez. Assegura que Pedro Sánchez deshonra el càrrec que ocupa i desprestigia la vida política.
0: I afegeix que quan tota la corrupció acaba conduint al mateix nucli de poder, el problema deixa de ser només judicial i passa a ser, sobretot, de legitimitat política.
2: I quan passen 7 minuts de 5:45 del matí, també repassa la premsa digital. Mesures per evitar copiar els exàmens.
0: A la Universitat de Girona castigaran, atenció, amb un 0 els alumnes que siguin enxampats portant aparells electrònics durant un examen. El rector, Josep Calbó, ho ha defensat perquè els estudiants entenguin que no es poden treure un grau fent trampes. Ho hem llegit a la pàgina web del 3CAT.
2: Disculpes per un desajust horari de 5 segons.
1: Sí, les ha demanat Ferrocarrils de la Generalitat a través del seu compte d'X a un usuari que es queixava per haver perdut el tren que sortia de Sant Cugat en direcció a Sabadell. Segons el llegim a Nació, la companyia ha reconegut un retard de 5 segons. Davant d'això, l'usuari ha acceptat les disculpes, més o menys com a Renfe, vaja.
2: 5 segons.
1: 5 segons, eh?
2: Silenci. Han passat 5 segons.
0: I ha perdut el tren.
2: I ha perdut el tren. 170 anys d'un comerç emblemàtic a Barcelona.
0: I és la Barateria Mil, que va néixer el 1856 i des del 1917 està ubicada al carrer Fontanella, entre la plaça d'Urquinaona i la plaça Catalunya. Llegim El Periódico, que celebra l'aniversari amb una reforma integral de l'establiment. A més, ho fa, tot i que l'edifici ha passat recentment a mans d'una gran companyia, l'asseguradora Occident, que ha mantingut un lloguer assumible.
2: A Itàlia s'ha acabat tenir aigua de l'aixeta als restaurants.
1: Sí, El País recull la sentència del Tribunal Suprem italià que resol que ni restaurants ni hotels estan obligats a servir aigua de l'aixeta als seus clients, ni tan sols quan aquests estiguin disposats a pagar-la. L'origen del cas és la denúncia d'una turista que quan es va allotjar en un hotel de 5 estrelles als Alps va veure que l'única opció que tenia era consumir ampolles de 7 euros.
2: Bueno,
1: atenció,
2: bueno, panorama, 7 euros per una ampolla d'aigua. Ah, escolta, a discoteques la... Ves-te a Eivissa, demana una ampolla d'aigua a la discoteca.
1: Aviam què et cobren.
2: A veure què et cobren. Fa calor, fa calor, fa caloreta. La temperatura que va pujant, Marc.
0: I tant, que va pujant cada dia, perquè avui fa més calor que ahir, però sembla que menys que la que pugui fer demà. Oh. Avui, amb temperatures al país arreu gairebé, que superaran els 35 graus, a Ponent se n'esperen 37, i a les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà fins als 38 graus. Una calor, com diem, canicular, que persistirà de cara demà. El dia serà assolellat amb algun ruixat de tarda al Pirineu.
2: Fem canvi cap a 6:15 del matí. Estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, com cada dia de dilluns a divendres. No em vull oblidar també saludar els oients d'ICAT en aquesta emissió conjunta que fem cada dia de dilluns a divendres. I amb la Marta Viana repassem alguns apunts culturals i comencem amb, home, unes declaracions d'Amaia Montero.
3: Sí, perquè recordem que tothom se li va tirar sobre després dels dos primers concerts que va fer a Bilbao. Ara es prepara per actuar a Madrid i quan l'enganxen a l'aeroport li pregunten precisament sobre les crítiques i respon això.
4: Por ser rodant, ¿no? Pero intento estar al margen. Sé quién soy. Sé lo que he hecho a lo largo de mi vida. ¿A cuánto vendes tú la verdad? Yo lo decía en alguna canción. Es que hay demasiadas cosas importantes en mi vida y sobre todo, y también demasiadas cosas importantes en el mundo, ¿no? Como para quedarnos en... Y no voy a empezar en los... Esto que empiezan a, los haters, que empiezan, o sea, no me voy a quedar en eso porque es que no quiero perder el tiempo de decir lo que dice todo el mundo.
2: Doncs moltíssima raó que té Amaia Montero amb aquestes paraules, perquè recordem que ha estat anys amb problemes de salut mental i crec que també entre tots hauríem de ser una mica delicats.

0: El teu jo del passat estaria orgullós del teu jo del present?
1: Oh, quina bona pregunta.
0: Potser t'enverinen.
1: Quina bona pregunta, Pau Roca. Una abraçada des de la ràdio, també.
2: Segur que està molt i molt bé. Acabem amb dos concerts. El primer amb José del Tomate. Això és pues, me part d'un concert dins del Festival Guitar BCN. I també avui, Ben Hogwart. I'm a cold-hearted child. Tell me how you feel. Just a blade. Concert avui a la Sala Apolo. Si voleu anar, apunteu, és a 8:45 del vespre.
1: Vinga, va, que en 3 minuts arribem ja a 6:45 del matí. Alerta, perquè avui movem el dial fins al 16 d'abril de 1986. Un dia, per cert, gloriós per la història del Barça, perquè Pitxi Alonso va aconseguir la remuntada dels culers amb 3 gols contra el Göteborg. Així narrava en directe Joaquim Maria Puyal l'últim gol.
3: Carrasco intenta un tercer dribbling, li ha sortit, centra, la jugada arriba Pizzi, Rivici la mata amb el cap, gol! Gol! Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol da Pizzi, gol da Pizzi, gol da Pizzi, gol da Pizzi, ha marcat Pizzi, el Pizzi n'ha marcat 3, com el Charlie, en Pizzi n'ha marcat 3, com el Charlie, minut 24 de la segona part del partit.
1: La història de la ràdio del so que ens ha deixat a la ràdio i les seves veus protagonistes també d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Indonèsia falten 17 minuts per la 1 del migdia i allà, com sempre, hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
4: Bon migdia, matiners. Amb 240 milions de creients, Indonèsia és un dels països del món amb més musulmans. I ahir, per tot el món, es va celebrar l'Eid al-Adha, coneguda també com la Festa del Sacrifici. Sí.
5: Allah nos permite el sacrificio como un acto de devoción para alimentarnos y ser generosos. Y eso es un regalo de Allah.
4: És una de les dues celebracions més importants del calendari islàmic i s'hi representa la submissió dels creients a la voluntat de Déu. Les famílies solen matar un xai de manera ritual i després s'organitza un gran àpat amb amics i familiars.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
4: I no es pot sacrificar qualsevol xai. Aquest ha de tenir més de 6 mesos, han d'estar sants i no haver passat mai cap malaltia, i els ha de sacrificar algú amb certificat del segell halal. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des d'Indonèsia pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Quina barbaritat, quantes coses que aprenem sempre amb en Guillem Soler de festes, de tradicions que passen arreu del planeta, Maiol.
7: A Indonèsia avui ha anat, eh? Mm. El Japó a Indonèsia ha agafat viatge curt, perquè ahir va estar al Japó, avui a Indonèsia, aviam on va demà.
1: Trobar la cara, pobre Guillem.
7: Ah, no, fa una cara de jet lag que no sap quin hora és.
1: Ell és jet lag.
7: Exacte.
1: Ell és el jet lag. I d'aquí 15 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Sense jet lag i ben puntuals amb l'actualitat, avui centrada en dos fronts, el primer Madrid i els moviments dels socis de Sánchez i del propi PSOE per el que queda de legislatura, després que Sánchez digués que no avançarà eleccions anticipades. Avui parlarem amb Esquerra, amb el diputat Francesc Marc Álvaro, amb Junts, amb la portaveu Míriam Nogueras, i amb el PSOE, amb el PSC, en aquest cas amb el diputat José Zaragoza. També estarem molt pendents de la vaga d'educació. Avui hi ha vaga parcial al Maresme, però després, ahir la reunió va anar bastant bé, encara no hi ha acord, però va anar bastant bé, i en parlarem amb dos dels principals afectats, o dos dels principals actors de la negociació, per una banda amb la portaveu d'USTEC, amb Yolanda Segura, i per altra banda amb el departament, amb el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez. Després hi ha novetats de la visita del Papa. En parlarem amb Sor Lucía Caram, una de les persones més properes al Papa Francesc, i ara aviam quina relació té amb l'actual Papa, amb Lleó XIV. I després, a les 11, les queixes dels veïns.
1: Alerta,
7: i com
1: això.
7: Parlem a la comunitat de veïns, que això és molt important. Sempre hi ha aquestes petites discrepàncies que són importants de tractar, i són importants que algú ens il·lumini, i en Josep Maria Aguilar, que ja l'hem tingut altres vegades, l'assessor jurídic del Col·legi d'Administradors, ja ho diré bé,
1: com
7: costa, a partir de 3 síl·labes a aquesta hora costa. Bueno, i depèn de com va a les 11, també. Assessor del Col·legi d'Administradors de
1: molt
7: Finques
1: bé,
7: de Catalunya.
1: Sí.
7: Si teniu dubtes, preguntes, crítiques, queixes, el que tingueu, telèfon de la bústia del programa,

0: 636-360-609. El torno a dir. 636-360-609. Ara mateix ens podeu enviar una nota de veu i ens ho dieu. Oh, és que sóc matiner i aquella hora no hi seré. Doncs envies ara la nota de veu, clar, et respondrem.
1: Reserva.
0: Si que estàs en directe, 93-201-7474, ens truques a les 11, et posarem en directe amb el Josep Maria Aguilar i t'ho respondrem tot.
1: Doncs tot preparat per aquesta edició del Matí de Catalunya Ràdio d'avui dijous 28, mare meva, de maig. I alerta de matiners, com sempre, aquells que estigueu fent el primer cafè, a veure com sou d'assertius, d'intuïtius, perquè ja tenim aquí la Lara i la Marta preparades per escoltar atentament. La dada Mayol, Mayol. Últimament, les dades són molt difícils.
0: Com si alguna vegada haguessin sigut fàcils. Ara que el jutge vol saber si el PSOE s'ha gastat diners en perjudicar amics, despeses dels partits polítics.
1: Perquè no ens veu les cares aquí a l'estudi, però cada vegada que fas l'anunciat ens fotem a sota la taula.
0: M'agrada perquè a la dada jo sempre poso una cançó i actualment sona un efecte de soc que no està carregat, sinó que és la teva boca fent...
1: I que deixa, ple, uns quants, aquí.
0: Que deixa plena de bacteris el micròfon que després utilitzarà ara, que és un trell, per cert.
1: Però escolta'm, sí, quins ho anem passant, eh?
0: No,
2: sí,
0: mira,
2: sí, sí, sí.
1: Aquí
2: va,
1: la màgia de la ràdio, aquí la Romagosa en... em deixa els seus, vull dir, això.
0: Exacte, tot s'ajunta. Quan van gastar en total els partits polítics en la campanya de les generals del 2023?
1: Jo diria...
2: Ni idea. Tots junts?
0: Tots junts.
1: 10 milions.
0: 10 milions?
1: Va.
2: Més.
1: Sí.
0: Aviam, si algun
2: 50.
0: Vol... 50.
2: M'he passat.
3: No ho sé.
1: Va, 50 milions.
2: 35. Potser
1: no,
2: sí,
1: no,
2: eh?
1: No, has dit 50,
2: no,
1: eh?
2: No, però 35. 40. Ah!
0: Doncs... És que eren 58.
2: Ah!
0: No, però aquesta rectificació...
2: Ja està, no, me la menjo.
0: La part més important d'aquests 58 milions, 25 milions són tramesses electorals. És a dir, aquells sobres que rebem a casa i que majoritàriament llences a les escombraries. Sí. Espero que el contenidor de paper recicleu, sisplau. El PP es va gastar 18,1 milions, el PSOE 17,6, i a Catalunya els que més van gastar van ser Junts, amb 2 milions, i Esquerra amb 1,8.
1: Amb 58 milions d'euros podríem fer moltes coses, eh?
0: Mira, fitxa a Gordon, o gairebé tot, el nou jugador del Barça, per exemple, per coses útils que es poden fer en pressupostos públics.
1: No seria el primer que vindria.
0: Que durant molts anys s'ha intentat que aquesta tramesa electoral, que són molts diners, anés ajuntada en un sol enviament, cosa que estalviaria molts diners. I els partits sempre s'hi han negat.
1: Que bé, eh? Que també, de veritat.
2: Carai. Sí.
1: Doncs escolta'm, ja ho sabem, aquesta despesa de 58 milions. Gràcies, Mayol. 93-201-7474. D'aquí uns moments parlem amb els matiners, els que ja esteu desperts a aquestes hores del matí.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
6: Sobretot... has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
5: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
7: És que fots cada pregunta, no, tallo, de veritat.
8: Estàs d'entrevistes llics, és llics, que sé que t'he vist.
7: Avui soc... Avui estic...
6: Perdona, que t'he vist, això, però... És que no tinc una resposta.
7: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
6: No.
4: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
4: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
10: La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Politkovskaya. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
4: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
10: Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època. Amb totes les lletres.
11: Bon dia, matiners.
12: Ara arrencarem el camió.
13: Jo us escolto ben d'hora.
11: Moltíssimes gràcies per acompanyar-me cada matí.
14: Bon dia i bona hora des de Tarragona.
1: Què diuen aquests tarragonins?
14: Pues Ciutat Imperial, aquí estem preparats per entrar al mercat. Un dia més.
2: Molt bé.
1: A què et dediques, Josep Maria?
14: Jo sóc peixater.
1: I a quina hora entrem?
14: Doncs les portes al mercat per nosaltres s'obren a les 6 del matí.
1: Jo em pregunto sempre, Josep Maria, quin ambient hi ha als mercats a aquelles hores?
14: Som una família, literalment. És com si fos una escala de veïns. Hi ha petites disputes, no cal dir-ho, però molt bon rosa. Entre nosaltres ens ajudem, més faltaria.
4: Els matiners.
1: 9 minuts, arribem ja a les 6 del matí, repassem... Oh, escolta'm, he recuperat una entrevista que va fer l'Olita, que estàvem parlant d'ella aquesta hora, primera hora del matí, que va fer el podcast d'Escrit, que ara ho recuperarem, però ahir vaig estar escoltant el Cristian Oliver, que és un professor de secundària que va passar pel Tot es mou de l'Helena García Melero, que va fer una reflexió interessantíssima sobre la IA i els alumnes, i amb el que es troben ara mateix, professorat, alumnes i pares.
3: La IA mata la creativitat i el pensament complet. Si tinc un treball molt ben fet, ja no sé si me l'ha fet l'estudiant o si hi ha hagut una intervenció artificial, i per tant hi ha un exercici de desconfiança de per una banda com per l'altra, no? I al final també com a docents tens la sensació que no avalues allò que han après o allò que han entès, sinó allò que han copiat millor i han recopilat, no? I això ens provoca molts maldecaps. El que hem detectat és que la intel·ligència artificial ha trencat les regles del joc educatives. I crec que això és un drama com a societat que hem de mirar de debatre i de resoldre.
1: I un tema que portarà cua perquè només acaba de començar i els profes ja s'hi estan trobant. I ja et dic ara que això en parlarem i durant molt temps.
2: I tant.
1: I durant molts anys. I ha arribat el moment d'escoltar l'Olita, que, com sempre, ens regala lliçons de vida, sobretot quan parla de la seva vida i de l'envelliment.
12: Yo estoy envejeciendo, creo que bastante bien. Soy abuela, tengo dos nietos maravillosos. Estas arrugas no son... No me las han regalado. Nos ha costado vida y milagros tenerlas. Son arrugas de felicidad, arrugas de llantos, arrugas de fracasos, de triunfos. Yo me cuido mucho en la comida, me cuido mucho, me pongo muy buenas, muy buenos potingues, como diría mi madre, y ya está, y hay que envejecer, y yo lo que quiero es envejecer con salud,
2: claro,
12: que es lo que más me preocupa. Me encantaría ver a mis nietos dentro de 20 años.
1: Ai, Lolita...
2: Que bé sentir aquestes declaracions, perquè no es porta ara això.
1: No, i a més també sentíem Ingrid Rubio, que precisament també feia una reflexió similar al col·lapse del Jordi González a TV3. I tinc per aquí a la Glòria, a veure, 932074744. Glòria, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: Benvinguda. Ui, Glòria, quina veu més tendra que tens.
15: Gràcies.
1: Com estàs?
15: Bé, a punt d'anar-me'n a treballar.
1: I de què treballes, Glòria, tu?
15: Mira, jo estic al mercat de Sabadell, al mercat central, i el meu producte és els menuts. Jo venc el que en diem callos, capipota, galtes, tot això tan bo.
1: Escolta'm, Glòria, m'estaves dient del mercat de Sabadell, del mercat central, en aquest cas, jo estic convençut que més d'un cop has vist a Ricardo Ostrell al mercat, que hi va moltíssim.
15: I va comprar... Només no li deu agradar gaire, perquè no ha vingut mai.
2: Ja el tens clitxat, eh?
15: Però sí que l'he vist comprant a la peixateria del davant meu.
1: És que va molt a la peixateria i a comprar bon gènere, eh? Perquè a mi algun cop el Ricard m'ha estat cuinant i allà hi havia peixet de qualitat, eh?
15: Sí, molt bo, molt bo. Algun... Tenim un mercat molt maco i amb molt bon producte.
1: Glòria, algun dia el que hauries de fer és que quan passi per allà... Baixa'm una mica el volum de la ràdio, Glòria, si pots.
15: Sí.
1: Un palet, sisplau. Gràcies. Ara sí, que dic que algun dia quan passi per allà li hauries d'estirar les orelles i fer-li comprar alguna miqueta, una coseta de capipota, unes galtetes de porc...
15: Ni que sigui perquè us ho porti a vosaltres, no?
2: Ara!
1: Molt ben apuntat, Glòria. Escolta, entenc que tot aquest gènere encara se segueix venent molt, no?
15: Sí. Aviam, no és una cosa com pot ser el peix o el pollastre o coses així, o la fruita, però sí que és una cosa que té sortida. Però, bueno, té la seva clientela.
1: Quan fa, Glòria, que t'hi dediques, que tens la parada?
15: Ui, mira, vaig començar amb la fam, perquè tota la família som del mateix ram, o érem, perquè ara ja quedem pocs, amb 14 anys i en tinc 64.
1: Uau! Tota la vida, tota la vida dedicada al mercat. I, Glòria, anem pensant ja en la jubilació, no?
15: D'aquí un anyet.
1: Un anyet?
15: D'aquí un anyet.
1: Segur?
15: Sí, un any i sí. A veure, no, tinc moments de tot, eh? No creguis, eh? Perquè és molt maco estar de cara al públic, però també arriba un moment que has de dir, bueno, ja està bé.
1: És que és curiós, eh? A més, la gent que treballa al mercat, perquè dieu que és una feina duríssima, perquè implica moltíssimes hores de feina, moltíssimes hores de dedicació, però hi ha aquella cosa que enganxa, no?, de tenir el tracte amb el client, de la gent, del bon rotllo que hi ha sempre als mercats.
15: Exacte. I jo t'he de dir que estic rodejada de companys supers i que la clientela que tingui és molt maca. Sí que hi ha algun florero, eh?
2: Sempre n'hi ha.
1: Sempre, això tot arreu. Escolta'm, Glòria, que t'estarà escoltant. Envia-li algun missatge des d'aquí, sisplau, a Ricard Ostrell, que et vingui a comprar alguna cosa.
15: Aviam, Ricard, soc la parada que hi ha al davant d'on vas a buscar el peix, el Joan. Es menut, Glòria. Si més no, ens saludarem.
1: Glòria, t'envio una abraçada. Algun cop que vaig
15: una
1: al mercat de Sabadell,
15: a vosaltres.
1: Et vindré a saludar.
15: D'acord.
1: Que vagi
15: gràcies.
1: Molt bé, Glòria. Una abraçada.
15: Adéu, bon
1: adéu,
15: dia.
1: Moltes
15: bon
1: gràcies, dia. Adéu. A veure, un moment, noies. Bé, que avui tenim novetats. Cordomí, bon dia.
16: Bon dia, bona hora.
1: Jo ahir et vaig prometre una cosa.
16: Ai.
1: I aquesta cosa...
16: Com ho sou?
1: Ha arribat.
4: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
16: Això ho has estat fent tu, o què?
1: Ah, sí, sí, sí. Avui encetem nova secció, històries d'un home del temps que viu a la muntanya, amb Eloi Cordomí. Eloi, ja sabem que les gallines estan recuperant el seu plomatge, que sí. ja no tenim el gall al galliner. Alguna novetat que t'hagi passat a la casa aquestes últimes hores?
16: A veure, el problema és que estem deixant les expectatives molt altes.
1: No.
16: Llavors, el fet que jo ara t'expliqui que ahir vaig... que he estat traient paparres de la figa, del cony d'una cabra, doncs no sé si arribarà a complir aquestes expectatives.
2: A veure... Cada cosa que deies, però bé, ens posem més nerviosos, Eloi.
1: A veure, un moment, sí, sisplau. Eloi, per favor, a veure, com es fa això, sisplau, explica-m'ho.
16: A veure, les cabres agafen paparres, més després d'un any de tanta pluja, ara amb l'arribada de tota aquesta calor, llavors de tant em vaig mirant i per evitar desparasitar-les, que ho hauré de fer també, però per evitar desparasitar-les i posar-les a líquids, el que faig és intentar treure-les a mà. De fet, tinc una eina, és una pinça que es pot comprar als veterinaris, que és molt útil, que agafes la paparra com per sota, li dones mitja volta i pam, s'arranca i surt perfecte.
1: Ah.
16: Doncs, no, però surt perfecte i fins i tot serveix per persones, això, eh? I res, ahir aquella pobra cabra, la Rosita...
1: Tenia, es diu Rosita, la cabra!
16: Es diu Rosita. Tenia tres paparres enganxades als
1: seus genitals.
16: Als seus genitals, sí, sí, sí. I
1: molt
16: llavors,
1: bé.
16: Clar, amb molt de compte li vaig treure i sí, sí, no es va queixar, va anar tot bé i la cabra ara mateix la tenim neta de paparres.
1: Però, escolta'm, veus com funciona aquesta secció? És que això només pot anar cap amunt aquesta temporada.
16: És molt curiós. No, escolta'm, aquestes pinces les recomano a tothom qui freqüenti el camp.
2: Qui tingui paparres.
1: Qui tingui paparres, que compri la pinça.
16: No, qui tingui paparres. Si anem a la muntanya, a tots ens pot enganxar una paparra.
2: I al metro, també.
1: Lara García, Marta Diana, moltes gràcies, estimades. Fins demà.
2: Adéu.
1: Escolta'm, paparres, més enllà de les paparres, quin temps ens espera per avui, Eloi?
16: I avui de sol, un dia calor, una altra vegada, avui amb algunes nuvolades al Pirineu i a partir de demà sí que tindrem aquests ruixats de tarda, sobretot al Pirineu i Prepirineu. El que passa que la calor serà canicular, la calor serà de ple estiu i és possible que avui tinguem rècords de temperatura pel mes de maig, temperatures que no havíem vist mai en aquesta època. Segurament avui les tindrem com a mínim a les comarques de Ponent i en llocs del centre del país.
1: Escolta, m'acaba d'enviar un missatge a Jordi Celles que m'està dient, Cordomí, això és top. Per tant, aquesta secció funciona. Cordomí. Fins demà, estimat.
16: A veure què passarà demà.
1: Que vagi bé. Adéu.
16: Mare meva.
1: Ostrell, bon dia.
17: Bon dia.
1: Tinc un missatge per tu, eh? Després te'l deixaré escoltar.
17: Ah, vale.
1: D'una dona que té una parada al mercat central de Sabadell.
17: Has sentit alguna cosa que deia... Ara després m'ho poses.
1: Fins demà, matiners, que vagi bé.
18: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: dels experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevera.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: oients segurament teniu gent al vostre voltant d'edat avançada, fins i tot gent jubilada que, ostres, tenen aquesta mena d'ensopegat a la vida, més temps lliure, i els veieu fent scroll, segurament a Twitter, a Facebook, que també hi ha aquesta modalitat, o amb YouTube Shorts. Quants grups de família teniu on els més grans s'envien sistemàticament gifs de felicitacions, sí, sí, no ja de Nadal o del dia de Sant Jordi o de la mare de Corte Inglés? O...
1: de tot.
0: Sí, amb poca ironia, poc sarcasme, potser no l'acaben de captar. Doncs ens havíem estat fixant en els joves, però, Laia, el que ens hauríem de fixar, perquè els joves de mòbil directament no sé d'on el treuen, tenen aquests diners per comprar-lo o tenen el permís?
2: Mira.
0: Fixem-nos en el que també s'està convertint en un problema amb les xarxes socials, que és que s'hi van addictes gent de la tercera edat.
2: Exacte. El doomscroll, o això de consumir compulsivament notícies o contingut negatiu a les xarxes socials, ha substituït una mica la petanca o allò de seguir les obres al carrer. A veure, si ho pares a pensar, és com anar a veure en directe les obres de destrucció del món.
1: Sí, ben vist.
2: Twitter,
1: clar,
2: perquè...
1: clar.
2: Però això quan estan sols, però és que quan estan amb altra gent, el seu telèfon a tot volum els avisa de totes i cadascuna de les notificacions que reben, cosa que els fa aixecar-se de la cadira i desatendre allò que estiguessin fent, fos que tenen una cassola a la cuina, jugar amb els nets o, doncs, una conversa, no?
0: I total, per mirar notícies falses racistes que t'argumenten dient, ho diu aquí, ho diu aquí, et
2: però
0: posen
2: si
0: un mòbil a la cara.
2: Però si les preguntes et diuen, com si allò que quan les trucades antigament podria ser important.
1: Clar, és que per ells una trucada antigament era important.
2: Clar, però
1: ara no, ara si et truquen,
2: Facebook...
1: evidentment no les agafar perquè no. Segurament et volen fer alguna mena d'estafa.
2: Exacte. Doncs mira, una investigació al Washington Post explica que l'ús de les xarxes socials està creixent, o sorpresa, entre les persones de 65 anys i més, i de fet l'11% era el 2010 i el 45% el 2021.
1: Imagina, imagina quan s'ha incrementat.
2: I també que ja hi ha famílies preocupades davant de possibles addiccions a les pantalles. Segons dades dels Estats Units, els adults de 50 anys o més passen un total de 22 hores setmanals als seus dispositius, però clar, penseu que això és una mitjana, vol dir que els que tenen poc més de 50 o entre 50 i 65, posa-li, doncs moltes més. A més això, els adults de 65 anys o més passen gairebé el doble de temps a YouTube que no pas dos anys enrere. És aquesta idea que dèiem de la tendència.
1: En dos anys el doble,
2: Sí, sí, sí. Segons afirma un lloc de recerca que es diu GWI, les persones que s'han jubilat fa poc tenen més probabilitats de tenir tauletes, ordinadors portàtils, televisors intel·ligents, que no pas els menors de 25 anys, per allò que dèiem també en Roger, que potser no s'ho poden pagar.
1: Tenen més quartos, evidentment.
2: Exacte. Primera mica sembla que va ser la pandèmia.
1: Bé, tenen més quartos i més temps.
2: Exacte,
1: clar, més temps lliure.
2: Com us deia, entre les causes, doncs primer sembla que la pandèmia els va com privar de la socialització així més de cara a cara, però ara també hi ha molt el boom de la intel·ligència artificial que a més es pensen que és Déu Nostre Senyor i hi ha un moment de contrast zero de la informació.
0: No, també hi ha que es pensa que Déu Nostre Senyor és alguna cosa, però vaja, que entenc la metàfora. Sí,
2: sí, també hi ha, i fa que les persones que estan jubilant ara han tingut ja a la seva vida professional molt més contacte amb les tecnologies que no pas els seus predecessors. Els que es van jubilar fa 10 anys, a la feina no havien fet servir tanta tecnologia. Què passa? Que els que es jubilen actualment, doncs, li han perdut la por i, per tant, ja no van amb la cautela amb què es prenien, recordo, àvies dient aquestes bèsties endimoniades, no? Doncs ara ja no passa perquè els jubilats d'avui en dia ja han treballat amb les noves tecnologies. I encara més el fet que les persones grans tendeixen a tenir més problemes d'insomni, cosa que fa que les pantalles omplen aquest buit de son i encara es esdevé més addictiu. I, de fet, encara no s'han estudiat els efectes dels abusos de pantalles en gent gran, com sí que s'ha fet en infants i joves, però sí que els experts asseguren que quan trobem persones adultes, més aviat grans, que prefereixen la pantalla a una interacció social presencial, ja podríem estar parlant d'una relació problemàtica. Per tant, n'estiguem una mica al cas, perquè potser, a part de vigilar els joves, també vigilem els vells.
3: Els experts i cas.

0: Avui, Laia, anem a la muntanya i parlem de meteorologia.
1: Sí, Meteopirineus és el compte que potser coneixeu perquè fa anys que funciona, el teniu en diverses plataformes.
2: N'hem parlat aquí alguna vegada, oi que sí?
1: Tu. Ah, podria ser perquè hi és a Instagram, hi és a Twitter, també té la seva pròpia web i, de fet, col·labora amb diverses administracions, perquè realment, com us deia, no és només que sí, la previsió del temps, que és molt xula i, a més, molt interessant, perquè quan vas cap al Pirineu és interessant saber quin temps està previst per aquella zona, que no és normalment la mateixa que la resta del territori.
2: Home, és molt més d'extrems que no pas a la resta del país.
1: Però qui ho porta és l'Albert de Gràcia, que és un jove geòleg que va començar doncs, amb aquestes previsions, i també és molt amant de la fotografia, i també m'agrada, el que a mi m'agrada més són els posts divulgatius, és a dir, ell acaba explicant al final fenòmens, perquè sabem que som un país de meteorologia, és a dir, posem el temps com si se segueix més el temps que les telenovel·les de ben dinat en aquest país
2: nostre. Totalment, i tant.
1: I per tant és un tema que desperta interès, i alhora en el fons és un tema que barreja doncs, medi ambient, geografia, doncs, física moltes vegades, no? Ciència, i per tant trobo que és un gran aprenentatge tot el que puguem arribar a saber d'aquests temes. Ara, per exemple, ens està explicant els últims dies que encara hi ha molta neu per fondre al Pirineu i que se n'està fonent molta i com estan baixant aquestes cascades que tenim al nostre territori, però per exemple també hi ha dies que fa doncs, posts més atemporals parlant, doncs, per exemple, en aquest cas explicava els llamps, si voleu us els sentim una mica perquè veieu que és bastant divulgatiu.
3: Comença a ploure i comença a tronar. Parlem avui de com cauen els llamps segons les roques del Pirineu des de la Vall Ferrera. Som-hi. Un llamp és una descarga elèctrica entre núvol i terra i, per tant, el punt d'impacte depèn de l'altura, la forma del relleu i també de com condueix l'electricitat al terreny. Anem a parlar de la darrera, de com es correlaciona la caiguda de llamps amb la geologia del terreny. Exemple de factors. Roques amb minerals...
1: Clar, com que ell és geòleg, doncs et posa aquest coneixement, no? És bastant interessant.
2: Si sóc al bosc i està llampegant, haig d'anar sota un arbre? Això no, eh?
1: No, en principi no. Al revés, t'hauries d'allunyar dels arbres, no?
2: Sempre m'equivoco i no sé on anar.
1: Jo també he de dir que em venç la por. En el moment de llamps i trons em convindria doncs, posar-me una mica allò, a prendre decisions en fred, perquè reconec que la por em pot i no sóc gaire reflexiva, però sí que hi ha unes conductes doncs, com més apropiades, no? Allunyar-te dels arbres alts, sobretot, i de no cal dir tanques metàl·liques i coses d'aquestes, i si podem, doncs, posar-nos a
2: doncs,
1: cobert.
2: Coses com aquestes són les que ens explicava l'Albert de Gràcia, no?
1: Exacte, molt interessant, eh? Més enllà de que hi hagueu d'anar o no als Pirineus, Meteo Pirineus, de fet, té més de 100.000 seguidors per ser un compte en català, déu-n'hi-do.
2: Però està malament.
0: Pots dir no.
2: Més de 100.000?
1: Més de 100.000.
2: Més et diré, és que 100.000 persones no hi viuen als Pirineus, o sigui...
1: Ah, no, que... és que no els veiem molta gent que no vivim als Pirineus.

0: Anna Clauca, bon dia.
1: Bon dia.
0: Parlem d'aquests sorolls molestos, que a més, aquesta mena de disfunció que té la gent que no el suporta, té un concepte científic molt concret.
1: Sí, es diu misofonia. Misofonia es va, de fet, reconèixer com a trastorn fa 25 anys i afecta a les persones a qui els molesta o ens molesta molt els sorolls quotidians. Us posaré exemples, per exemple. Segur que alguna vegada us heu trobat en una situació semblant a aquesta. A mi això molesta moltíssim.
2: M'acaba d'entrar pell de gallina.
1: Moltíssim. Sí. Només al matí, sentir aquest soroll...
0: I si crema? Si crema l'altre...
1: Ostres, esperes.
0: Que estigui més tevi.
3: O sigui, que deia la meva àvia, des que es va inventar la moda de bufar, el que es crema és un tonto. És a dir...
1: Veus? Doncs mira.
2: Jo no puc amb els que prenen la sopa d'aquesta manera.
1: Clar,
2: no.
1: Això imagina't, un dinar de Nadal, la sopa de galets, no, i vinga, hi ha el típic
0: Sergi,
1: familiar que...
0: I si crema? I m'agrada molt calenta.
3: T'has d'esperar.
0: Què és més vell, l'anar a peu o el bufar?
1: El bufar. Però escolta, m'està pensant una mica amb els altres. Tenir una mica de respecte, una mica d'educació i dir, doncs mira, l'altre li pot molestar, saps? Clar. Més al matí. O sigui, o per exemple, a mi també molesta molt quan algú mastega, doncs amb la boca oberta.
3: Ai, sí.
0: Ensenyant el que menja, no? A més.
1: També, a més això. O sigui, banda del soroll, a més, tens allí tota la pel·lícula
2: i l'altre,
1: que està menjant.
2: Bé, avui ens està concentrant les orelles, no la vista.
0: Sí.
2: No,
0: si faig una fusió entre els dos anteriors, podem dir la gent que mossega la cullera, que sou...
2: Tampoc.
1: Això potser et farà mal.
2: Mira, estic pell de gallina. Aquell moment en què el ferro toca amb les dents.
1: No, prou. És que a mi m'ha passat l'altre dia, per exemple, estava sopant i, clar, si tens la mala sort que et posen al costat amb una parella, doncs que, a més, no parla entre elles, però mengen amb la boca oberta, doncs vaig estar a punt de dir-li, escolta'm, sisplau, tanca la boca. Vaig estar a punt, saps? Però...
3: I els senties des de la taula del costat,
1: sí, clar, sentint, és fatal. O, per exemple, aquest que sentirem, que per mi també està en el, potser, top 5 de sorolls que més molesten. Que seria petar-se els dits.
0: Això és una investigació científica, és un tema teu personal, que volies compartir.
2: Jo el comparteixo tots.
1: Com que havíem parlat de les olors la setmana passada, doncs ara farem sorollets. Doncs m'ha costat molt, treure tots aquests sons. A mi la veritat que ha sigut una feina bastant complicada. Però a banda del xarruc...
2: A més que s'està petant els dits d'aquesta manera, que no té articulació.
3: És que t'ha passat d'artrosi de mà.
1: Això és dolent, no ho feu.
0: No s'ha dit mai.
2: Hosti, noi.
1: Doncs a banda del xarruc, estar amb la boca oberta o empassar-se un gran tros de carn, també tenim el top de sorolls quotidians que més poden arribar a molestar, les respiracions fortes, fer soroll amb el bolígraf o moure la cama. Doncs bé, si us heu sentit identificats amb tot això, segurament teniu o tenim hipersensibilitat cap a certs sorolls, és a dir, que tenim misofonia. Sí. De fet, és més comú del que ens pensem perquè afecta entre el 6 i el 20% de les persones, per tant, bastanta gent, i evidentment, per sort, la misofonia no afecta igual a tothom, però hi ha persones que pateixen aquest trastorn de manera més greu. Aquestes persones poden arribar a ser incapaces de tolerar situacions familiars, laborals, socials o públiques i, de fet, en segons quines situacions poden sentir-se molt incòmodes quan algú fa certs sorolls. De fet, n'hi ha que es poden arribar a enfadar i, en els casos més extrems, hi ha gent que es pot arribar a posar violenta, també.
0: Clar.
1: Segons els investigadors, aquests sorolls ens molesten encara més quan els fan persones properes i ens pot arribar a molestar tant que ens pot afectar la relació que tinguem amb aquella persona. Ens podem arribar a distanciar d'aquestes persones només pel soroll que fan, que potser l'estan fent inconscientment i no saben que tu, doncs allò et pot arribar a molestar o no. Per tant, si patiu de misofonia, sapigueu que no hi ha cura, de moment, i que el millor que podeu fer, doncs, és respirar fons.
3: Sí, una mica també parlar,
2: respirar fons, no?
0: Fluix.
2: Perquè respirar fons, hi ha gent que no li agrada.
3: No, però sí que penso que a nivell de consell, no sé què em penses, Anna, però que potser parlar, és a dir, al final ben dit es pot dir tot, no? Si
1: sí,
3: tu, doncs,
1: totalment.
3: Tens aquell familiar que fa això, i ai, perdona, és que m'ho fent molt això, ja sé que és una cosa meva, però pots deixar de fer-ho,
0: sisplau,
3: i ja
0: està. Però ell li ofendrà el que tu reguis.
3: No, perquè
1: és veritat,
3: no, perquè
1: sí.
3: Però és una cosa que allò de la llibertat d'un acaba on comença de l'altre. Si tu fas un soroll que el molesta molt, tu pots evitar de fer-lo.
2: Jo vull entendre que aquell qui fa un soroll molest...
3: Ho fa involuntàriament. Per això ho dic, que si tu parles i li dius, segur que ho deixa...
2: Sí, però aleshores potser és veritat que ell diu, perdó, jo feia això.
1: Clar, em dirà allò, que tiquismiquis, noia.
3: O potser diu, ai, gràcies, mira, no me n'havia adonat, no?
0: Tant de bo. La gent que diu molt indefectiblement, i arriba un moment que li dius, escolta, fa servir aquest adverbi molt, no? I, ostres, dic indefectiblement cada frase.
3: Doncs mira, també pot ser, si tu et molesta.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Ara, avui ens queixeu-vos del que ve del següent, que és la secció d'actualitat rosa.
5: Setmana de polèmiques en aquesta casa, que sempre ens agrada una mica discutir-nos, encara que sigui per fer autocrítica, també, perquè...
3: Sempre està bé l'autocrítica.
5: Molta pulsa. polseguera, aquest petit espai del tot es mou.
6: Jo no entenc res.
7: Tu no entens res?
6: No, jo ara
7: ja començo a entendre, perquè ara ja m'heu posat al dia de tot.
6: No entenc res.
7: Però això es deu fer molt mal, clar.
6: Jo perquè ja ho he acceptat, però realment porto mig any com el cul.
7: Patint. Estaves molt enamorat d'ella?
6: Sí, estàvem molt enamorats. Bueno, jo almenys sí.
7: Sí.
6: Tu sí. Però és que no entenc, o sigui, no entenc res.
2: Qui és aquest?
5: Això és que clar, el quadre fora, a mi em posa la pell de gallina. Recordeu que la setmana passada us vaig explicar una mica per sobre que l'Àlex Tous, que és un influencer manresà,
2: sí,
5: havia fet uns vídeos en castellà a les seves xarxes socials explicant la seva ruptura i fotent-se els plats pel cap amb la seva ex?
3: Sí, vaig sentir que no surti també en parlaven força.
5: Qui és la Mireia Salaet, una altra xavala catalana, però que tot ho fan en castellà, vull dir que és que a més no sé per què s'hagi estat donant tanta atenció. A mi, que el que no surti faci un especial d'això em sembla perfecte, per això estan... Que l'Helena García Melero, que és una senyora que jo pensava que era una periodista seriosa, el tingui al seu plató, al seu costat, plorant, entrevistant-lo sobre la seva ruptura, em sembla que estem convertint-nos una mica en Telecinco. És el que s'ha criticat i jo hi estic totalment d'acord.
0: L'entrevista era sobre això o era d'altres qüestions?
5: No, però què vols que t'expliqui l'Àlex Tous? De fet, m'agrada molt un tuit que algú ha fet que diu: no el veu entrevistar pas quan va anar a la Turra a dir que els especuladors tenien tot el dret a fer el que fan.
2: És veritat.
5: En canvi,
2: és que va ser el primer moment pel qual es va fer una mica conegut, no, l'Àlex Tous, o mediàtic.
5: A la vostra generació, sí.
2: Sí. Jo a nosaltres crec. Ens va arribar per aquí.
5: Exacte, llavors, en aquell moment tan polèmic no va sortir pas a tots els mitjans. Ara que ho ha deixat amb la nòvia i es veu que ella li ha fet una cançó de reggaeton també així fotent-se amb ell, ara de cop l'hem de tenir el plató del tot es mou explicant això?
2: Potser no.
5: Jo opino que no. Mira, els mitjans públics, almenys.
0: El capítol de la Turra el vaig veure sencer, però no em vaig quedar amb els noms. És el de la dreta, i m'imagino que estic mirant aquí un...
5: Sí, és el que va de blau per si
3: tio només per parlar de la seva vida sentimental.
5: Bueno, ara de cop som això. Escoltem, ja que hi som, la cançó que li ha fet l'ex, que era el tema del dia. Gràcies.

0: Perdoneu, sobreentenc que l'ex era cantant o és una influencer que li dona per fer una cançó amb Mia?
1: Jo crec que és més lo segon, eh?
2: Però ell també...
3: Bàsicament ha fet un Shakira, un Rosalía la Perla, no? És el que es fa ara.
1: Ell també estava a punt de treure una cançó, es veu.
2: És una noia catalana d'un barri d'aquí, deu ser de Barcelona, i es decideix... No sé,
1: no sé d'on és, però és catalana.
2: I decideix fer aquesta cançó, en aquest estil, com si fos de Puerto Rico, ella també.
1: És batguial del Mercadona totalment, però vaja, que és indiferent, això. Si per mi, cada gent fa el que li doni la santa gana, només faltaria. Per mi la crítica és l'atenció que se li ha de donar des d'un mitjà públic.
0: I va explicar els motius de la ruptura, ja que hi som en premi.
1: Ui, va tenir els vídeos de 20 minuts que ha penjat al seu Instagram, l'únic que són en castellà, i llavors te'ls puc explicar en català molt ràpidament, que és que ella el va enganyar amb una història de que el seu primer nòvio havia estat com un raper famós i es veu que era mentida i que s'havia creat uns comptes d'Instagram falsos per comentar-se les seves pròpies fotos. Bueno, un drama d'aquests. Ella diu que ell li va posar les banyes repetides vegades amb amigues seves. És que el típic culebrot de Sálvame.
2: Però que sobre no és ni la gent coneguda, perquè em diguessis, mira, és que són, jo que sé, un futbolista, però és que no és ni el cas.
1: No, i si fossin gent, entén-me, que fos coneguda pel públic objectiu dels magazins matinals de la tele, que són iaies...
2: Zero el cas.
1: Amb qui, les iaies, a qui els interessa la ruptura d'Àlex Tous? Explica'ls almenys alguna cosa de les reials angleses.
3: Fora Tous i fora Mireia Salaet. Estaves parlant de futbolistes, doncs, però d'una futbolista.
1: Parlem de les futbolistes de futbol.

0: veure, parlem concretament d'una futbolista que jo crec que s'ha convertit en la preferida de tots nosaltres.
1: La Quica.
0: Home, és que de què va aquesta persona que podria ser la nostra col·lega, Dana de Parra? O sigui, és que és la millor del món. Està bé perquè tenim molta diversitat de referents ara mateix al femení. D'una banda, bueno, avui es parlarà moltíssim d'Alexia Putellas.
2: Ai, sí, quina tristor.
0: Ens deixa, no? Se'n va a un altre club. Bueno, jo no hi entenc, que ja ho sabeu. Simplement, Alexia sempre m'ha semblat un referent com molt seriós, que tenia la seva feina amb molta professionalitat i que tampoc no volia polèmiques i no volia que sortissin titulars de la premsa rosa, tot i que va ser molt pública també la seva relació, és, de fet, encara, amb una noia que porta influencers que es diu Olga. I en aquest sentit també referent homosexual dins de la plantilla del Barça i com a capitana, no? Tenim després l'Aitana, que és una tia de poble, super de Sant Pere de Ribes, reivindicativa del català, reivindicativa de totes les causes que tenen a veure amb el país. Bueno, una tia
2: amb una família
0: també
2: vinculada històricament a l'independentisme i a les causes de la llibertat de Catalunya.
1: I al feminisme també.
0: Els cognoms girats, bueno, és que en aquest sentit també aportant moltes altres coses. I ara de cop tenim Quica Nazaret, que és una tia que ha après el català només perquè juga al Barça, cosa que ja és un referent de per si.
2: Clar,
0: però és que a sobre es fot unes farres que baixen molt a la realitat el que és la figura de l'elit, no? De l'esportista d'elit, que dius, evidentment, vam tenir aquí també Ronaldinho i altres referents així una mica descalabrats que es fotien unes festes increïbles, però crec que la tenim en una versió sana, no? Vull dir, no crec que això afecti el seu rendiment futbolístic després, més que res perquè també ha estat molt temps lesionada, no? Si no m'equivoco.
3: Sí, aquesta és la que just vaig descobrir jo ahir i li vaig dir al Sergi, m'ha caigut bé aquesta.
1: Aquesta és la que cantava a la Rosalia, va fer una interpretació de la Perla Brutal, va ser la que va fer una xalestelada.
0: Es va inventar la versió de Café con Ron per la Patri Guijarro. Hi ha d'haver algú en els vestidors que faci aquesta funció, i crec que ens faltaven el vestidor femení, un referent així, i jo, molt fan de la Quica.
3: Estem destacant que una futbolista aprèn la llengua del país on va jugar, però ara em respondreu allò de és que no, hauria de ser normal, però no ho és.
0: No, per mi és fins i tot secundari, eh? Vull dir, m'encanta que la Quica parli català, només faltaria, però és que per mi l'important és que tinguem
1: la farra.
0: Imatges d'ella fotent-se una mitjana sense tocar-la. és que no em pot fer més gràcia, de veritat.
3: Va fer un perfect, que se'n diu, no?
0: O sigui, hi ha un vídeo i una foto que s'està fotent una mitjana d'estrella sense tocar-la amb les mans, així, com amb el cap amunt, m'entens? Sí, bueno, és que és una tia increïble. Llavors, Bad Bunny, protagonista per la part de la versió de la Quica, però també perquè aquest cap de setmana l'hem tingut a l'Estadi Olímpic.

0: clar, ara jo vaig una mica tard perquè vaig aterrar de Sevilla i dilluns i em vaig menjar de cop totes les històries i totes les ressenyes i articles dels concerts de Bad Bunny, però sí que és veritat que vull destacar dues coses. La primera és prou recent, perquè crec que va passar dilluns o dimarts, que és la foto de Bad Bunny amb Salvador Illa dins la Sagrada Família, que sembla una mena de somni febril, sembla que ho hagi fet la intel·ligència artificial, però no, és real. Jo crec que Bad Bunny no tenia ni santíssima idea de qui era aquell senyor.
1: No, clar.
0: I de cop i volta,
2: i
0: doncs,
2: és molt possible que Illa tampoc sapigués qui era Bad Bunny.
1: Exacte,
0: bastant... Bueno, algú li devia dir.
1: Sí,
0: però...
2: President, president, aquest senyor és important. Vagi al costat.
0: Bueno, i com a estratègia política hi ha d'astúcia, no? Però
1: sí,
0: clar, jo no sé si Bad Bunny s'hagués fet la foto amb ell si sabés qui era. Tot i així, tampoc li importa massa a ningú a Puerto Rico que Bad Bunny es faci una foto amb Salvador Illa, m'entens? Ens importa molt més a nosaltres que Salvador Illa es faci una foto amb Bad Bunny, pel que implica també a nivell de mediàtic i de difusió política.
3: Jo em vaig fer una foto amb un cargol que hi ha a la base d'un pilar de la façana del naixement, veus?
0: És que a sobre, dins la Sagrada Família, ja et digues, em sembla com una mena de somni febril d'ahir, com si fos un brain rot d'aquests de TikTok. Bueno, en fi, sort que aquí dia passa any empeny i que aquestes coses duren molt poca estona, però em sembla una mica de rata també per part de Salvador Illa dir, vaig a prendre aquesta foto amb Bad Bunny a veure què rasco, va, sí, que ja et coneixem, que ja t'hem vist el plomero, a veure si ara, perquè t'has fet una foto amb Bad Bunny, t'haurà de votar més jovent. Va, espavila, que avui tens un altre cop vaga de mestres, germà. Ja està, l'última cosa que volia comentar...
3: De bibliotecàries, també, no?, si no m'equivoco.
2: Sí, sí, sí, segueix la vaga de biblioteques que es pot extendre a tot el país el 5 de juny.
0: Vaga de tot, increïble. No, per últim, que Bad Bunny ha estat també criticat, i cosa que també em sembla que s'ha de dir, perquè és un tio que està molt enaltit pel discurs polític que fa, i que em sembla molt bé, sobretot en defensa de Puerto Rico, en defensa dels pobles llatins, i contra el govern dels Estats Units, que tan mal està fent, no?, però és veritat que va caure en la trampa d'artista internacional, que segurament no va decidir ni ell, però va passar en el seu concert i per tant també n'és responsable, de convidar a 500 persones VIPs en una mena de caseta que tenia ell allà al mig de l'estadi, que era on feia diverses cançons, i que es veu que d'una banda els VIPs aquests no van estar gens agraïts perquè estaven aixafadíssims. Jo he vist alguns vídeos de gent queixant-se que
2: molt
0: no podien
2: bèstia.
0: Ni moure's
2: sí,
0: i tal, sí. I que després també projectes al populatxo general, a la gent que s'ha comprat l'entrada i estava a la tercera grada, que en aquesta vida...
1: Sí, hi ha classes,
0: exacte.
1: I que si pagues un concert és benefici. Sí,
0: si ets ric i famós, a sobre pagues menys i estàs molt més a prop de l'artista. Em sembla una cosa molt elitista, que en realitat no deixa de ser el mateix que passa als VIPs de tots els festivals també catalans, el Primavera Sound, el Cruïlla, tot arreu tens alguna mena de front row que és especial per la gent que és rica i famosa, que
2: prou.
0: Ja aviam.
2: Prou de fan-rous.
0: Si voleu convidar-los, convideu-los a canviar publicitat, però no cal que els tingueu allà exclusivament en un espai recinte tancat com si no es poguessin tocar. Que estiguin igual de lluny de l'artista que qualsevol altre. I ja està. I això ha sigut una mica els temes de la setmana, el Mont-Roc.

0: us ha passat mai, també, Laia, Sergi, us ha passat mai pel cap el sentiment de por, de terror, a mi sí, moltes vegades, d'anar sol, sola, per un passadís del metro, i llavors penses, clar, estic tot sol al metro, al passadís, i si en girar la cantonada, el passadís segueix, i en tornar a trencar segueix el passadís, no hi ha sortida.
1: I és un passadís etern.
2: No,
0: sí,
2: no ha passat
0: bueno, no
2: mai.
0: Etern, és com, ah, jo sempre, dic, i si em tirar enrere, tampoc, no torno a l'andana, ja...
1: Clar, això ningú... et passa com a somni recurrent?
0: No, quan estic al lloc, no hi ha
1: allà.
0: Ningú, perquè penso, primer, ningú em pot ajudar, i segon, ningú em creurà, i total, tampoc em puc posar en contacte amb ningú.
1: Jo més que hi hagi un altre passadís etern, el que m'imagino és, a veure si algú esperant-me aquí,
0: no,
1: per robar-me la cartera.
0: No, pitjor, perquè no. Això encara acabaries arribant a casa o posant una denúncia. No, jo em refereixo a no es pot sortir
1: del metro. No poder-ne sortir.
0: És el que li passa al protagonista d'aquesta pel·lícula que sentiu de fons, Exit 8, que va passar pel passat Festival de Sitges. Es va endur el premi a millor banda sonora, per cert. Jo no la vaig poder veure al festival, així que he aprofitat ara que està a plataformes. Doncs el protagonista és un jove que li passa això. No pot sortir del metro. El recorregut entre andana i les somiades escales a tornar al carrer es repeteix i es repeteix. Ara bé, hi ha instruccions. El cartell on hi hauria d'haver la típica informació del metro diu que en cada repetició, si trobes alguna diferència, alguna anomalia, has de tirar endavant. Ara bé, si el tram és idèntic a l'anterior, has de tirar enrere. Uf. Si ho fas bé 8 vegades seguides, ets lliure. Si t'equivoques només una vegada, tornes a 0. Clar, les vegades que trobes l'anomalia, dius, vale, segueixo un nivell més. Les vegades que no la veus, tens l'ai al corda, si no l'estic veient, què faig? Tiro endavant o tiro enrere? Bé, tot el metratge és aquesta història de terror. Quasi no hi ha més personatges, però sí que n'hi ha dos que són clau. Un és el típic oficinista japonès, ja atrapat de si, de per si, en el seu bucle.
1: Camisa blanca, no?
0: Diari, sí, camisa, corbata, maletí i anar tirant. I un altre és un nen petit que, com a tota bona pel·li de terror, fa encara més por perquè no saps si ell sap que ai, està fora. Atrapat. Els dos són bastant simbòlics, eh? L'oficinista és obvi, perquè ens fa pensar en la rutina alienadora que molts vivim, no? Anant a la feina, els que anem a la feina en metro. I el nen ens parla, crec jo, de la paternitat, eh? Perquè el protagonista vol sortir del metro, no només per enlliurar-se, sinó per agafar el mòbil, agafar la trucada de la seva xicota, que li ha de donar una notícia, collons, esperem tu. Que bona. Però clar, està allà intentant, clar, ajudar el nen, que fa més por, perquè et sents obligat a ajudar el nen, que no fas l'oficinista una mica creepy. Doncs ara pot ser un bon moment per recuperar les paraules del director d'aquesta pel·li, en Genki Kawamura, que va venir a Sitges a presentar la pel·lícula.
3: Bona nit, bona nit.
4: Considere que aquest espai que hem comentat, un espai blanc com el passadís del metro de Tòquio, diu, és com un espai nou, que és una art tradicional japonès, i que això, aquest espai és la vida d'una persona. Per exemple, les persones tenim culpabilitat i, per tant, quan ens trobem amb alguna anomalia, doncs tirem endavant o tirem enrere. Això aconsegueix doncs, un storytelling una mica diferent.
3: Storytelling, no?
4: Avui en dia la gent vivim en un món individualitzat. Tothom no pot sortir del smartphone i què és una família, no? O sigui, com a individu, com pot crear una família? I les dificultats que ens trobem avui en dia en la societat dels països avançats. En les pel·lícules de terror ha rebut influència, és el Shining de Stanley Kubrick, el protagonista no pot arribar a ser pare. O una altra obra que es diu Mizoguchi, de Mizoguchi Kenji, Ugetsu Story, que és un pare que va perdent la paternitat. No? Doncs podem dir que el concepte de paternitat és bastant comú en les pel·lícules de
3: terror.
1: Pensava que anava a fer referència també a la cabina de López Vázquez.
0: Sí, de fet, jo, bona referència, perquè és bon aquest migmetratge. Jo he pensat en la pel·li Cube, que és una de les meves pel·lis preferides. És molt més rodona o molt més quadrada, Cube, que no pas Exit 8, que la tenim a Movistar Plus i que s'inspira en un videojoc. Potser ja ho havíeu pensat, perquè són com nivells de superar.
2: Clar.
0: Un
2: videojoc, té sentit.
0: Un videojoc indie japonès, que va ser una sensació l'any 2023 i que teniu a totes les plataformes, totes les consoles i també per ordinador.
1: Més et dic, jo diria que hi havia un de Mario Bros, que si tu no feies el recorregut tal com ell et marcava, havies de tornar a començar.
0: De fet, el primer Mario de la NES, al final de tot, hi havia sempre com tres vies d'escollir i ho havies de fer perfecte si no reculaves. Doncs mira, hi ha un videojoc que es diu Exit 8, com el que es basa aquesta pel·li, en què podria ser similar, però hi ha molt més terror, eh? Vull dir, l'oficinista fa por. I si us agraden les llegendes urbanes del Backroom, sabeu què és el Backroom?
2: No.
0: És una llegenda urbana o creepypasta, llegenda urbana d'internet, que diu que tot arreu, metros, pàrquings, centres comercials, sempre hi ha com una mena de bambalí cabina, una mena de rebotiga, una mena de càmera amagada on pots arribar-hi i perdre-t'hi. I la gent va com boja fent... Ja, clar, hi ha gent que s'ho creu, eh? Però hi ha gent va com boja intentant fer fotos d'aquests llocs, aquests segons llocs liminals.
1: Hi ha gent per tot, eh?
0: Doncs sí. La setmana que ve, o l'altre, el 5 de juny, s'estrena Backroom, amb la protagonista de Valor Sentimental, Renate Reins, bé? Doncs amb aquesta nova pel·li de terror.
2: Els experts i CAC.

0: s'incrementi el gust per la lectura. Jo llegeixo tot l'any, però entenc que hi hagi gent que digui, mira, jo quan surto de treballar al desembre i són les 7 de la tarda a casa i estic cansat de tot el dia de mirar pantalla, de tenir la llum fosca i tal, no tinc ganes d'estar llegint, jo ho entenc. Tot i que també ve molt de gust, eh?
1: Sí, però s'ha de dir que, a més a més, és un gran aliat de la lectura a la llum tantes hores al dia, perquè si tu vols dir, surto a llegir a la terrassa, la pantalla de la terrassa a aquesta època és un drama. Vull dir,
0: totalment.
1: No, en canvi,
0: sí, sí,
1: ets a fora, et poses moreneta i vas llegint.
0: Són oposats. Llavors, el primer tipus de persona llegint, que al final és el que venim a fer avui, una altra secció de categories, és aquesta gent que, sigui hivern o sigui estiu, però sobretot a l'estiu, ens agrada llegir abans d'anar a dormir. Defectes que té aquest nostre vici. Bueno, qualitats, jo crec que és molt evident, que és molt millor que no pas estar fent scroll infinit, mirant reels
2: mil
0: i tal.
2: Mil vegades i tant.
0: Ajuda a conciliar el son. Ara, jo tinc un problema que no me'n recordo mai les últimes dues pàgines que vaig llegir. Haig de tornar enrere. Bueno, clar, perquè ja les llegeixes com mig convalescent, o sigui, és que no tens capacitat de retenció de què collons estàs llegint. Clar. O sigui, has de llegir la mateixa línia ja 10 vegades quan estàs adormint, i llavors jo ja quan hi torno a reprendre la lectura m'he de llegir les últimes dues pàgines senceres perquè no recordo res del que havia llegit.
2: No saps a l'últim moment en què vas agafar el fil i dius, no, un moment, tiro mitja pàgina enrere. No, ui, això tampoc ho recordo.
1: Això més em passa quan fa molts dies que no llegir, sí, aquell mateix llibre, no?
3: Jo és que sempre miro quan hi ha el proper capítol i m'obligo a arribar fins allà. I si és sense capítols, sí, m'obligo a acabar sempre baix a la dreta.
2: Sí,
0: però que encara que acabi el capítol no me'n recordo com s'acabava.
1: Clar, saps?
0: Llavors, la lectura d'abans d'anar a dormir és una lectura molt interrompuda, que jo recomano que no sigui cap lectura densa o que us agradi moltíssim llegir, perquè és que no la gaudireu, no recordareu tots els detalls. Llavors, jo sempre faig com llibres d'aquests que són més còmics, més planers, més de contes curts i coses així, perquè és que si no...
1: Tampoc és recomanable si has d'anar a dormir d'hora, que és el nostre cas, perquè ens llevem molt d'hora, i et deixes, o sigui, acabes anant dormint poc, perquè estàs allà enganxada i dius, jo això no ho vull deixar...
0: Clar, no et pots enganxar. Vinga, segon tipus de persona, llegint.
2: El títol de la cançó que no vas pel cantant, suposo.
0: Jo sempre que puc fotre aquesta cançó del David Bisbal que es diu Silencio, sempre que puc la poso.
2: Endavant.
0: Ho faig per tu, Sergio.
2: Gràcies, jo t'ho agraeixo.
0: Doncs això, parlem de gent que necessita silenci absolut per llegir, que jo ho respecto, o sigui, entenc que és molt difícil concentrar-se llegint amb soroll al voltant, però llavors accepta i reconeix que no podràs llegir en qualsevol espai compartit, no, perquè no pots pretendre que tothom del teu voltant vegi que estàs llegint i es calli la puta boca, com és el cas de molta gent amb qui jo he compartit pis i casa, que volia llegir al sofà de casa però no volia que xerréssim els altres. Ah, mira, doncs res, a la teva hora de lectura ara callarem tots.
2: La gent que va al parc i fa... Veu, para de molestar, sisplau.
0: Tio, vés-te'n a la biblioteca, que allà és obligatori estar en silenci. A mi què m'expliques al menjador de casa meva? Ja ni et parlo al tren, al metro, a la platja, saps? Gent que et va mirant malament i dius, escolta, noi, estic jo parlant aquí amb la meva companya de feina, que estic tornant a treballar, a mi què m'importa que estigui llegint? Si no tens la capacitat de llegir en un lloc compartit, doncs no llegeixis, fes una altra cosa. Escolta música, escolta podcast, jo què sé, saps? També et dic que jo ho parlo des del privilegi de poder llegir al mig d'una discoteca. O sigui, jo si m'ho proposo molt fort, em puc focalitzar suficientment com per llegir en un espai amb molt de soroll, al tren, a la platja...
1: Depèn de com d'interessant sigui allò que està passant. És a dir, jo puc llegir sempre al tren, excepte quan se'n posen dos adolescents explicant-se el seu rotllo de la nit. És molt difícil no concentrar-se en la conversa dels de davant.
0: Sí, però bueno, el que és un soroll monòton de fons, és a dir, música, un soroll de platja, gent xerrant i tal...
1: Era com un contingut interessant, saps?
0: Sí, sí, sí, però clar, si tens algú directament parlant, això sí que em molesta moltíssim.
1: Ah, sí?
0: Anar tu amb algun grup de persones que vegin que t'has posat a llegir, per exemple, el tren, i que igualment et vagin dient, ai, te'n recordes l'altre dia, que tal? I tu pots callar, tio, que estic llegint, joder, deixa'm estar.
1: Això m'ho feia la meva iaia quan jo estava estudiant i estava allà concentradíssima, una cosa t'interessava zero, i llavors et començava a dir, avui a la plaça m'he trobat, i vaig dir, hòstia, iaia, que estic ara mateix estudiant, i m'està constant molt com perquè m'interrompis cada 10 minuts.
0: Pobre, sí, iaia. La gent té molt poca sensibilitat
2: amb la lectura.
1: Pobre, és que no estava acostumada.
0: I després ja ens anem a l'altra banda, que és la gent snob. Deixa'm dir que encara no estic bé.
2: Què són els que intenten citar-te cada dos per tres coses que acaben de llegir?
0: Full name dropping, tota l'estona. O sigui, gent que llegeix només clàssics, llegeix només lectures alternatives. L'important és, a més, que l'altra gent ho sàpiga.
2: Això.
0: No és tant perquè...
2: Ho fa més potser pels altres, perquè els altres ho sàpiguen que no pas per ells.
0: Exacte. Llavors és quan tens aquelles fotos d'estiu, que jo... Poder també les faig de tant en tant, però no em tiro tantíssim el rotllo. de llibre a la platja amb un nom absurd que ningú coneix, perquè tu hagis d'anar a Google a buscar qui collons és aquell autor i de

0: que va aquella lectura i tal. Hi ha un altre vici d'aquests d'Instagram que jo he de dir que practico molt, em sap greu per faltar el respecte a tota la meva audiència, que és penjar la típica foto d'una pàgina que t'ha agradat sense dir de quin llibre és.
1: Ah, quina ràbia!
0: I llavors tens tothom els missatges dient-te, vale, però de quin llibre és? Recomana'ns el títol si ens ha agradat la pàgina, tal. I jo he de dir que no ho dic mai per fer-me interessant i perquè la gent no m'escrigui.
2: Doncs però... això és una mica el mateix del de moto que fa soroll, eh? És mireu-me.
0: Però no molesto ningú.
2: Ja, això, ja, és veritat, això és veritat.
0: Vinga, llavors, el següent jo crec que és el que més m'identifico, que és gent que se'ns acumulen totes les lectures de l'any i de l'estiu.
1: Sí, sí.
0: Ai, totes les lectures de l'any per l'estiu.
3: Me sobren paraules, agulla, fil de cosi.
2: Sobren paraules, però falta temps.
0: Falta temps.
1: Sí, cada estiu acaba, arriba al setembre i dius, he llegit 3 dels 22 que havia de llegir.
0: Per què? Perquè som al contrari de la gent que estira el rotllo fent-se l'alternativa i jo el que desitjo realment és consumir totes les lectures populars i de moda del moment, per poder-les comentar, per poder-me posar els meus podcasts on es comenten aquestes lectures, compartir articles, parlar-ho amb amigues. Llavors, clar, posar-te al dia tot el que ha sortit de novetats per Sant Jordi, que normalment és quan surten, clar, requereix el seu temps. Jo ja des de Sant Jordi vaig incrementant el ritme, però sempre arribo al final de l'estiu acabant-me de just llegir algun llibre que ja ha passat fa 4 mesos el furor i la tendència i els articles i els podcasts. Llavors,
1: totalment.
0: S'ha de tornar a treure el tema. I no passa res, eh? Vull dir, a mi no, em molesta bastant aquesta velocitat que estem agafant de que tot caduca superràpid i no pots comentar una cosa que va sortir al gener a l'agost. Escolta'm, noi, jo necessito un temps per poder digerir això i llegir-me amb calma i entendre-ho, no?
4: O llegeix clàssics, que llavors sí que no, aquest problema no el tindràs.
0: Veus, és que en Roger està en equip clàssics, té de tirar-se el rotllo.
4: De fet, ja el juny, ja el mes que ve, si no m'equivoco, el juliol, estrenen la pel·li de l'Odissea. Tens algunes setmanes encara per...
0: Per llegir-me l'Odissea, sí. Per poder mirar la pel·li, sí. No? Mare, Déu, quina feinada. I per últim, hi ha gent que tota aquesta tendència de llegir l'estiu no li acaba de funcionar.
3: Me fui de vacaciones con mucha cerveza y canciones un xot.
0: Gent que no em vol sentir parlar del tema lectura, que ell és igual que ells estan de vacances i que ells el que volen és jugar a cartes, no pensar, ens fa l'ograma pla, estar a la platja, estar tombats a la Bartola sense fer absolutament res. Jo puc arribar a defensar també que no fa falta que tot el teu temps lliure sigui productiu, també a nivell cultural, saps? Vull dir, que a mi m'agrada aprofitar el temps lliure per llegir, per anar a exposicions, per anar al cinema, per anar al teatre, però a vegades hi ha una tarda que és que no et ve de gust sortir de casa teva ni moure un centímetre del teu cos ni per aixecar-te a buscar el llibre del prestatge. Que vols estar allà prenent la fresca, xerrant o mirant a l'horitzó o fent res.
2: Vull sentir la rodeta de l'engranatge que tinc al cap.
0: Exacte, vull sentir els moixons, exacte, com ha dit la nostra oient.
1: El Sergi necessita això una setmana seguida, ara, quan acabem la temporada. Necessita una setmana d'estar-se tot en posició horitzontal.
2: Avui hi hagi d'haver que han marxat les nenes ara fa 20 minuts a Colònia.
1: Molt bé, Sergi.
0: Per mi és una mica el mateix perfil de gent que llavors llegeix un llibre, una unitat del llibre en tot l'estiu, que a més normalment és novel·la negra, una mica de Gil Prat sobre roca així facilet, o romàntica, en plan que també entri fàcil, allò com una orxateta, saps? Que tampoc t'hagis d'explorir gaire el cervell.
2: Perfecte.
0: Molt bé, nois, és igual el que sigueu mentre llegiu.

0: saludem a la Rita Oller. Bon dia.
1: Bon dia.
0: És a dir, parlem de teatre i comencem amb un espectacle que teniu en cartellera, que jo no he llegit bastantes bones coses, així que, Rita, i em diràs què tal l'autora.
2: No, ja ho sé que no és real, és una obra de teatre.
3: L'has d'acabar. No puc vendre entrades per veure Mary Poppins en plena bacanal.
0: I veig aquí que hi ha una mica de metateatre, però hi ha el concepte d'autoria en qualsevol art, a mi em crida.
1: És molt interessant, perquè a part fan aquesta cosa meta de reflexionar sobre el teatre dins el teatre, que podries pensar, va només sobre això, i és aquella típica obra de teatre molt de nínxol, per mi obre portes molt interessants de des de quina perspectiva s'entén la ficció, a quin relat són els dominants, a com s'entén la creació artística.
4: Em va encantar. De quina obra estem parlant, que no sé si n'heu dit el títol.
1: L'autora.
4: Ah, es diu així, l'autora, molt bé.
1: Sí, perquè reflexiona sobre aquest fet, no?, de l'autoria, i és una obra que et quedes amb moltes ganes de sortir i debatre. Ni un moment vaig anar a casa allò xocada, de dir, ostres, m'ha impactat, perquè no pots preveure per on anirà l'obra, no? És una noia que li encarreguen l'escriptura d'una peça teatral, però la peça teatral no acaba de ser com la gent espera, i veiem com ella va transitant al llarg de tot això, però el muntatge és molt especial, o sigui, amb aquesta frase que us he fet, no és una manera, jo crec, de transmetre l'obra en si, perquè hi ha molts llenguatges escènics, passen moltes coses diferents, es fan molts jocs teatrals, que l'argument és com una peça més, no? Ja tot juga, l'escenografia té un discurs molt propi, els intèrprets també...
4: Hi ha molts intèrprets?
1: Són quatre intèrprets i dues col·laboracions, que de fet són en Javier Beltrán, la Nausica Bonín, la Rabina Reventós, en David Selves, i després hi ha l'Agnès i la Mada, que fan una participació, i estan molt ben coordinats per explicar conjuntament aquesta història, que és un text de la dramaturga anglesa Ella Hickson, i que a mi em sembla molt interessant, perquè aquesta peça, ja vaig llegir una entrevista que expliquen que és la primera peça que escriu sense cap imposició. Li van donar uns diners, un teatre, i li van dir, escriu la peça que tu vulguis. I ella se'n va anar al mig d'un bosc durant 3 setmanes a escriure, i va escriure de mode automàtic, sense reflexionar molt, o sigui, anant dient, vaig a crear, i va sortir una peça que en el seu moment va trencar molts esquemes, i jo crec que aquí també els ha trencat. De fet, jo he parlat amb molta gent i cadascú té una opinió molt pròpia de l'espectacle, o sigui que és
4: que
1: molt xulo.
4: Porta llocs molt diferents, no?
1: Sí.
4: Et fa anar cap a camins, anar a reflexionar...
1: Sí, i et posa molt bé al lloc de l'altre, no? Jo hi va haver moments que em qüestionava les meves idees polítiques, de pensar, ostres, realment això que penso, per què ho penso... I era una cosa molt bonica, no?, d'entendre una altra mirada, que a la vegada t'amplia com la perspectiva del món. A mi em va sorprendre molt, molt gratament, l'autora, que la dirigeix l'Anna Serrano, la traducció és de la Carlota Subirós, l'escenografia de la Judit Colomer, la il·luminació d'en Marcelí Cru, i estan fins al 7 de juny al Teatre Lliure de Gràcia, i com sempre hi ha entrades per Cultura Jove.
0: Aquesta setmana i tota la següent per anar a veure l'autora. I el següent muntatge el teniu al Teatre Acadèmia i es titula El dia que va morir David Bowie. No deu ser una adaptació, perquè hi ha un llibre que es titula igual.
1: Sí, és una adaptació del Sebastià Portell. Sí.
0: Un llibre que té ja més d'una dècada.
1: Sí.
0: Recordo d'aquells curtets, però colpidors, eh? Per tant, puc començar jo, que no tinc ni idea d'aquesta obra.
1: Endavant,
0: és la història d'un noi a una sala d'espera i les reflexions que va tenint i a sobre el mateix dia mort David Bowie.
1: Sí.
0: És el que recordo de la trama. I, sí. I la sala d'espera era per fer-se uns resultats, eh?
1: Sí, d'unes proves d'una malaltia de transmissió sexual, perquè aquest noi ha sortit molt de festa,
0: sí.
1: I de sobte diu, ai, espera, em vaig a fer unes proves.
0: Bueno, de les més xungues,
1: sí.
0: de les malalties que et poden encomanar sexualment.
1: Sí, que a mi em va passar el mateix, que jo també em vaig llegir el llibre, fa això 10 anys, però jo no el recordava tan clarament, i vaig anar, i hi havia moments de l'obra que pensava, però això sortia al llibre o no sortia al llibre? I es veu que el dramaturg, que és en Pau Colla, ha agafat coses del llibre, però d'altres les ha canviat, no? Vaig llegir una entrevista que deia, li he ficat mà al text, han fet una construcció nova, o sigui que si has llegit el llibre podràs anar-hi també i veuràs com una construcció diferent. Aquesta peça de teatre, no?, que jo crec que planteja buscant la llibertat i reflexionant sobre el consum de cossos, sobre la llibertat sexual també, i de dir, val, jo vinc d'un context molt tancat i ara vinc a una ciutat com Barcelona que m'ofereix un munt de possibilitats, no?, i va tota l'estona navegant entre un mar d'intensitats, drogues, llavors coneix amb molta gent amb qui s'enrotlla, molts homes, i llavors passa, no?, com que veiem molts models de gent amb qui tenir una relació sexoafectiva. Veiem com es relacionen de maneres diferents i és molt peculiar. Llavors, són tres actors, dos que fan múltiples personatges i després n'hi ha un que porta com el personatge principal, que és aquest noi jove. Llavors, jo crec que per veure una reflexió sobre l'amor i fragments d'experiències de la vida de qualsevol és molt interessant. I al Teatre Acadèmia hi són fins al 31 de maig. L'autoria és d'en Sebastià Portell, com hem dit, la dramatúrgia i la direcció d'en Pau Colla, i els intèrprets són la Catalina Florit, en Xavi Frau i en Lluís Febrer.
0: Tinc el record del llibre, que me'l vaig llegir, perquè és curt, però com amb dos sentades o amb dos dies no van passar més de 48 hores, i em va encantar, també, per molt que sigui inquietant o me les truc en alguns moments. Doncs la versió teatral, que la teniu a l'Acadèmia. Sopa de Crab Apples.
1: Exactament, perquè podrem veure un concert de Sopa de Cabra i també Crab Apple, que toquen a l'Amfiteatre del Parc de Catalunya, Sabadell, aquest divendres 29 a 11:15 de la nit. 22:30, pels digitals. I Sopa de Cabra, que és aquest grup emblemàtic gironí, celebra els 40 anys d'història. I amb Cultura Jove teniu preus exclusius. I perquè ens entenguem, les entrades a la pàgina web oficial estan per 40 euros. I per Cultura Jove surten per 15 euros.
4: Home, hi ha diferència,
1: sí. O sigui que hi ha una diferència. I si teniu entre 18 i 30 anys, aprofiteu, perquè l'únic que heu de fer és registrar-vos a culturajove.cat i ja podeu començar a gaudir de comprar entrades per teatre, música, circ, dansa, de tot, a preus exclusius, i és totalment gratuït.
0: I també vols que ens apuntem als concerts de Reinaldo i Clara, per què?
1: Doncs a mi Reinaldo i Clara m'encanten.
0: Has sentit el disc nou que té res? Fa sí. Un parell de setmanes, oi, va sortir?
1: Sí, sí, sí. I de fet aquesta és una de les cançons que es diu Amb tu podria estar, que va sortir una mica abans i jo em vaig viciar molt i ara us l'he posat també perquè us vicieu vosaltres. Compositora, guitarra i veu, o sigui que... I doncs el podreu veure aquest dissabte també a la plaça del Castell de Palau de Revardit divendres 29 a les 9 de la nit. I així que, com ens proposa sempre el Festival Recòndit amb aquesta idea de centralitzar la cultura i d'anar a espais rurals, us proposo que feu una escapadeta i us hi acosteu. I com sempre, teniu entrades per Cultura Jove.

0: la xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 28 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i el Vallès. Desarticulen per primera vegada un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. En l'operatiu desplegat a Tarragona i Granada s'han fet 4 detencions. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'onada cúpula, de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. Doncs ampliem la informació amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Molt bon dia. Déu-n'hi-do ja com comença aquest dijous. Una temperatura desbocada en alguns indrets de la costa i sobretot al voltant del Cap de Creus. Ja a aquesta hora, en aquesta zona nord de l'Alt Empordà, estem fregant els 30 graus. I aquest matí, de moment, amb ben pocs núvols. Una jornada que ha arrencat ben asserenada. I així continuarà al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda. Simplement arribaran a créixer alguns núvols, bàsicament cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, algun ruixadet, especialment al voltant del Cadí, del Port del Comte, també nord d'Osona o al Lluçanès. I atenció a la temperatura d'aquesta tarda. Arribarà a passar dels 35 graus a molts indrets de Ponent, de la Vall de l'Ebre, del prelitoral barceloní i de l'interior de Girona. Una jornada de plena canícula. Estem pendents a la xarxa.
1: Dels esports, Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques. 7 i 4, és temps ara per comprovar com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que ja tenim un accident a la xarxa viària catalana, concretament a l'altura de Sant Joan d'Espí, a la A2, on en direcció a Barcelona es talla un carril de circulació, provocant fins a 2 quilòmetres i mig de retencions. Per altra banda, parlem també de retencions habituals del Llobregat, on trobem lentitud també a diversos trams de la A2 i de la B23, des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. Cap al nus de la Trinitat també hi ha intensitat a la circulació, sobretot per la C58 i la B20, en aquest cas del punt de Santa Coloma de Gramenet. També les dues de rondes de Barcelona, de manera de retruc, doncs en sentit Llobregat també circula amb retencions als seus primers trams. Per últim, al Vallès també destaquem la C58 que pateix congestió intermitent ja des de Sant Quirze, durant uns 4 quilòmetres cap a la capital catalana. També a la AP7 trobem congestió a Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà, en sentit sud, i a la C17 a Parets del Vallès o a la C59 a Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Edició Matí.
1: Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista a una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. I enmig d'aquest terrabastall polític i judicial que posa el punt de mira al PSOE, avui comença l'audiència de Badajoz el judici contra el germà del president del govern, David Sánchez, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació. L'acusen d'haver-se beneficiat l'any 2017 d'una plaça feta a mida per a ell a la Diputació com a coordinador de conservatoris. L'acusació li demana 3 anys de presó. També està imputat l'expresident de la Corporació Provincial, Miguel Ángel Gallardo, i 9 persones més vinculades a aquesta administració. Malgrat els diversos fronts judicials oberts i tot i la pressió creixent d'alguns partits de l'oposició, Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol creu que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que, un cop llegit l'escrit contra José Luis Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu.
4: Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més s'està creixent dins de la Unió Europea.
5: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
4: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
5: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
4: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
1: Mentrestant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya està investigant l'exconseller i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, per presumptes delictes de prevaricació administrativa relacionats amb contractacions públiques de l'Ajuntament d'Altafulla. La investigació se centra en contractes que es van fer entre el 2017 i el 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar. La institució judicial veu indicis de cooperació necessària en presumptes irregularitats a Elena i al seu soci a l'empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, que és l'exconseller i exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. Nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen tenir la proposta per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
6: Ens emplacem doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís, però sense plasmar res per escrit, és un brindis al sol absolutament, i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
7: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
1: I en aquest context de desacord continuen les protestes dels mestres. Avui, nova jornada d'aturades al Maresme i al Vallès després de la vaga a tot Catalunya d'ahir marcada pels talls de trànsit a les principals carreteres del país. A Granollers van tallar l'AP7 en tots dos sentits de la marxa, com també van fer a Torredembarra, al Tarragonès. A Salt, els manifestants del Gironès van accedir a la via pel Voral en sentit França i van acabar tallant també en tots dos sentits de la marxa aquesta via. A Lleida es va fer una marxa per la ciutat i van acabar tallant la C12 i també la 2 durant 5 hores. Així veuen els docents la negociació entre govern i sindicats.
8: Els sindicats cada vegada que surten intenten dir les coses més positives, però sempre n'hi ha una tira llarga de negatives.
9: Sí que s'està avançant una mica, però creiem que falta moltíssim. I clar, vivim en primera línia a les aules i ens agradaria que la cosa fos més àgil.
10: Avui hi ha molta massa de gent i espero que almenys hi hagi algun resultat.
11: Com a mínim serà assegut, però seguirà la lluita i farem caure el govern si cal.
1: Una jornada de vaga a tot Catalunya que ha tingut un seguiment del 29%, segons el Departament d'Educació, i que els sindicats eleven fins al 60%. A Barcelona, milers de professors i mestres van tornar a omplir els carrers. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
12: Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames per abaixar les ràtios, apujar els salaris, tenir més recursos per la inclusió i també moltes referències a la calor a les aules. El sindicat d'estudiants i també la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat als docents. La Vanessa i la Núria són dues mares de l'escola Masques a Noves de Barcelona.
13: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
14: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen a l'abast. És que és impossible. Cada vegada hi ha infants que necessiten una atenció més individualitzada i no hi ha recursos.
13: Bueno, sí, un any, que es tiren un any sense anar de colònia, sense sortides, però al final és per un bé de tots els infants.
12: La protesta s'ha allargat amb tallers, taules rodones i un dinar popular per pressionar davant les negociacions del govern i sindicats.
1: I encara parlant del sector educatiu, la selectivitat ha arribat abans del previst a Manresa. Un centenar d'alumnes de 3 centres educatius del Bages han dut a terme aquesta prova en forma de simulacre amb l'objectiu de veure com serà tot el procés i experimentar el neguit que sentiran el dia de l'examen real. Ens ho expliquen els companys de Canal Taronja Central.
15: I jo crec que ens ha servit bastant doncs, per veure una mica com anirà el dia de veritat de la SELE. I no sé, a mi en general jo surto amb bones sensacions i crec que em servirà.
12: Ella és la Daniela i forma part del centenar d'alumnes de 3 instituts de la comarca del Bages que han realitzat una jornada de selectivitat
16: igual que la que faran els dies 9, 10 i 11 de juny. És una prova pilot que ha organitzat la U Manresa per ajudar els alumnes a experimentar què sentiran el dia de la prova real.
17: Ajudar en aquesta part logística. Què han de fer el dia que venen? És a dir, buscar-se les llistes, portar el carnet d'identitat, posar unes etiquetes en uns papers, és a dir, tota aquella part procedimental que, si l'has feta una vegada i l'has viscuda una vegada, segurament quan la tornes a fer ja no passes els mateixos nervis.
18: Jo crec que és una molt bona idea per treure una mica els nervis i veure com serà.
19: Va bastant bé perquè així t'hi veus en la situació.
16: La jornada ha culminat amb una xerrada de la psicòloga i docent d'U Manresa, Cristina Junyent, que ha ofert als estudiants eines i consells per afrontar la selectivitat amb més confiança i menys nervis.
1: Un quart de vuit, els treballadors de les 10 refineries de petroli de tot l'estat han fet vaga per primera vegada de forma conjunta. Entre aquestes hi ha hi havia els complexes de Repsol, el polígon petroquímic nord de Tarragona, i Acesa, el polígon sud. Així, un centenar de treballadors convocats pel sindicat de treballadors, l'STR, han bloquejat l'accés a la refineria de Repsol durant tot el matí. Els convocants demanen l'aplicació de l'anomenat coeficient reductor de l'edat de jubilació, que ha de permetre als treballadors del refinament de petroli poder avançar la seva edat de jubilació. Toni Carmona és portaveu d'STR a la refineria de Tarragona.
20: Bueno, nosaltres ens trobem una situació que elaborem en 2 anys, que mai l'havíem vist, que tenim treballadors amb 45 anys a torns, tenim treballadors de manteniment que faran 3 mesos de 12 hores en un període cada any, i parlem de treballadors que tindran 65 anys i mig, algo que mai havíem vist aquí a la refineria de Tarragona.
1: Els qui també fan vaga són els treballadors de l'empresa de bugaderia industrial Girbau a Vic, que van començar ahir a la nit una aturada de 48 hores després que l'acte de mediació entre comitè i direcció acabés sense acord. En el marc de la negociació del nou conveni col·lectiu, els principals punts de desacord continuen sent els salarials i els horaris. Els sindicats volen una pujada de salari fixa i no vinculada a l'IPC i rebutgen la jornada flexible per afavorir la conciliació. I encara un altre col·lectiu que reclama millores laborals, que és el dels treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa, que han fet una concentració justament a l'Hospital Universitari de Terrassa. La principal reclamació està centrada en millorar els horaris, tot i que tenen una llista de fins a 50 demandes laborals. Ens ho explica la Marina Salvador, de Canal Terrassa.
21: Els professionals del Consorci Sanitari de Terrassa han dit prou. Volen millorar les seves condicions laborals, sobretot posant el focus a la planificació dels seus horaris.
22: Millores amb la conciliació familiar, poder gestionar el nostre temps lliure com vulguem, que no se'ns aneguin vacances.
23: Treballem de dilluns a diumenge i que poder aconseguir uns dies de lliure disposició que pugui coincidir amb la família és gairebé impossible.
21: I és que expliquen, el dia a dia a l'hospital és difícil de gestionar.
22: Falten recursos humans, recursos físics, falten llits a l'hospital, les urgències estan sempre molt tensionades. Al final, fer tantes hores extres, no descansar cap de setmana, treballar tots els ponts, doncs això no és sostenible ni per conciliar ni per recuperar-te.
21: El document que els professionals han presentat a l'empresa conté 50 peticions a negociar.
22: Aquesta proposta de millores és per intentar retenir talent i que la gent no caigui en burnout i perquè la gent se senti més cuidada pel TCT.
21: La direcció ha agendat un calendari de reunions per negociar. Mentre no hi hagi un acord, continuaran les aturades.
1: Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu. En el cas de Ponent i la Vall de l'Ebre, els termòmetres és previst que s'enfilin fregant els 40 graus. Aquest episodi de calor desbocada s'allargarà ben bé fins demà, quan tocarà sostre, tot i que a partir del cap de setmana la temperatura es continuarà mantenint per sobre de la mitjana. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. Justament per fer front a la calor existeixen els refugis climàtics. Enguany n'hi haurà a tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així doncs, els ciutadans dels 36 municipis, més d'un milió i mig de persones, disposaran d'espais on resguardar-se de la calor a prop de casa. Es tracta d'equipaments municipals com ara biblioteques o centres cívics, així com espais exteriors, com parcs i piscines públiques, que ofereixen confort en dies de temperatures elevades. Enguany s'han afegit a la xarxa 75 refugis nous i ja són un total de 319 espais, un 31% més que l'estiu passat. La principal novetat són els microrefugis, més de 50 establiments de comerç local i d'atenció al públic que amplien la disponibilitat d'espais frescos per a la ciutadania. Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. Ens n'informa la Carina Bellvé.
0: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
2: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida de el blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
0: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
1: Llum verda al projecte Roca City, promogut pels ajuntaments de Gavà i Viladecans en col·laboració amb l'empresa Roca i que suposarà transformar els terrenys de la històrica fàbrica en un nou barri on tindrà cabuda, a més d'habitatges, àrees verdes i renaturalitzades i activitat econòmica. Dels 2.700 pisos que es construiran, el 40% seran de protecció oficial, la meitat dels quals es destinaran al lloguer. L'altre 60% de la superfície es destinarà a l'activitat econòmica, amb edificis d'oficines, espais de treball compartit i zona per a empreses emergents. I el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que va començar dimarts a Granollers, continua amb normalitat, tot i les protestes del sector educatiu. A més de les ponències previstes, també s'han fet workshops i diàlegs directes per conèixer les experiències educatives d'altres ciutats. D'altra banda, les biblioteques de Granollers ofereixen una guia amb més de 150 llibres vinculats al Congrés amb l'objectiu d'apropar a la ciutadania valors com el pensament crític i la inclusió. Juanma Moreno és el subdirector de la biblioteca Can Pedrals.
3: És una guia de lectura que està molt orientada a l'assaig, perquè el que dèiem, al final són tres temes que es volen desenvolupar, el de la comunitat, el pensament crític i el de la creativitat, i una bibliografia que et permet això, no? Entendre exactament quins conceptes es treballen en el Congrés i fins i tot ampliar.
1: Vuit minuts per arribar a 8:15. Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat i havent aixecat 38 títols, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entrega d'afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. Al final del duel, companyes i seguidors van homenatjar la doble pilota d'or.
5: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
1: La nit va ser rodona amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alèxia, va fer el 2-1 definitiu. També va disputar el penúltim partit de Lliga, l'Espanyol, que va empatar a 2 a Riazor. Les de Sara Monforte es van avançar en dues ocasions amb els gols d'Ona i Naïma, però el Deportivo va igualar el marcador. La diana del 2-2 va arribar en el minut 88, ja pràcticament sense temps per a la reacció. L'empat manté les blanquiblaves dotzenes a la taula quan falta per disputar-se l'últim partit del curs, diumenge, a casa contra el Sevilla. I el Barça està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el de Liverpool, de 25 anys, és total i l'únic que falta per tancar és la revisió mèdica i la signatura, que es podrien produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. Leandro Cabrera seguirà la propera temporada a l'Espanyol. L'uruguaià de 35 anys enllaçarà el 8è curs a l'equip blanc i blau després d'haver-se convertit en un dels fixes de Manolo González. De fet, només s'ha perdut un partit de Lliga a causa d'una lesió. El segon capità de la plantilla ha signat la seva continuïtat fins al juny de 2027. I el Barça ha fet oficial que Xavi Pascual no continuarà la propera temporada com a entrenador de l'equip de bàsquet blaugrana. El tècnic de Gavà ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescisió de 400.000 euros marcada pel contracte que lligava l'entitat fins al 2028. D'aquesta manera, Pascual posarà fi a la segona etapa com a entrenador blaugrana, que va començar el novembre de 2025, després de la destitució de Joan Peñarroya. Avui, a 11:15, oferirà una roda de premsa als mitjans. L'endemà de disputar el seu últim partit com a jugador del Noia, Aleix Esteller ha estat nomenat nou entrenador del conjunt penedesenc d'hoquei patins. Esteller, arrelat al club, afronta la nova etapa carregat d'optimisme.
4: No és una decisió que es prengui d'un dia per l'altre. És evident que sóc un home de club, que porto molts anys vinculat a aquest club i que era una de les coses que em feia il·lusió doncs arribar a ser entrenador del primer equip del Noia. I l'oportunitat ha arribat ara i després de meditar-ho molt, doncs em sento preparat, em sento capacitat i la veritat que superil·lusionat en encetar aquesta nova etapa.
1: El Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost, les veus del grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Ferrández o la soprano Nadine Sierra, entre molts d'altres, actuaran en llocs tan emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. Ens n'apropa els detalls en David Navarro.
6: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'efecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Ferrández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
7: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
6: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
8: La xarxa de comunicació local.
24: Tots els malucs.
25: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
26: Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
9: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
10: Vols anunciar el teu establiment o servei?
9: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
10: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
9: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
11: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 0238 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
13: Ràdio Arenys.
14: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. El magistrat Santiago Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 28 de maig. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i del Vallès. Desarticulen per primera vegada un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. En l'operatiu desplegat a Tarragona i Granada s'han fet 4 detencions. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. La temperatura es preveu desbocada en alguns punts de la costa i, sobretot, als voltants del Cap de Creus, on es freguen ja els 30 graus. Només s'esperen alguns núvols cap al Prepirineu. I atenció a la temperatura d'aquesta tarda. S'arribarà als 35 graus a Ponent, a la Vall de l'Ebre, al prelitoral barceloní i també a l'interior de Girona. En uns minuts n'ampliarem els detalls amb el nostre meteoròleg, Lluís Miquel Pérez. Dels esports, Alexia Putellas s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estudi, a l'estadi, per a la Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques. 3 minuts i mig els que sobrepassen de 8:15 pel que fa al trànsit. Segons el RAC, comencem el dijous destacant un accident a la xarxa viària, a l'A2, a l'altura de Sant Joan d'Espí, en direcció Barcelona, que obliga a tallar un carril i deixa 2 quilòmetres de retencions. D'altra banda, trobem retencions habituals als accessos a Barcelona. Al Llobregat s'hi observen aturades en tot el tram de l'A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol durant més de 9 quilòmetres. Al Nus de la Trinitat també hi ha intensitat per la C58 i la B20. I al Vallès destaquem la C58, que pateix congestió intermitent des de Sant Quirze durant 4 quilòmetres cap a la capital catalana.
13: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista a una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. I enmig d'aquest terrabastall polític i judicial que posa al punt de mira el PSOE, avui comença l'audiència de Badajoz el judici contra el germà del president del govern, David Sánchez, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació. L'acusen d'haver-se beneficiat l'any 2017 d'una plaça feta a mida per a ell a la Diputació com a coordinador de conservatoris. L'acusació li demana 3 anys de presó. També està imputat l'expresident de la Corporació Provincial, Miguel Ángel Gallardo, i 9 persones més vinculades a aquesta administració. Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol considera que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que un cop llegit l'escrit contra Zapatero no hi veu cap fet delictiu. Ho ha dit des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
12: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Y todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
1: Mentrestant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya està investigant l'exconseller i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, per presumptes delictes de prevaricació administrativa relacionats amb contractacions públiques de l'Ajuntament d'Altafulla. La investigació se centra en contractes que es van fer entre el 2017 i el 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar. La institució judicial veu indicis de cooperació necessària en presumptes irregularitats a Elena i al seu soci a l'empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, l'exconseller i exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. Nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen tenir la proposta per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i a Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
15: Ens emplacem doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
16: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
1: I en aquest context de desacord continuen les protestes dels mestres. Avui, nova jornada d'aturades al Maresme i al Vallès, després de la vaga a tot Catalunya d'ahir, marcada pels talls de trànsit a les principals carreteres del país. A Granollers van tallar l'AP7 en tots dos sentits de la marxa, com també van fer a Torredembarra, al Tarragonès. A Salt, els manifestants del Gironès van accedir a la via pel Voral en sentit França i van acabar tallant-la també en tots dos sentits. A Lleida es va fer una marxa per la ciutat i van acabar tallant-la la C12 i també la 2 durant 5 hores. Una jornada de vaga a tot Catalunya que ha tingut un seguiment del 29%, segons el Departament d'Educació, i que els sindicats eleven al 60%. A Barcelona, milers de professors i mestres també van tornar a omplir els carrers. En té més detalls l'Esther Minguell.
17: Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes amb proclames per abaixar les ràtios, a pujar els salaris, tenir més recursos per la inclusió i també moltes referències a la calor a les aules. El Sindicat d'Estudiants i també la Plataforma de Famílies en Suport a les Vagues han fet costat als docents. La Vanessa i la Núria són dues mares de l'escola Masques a Noves de Barcelona.
18: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
19: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen a l'abast. És que és impossible. Cada vegada hi ha infants que necessiten una atenció més individualitzada i no hi ha recursos.
18: Bueno, sí, un any que es tiren, un any sense anar de colònia, sense sortides, però al final és per un bé de tots els infants.
17: La protesta s'ha allargat amb tallers, taules rodones i un dinar popular per pressionar davant les negociacions del govern i sindicats.
1: Aquestes reivindicacions dels docents que també han rebut aquest dimecres el suport dels estudiants de la Conca d'Òdena. Alumnes de diversos instituts de la zona s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada. Han protestat contra les retallades en activitats escolars i han reclamat més participació en les decisions educatives. Els joves denuncien la supressió d'excursions, graduacions i viatges de final de curs, així com les dificultats que viuen els centres educatius per la manca de recursos i les altes temperatures a les aules.

0: en la posició de l'Organització Mundial de la Salut.
1: España actuó porque tenía que actuar, porque debíamos actuar, por tres razones fundamentales. La primera, por humanidad, porque había personas en riesgo que necesitaban auxilio y nosotros no miramos hacia otro lado. Lo segundo, por responsabilidad, porque había compatriotas españoles a bordo. Y lo tercero, por legalidad internacional, porque España es parte del Reglamento Sanitario Internacional. Hubo quien nos dijo que, bueno, que nos podíamos saltar los reglamentos internacionales, los compromisos internacionales, el compromiso humanitario que tenemos como país, pero decidimos que no lo íbamos a hacer.
0: Des de les files del Partit Popular han criticat la gestió que va fer el govern de Pedro Sánchez perquè consideren que va improvisar i asseguren que això demostra que l'executiu no està preparat per afrontar una eventual nova pandèmia 6 anys després de l'inici de la Covid.
2: I desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. Ens ho explica la Carina Bellbé.
3: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
4: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
3: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
2: Tornen els bonus consum a Barcelona. L'Ajuntament invertirà 4 milions d'euros en una nova campanya d'avals descompte de 10 euros per gastar a mercats municipals i botigues de barri. S'espera que això tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial local de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent a Barcelona per promocionar el comerç de proximitat. La iniciativa s'ha acordat en el marc de la Capitalitat Europea del Comerç Local i s'ha presentat a les jornades Barcelona Impulsa. I ens ho explica la Judit Vallès.
5: Els nous bonus consum es desplegaran en dues fases, coincidint amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar a 100.000 residents de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que després de la Covid la iniciativa va ser molt eficaç per promocionar el comerç local i que ara es vol consolidar.
6: Aquesta és la campanya de bonus més important que es fa a Catalunya per la magnitud, per la durada i perquè, a més, fent dues campanyes. I el que volem és, com us deia, estabilitzar-ho i convertir-ho en una part ja estructural de la promoció comercial de la ciutat de Barcelona que arriba directament a les botigues i arriba directament a la butxaca dels consumidors i consumidores de Barcelona.
5: Les compres es podran fer a comerços, mercats i serveis de proximitat i per participar els establiments hauran d'emplenar un formulari i els consumidors descarregar-se una aplicació de la campanya.
2: L'Alt Maresme està en alerta per una nova trobada neonazi. Serà en el marc de la 4ª edició del festival Chaos in the Sun, en presència de grups d'ideologia nazi. El cartell es reuneix conjunts coneguts per la seva trajectòria musical racista i vinculada a l'extrema dreta europea, i s'esperen uns 150 assistents. Se celebrarà els dies 29 i 30 de maig a Santa Susanna. Més detalls en aquesta crònica de l'Oriol Debat de TV Mataró.
7: Torna la trobada europea neonazi a Santa Susanna. Serà el quart any consecutiu que es fa el festival Chaos in the Sun, amb participació de grups neonazis de tota Europa al municipi de l'Alt Maresme. La trobada es farà en una masia privada situada a les afores de la població. L'alcalde del municipi, Joan Campulier, insisteix que a dia d'avui tenen les mans lligades i que no poden prohibir-lo.
8: Tenim que com a festa privada no hi ha armes, no hi ha armes per suspendre'ls. Santa Susanna és un municipi que ha apostat pel turisme familiar, que ha apostat pel turisme esportiu, i evidentment doncs, ara bueno, aquí surten moltes coses i evidentment doncs, això dona motiu doncs, a fer una reflexió.
7: D'altra banda,

0: La plataforma antifeixista de l'Alt Maresme es va manifestar a les portes de l'Ajuntament ara fa uns dies per mostrar el seu rebuig frontal a aquest festival. Tot i que el Consell Comarcal del Maresme va aprovar l'any passat una moció contra el feixisme i els actes que promoguin l'odi, l'esdeveniment tornarà a celebrar-se un any més. Després de les declaracions de l'alcalde, falta veure, però, quin és el futur d'aquest festival neonazi que us indesant.
1: Els treballadors de les 10 refineries de petroli de tot l'estat han fet vaga per primera vegada de forma conjunta. Entre aquestes hi ha els complexos de Repsol al polígon petroquímic nord de Tarragona i Acesa al polígon sud. Així, un centenar de treballadors convocats pel sindicat STR han bloquejat l'accés a la refineria de Repsol durant tot el matí de dimecres. Els convocants demanen l'aplicació de l'anomenat coeficient reductor de l'edat de jubilació, que ha de permetre als treballadors del refinament de petroli poder avançar la seva edat de jubilació. Els qui també fan vaga són els treballadors de l'empresa de bugaderia industrial Girbau a Vic, que han començat aquesta darrera nit una aturada de 48 hores després que l'acte de mediació entre comitè i direcció acabés sense acord. En el marc de la negociació del nou conveni col·lectiu, els principals punts de desacord continuen sent els salaris i els horaris. Els sindicats volen una pujada de salari fixa i no vinculada a l'IPC i rebutgen la jornada flexible per afavorir la conciliació. Segons Comissions Obreres, el seguiment de la vaga entre els treballadors del torn del matí ha estat del 95%. Us ho hem destacat ja en la portada, eh? Aquesta setmana Catalunya i bona part d'Europa estem vivint, de fet, temperatures molt més altes del que tocaria per un mes de maig. Un episodi de calor persistent, fora de temporada, que està sorprenent fins i tot els meteoròlegs. Avui volem entendre què està passant i per què fa tanta calor tan aviat. Lluís Miquel Pérez és l'home del temps d'aquesta casa. Bon dia, Lluís Miquel, i gràcies per acompanyar-nos així en persona, cara a cara, eh?
2: Bon dia, Helena. Ja sabeu, a disposar.
1: Escolta, fa una calor fora de temporada, ara jo ho explicava, però els experts dieu que no és una onada de calor, sinó una cúpula de calor. Quina diferència hi ha entre una cosa i una altra i per què passa ara, Lluís Miquel?
2: A veure, hem de partir de la base que aquestes temperatures són molt anòmales i des del punt de vista tan natural, per exemple, per l'agricultura, pels boscos, i també des del punt de vista personal, això es cataloga com a una onada de calor, bàsicament perquè venim d'unes temperatures a principis de mes que van ser més fresques de l'habitual i de cop i volta ens han vingut anomalies com les d'avui, que estan per sobre dels 10 graus. Per tant, no ens podem arribar a adaptar a aquestes temperatures tan elevades, la natura tampoc, i per tant, estrictament parlant, però personalment parlant, estem parlant d'una onada de calor. Ara bé, des del punt de vista oficial meteorològic, no podem dir que sigui una onada de calor per dos motius. Un, es contempla per convenció que les onades de calor s'han de tenir en compte en base a les temperatures que es donen en els mesos estivals, per tant, juny, juliol i agost, i encara no hi hem entrat. No hem arribat, podríem dir, a aquests llindars de temperatura. I segon motiu és que no hem arribat, de moment, a sobrepassar el que són els límits per considerar una onada de calor. Imagina, Helena, que ara fóssim a 10 de juliol. Amb les temperatures que estem tenint, encara no s'arriba a aquell llindar d'onada de calor. També s'ha de dir que una onada de calor són 3 dies consecutius, com a mínim, amb aquestes temperatures elevades. Però ja us dic, des del punt de vista social i gairebé real, el que estem tenint és anòmal i podria ser una onada de calor.
1: Val, per tant, tu parlaves ja d'anomalia puntual o forma part d'un patró que ja s'està consolidant amb el canvi climàtic? És una cosa que es anirà repetint més sovint del que ens pensem?
2: Sí, pensem una cosa. Catalunya està molt més a prop del Sàhara que no pas del Pol Nord. Per tant, de sempre, les entrades d'aire càlid i, per tant, les masses molt estiuenques i molt caloroses seran més fàcils que hi arribin que no pas les masses fredes. Ara hem de tenir present que aquesta zona del nord d'Àfrica ja està més calent de per si perquè és un planeta que està més calent. Per tant, l'atmosfera està dopada de calor. I així que arriba el vent des del sud, com està sent el cas dels últims dies, aquestes onades de calor arriben molt més aviat. Els estius està demostrat que duren més o menys 3 setmanes més que abans. Comencen abans i acaben més tard. És un patró que de ben segur, Helena, doncs ens n'haurem d'anar acostumant, perquè és que serà la norma.
1: Acabo ja, Lluís Miquel, parlaves tu ara de l'estiu, això, quin estiu ens espera, i també una mica fes-nos un balanç molt petitó d'aquests propers dies. Això haurem d'aguantar-ho gaires dies encara, i sobretot pensant ja en l'estiu.
2: Sí, a veure, de moment comencem pel que tenim més a la vora, que és bàsicament l'immediat, és una calor desorbitada, per exemple, a hores d'ara. Són les 7 i 52 minuts al matí. Tenim 30 graus al Cap de Creus, a hores d'ara. Doncs bé, les properes hores, molta calor. De fet, el pic es dona entre avui i demà. Algun indret de Ponent arribarà als 40 graus o fregarà els 40 graus. Cap de setmana que continuarà molt calorós, però arran de mar frenarà la temperatura. Més enllà, sembla, la setmana que ve, Helena, tenim l'esperança que a partir del dimarts la cosa es comenci a desinflar. Com pot ser l'estiu? És impossible poder-ho predir, però sí que podem dir en gran mesura que el que mal comença, mal acaba. I si tenim aquestes temperatures ja a aquesta època, serà fàcil que les onades de calor vinguin més fortes aquest estiu.
1: Lluís Miquel Pérez, gràcies, i com sols dir tu, n'estarem pendents a la xarxa.
2: I tant, i d'aquí una estona parlem.
1: Vagi bé.

0: Obrim ara, anava a dir, obrim la porta amb tanta calor, ja no sabem què ens diem. Obrim la porta a la crònica esportiva i ho fem amb Alexia Putellas, que s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat i havent aixecat 38 títols, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a la Mapi León, per a Ona Batlle i per a Marta Torrejón. Al final del duel, companyes i seguidors van homenatjar la doble pilota d'or.
1: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
0: La nit va ser rodona amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alexia, va fer el 2-1 definitiu. També va disputar el penúltim partit de Lliga l'Espanyol, que va empatar a 2 a Riazor. Les de Sara Monforte es van avançar en dues ocasions amb els gols d'Ona i Naima, però el Deportivo va igualar el marcador. La diana del 2-2 va arribar en el minut 88, ja pràcticament sense temps per a la reacció. L'empat manté les blanquiblaves dotzenes a la taula. I el Barça està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el de Liverpool, de 25 anys, és total i l'únic que falta per tancar l'operació és la revisió mèdica i la signatura, que es podrien produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. El Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost s'hi podran sentir les veus del grup Cantoria o de la soprano Nadine Sierra, entre molts d'altres. I ens ho explica el David Navarro.
2: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
3: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
2: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: I un altre festival, Sons del Món, ja ha anunciat la programació de la seva 19a edició, que se celebrarà del 25 de juliol al 21 d'agost entre la Ciutadella de Roses i diversos tallers de la DO Empordà. L'encarregat d'obrir aquesta nova edició serà Pablo Alborán, que actuarà el 25 de juliol. Pels Sons del Món també hi passaran, entre altres grups, l'Ax en Busto, els Amics de les Arts, Niña Pastori o Joan Dausà.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
7: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a ATM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
5: Salut activa.
8: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
9: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps, també pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure l'atenció de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure l'atenció i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
5: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. El magistrat Santiago Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 28 de maig i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i del Vallès. Desarticulen per primera vegada un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. En l'operatiu desplegat a Tarragona i Granada s'han fet 4 detencions. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, a màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i fregar els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Ampliem la informació amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, Helena. Doncs aquestes temperatures que ja a aquesta hora són desbocades. Per exemple, 30 graus tenim a hores d'ara a Llançà. En tenim 27 a l'Estartit. O, per exemple, al Tibidabo de Barcelona hi ha 26 graus de temperatura i són les 8 i 2 minuts del matí. Gran part de Catalunya ja a les immediates hores tindrà aquesta temperatura molt suau, de ple estiu aquest matí, i amb un cel completament destapat. Això voldrà dir moltes hores de calor intensa, picunadora, que a partir del migdia farà arribar els mercuris fins als 30-32 graus arran de mar i molt més amunt a les comarques interiors. Atenció cap allà a les 4-5-6 de la tarda, ja per tant avançada aquesta tarda, que la temperatura en el cas de Ponent, especialment al Segrià, també a la Vall del Llobregat, sobretot al Pla de Bages, també a les comarques del Pla de l'Estany, el Gironès i la Selva, o cap als dos Vallesos i la banda de l'Alt Penedès, aquí estarem entre 35 i 37 graus. La tarda tampoc portarà tempestes, Helena, per tant, moltes hores, com dèiem, d'una calor extrema, que, atenció, demà divendres encara s'accentuarà més a Ponent. Arran de mar, ja demà començarà a desinflar-se la temperatura.
1: Avui és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada que crida la reflexió sobre greuges encara persistents com el biaix de gènere que tot sovint pateixen en l'atenció sanitària que reben. Per abordar-ho, parlarem tot seguit amb la doctora Maria Àngels Mangas, presidenta de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere. I dels esports, Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I de la cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques. Gairebé passen 5 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, toca aquesta hora connectar amb el Servei Català de Trànsit perquè la Mireia Camats ens expliqui si hi ha gaires problemes a la xarxa viària. Bon dia, Mireia.
3: Hola, bon dia. Situació complicada a la xarxa viària catalana, l'autovia 2 i retencions de Castellbisbal a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona per un accident que ja s'ha pogut retirar. La B23 i a Coa del Papiol a Sant Feliu de Llobregat i d'Esplugues a Barcelona. A la C32 i a l'altitud i aturades de Gavà, Sant Boi de Llobregat en sentit nord i més endavant retencions entre Cornellà i Esplugues en sentit Barcelona per un camió avariat que ocupa el voral. A la C31 i a l'altitud de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord. A la P7 hi ha retencions de la Roca, Parets i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord. A la C-17, cua de Parets a Mollet en sentit sud, la C-60 molt carregada d'Argentona en sentit Mataró i d'Argentona a la Roca en sentit Granollers. A la C-58 hi ha retencions de Sant Quirze a Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud per un accident i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C-33, cua de Montcada a Barcelona. A la C-59, retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la Pota Nord, aturades a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C-31, retencions a Badalona per anar cap a Barcelona i situació complicada a les rondes de Barcelona en diferents trams en tots dos sentits. És tot, bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcó coll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Terdán. A més, també segueix la pista a una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. I enmig d'aquest terrabastall polític i judicial que posa el punt de mira al PSOE, avui comença l'audiència de Badajoz el judici contra el germà del president del govern, David Sánchez, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació. L'acusen d'haver-se beneficiat l'any 2017 d'una plaça feta a mida per ell a la Diputació com a coordinador de conservatoris. L'acusació li demana 3 anys de presó. També està imputat l'expresident de la Corporació Provincial, Miguel Ángel Gallardo, i 9 persones més vinculades a aquesta administració. Pedro Sánchez ha tornat a descartar, mentrestant, avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol considera que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que un cop llegit l'escrit contra Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Ho ha dit des de Roma, després de reunir-se amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
4: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
1: 8:09, nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen tenir la proposta per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
5: Ens emplacem doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
6: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
1: I amb les negociacions obertes entre Educació i els sindicats, el calendari de vagues es manté. Avui l'aturada se centra a les comarques del Vallès i del Maresme. S'han previst manifestacions i també talls de trànsit, com el que a hores d'ara protagonitzen mestres i professors a Mataró. Allà hi tenim la Beti Doñate i a la Clara Sánchez, de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quina carretera tenen previst tallar els manifestants o ja estan a punt de tallar els manifestants?
7: Molt bon dia. Doncs, com veieu, desenes i desenes de professionals de l'educació s'han congregat aquí a Mataró i es disposen a tallar l'autopista C32 després de tot aquest escenari que explicàveu ara mateix de força convuls. I, com veieu, doncs, ja estan a punt per iniciar aquesta marxa. I no és la primera que fan avui, perquè a les 7 del matí ja tallaven també un tram de l'autopista C32 a l'altura de Canet de Mar. Tenim amb nosaltres precisament una professora de l'Institut de Canet de Mar, l'Eulàlia Salix. Molt bon dia. Heu començat ja ben aviat aquest matí amb les reivindicacions. I com encareu aquesta jornada després de com va quedar les negociacions ahir?
8: Nosaltres seguim convençuts. Tenim molt clar que no defallirem fins que no aconseguim el que ens hem proposat. El que es va parlar i la mesa jo crec que està lluny encara del que nosaltres reclamem. I seguirem. Ja veieu que estem junts, estem fent molta pinya. Tot el col·lectiu docent, primària, secundària, PAS, és important també que això, no, que mostrem unitat, perquè tenim un objectiu comú que és important, que ens interpel·la a tots, no només a la docència, sinó a tothom, perquè estem lluitant per una educació pública de qualitat, i això és important que tothom ho tingui molt clar, que estem lluitant pels nostres drets, però pels drets de tothom. I això, reforçats i fent pinya.
7: Moltíssimes gràcies, Eulàlia. Exacte. Doncs, com veieu, està tot a punt per començar aquesta marxa que ha de tallar l'autopista C32, una de les principals vies de comunicació entre Mataró i Barcelona. És la tercera vegada que es tallarà aquesta autopista en aquestes protestes dels docents i la previsió és que més tard es manifestin també davant dels serveis territorials d'educació del Maresme i el Vallès Oriental amb seu aquí a Mataró.
1: Gràcies, Clara. Està clar que les negociacions van encarrilant-se, però el pols al carrer es manté ben ferm. Gràcies, companyes, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, també a l'interior i fins i tot al Pirineu. En el cas de Ponent i la Vall de l'Ebre, els termòmetres és previst que s'enfilin fregant els 40 graus. Aquest episodi de calor desbocada s'allargarà ben bé fins demà, quan tocarà sostre, tot i que a partir del cap de setmana la temperatura es continuarà mantenint per sobre de la mitjana. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. I avui, 28 de maig, és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones. Una data que té com a objectiu difondre l'estat de salut de les dones, les seves necessitats i demandes i el compromís de les administracions per donar-hi resposta. Es commemora des del 1987 i va néixer especialment vinculada a la prevenció de la mortalitat en el part i a la necessitat de proporcionar més informació a les dones. Amb el temps s'han fet evidents importants buits en les dades i en la recerca sobre la salut de les dones. Per això, avui busquem la reacció de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere. La seva presidenta és la doctora Maria Antònia Mangas. Doctora, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia. Encantada de que feu difusió de la nostra jornada i del que hi ha al darrere.
1: Doncs som-hi. Segons dades del Departament de Salut, les dones vivim més anys, però en pitjor estat de salut que els homes. A què responen aquestes diferències i què cal fer perquè s'equiparin?
9: Doncs hi ha un fet fonamental, i és que històricament els estudis relacionats amb la salut en general s'han fet en homes. S'ha pensat, i això sabem avui i tenim prou evidència científica, de que aquesta assumpció és un error, que homes i dones amb malalties diferents, biològicament som diferents i també socioculturalment. O sigui, el nostre sexe i el nostre gènere influeix d'una manera directíssima en la malaltia, i no sol això, en com es diagnostica. Si s'aplica un patró masculí, arribem a biaixos amb el diagnòstic, i tampoc la resposta al tractament és la mateixa. De manera que l'objectiu de la nostra societat, que està formalment constituïda des de fa poc temps, és per evidenciar aquestes diferències, per difondre i intentar, en base a què hi ha al darrere d'aquest procés diferent amb homes i dones, com hauríem d'individualitzar i de fer medicina de precisió, podríem dir, ajustant a les dones el que correspon a les dones i als homes el que correspon als homes. I vostè, hi ha un buit important.
1: Això és el que li volia preguntar, eh? Vostè ho deixava claríssim. La recerca biomèdica està centrada i s'ha centrat durant dècades en el patró masculí. Què s'ha de fer per revertir-ho? Què està millorant? I des de la vostra societat, què esteu fent per intentar que això canviï i el més aviat possible?
9: Doncs actuar principalment a tres nivells. A nivell de recerca, és el principi de tot. Si els assaigs clínics es fan solament amb homes, que això és el que passava al segle XX, fins al final del segle XX, doncs la informació que generi serà útil per homes, però no per dones. De manera que insistir en que la recerca, i cal formar els recercadors perquè la recerca inclogui pacients, i és investigació clínica, homes i dones, però també amb els models animals, que són els primers passos de la investigació. Amb ratolins, per exemple, que és majoritàriament s'assagen, per exemple, nous fàrmacs, han d'incloure els dos sexes. I així tota la investigació clínica. I estudiar les diferències. No s'hi val fer la mitja i dir el resultat global d'aquest medicament per la població és que és efectiu amb un 40%. No, no, és que hi ha casos on la mitja és el 40%, però amb dones és un 12% i amb homes és un 40%.
1: El dolor crònic, la fibromiàlgia o la migranya tenen una prevalença molt més alta en dones, però també és evident que continuen patint infradiagnòstic i estigma. Per tot això que ens explicava, és perquè com ho diria jo? Aquests biaixos del sistema sanitari són el que expliquen aquesta infravaloració del dolor femení que patim especialment les dones i que moltes vegades fins i tot en els llocs laborals no s'acaben de reconèixer?
9: És efectivament que pel que hem dit, com històricament la recerca ha estat androcèntrica i el model, per tant, que estem aplicant ho segueix sent encara, malgrat que s'han fet passos importants, és que les malalties que afecten majoritàriament a les dones han estat fins a dia d'avui molt menys estudiades, i que processos com l'endometriosis, que és un problema que afecta moltíssim la qualitat de vida de moltes dones, pot trigar encara anys, s'està escurçant, però anys a diagnosticar-se. O sigui que efectivament hi ha menys inversió encara a dia d'avui en recerca amb dones que amb homes, inclòs en finançament públic. I això s'està al món, estic parlant d'informació mundial, no és un tema ni autonòmic ni nacional, és a nivell mundial.
1: Doctora, li agraïm moltíssim que avui hagi aprofitat els nostres micròfons per d'altaveu, per denunciar-ho, per dir-ho, per explicar-ho. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
9: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. I ens ho explica la Carina Bellvé.
10: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
11: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
10: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Fa 10 anys que la ciutadania de Tortosa va votar en una consulta popular justament si preferia reinterpretar el monument franquista o, pel contrari, retirar-lo. El resultat, per àmplia majoria, va ser mantenir-lo, però una dècada després el monòlit continua dempeus i la polèmica encara està oberta. Ens ho explica en Dani Camacho, de Canal T.
12: Un 68% dels veïns llavors va votar a favor de conservar i reinterpretar el monòlit, tot i que una part de la societat no se va sentir representada per la consulta. Llavors era l'alcalde Ferran Bel, qui recorda que la votació va estar consensuada per 20 dels 21 regidors.
13: És que un encert va ser una decisió majoritària de tots els grups polítics. Ara, quan ho fiques en context, sembla que les coses com si fos una decisió, algú volgut vendre com si fos una decisió meua personal.
12: Malgrat tot, la comissió per la retirada dels símbols franquistes se va mostrar sempre en contra de la consulta.
14: Quan se va plantejar el tema de la consulta vam pensar que això era una cosa que estava fora de lloc, que era una cosa que no s'havia de consultar, el que nosaltres enteníem que havien de fer en aquell moment les institucions, no? Bé, a nivell d'Ajuntament o a nivell de Generalitat, era fer un pas endavant, un pas valent.
12: Ara que el resultat ja ha passat a la història, el govern de la Generalitat va assumir el futur del monument amb la intenció de retirar-lo. Just quan anaven a començar les obres, el 2021, un jutjat les va aturar amb unes mesures cautelars.
1: I també en matèria de memòria històrica, 85 anys després de la seva mort en una presó franquista d'Orduña, a Biscaia, les restes d'Ernesto Morales Casado han tornat aquest dimecres a la seva localitat, Amposta, en un emotiu acte organitzat per l'Ajuntament i per l'Institut Gògora del Govern Basc. La identificació ha estat possible gràcies a les exhumacions iniciades el 2014 al cementiri i a les proves d'ADN realitzades amb la família. El director del Gògora, Alberto Alonso, ha explicat que s'han recuperat 93 restes de presos morts durant l'inici de la dècada dels 40 i ha fet una crida a possibles familiars de víctimes catalanes. Els descendents directes de l'Ernesto han assistit a l'homenatge, entre ells el seu net Àlex.
15: Teníamos la gran suerte de haber encontrado también el nombre, apellidos y lugar de nacimiento de esos fallecidos. Es muy difícil, ha pasado muchos años, pero bueno, esto es una demostración también que con tesón, con fuerza y cuando una institución se cree realmente lo que es una ley de la memoria, al final se consigue.
16: Sabíem que Jim Uñabi havia mort a la presó d'Orulla, però d'alguna manera pues, se va oblidar amb el temps. Farà 3 o 4 anys se van ficar en contacte amb l'Ajuntament d'Amposta i bueno, va començar una mica ja el periple de reconeixement. Hasta l'última hora que es va fer una prova d'ADN que va confirmar que realment pues, nosaltres érem els descendents directes d'Ernesto Morales.
1: Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat i havent aixecat 38 títols, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. Al final del duel, companyes i seguidors van homenatjar la doble pilota d'or.
17: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
1: La nit va ser rodona amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alèxia, va fer el 2-1 definitiu. I el Barça està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el de Liverpool, de 25 anys, és total i l'únic que falta per tancar l'operació és la revisió mèdica i la signatura, que es podrien produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. El Catalunya s'ha avançat en l'anada de la final de l'Eurocup femenina de waterpolo amb un triomf sobre l'Atlètic Barceloneta per 14-9. La victòria permetrà a les gracienques afrontar la tornada dimecres vinent a la piscina marinera amb 5 gols de renta. D'altra banda, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la final de la divisió d'honor femenina davant del Mataró. L'equip andreuenc va guanyar per 10-8 amb Ari Ruiz, autora de 3 gols com a referent en atac. El segon assalt serà dissabte a la capital del Maresme. El Festival de Torroella de Montgrí defensa que la Morda també deixa rastre en la seva 46a edició, del 31 de juliol al 28 d'agost, i actuaran, entre molts d'altres, les veus del grup Cantoria o el violoncel·lista Pablo Fernández. Ens apropa els detalls el David Navarro.
18: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
19: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
18: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: La xarxa de comunicació local.
20: Tots els marroquins roben.
21: Ens treuen treballs.
22: Com a trans et veuen com un monstre.
23: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
24: Aquest amb un trastorn mental
25: és violent.
26: Una soledat, la gent gran.
27: Són gent que roben.
28: Paràsit. Marimatge.
29: Però si estic sol.
30: Puto mono.
31: Terroristes.
32: Ve a menjar plàtan.
33: Monstre. Tot això és odi.
34: Aturem-lo.
35: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
36: Sabies que...
37: Per què menjar sobres d'arròs pot ser perillós? Tot està en la conservació del propi arròs, és a dir, en el temps transcorregut entre la primera cocció i el moment en el que el consumim. En particular, has de parar atenció a aquest aliment perquè si no s'emmagatzema correctament pot tenir efectes molt desagradables en el cos. De fet, fins i tot es pot córrer el risc de patir una intoxicació si menges aquest cereal quan ja fa hores o dies que l'has bullit i no l'has guardat de manera adequada. Per això, per poder estar segur de menjar una recepta sana fins i tot calenta, cal posar en pràctica algunes precaucions. Per exemple, una vegada hem cuinat l'arròs, no s'ha de deixar a l'aire lliure més d'una hora. Si, per tant, ens adonem que ens hem excedit en les quantitats o que no som capaços d'acabar totes les racions, el millor de tot serà ficar l'excedent a la nevera com a més aviat millor. De fet, després de deixar refredar la nostra preparació, caldrà guardar l'arròs sobrant en fred sense que hagin passat més de 60 minuts. L'arròs, per tant, s'emmagatzemarà a temperatures baixes fins que decidim consumir-lo, cosa que s'ha de fer dins l'endemà de la primera cocció. El culpable de tot això es diu Bacillus cereus, un bacteri que pot provocar intoxicacions alimentàries. Les seves espores sobreviuen conserven fins i tot després de la cocció. I si el cereal es deixa a una temperatura ambient, els bacteris proliferen en molt poc temps, alliberant toxines que poden provocar vòmits i diarrees que poden durar fins a 24 hores.
0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. El magistrat Santiago Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i el Vallès. De seguida, tornarem a connectar en directe amb els companys de TV Mataró que segueixen a aquesta hora una de les protestes convocades. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i també al Pirineu, i fregar als 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. El meteoròleg de la xarxa, Lluís Miquel Pérez, ha augurat que tot plegat pot ser un pròleg del que ens espera a l'estiu.
2: És impossible poder-ho predir, però sí que podem dir en gran mesura que el que mal comença, mal acaba. I si tenim aquestes temperatures ja a aquesta època, serà fàcil que les onades de calor vinguin més fortes aquest estiu.
1: Avui és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada que crida la reflexió sobre greuges encara persistents com el biaix de gènere que tot sovint pateixen en l'atenció sanitària que reben. La presidenta de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere, Maria Antònia Mangas, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en xarxa.
3: És efectivament que pel que hem dit com històricament la recerca ha estat androcèntrica i el model, per tant, que estem aplicant ho segueix sent encara, malgrat s'han fet passos importants, és que les malalties que afecten majoritàriament a les dones han estat fins a dia d'avui molt menys estudiades.
1: El govern ha activat una nova convocatòria del Pla de Barris amb l'objectiu d'incidir als entorns més degradats, amb menys equipaments i amb problemes persistents, com ara l'accés a l'habitatge. Al Notícies en xarxa volem fer una mirada retrospectiva a aquest suport pressupostari al llarg dels anys per saber què ha canviat i què s'ha corregit per millorar-ho. Per fer-ho, en parlarem tot seguit a fons, a plató, amb Carles Martí, comissionat de Barris del Departament de Territori de la Generalitat. A les portes de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, els dies 9 i 10 de juny, ens centrem avui en la petjada del Vaticà a la ciutat. SEAT conserva el prototip de papamòbil dissenyat en només 15 dies l'any 1982 per a la visita aleshores a la capital catalana de Joan Pau II. El veurem en directe. Dels esports, destaquem que Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en titulars. Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. Mentrestant, Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol considera que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que, un cop llegit l'escrit contra Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Ho ha dit des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV quan només falten 10 dies per l'inici de la seva visita a Espanya.
4: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen que aquesta proposta els arribi per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
5: Ens emplacem doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
6: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
1: I amb les negociacions obertes, el calendari de vagues es manté. Avui, l'aturada se centra a les comarques del Vallès i el Maresme. S'han previst manifestacions i també talls de trànsit, com el que a hores d'ara protagonitzen mestres i professors a Mataró. Allà hi tenim la Betty Doñate i la Clara Sánchez, de TV Mataró. Bon dia, Clara. En quina direcció van, a hores d'ara, aquests manifestants?
7: Molt bon dia. Doncs ara sí, els manifestants es troben al bell mig de l'autopista C32. en tots dos sentits de la marxa, tant des de Mataró cap a Barcelona com també des de la capital catalana i cap a l'Alt Maresme. Ara tallen aquests dos trams de la circulació, però de moment no s'han aturat, segueixen a bon ritme i és que la idea és poder fer aquesta marxa també per dins de la ciutat i arribar un cop a dins de la ciutat a fer una manifestació, una protesta just davant dels serveis territorials d'educació al Maresme i al Vallès Oriental que tenen seu a Mataró a prop de l'estació. Ara mateix, com veieu, doncs se senten algunes sirenes de policia que estan tallant el trànsit i els cotxes ja es van aturant al pas d'aquesta manifestació per Mataró.
1: Doncs matí complicat també avui a les carreteres, especialment a les del Vallès i a les del Maresme per aquests talls de trànsit, ja ho veieu, dels docents. Gràcies, Clara.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Falten 5 minuts per 3 quarts de 9, us ho dèiem en titulars, ho destacàvem, el govern ha donat llum verda a la segona convocatòria del Pla de Barris, dotada amb 200 milions ampliables. És un bon moment per mirar enrere. La primera convocatòria va deixar fora 63 municipis i va requerir una ampliació pressupostària per no deixar projectes ben valorats al calaix. Avui volem saber què ha canviat, què s'ha corregit, quines novetats incorpora la nova edició i quin balanç fa el departament d'aquest primer any de desplegament. I per fer-ho, hem convidat a plató, també us ho denunciàvem, a Carles Martí. Bon dia, Carles Martí.
8: Molt bon
1: Ell
8: dia.
1: És comissionat de barris del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. Comencem, doncs, si li sembla, Carles Martí, per fer una mica un balanç del que va ser aquesta qüestió. La primera convocatòria, aquesta primera convocatòria, que jo ara ho deia, que va deixar fora 63 municipis i molts projectes avui encara estan en fase normativa. Què ha anat bé i què no d'aquest pla, d'aquesta primera convocatòria, i què ha après el departament d'aquell procés?
8: Bé, la primera convocatòria nosaltres en vam fer un balanç molt positiu, perquè van haver-hi 83 sol·licituds, això vol dir que hi havia ganes, hi havia resposta a aquesta proposta del departament de tornar a posar en marxa un pla de barris que vol ser una aliança entre ajuntaments, entre municipis i Generalitat per revertir les situacions de vulnerabilitat, de precarietat d'alguns dels barris amb més dificultats del nostre país. No? Per tant, va haver-hi molt bona resposta, nosaltres en fem un balanç molt positiu. Evidentment, no hi havia recursos en aquell moment per tots els projectes, en vam donar 20, se'n van quedar fora 63, i en aquesta nova convocatòria doncs, en donarem, esperem, com a mínim 20 més, amb els 200 milions que estan previstos, i anirem traient convocatòries fins que puguem arribar al conjunt de barris que necessiten al nostre país aquest suport i aquesta unió, aquesta complicitat forta entre administracions i també ciutadania per donar la volta a la situació en la que es troben.
1: Comissionat, aquesta nova convocatòria de la que vostè ara feia referència exigeix que la transformació

0: edificis, de portes endintre dels habitatges, i després reforçar molt aquest treball comunitari, aquest treball de cohesió social. Si no hi ha unes bones condicions de les persones, després la vida que es fa en aquests espais públics no canvia substantivament. Per tant, qüestions d'ocupació, qüestions de salut, qüestions contra la soledat, qüestions de treball conjunt, d'integració, són imprescindibles perquè un barri canviï. No n'hi ha prou només, encara que és imprescindible, en dignificar l'espai públic i els equipaments i els serveis, sinó que necessita també aquest esforç col·lectiu i comunitari.
1: Una de les característiques del pla i que de la qual n'heu fet bandera és de que vol garantir l'equitat territorial. Però molts municipis petits no tenen equips tècnics per redactar projectes complexos i tampoc massa pressupost per cofinançar el projecte. Com evitareu que aquesta convocatòria acabi premiant només els ajuntaments amb més múscul administratiu i econòmic? I deixi'm que li faci una postilla encara. Aquest dia entrevistàvem a un alcalde d'un petit municipi del Vallès Oriental que ens deia: nosaltres no tenim la figura de secretari, ja sé que ara també ho esteu intentant resoldre, però no tenim aquesta figura de secretari i, per tant, és molt difícil poder accedir a aquest tipus de projectes, a aquest tipus de subvencions, a aquest tipus d'ajuts, a aquest tipus de plans. Sí.
0: Aquest tipus d'ajuts i a tot, perquè realment la figura del secretari és absolutament imprescindible i per tant, per això, com vostè deia, s'estan posant mesures perquè es pugui solventar aquesta mancança greu d'aquestes figures en molts ajuntaments, no? Tampoc el pla de barris és per solucionar tots els problemes de tothom a tot arreu.
1: No, però que hi hagi equitat territorial...
0: Em refereixo amb el tema aquest dels secretaris i d'altres coses.
1: No, esclar que no. Això és una altra cosa.
0: El pla de barris el que vol centrar-se és en donar aquest suport als municipis per revertir aquestes situacions de vulnerabilitat màxima o important en algunes parts dels seus territoris, no? Llavors, amb els municipis petits, per una banda, accedeixen d'entrada 75% de finançament, de cofinançament per part de la Generalitat, i poden arribar al 90%. I per altra banda, nosaltres hem posat tots uns mecanismes per donar suport a aquests municipis en la redacció de projectes, especialment a través de la col·laboració amb les diputacions, que són les administracions que coneixen millor aquesta realitat i que estan més avesades a donar suport als municipis petits. No? Tenim molt present aquesta realitat. El programa no vol excloure ningú, vol arribar a tot arreu, a qualsevol manifestació de vulnerabilitat en qualsevol dels entorns, cascs antics, barris perifèrics, urbanitzacions, municipis petits, i per tant aquesta és la nostra filosofia. I de fet, en la primera convocatòria, dos municipis de menys de 5.000 habitants, entre els 20, és una proporció, jo crec que raonable, van accedir als fons i de fet estan molt contents i han començat a treballar amb el nostre suport més directe, no? Aquests dos municipis tindran, per part de l'Oficina Tècnica de Barris i Viles, que està escrit al comissionat, un suport més directe perquè puguin fer-ho.
1: Què ha de tenir un barri per ser considerat prioritari i quins criteris pesen més a l'hora de fer-ne la selecció?
0: Hi ha un criteri bàsic, que és la renda, és a dir, la mitjana de la població que viu en aquesta àrea, i nosaltres en diem tècnicament àrea d'atenció especial, perquè barri és un genèric, però tècnicament en diem àrea d'atenció especial, doncs la mitjana de la renda d'aquesta població ha d'estar per sota la mitjana de Catalunya. Això és condició sine qua non. Però després hi ha 26 indicadors que hem preparat, que vam preparar, que estan a les bases de la convocatòria, d'acord amb els criteris. Hi ha 11 criteris que fixa la llei sobre què s'entén per vulnerabilitat urbana, els hem transformat en 26 indicadors, i aquests 26 indicadors doncs, són els que, calculant-se, generen doncs, una avaluació complexa i compartida d'aquesta vulnerabilitat. Hi ha indicadors socials, per exemple, l'índex socioeconòmic territorial, que pesa molt, que elabora l'IDESCAT, però hi ha també indicadors físics sobre l'estat dels habitatges, sobre l'estat de la via pública, sobre les dotacions de verds. Hi ha aquests 26 indicadors que ens guien per identificar realment de manera objectiva quins són aquests barris vulnerables.
1: I si em permet, abans d'acomiadar-lo, Carles Martí, li haig de preguntar una mica sobre l'actualitat, sobre aquests escorcolls a la seu del PSOE Madrid ordenats per l'Audiència Nacional. El magistrat Santiago Pedraz també requereix al PSC informació i documentació relativa a les eleccions catalanes del 2024 i crec entendre que Junts, em sembla, i el Partit Popular i Vox, fins i tot, em sembla que ja estan demanant que Salvador Illa comparegui al Parlament per donar explicacions. No sé, una primera reacció sobre aquesta qüestió?
0: Desconec absolutament aquest requeriment, aquesta demanda. No sé a què refereix, però en qualsevol cas estic absolutament convençut de que no hi ha cap irregularitat en el desenvolupament.

0: volent de les campanyes que, a més, estan fiscalitzades a tot i a través i que, en fi, no, mai ha sortit cap element que pugui ser contradictori amb res de la legalitat.
1: Carles Martí, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Perdoni l'atracament gairebé amb armada, però li havia de fer. Que vagi molt bé, esperem que torni un altre dia fent més valoració del Pla de Barris, que és de moment el seu territori.
0: Encantat, hi haurà 3 convocatòries més com a mínim, o sigui que tindrem oportunitat.
1: Doncs va, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Notícies en xarxa, tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: I avui és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada que crida la reflexió sobre greuges encara persistents, com el biaix de gènere que tot sovint pateixen en l'atenció sanitària que reben. La presidenta de la Societat Catalana de Salut amb Perspectives de Sexe i Gènere, Maria Antònia Mangas, ha denunciat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa, la manca de recursos i les desigualtats en la investigació de malalties que pateixen les dones.
3: Com històricament la recerca ha estat androcèntrica i el model, per tant, que estem aplicant ho segueix sent encara, és que les malalties que afecten majoritàriament a les dones han estat, fins a dia d'avui, molt menys estudiades. O sigui que, efectivament, hi ha menys inversió, encara a dia d'avui, en recerca amb dones que amb homes.
1: A les portes de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona els dies 9 i 10 de juny, hem volgut conèixer la petjada del Vaticà a la ciutat. En aquest sentit, SEAT conserva encara el prototip de Papa Mòbil dissenyat en només 15 dies, l'any 1982, per a la visita a la capital catalana d'aleshores Joan Pau II. A la nau de la Zona Franca, on es conserven els models històrics de la marca automobilística, hi tenim en Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns com és aquest prototip.
4: Bon dia, Helena. Sí, som a la seu on SEAT conserva la seva memòria històrica. I dins d'aquest capítol de memòria destaca el Papa Mòbil, aquest prototip que l'empresa automobilística va dissenyar i construir en només 15 dies, tot coincidint amb la visita del Papa Mòbil a Espanya l'any 1982. Volem conèixer més de la història d'aquest vehicle amb Isidre López. Ell és responsable de SEAT Històrics. Isidre, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Quina és la història que s'amaga darrere la construcció d'aquest vehicle?
5: Doncs la història és molt senzilla. Resulta que la comissió del Vaticà, que va venir prèviament a la visita per comprovar que totes les rutes estiguessin bé, els espais, etc., es van adonar que el cotxe oficial del Vaticà, que en aquell moment era un Range Rover, amb la urna recent instal·lada, no passava per la porta d'accés al Santiago Bernabéu i al Camp Nou del Barça. Llavors van contactar amb les autoritats. En aquell moment la SEAT era una companyia de l'INI, de pública, per tant, ens van contactar i ens van demanar això, si teníem possibilitat de fabricar un cotxe per aquesta tasca. No? Llavors, a les mires ens quadràvem amb la plataforma del SEAT Pan, i per això van fer aquest SEAT Panda, que la gràcia és que es va fer en 15 dies. No?
4: Isidre, alguns dels elements que destacaries, la bandera, per exemple.
5: Sí, la bandera, com podeu veure, és de xapa perforada i pintada, perquè clar, en 15 dies no donava temps a fer-la de roba, no? Com més noble, no? També tenim detalls com, per exemple, la roda, la llanta, porta un tapacú diferent, que ve del Seat Ronda, que es va posar expressament perquè, si us fixeu, té forma de creu. És un homenatge, és un tribut a l'Església Catòlica, no?
4: I un altre element,
5: sí.
4: Isidre?
5: Parabrises és practicable, es pot baixar, com veieu, una mica semblant als de Safari, no? Aquí el lema de Joan Pau II, que era el Totus Tus, i també tot aquest entrellat de tubos perquè la santitat es pogués agafar bé a l'hora de pujar el vehicle.
4: Això m'interessa molt, Isidre, i d'aquesta manera acabarem la connexió. Explica'm com es va pujar el Papa en aquest vehicle.
5: Bueno, es va fer aquest escaló per facilitar l'accés, i bé, va pujar així per darrere i bueno, va fer tota la volta a l'estadi. No?
4: Doncs Isidre, em permetràs poder emular d'alguna manera el Papa Wittila, poder pujar aquest Papa Mòbil, aquesta relíquia històrica de la memòria històrica de SEAT, també de l'empresa automobilística, fins i tot de la societat, l'economia de Catalunya. Doncs així, Helena, així va poder viatjar el Papa durant la seva visita al 1982. Hem pogut mostrar i hem pogut tocar també i Bueno, imaginem que podem viatjar per aquella Espanya del 1982 en aquest prototip dissenyat en només 15 dies per l'empresa SEAT.
1: Doncs temps ara per als esports amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
6: Bon dia.
1: Alexia Putellas, que hi va dir adéu definitiu al Barça, el Johan Cruyff.
6: Sí, exacte. La victòria sobre la Reial Societat va ser el seu darrer partit amb la samarreta blaugrana després del comiat institucional al matí al Camp Nou. Al vespre ho va fer sobre la gespa i va tancar així 14 temporades de blaugrana en què ha guanyat 38 títols. Va ser un càlid homenatge al que li va oferir l'afició del Camp Nou, entregada al seu, però no va ser l'únic comiat, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. Al final del duel, Alexia va fer balanç del seu pas pel Barça i va parlar de la nova etapa que viurà a partir d'avui.
7: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
6: La nit va ser rodona, amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alexia, va fer el 2-1 definitiu. També va disputar el penúltim partit de Lliga l'Espanyol, que va empatar 2 a Riazor. Les de Sara Monforte es van avançar en dues ocasions, amb els gols d'Ona i Naima, però el Deportivo va igualar el marcador. El 2-2 va arribar al minut 88, ja pràcticament sense temps per la reacció. L'empat manté les blanquiblaves dotzenes a la taula. El Barça, en aquest cas masculí, està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el jugador nascut a Liverpool ara fa 25 anys és total i l'únic que falta per tancar l'operació és la revisió mèdica i la signatura. Tot plegat es podria produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. I el Barça ha fet oficial que Xavi Pascual no continuarà la propera temporada com a entrenador de l'equip de bàsquet blaugrana. El tècnic de Gavà ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescisió de 400.000 euros marcada pel contracte que el lligava a l'entitat fins al 2028. D'aquesta manera, Pascual posarà fi a la segona etapa com a entrenador blaugrana. Avui a 11:45 oferirà una roda de premsa. I el Catalunya s'ha avançat en l'anada de la final de l'Eurocup femenina de waterpolo amb un triomf sobre l'Atlètic Barceloneta per 14-9. La victòria permetrà a les gracienques afrontar la tornada dimecres vinent a la piscina marinera amb 5 gols de renda. D'altra banda, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la final de la divisió d'honor femenina davant el Mataró. L'equip andreuenc va guanyar per 10-8 amb 3 gols d'Ari Ruiz. El segon assalt serà dissabte a la capital del Maresme. Doncs el Catalunya a Europa i el Sant Andreu a la divisió d'honor agafen avantatge.
1: Gràcies, Cristina. Fins demà.
6: Fins demà.
1: I vosaltres, gràcies per l'atenció i guardeu-vos de la calor. Fins demà.

Amunt a Barcelona quan el sol es pon. Estic gaudint molt de coses que segur que enyoren els que no hi són. Gaudint de nits com aquelles que ha marxat qui sap on. Que ha marxat qui sap on. Però ara vull tornar.

Vaig a pit descobert que no sigui un atac. Em sento el pols molt accelerat. Digue'm, on t'has ficat? Per venir amb els Danis, el Xavi, l'Alfons, Marc, Jordi, Bernat, José, Daniel o Guillem, Violeta i cançons, les farem retornar com si fossin canons. Sento els teus solos i em venen sanglots. Potser són d'angoix, alguns sonen com glots. Blanqueta, garnatxa, el meu got. Jo d'aquí Barna no em moc, però hauríem d'haver fet més discos, tocat en més sales, moltes més cançons en festivals, festes majors, costellades.

Avui dinem, noi, Gerardo i Maria, veure el sac al teu cos. Si em pregunten si ploro per tu, jo els diré que no. Que la història que vam viure junts ha canviat de color. Ha canviat de color. Ei,

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada avui a les carreteres amb diversos accidents i avaries. De moment, un accident a la C58 a Montcada, un altre a l'A2 a Castellbisbal i un tercer a l'A2 a Pallejà, deixen carrils tallats en els tres punts i també una altra avaria a la B10 a Barcelona talla un carril i dificulta la circulació també en aquest punt. A banda, també s'assumen les retencions habituals a les rondes, a la C59 a Caldes de Montbui, a la C33 a Barcelona i, finalment, a la B30 a Barberà. I Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga també a escoles i instituts del Maresme i el Vallès, i de fet en aquests moments està tallada la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafolls. I també les multinacionals H&M i Nissan afronten també conflictes laborals a Catalunya per expedients de regulació d'ocupació. H&M planteja un ERO que podria afectar fins a 106 treballadors a Barcelona i Madrid, mentre que uns 300 treballadors també es veurien afectats per un altre ERO a Nissan, que preveu acomiadar, en aquest cas, 211 empleats dels centres catalans, que suposen un 37% de la plantilla. I els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferrat de Madrid i que s'ha allargat també durant més de 12 hores. Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu i fregar els 40 fins i tot a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Escoltem a Luismi Pérez, que és el meteoròleg de la xarxa.
2: És impossible poder-ho predir, però sí que podem dir en gran mesura que el que mal comença, mal acaba. I si tenim aquestes temperatures ja aquesta època, serà fàcil que les onades de calor vinguin més fortes aquest estiu.
1: Pel que fa a la resta d'afectacions meteorològiques, a la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i també a la serralada prelitoral, amb possibilitat de fet d'alguns ruixats, però serà molt local al Pirineu Oriental.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Què tal? Bon dia a tots, com esteu? Són les 9 i 3 minuts. Com cada dia arrenquem des de la ràdio amb la voluntat d'arribar fins les 11 en punt del matí, analitzant, explicant i aportant l'actualitat del dia. Avui, si tot va bé, d'aquí uns minuts ens visitarà en Jordi Simó, el tècnic de Medi Ambient, després de que, bueno, per parlar de la brossa, del medi ambient, de les platges i de tot el que tenim per davant, que no és poc. Tot just després de que ahir, doncs, per tancar programa, parléssim des d'aquest espai amb l'alcalde Stanis Forç i ens expliqués els motius pels quals s'han instal·lat aquests contenidors que tanta repercussió a nivell popular han tingut a la nostra vila. Avui hi ha nova vaga de mestres i de professors de secundària. No és l'última. En principi hi ha convocada encara una altra el dia 5 de juny. Però bé, veurem si finalment aquesta s'acaba d'un a terme, perquè segueixen negociant els sindicats i el Departament de... i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. I què voleu que us digui? Com van les negociacions? No ho sé. No ho sé. Ahir, a la sortida de la reunió, els portaveus del sindicat de professors van fer una valoració de com havia anat aquesta xerrada amb el Departament d'Educació. Parla Ignasi Fernández, portaveu del Sindicat de Professors de Secundària.
5: No hi ha cap acord, ni tan sols hi ha un principi d'acord, però potser podria ser el final d'un desacord.
4: Els periodistes no comen prou, ja us ho dic ara. Si això no està prou pagat. Eh? Vull dir, perquè clar, després pretenen que us ho expliquem. Què voleu que us digui? Sense voler desmereixer el gruix, eh? Però aquest tio és profe. Eh? Vull dir que... Saps allò de... És que no entenc el que explica el... A mi ara m'ha passat. Que no vol dir res, que és puntual, potser un chascarrillo, que es diu en castellà. Però podem tornar... Jo la posaria a la selectivitat. Comentari de text. Text.
5: No hi ha cap acord, ni tan sols hi ha un principi d'acord, però potser podria ser el final d'un desacord.
4: No? I aquí, com deia aquell, que deixin volar la imaginació. No? I arribin...
6: Es el vecino el que elige al alcalde, sí. Y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
4: Exactamente. Pues mira, ja tenim. O sigui, tenim comentari a text de català i comentari a text de castellà per la selectivitat. Bum! Posem els dos. Eh? L'amic Ignasi i el Mariano. Eh? Tots dos allà, venga, es el alcalde, el vecino, l'acord, el desacord per un principi. Ben trobat, Marina. Aquí. Molt bé. Bé, doncs això. Per tant, com està la negociació? Bueno, no ho sé. Ja, en tot cas, ja ho anirem veient al llarg del matí d'avui. Tenim tot el merder de la corrupció. Ja sabeu que a mi això dels polítics i tal no m'inspira massa confiança, però també us he de dir que... és el cas Joan Ignasi Elena, per exemple, que és Carles Torredembarra. És investigat. Investigat no vol dir res. Investigat vol dir que aquí està la policia i que hi ha algú que ha demanat que busquin, aviam si hi ha o no hi ha alguna relació amb qüestions que puguin ser il·lícites. És el que abans es deia imputat i que avui actualment es diu investigat. I per tant, bueno, ho dic perquè ara aquí hi ha un foc d'encenall, no? Ahir algú feia una broma, em va semblar molt corrent, de la Guàrdia Civil de la UCO anant a la seu de la Guàrdia Civil a buscar documentació, no? I picant la porta. Guàrdia Civil! I els de dintre. No, Guàrdia Civil somos nosotros. No, que somos nosotros. I bueno, em va semblar molt, molt, molt divertit i molt, molt enginyós, però realment vull dir que no ens deixem emportar per tot aquest soroll perquè, bueno, pot ser que no hi hagi res i pot ser que no acabi en res, com han acabat tants d'altres casos. Per exemple, com a entitat política ja el PP no va estar condemnat per corrupció. Va estar reconegut com a beneficiós de casos de corrupció fets per persones, però com a entitat política. És a dir, que a vegades acabem girant i bueno, crucialment creient coses que no s'acaben complint. I tot això ens tapa, jo penso, el més important de tot, jo, del que he vist avui a la premsa, que n'hi ha moltes coses, em quedo amb aquesta. El Tribunal Constitucional acaba de tombar dos articles de la Llei de Pobresa Energètica, en concret, els articles 6.4 i 9.4. Quins són aquests articles? Són els articles que prohibia a les empreses subministradores dur a terme el tall de subministrament a les persones que no pagaven, moltes d'elles, la majoria en risc d'exclusió social, són els articles que impedien a les companyies subministradores, repeteixo, fer el tall de llum o de gas, si les administracions públiques no havien fet encara l'informe de precarietat energètica, l'informe que han de fer els serveis socials quan una persona està en risc d'exclusió social. Si l'administració pública no havia arribat a temps de presentar, crec que tenen una setmana, 15 dies, per fer aquest informe. Si no havia pogut fer aquest informe, la llei, aquests dos punts, impedien a la companyia tallar el subministrament i li deien, escolti, esperis, perquè nosaltres no hem pogut fer això, sabem que ara està la pilota a la nostra teulada, però deixi que aquesta gent segueixi tenint llum i tenint gas. Bé, doncs el Tribunal Constitucional ha considerat que aquests articles trenquen el principi d'igualtat d'oportunitats, igualtat de realitats, d'igualtat d'execució i que, per tant, emparant-se amb aquest principi, doncs les companyies de llum i gas tenen dret a tallar el subministrament si passat el període corresponent les administracions no han fet l'informe de vulnerabilitat energètica. Clar, jo m'ho he mirat amb carinyo, això, i aquí hi ha diverses coses. El Tribunal Constitucional li dona molta importància al principi d'igualtat, no? Aquest principi d'equitat entre tots els agents, siguin físics o siguin empresarials, però li deu donar, o li dona, evidentment li dona menys importància a l'article, per exemple, al preàmbul de la Constitució, perquè és el Tribunal Constitucional, el preàmbul de la Constitució, que parla de dignitat i de vida digna, o a l'article 47, que parla explícitament de que tots els ciutadans de l'Estat espanyol tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouen les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer-ho efectiu. Adequat, adequat. Tot i que no es parla explícitament de llum i gas, l'article 47 de la Constitució espanyola parla de que un habitatge digne requereix els subministraments bàsics garantits. Això ho diu explícitament la Constitució. De fet, l'article 40 parla que els poders públics han de garantir el benestar social i les condicions de vida adequades. I el 43 parla de que sense energia per cuinar, refrigerar aliments o mantenir temperatures adequades, la salut es veu afectada. 47, 40 i 43. També parla l'article 128 de la funció social de l'economia. Els serveis essencials poden ser regulats per garantir l'interès general. Per tant, tot i que no es parla de llum i aigua i gas, l'article 47, l'article 40, l'article 43 i l'article 128 de la Constitució espanyola sí que fan referència explícita a la necessitat de que hi hagi aquests serveis perquè els ciutadans puguin viure en condicions òptimes. Però es veu que això al Tribunal Constitucional no li importa gaire, o en tot cas és menys important que el principi d'equitat entre els agents que viuen a l'Estat espanyol. Segurament el Tribunal Constitucional no deu haver tingut accés als beneficis que tenen aquestes empreses amb els subministraments que rebem a casa. Per exemple, Iberdrola va tenir l'any 2025 uns beneficis rècord de 6.285 milions d'euros. El 2024, de 5.600 milions d'euros. El 23, de 4.800 i el 22, de 4.300 milions d'euros. Endesa, el 2025, va tenir un benefici de 2.198, el 24, de 1.800, el 23, de 742 i el 22, de 2.541 milions d'euros. I finalment, ho dic per no centrar-nos a les elèctriques, anem al gas, no? Naturgy també dona electricitat, però bueno, és bàsicament de gas. Naturgy va tenir un benefici el 2025 de 2023 milions d'euros, 1.900 el 24, 1.986 el 23 i 1.650 el 22. 1.650 milions d'euros. Tot això està a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Tot això està clarament publicat. Clar, amb tot això, dius, hòstia, com pot ser que els senyors del Tribunal Constitucional tinguin tinguin aquest biaix. Intentes trobar-hi una explicació. Hi ha 12 magistrats del Tribunal Constitucional. Ricardo Enríquez, Cándido Conde Pumpido, María Luisa Balaguer, José María Macías, Juan Ramón Sáez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Inmaculada Montalbán, Juan Carlos Campo, Laura Díaz, María Luisa Segoviano i César Tolosa. Tots aquests són els 12 magistrats del Tribunal Constitucional. Per cert, segons sembla, els quatre primers, Ricardo Enríquez, Cándido Conde Pumpido, que és el president, María Luisa Balaguer i José María Macías, la feina caducada des del 2025. Bueno, aquests senyors són els del Tribunal Constitucional. Clar. Què cobra un secretari del Tribunal Constitucional? Segons les dades publicades a la web de transparència del Tribunal Constitucional, el secretari cobra 144.451 euros bruts l'any, per 14 pagues. Un magistrat, 152.000 euros. Un president, 160.000 euros. Una vicepresidenta, 169.000 euros. I el president del Tribunal Constitucional, 180.000 euros de sou anuals. A més d'aquest sou, se li ha d'afegir els complements d'antiguitat i els triennis acumulats que poden acabar sumant això uns 37.800 euros anuals més de les xifres que us acabo de donar. Són dades, repeteixo, de la web de la transparència del Tribunal Constitucional. Clar, és molt complicat que un senyor, una vicepresidenta o un magistrat, quedem-nos en la base, que cobra 152.600 euros a l'any, pugui tenir molta empatia envers aquella gent que per cobrar el mateix, alguns d'ells n'hauran de treballar 10 d'anys. 10 anys de feina per poder cobrar el mateix que cobra aquest senyor. S'haurien de revisar, no dic els sous, però sí les desconnexions socials que moltes vegades tenen, té la justícia i els seus magistrats quan prenen decisions com les que acabem de llegir del Tribunal Constitucional. En tot cas, si voleu, en podem parlar des d'ara i fins a 11 en punt del matí.
7: La ràdio, amb Josep Maria Cano.

0: Vinga, va, comencem. Previsió del temps. Temperatures altes. Diuen que les més altes de la setmana. Diuen, ja veurem si s'acaba complint. En Quim Serra en té totes les dades.
1: Hola, molt bon dia. De moment continuem endavant amb una setmana marcada per la calor, unes altes temperatures que avui tornaran a portar valors, de fet, més alts que els d'ahir. I si ahir ja s'enfilaven fins als 29 graus a la costa i cap a l'interior de la comarca arribàvem als 33, avui es podrà arribar als 34 de màxima cap a l'interior del Maresme i a prop de la costa farà els 30. Per tant, ambient de rigorós estiu, el que tindrem en el dia d'avui. Tot això amb vents que seran molt fluixos aquest matí, també a la tarda, tot i que una mica més reforçats, de força 3 com a molt, de component bàsicament sud-oest de Garbí. La situació marítima dominada pel marejol, una mica de mar de fons poc important i, en quant a l'estat del cel, no cal dir-ho, una jornada més amb el cel serè a tota la comarca. Demà divendres continuarem amb un temps setmanal d'avui. Les temperatures sembla que en conjunt no pujarien tant, continuarà fent calor, no ens enganyem, però sembla que les temperatures podrien davallar una mica en relació a les, o si les comparem amb les d'avui, poca cosa. En general, amb alguns núvols que apareixerien de cara a la tarda, núvols alts i mitjans, especialment cap al Maresme Nord, que arribaran sense pena ni glòria, núvols poc importants. Els vents, com avui, continuaran fluixos, molt més variables i la situació marítima tranquil·la, mar arrissada a tota la costa de la comarca. El cap de setmana, dissabte, tot apunta que tindrem també l'arribada de nuvolades a la tarda i hi haurà tempestes cap a l'àrea del Pirineu, Prepirineu i alguns punts del nord de la serralada prelitoral i les restes en forma de núvols alts i mitjans arribaran aquí al Maresme. No descartem alguna goteta puntual i poc important cap a l'àrea del Maresme Nord, tant la tarda de dissabte com la de diumenge, amb unes temperatures que al cap de setmana poden baixar una mica, tampoc no massa, sobretot dissabte, i per tant continuem amb calor, però una calor més moderada. Dilluns començaríem la nova setmana amb un temps estable. Dimarts podrien arribar algunes tempestes a la tarda i aleshores les temperatures ja baixarien d'una forma una mica més clara.
2: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
0: Bé, temperatures, com veieu, altes. Jordi Simó, bon dia, benvingut.
3: Bon dia, bon dia, Josep Maria.
0: Molta calor.
3: Molta calor.
0: Jo, amb això, intento ser just, eh? Intento, i sobretot, no fer grossa la bèstia. I aquesta cosa de, oh, temperatura rècord, ja tenim tal... Sí, bueno, d'acord, vale. Però també és veritat que, més enllà de l'escalfament global, també estem patint un canvi en les estacions, en, sí, en el, diguéssim... El mes de novembre, el comentari és, és que anem amb màniga curta al sí, tal, eh? Sí. I de vegades, al febrer, anem pelats de fred, que no tal. És a dir, quan probablement siguin rècord al maig, però també pot ser, igual m'equivoco, és probable, però també pot ser que a l'agost o al juliol doncs faci menys calor que la que teníem fa un any. És lo desitjable, però no, és així.
3: És així, en canvis sobtats, però també és cert que hem tingut un primers 4 o 5 mesos d'any doncs més fred l'hivern, sí, plujós,
0: sí,
3: la primavera tampoc ha sigut molt calorosa,
0: no?
3: El mes de maig, doncs fins fa molt poc, doncs ha estat relativament frescot. Parlàvem amb les guinguetes aquests dies, que han patit unes temperatures no massa agradables, amb pluges... Mm. Per tant, fins ara, relativament normal, no? Ara és veritat que és bastant excepcional això que està passant aquests darrers dies, però també estem en una dinàmica de canvi a nivell global i ens hem d'adaptar. No sabem què passarà el juny, juliol, agost...
0: Que igual segueix fent la mateixa calor, o igual no.
3: Igual no, eh? Sí que això ho hem de veure. Evidentment que per la dinàmica que portem els darrers anys i per tot el tema de canvi climàtic que hi ha, la previsió és que entrem en uns mesos que haurien de ser també molt càlids, no? Però estem també en un any que estan passant coses estranyes, no? Sí, que recordo aquell període de pluges tan bèstia que vam tenir aquest hivern, tan excepcional, que no passava mai, no? Doncs va passar, no?
0: I que jo recordo aquí un dia amb tertúlia, en Carles Pérez i en Joan Major, em van dir, hòstia, quan els plomeros de les canyes són molt frondosos, fot molt de fred, i són molt frondosos. I això ho van dir el mes d'octubre. Per tant, aquest hivern serà molt fred. Jo no m'ho vaig creure i va passar.
3: No, és veritat. Jo recordo aquest hivern d'haver tret aquelles jaquetes o aquells abrics que no treies de fa 2, 3, 4 anys enrere, no? Mm-hmm. Perquè va fer dies de més fred. O també la capelina o, diguéssim, els paraigües que ja no sabies on estaven, no?
0: Sí.
3: I ostres, que no parava de ploure, no?
0: Bé. Vull dir que no engreixarem la bèstia, ens anirem adequant, eh?
3: Jo crec que ens hem d'adaptar, calma, no? O sigui,
0: exacte.
3: Tampoc és una calor allò que excessiva que no puguem suportar, no?
0: Sí, bueno...
3: Jo les nits es dorm bé,
0: sí.
3: Molt bé.
0: Sí, a casa encara et dormim amb la finestra tancada.
3: Exacte.
0: La de l'habitació, potser la d'algun del menjador
3: exacte,
0: i tal, la deixem oberta perquè ventili, però la d'habitació encara es dorm tancat.
3: És prou agradable, exacte. Els matins a primera hora s'està molt bé, cap al vespre també... Sí. I és veritat que pel migdia, primera de la tarda, fa molta calor, però tampoc és una cosa que no es pugui suportar, no?
0: El que sí que passarà, que ja ha passat, Jordi, és que, del lloc on vens, s'omplirà una altra vegada. Aquest cap de setmana passat, com que a més a Barcelona era festa i l'àrea metropolitana era festa, molta gent es va quedar a la segona residència. Sí. A més, les escoles tenien festa, per tant, encara va sumar més. Mm-hmm. I es va veure un primer dia de platja, jo crec que plenament de temporada.
3: Sí.
0: Tot i que, oficialment, estic fent així com entre cometes amb les mans, la temporada no comença fins al dilluns. No?
3: El dilluns, el 10 de juny, la temporada alta d'estiu, que diem de platges, fins al 30 de setembre, 4 mesos sencers, que la van fer aquesta temporada de platges, la van definir ja fa uns anys enrere, i ara veníem parlant amb el coordinador de platges de Servei de Vigilància i Salvament, no?
0: Sí.
3: Que potser s'haurà d'anar redefinint en els propers anys en funció del canvi climàtic, perquè allò que eren 4 mesos, potser la bonança et fa que hi hagis de posar un 5è mes o un 6è mes de temporada de platges, perquè potser
0: si
3: això que està passant ara, no?
0: Sí, la calor segueix avançant-se al final.
3: Avançant, no? Mm. Però oficialment comencem dilluns i llavors començaríem el que seria el servei de neteja de platges a plena intensitat, cada dia de la setmana amb tot l'equip, i veureu que els equipaments de platges de passeres s'acaben de completar aquests propers dies, vale? perquè tothom pugui accedir fins a prop de la zona de bany de la forma més còmoda possible, especialment el Cavalló, que és immensa, el banc de sorra que tenim aquest any. És a dir, nosaltres tenim unes passeres que fan riure, no? En aquest moment, i són molts metres, fan riure i potser tenim 50 metres col·locats a cada tram, no? I fa riure perquè et queden 40-50 més per completar, no? I veureu això, veureu doncs, tots els bancs de dutxes col·locats, perquè quan sortim de la... Després les línies de vida que ja estan col·locades,
0: també.
3: I falta alguna...
0: Les plataformes aquelles...
3: Les plataformes cap a finals de juny.
0: Molt bé,
3: val? Perquè volem que hi hagi l'equip de Servei de Salvament i Socorrisme ja instal·lat, que s'instal·la el dia 13, d'aquest mes, d'acord? Però començarà amb un servei discontinu caps de setmana de juny, el festiu de Sant Joan i caps de setmana de juny. Llavors, volem que a finals de juny, quan ja començarà ininterrompudament el servei de salvament fins al 31 d'agost, ja tinguem les dues plataformes instal·lades.
0: Correcte.
3: Per si mai passa res i haguem d'anar a fer algun rescat, no?
0: Val.
3: Per tant, això fins la segona quinzena no les instal·larem, eh? Però estan allà guardades i estan...
0: Està tot a punt.
3: Està tot a punt.
0: Per tant, tindrem les illes de papereres, tindrem les passeres...
3: Les línies de vida. Per la gent gran que pugui entrar i sortir a l'aigua amb facilitat, d'acord? Els abalissaments dels espigons perquè no ens acostem per el perill que hi pot haver, d'acord? En el cas de la Musclera, doncs, que hi ha aquell espigó antic, també perquè no s'acosti la gent on hi ha el cormarí, que li aprofita per instal·lar-se allà, doncs, per intentar fer aquesta conservació. I les dutxes ja estan operatives, la vigilància i salvament a mitjans de juny, lavabos, arriben 5 lavabos més a partir del dilluns.
0: Molt bé.
3: Per tant, bé, tot el que és el dispositiu de platges...
0: Ja està.
3: Està, i ara jo... A veure, que em ve molt de gust venir, eh?
0: Sí,
3: però
0: sí.
3: M'hagués quedat a la platja perquè s'estava realment molt bé. Està, aquests dies també, de molta bonança, l'aigua està molt calmada.
0: És espectacular.
3: Està espectacular, eh? Seria tot arreu, però no només Arenys, sinó tot el litoral.
0: Sí.
3: L'aigua està molt transparent, està molt neta.
0: Aquests dies hi ha molta pressió atmosfèrica i, per tant, hi ha molt poca onada.
3: Sí.
0: I l'altre dia veia gent fent paddle surf o fins i tot embarcacions que entraven a molt baixa velocitat, i veies com quedava, es veia tota l'estela perfectament dibuixada, perquè l'aigua és un mirall.
3: És un mirall, és com un gran llac,
0: sí.
3: I realment veus el fons. A la Picòrdia, ahir que vam estar també, és que és molt transparent,
0: sí.
3: I és molt difícil de veure aquesta transparència a una platja que té molt sediment fi, no?
0: Sí.
3: I que la mínima que hi hagi un moviment, tot es posa en suspensió i allò veus una aigua barreig, no?
0: És tèrbol.
3: I ara veus el fons, no?
0: És espectacular.
3: Està molt bé. Això, aquí no tenim cap incidència la gent de Medi Ambient ni l'Ajuntament. Eh?
0: O sigui, ni a favor ni en contra.
3: Això és de natura que de moment ens està ajudant i, per tant, vull dir que la gent que pugui anar que ho gaudeixi molt.
0: Doncs, escolta'm, quan, abans del dia 13 quedem un dia i parlem únicament de platja, si et sembla.
3: Sí.
0: També hi ha tota... Hem de parlar també amb la gent, amb els navegants, perquè sabeu que la deriva litoral provoca canvis, sobretot de profunditat.
3: Sí, sí, hem de vigilar molt.
0: I en zones on abans es podia fondejar i ara queda un pam.
3: Ha de vigilar molt, sobretot davant del camí de mar.
0: Exacte.
3: Allà és perillós perquè hi ha un banc de sorra molt important i molt poc profunditat.
0: Que va creixent. Cada any és més alt.
3: Va creixent.
0: Allà guanyarem un... Allà apareixerà una illa.
3: Potser apareixerà una illa i potser un travet de platja, no ho sé. No sé què passarà, però això és ciència-ficció, però és veritat, eh? I això que dius que hi ha molt poca... S'ha de vigilar, molt poca profunditat.
0: Bé, doncs, escolteu, ja en parlarem de tot això. Tenim altres qüestions relacionades amb la brossa, que és el mantra que ens ocupa des de fa un any. Aquesta temporada és la temporada. Diu... Ara vaig a ser molt incorrecte. Hem passat una temporada de merda que perquè ha estat l'abans, el durant i ara el després.
3: Sí.
0: Deixa'm preguntar-te per l'últim aquests contenidors que s'han posat ara que se'n posarà un de més.
3: Sí. Quatre en total.
0: Aquí a Arenys de Mar, que hi ha gent que ho veu com un pas endavant, hi ha gent que ho veu com un pas enrere, hi ha gent que ho entén, hi ha gent que no ho entén. Entre 17.000 sensibilitats diferents, imagina't.
3: Costa molt, d'encaixar.
0: A mi em costa, però... Si s'ha decidit...
3: Costa molt. Aquí, per aclarir, no? hi ha com una estratègia comuna, no? Que és posar en marxa un porta-a-porta, un porta-a-porta arreu de la vila, no?
0: Sí.
3: Per tant, amb el que això vol dir, que hem de fer aportacions individuals identificables els dies que marquem en un calendari, i no només a una part de la vila, sinó al conjunt, no? Mm. Aquesta estratègia l'hem intentat aterrar a tot arreu, però a tot arreu no som iguals. Aquí a Arenys, sobretot, no? Aquí hi ha una complexitat urbanística i social, sobretot urbanística, molt marcada, no?
0: Uh-huh.
3: És a dir, ja tenim un nucli antic molt potent, amb carrerons molt estrets i, bàsicament, vivendes unifamiliars, no?
0: Sí.
3: I després tenim un eixample molt, molt potent, també, de molts carrers amb vivendes plurifamiliars de 5, 6, 7, 8 plantes, no?
0: Sí.
3: A més, tenim urbanitzacions... Tenim un seguit de barris molt antics per tot arreu, per exemple, Sant Telm, Pla dels Frares, Saboada, Apartaments Catalunya...
0: Exacte, Apartaments Estrella, també, no?
3: Exacte, no? I llavors, i sobretot aquests més antics que no tenen ascensors, per tant, tenen unes problemàtiques interiors importants, és a dir, doncs aquella persona gran que viu en aquell quart pis com baixa cada dia... Va, llavors, hem intentat aterrar el porta-a-porta, la idea general, que tots hem de fer aportacions individuals per millorar molt la selectiva, adaptar-nos a cada realitat, si és possible.
0: Vale.
3: Molt fàcil, tota la gent que té vivenda unifamiliar, doncs al davant del portal. Amb comunitats plurifamiliars, si tenim espai de voreres, cap problema, doncs Cubells a la vorera, al costat del portal, no? Si no molestem a ningú. Després vam buscar maneres de dir, doncs, teniu un rebador privat doncs, exterior aquí dintre. Molta gent, per exemple, al carrer Montal ho fa així, o a la Riera, i cap problema. Hi ha gent que va optar per una altra solució, que és el cubell comunitari.
0: Sí.
3: Doncs cap problema.
0: També.
3: Hi ha gairebé 30 comunitats que ho fan així. Després, altres que no els anava bé cap d'aquestes solucions que havíem dit, doncs va, busquem uns penjadors, no? Una estructura vertical per penjar. Llavors van dir, bé, els volem aquí.
0: Molt bé, doncs, cap aquí. Allà.
3: cap allà, no? Després hem anat posant en pràctica totes aquelles solucions, aterrant el porta-a-porta, tot arreu, perquè tothom estigui el més còmode possible, amb una idea que per mi és clau, que la gent se senti atesa i se senti escoltada i se senti respectada i que la gent se senti partícip d'aquest sistema. I ja que hem de fer el porta-a-porta, com a mínim l'Ajuntament m'escolti, em permeti de dir, vale, doncs jo vull aquesta opció, aquesta altra o aquella altra, no?
0: Que malgrat sigui una imposició, que ho és, perquè, perquè la norma final, i la convivència obliga,
3: al final
0: no sigui una imposició almenys obligada possible.
3: Com a mínim...
0: S'entén perfectament.
3: L'àrea tècnica i el govern ho ha intentat d'aquesta manera, no? I així es va expressar quan vam presentar el projecte també als grups municipals. És a dir, farem tot el possible per encaixar el porta a porta a cada realitat, no? I bueno, mira, aquest dimarts es va fer la reunió 444. 444 a peu de carrer.
0: Déu-n'hi-do.
3: Més les 26 al Calissai, que sí que estem gairebé a 470 reunions amb gent.
0: Sí, sí.
3: Llavors, hem intentat que tothom tingui una solució, no? I potser hi ha un ventall de 7, 8, 10 solucions. I dintre d'aquesta discussió que hem tingut i aquesta revisió que permanent que tenim, doncs, les solucions, algunes solucions que havíem adoptat i consensuat, doncs, el dia a dia ens han dit que no funcionen, o que no agraden, o que hi ha queixes, o que hi ha conflictes entre comunitats. No?
0: Correcte.
3: I se li ha donat una última volta que diu, bueno, doncs, no va bé cap solució. No? Cubella a terra, cubella al rebador, cubella a la calçada, cubella en penjador,
0: cubell comunitari,
3: cubella amb estructura de fusta. Cap d'aquestes serveix, no? Perquè a mi em serveix, però el del davant no li serveix perquè li molesto. Doncs se li va donar una darrera volta i és el contenidor tancat individual d'una fracció orgànica per intentar minvar el nombre de cubells que apareixen a la via pública, ja sigui acumulats a terra, ja sigui amb uns penjadors, ja sigui amb una estructura de fusta.
0: D'acord.
3: I aquesta manera pot semblar, o esperem, que resolguem el problema de que hi ha determinats punts molt concrets d'Arenys de Mar. Bàsicament, al carrer d'Oedes.
0: Val. Que té aquesta vorera de la mà esquerra,
3: Molt estreta, la mà dreta molt àmplia, d'acord? I havíem, per exemple, decidit i convingut aportacions de la mà esquerra al cantó dret. Sí. Però no a la vorera del cantó dret, sinó a la calçada del cantó dret, perquè ens entenguem. Per tant, una mica lluny dels portals del cantó dret, però, evidentment, els teníem molt més a prop que els del cantó esquerre. Llavors, la discussió que hi ha hagut és a dir, escolti, els del cantó dret, per què hem d'aguantar, no?
0: Nosaltres...
3: Els cubells del cantó esquerre quan, diguéssim, ells tenen una vorera, per molt estreta que sigui, que la podríem posar allà, o on puja el comunitari.
0: Sí. Molt solidari, tot plegat, també.
3: Clar, nosaltres ens hem trencat el cap, no? I, al final, doncs, l'alcalde va dir, escolta, doncs busquem una enèsima solució. I l'empresa li va plantejar una solució que és, mira, un cubell tancat, no? Un contenidor tancat, en control d'accés, per la fracció orgànica. I això ens pot estalviar tots els cubells de la fracció orgànica de dues, tres, quatre comunitats que hi ha al voltant d'aquell punt conflictiu de penjadors, d'estructura de fusta, de cubells a terra, no? Bé, això és una altra prova. Una prova més en la via d'encaixar el sistema a tota la realitat i totes les demandes de la gent, no? Que entenc que en algun punt ha d'arribar a un punt final de dir, bé, doncs aquest és el sistema final, perquè jo crec que el que passa a Arenys, sincerament, no he tingut temps de contrastar-ho amb altres portes a portes, eh? Però el que sí que tenc clar, per exemple, que ningú ha fet 400 reunions em consta, per companys i per empreses que fan educació ambiental, ningú ha fet 400 reunions, i jo crec que ningú ha fet els canvis en els sistemes d'aportació com hem fet aquí, no? Penjadors, si voleu penjadors, estructura de fusta, ara un cubell tancat...
0: Per tant...
3: La fita només és, Joan Maria, que aquelles comunitats que no hi ha manera de que puguin arribar a un consens i que no els agrada cap de les solucions que els hi hem ofert, que són no una, 8, 10 solucions, no n'hi ha cap que els hi convingui. I si en alguna li convé a l'altra comunitat no, hem arribat a aquesta solució per intentar que tots participin, no tinguin conflictes, i que la recollida selectiva Arenys no baixi.
0: Correcte, que seguim en aquells estàndards del 70-80%.
3: Ara estem al 75% de recollida selectiva a la via pública,
0: sí?
3: I sumant-li el 5-7% de la deixalleria, el tèxtil de roba i l'oli, ens anem a 80-82% de recollida selectiva total. Bastant, Arenys a Mar,
0: no? Molt més del que hi havia
3: és
0: abans.
3: És molt més. Mm? Llavors, bueno, no sé, després de tot aquesta...
0: No, no, està bé, està bé.
3: Tota per tant, més que res que s'entengui una mica, eh?
0: Val, que estem parlant d'uns llocs puntuals, on hi havia... on el sistema generava conflictes veïnals.
3: Per exemple, és el bloc número 511 del carrer Duet, és un bloc nou.
0: Sí.
3: D'acord? De pujant, passat a Montserrat.
0: Sí.
3: Un bloc nou amb una vorera d'un metro, un metro i mig. D'acord? Aquesta gent anaven just al davant, que és carrer Duedes 34-36, que tenen 6-7 metres de vorera, no? Aquesta gent els hi van col·locar uns penjadors perquè és l'única solució que aquell bloc tenia, volia, per fer la seva processió de Cubells, però havia de creuar i anar a la vorera dels veïns al davant.
0: Clar.
3: Inicialment els veïns van acceptar, de dir, bueno, doncs, per solidaritat, acceptem, no? Després de veure la realitat i de veure que l'aportació és molt gran i que l'ús és molt gran i que hi ha molts cubells, els mateixos del 34-36 van dir, si ens l'ajuntem, parem un moment, torneu a venir cap aquí, torneu a parlar allò que us vam dir que sí, doncs ara creiem que no.
0: Vale?
3: Hi ha opció de treure aquests penjadors o reduir-los molt, no?, amb una altra solució, perquè ells puguin venir, els del número 511.
0: I fer-ho, però...
3: Però que ens aporti la brossa sense que nosaltres veiem cada dia, no?, un conjunt
0: de cubells allà penjats.
3: Bueno, és el que hem intentat. No sé si ho hem aconseguit, Joan Maria,
0: No.
3: I potser estem... Hi ha gent que es deu queixar i jo ho entenc, eh?
0: Escolta'm, va, més coses, va, per no centrar-nos en això. L'app, vaig a les coses que són més així.
3: Sí.
0: Jo, això, et poso el meu exemple.
3: Sí,
0: jo he entrat a l'app i posa que jo no he reciclat envasos mai, cosa que no és veritat.
3: No, no és veritat.
0: I he reciclat l'orgànica 6 cops, cosa que tampoc he reciclat més. I algú li diu, i vostè ha reciclat, crec que és tèxtil, cosa que tampoc és veritat.
3: Que tampoc és veritat.
0: Perquè no es pot... Les dues primeres pala mala i l'altra pala... O sigui, compteu una reciclada que no s'ha fet.
3: Que no és. Això són problemes nostres, i aquí jo demano disculpes perquè és un... a veure, hi ha una empresa de recollida selectiva que té un contracte, llavors hi ha dues empreses que fan tota la part tecnològica, la plataforma informàtica i tot el dispositiu de les àrees d'emergència i del control d'accés, no? Bé, per exemple, això que dius de les dades d'envasos, no? Les dades d'envasos hi són. Tenim moltes dades nosaltres que les veiem, jo les veig, no?
0: D'acord.
3: Però l'empresa no les activa, perquè hi ha un problema informàtic amb aquesta part per poder-les mostrar, però que hi són. Que no són zero, les teves ni de ningú. N'hi ha moltes dades que les estem llegint, no? Segon problema, amb el tema de les lectures de l'orgànica, no?
0: Sí.
3: Que dius que són
0: 6. A mi me'n surten 6.
3: Que, evidentment, nosaltres estem llegint des de primers de març, d'acord? Vale? Vam dedicar el primer mes i mig a aterrar el sistema i a que el treballador es dediqués a conèixer el poble, a conèixer els conflictes, a com treure el cubell d'un penjador buidar i tornar-lo a posar. I a partir de primers de març vam començar a llegir, no? Però tu hauries de tenir moltes més lectures.
0: Sí.
3: Llavors, què ens ha passat? També ens ha fallat els lectors manuals, que dels 10 que teníem, que cada nit surten, la gent sàpiga, 5 equips, amb dos operaris que recullen i un conductor. Els dos operaris porten lector manual, no?
0: Val.
3: Dels 10 equips, 5, al cap de pocs dies ja estaven malament, no?
0: Val.
3: Vale? Per tant, només sortien amb 5 lectors, no?
0: Correcte.
3: Que no arribaven a les 7-8 hores de servei.
0: De bateria,
3: per tant, aquells 5 que ja llegíem la meitat del poble, a més no llegíem la totalitat d'aquell circuit, perquè s'acabava la bateria. Bueno, aquest és un problema que hem tingut amb la logística i l'infraestructura. I que estem molt a sobre per part de l'Ajuntament. Només fem que apretar l'empresa perquè tinguem els 10 dispositius, que en tinguem més de recanvi i que aguantin les 8 hores del servei. I que, una altra cosa molt important, que els treballadors s'acostumin...
0: Ho facin,
3: no? I que si veuen qualsevol incidència, que se m'apaga, se m'engasta la bateria, el que sigui, realment avisin en aquell mateix moment o agafin el nou equip d'emergència, no?
0: Val.
3: Per tant, és possible que no t'haguem llegit, perquè no teníem els equips per llegir, no?
0: Correcte. O estava entre els equips que no em porten,
3: en
0: o...
3: En canvi, jo conec companys de l'Ajuntament, diversos companys que viuen a Arenys i companyes, no?, que ja estan a punt d'arribar a la trentena de marcatges, no?
0: Val.
3: I que això, aquest nivell de 30 marcatges des de l'1 de març ja s'assimila a la seva participació. Diu, no tinc cap problema.
0: Correcte. Val.
3: Però també entenc que hi ha llocs que passa això, eh? Mm. Per tant, segon problema, tema logístic que no ens ha funcionat i que estem al darrere, que això, a partir de primers de juny, ha d'estar solventat.
0: Val.
3: Que els equipaments, tinguem els 10 equipaments, tinguem els recanvis, tinguem les bateries que aguantin i que els operaris ho facin servir.
0: Correcte.
3: Perquè nosaltres necessitem tenir uns quants mesos amb dades consistents.
0: I de moment...
3: De moment...
0: Hi ha una part que sí,
3: una
0: però...
3: Una part que sí, però la part que no, aquí l'Ajuntament té un problema.
0: Sí, entre altres coses, perquè a final d'any, que és el que ens importa a tots, m'ha de venir un descompte, perquè jo estic fent bé la meva feina.
3: Clar. I llavors que... haurem de sempre primar aquell el benefici del dubte, és a dir, o primar aquell principi de dir no puc afectar la persona. Si al final d'any hi han 18 marcatges doncs, d'una persona i durant 4 o 5 mesos l'Ajuntament no va fer bé la feina, doncs haurem d'entomar que allò, doncs aquella persona potser ho va fer bé i la culpa és nostra.
0: Val.
3: Per tant, haurem d'aplicar el criteri en funció del que també diu l'ordenança. O sigui, hi ha unes clàusules de l'ordenança que parlen d'aquesta consistència de les dades.
0: Val.
3: I parla de que aplicarem, en cas que hi hagin dificultats o incidències o mancances a nivell del sistema de lectura, mai repercutirem negativament a la població. Val. O sigui, aplicarem un criteri en positiu.
0: Correcte.
3: Vale? Assumirem que no s'ha fet bé i, per tant, no tenim prou dades, i d'aquella gent que estigui en un nivell a punt d'arribar però que no arribi, l'haurem de reduir. L'haurem de bonificar.
0: Mm. Val? Més coses. Va, vaig tirant,
3: endavant. Digues.
0: Recollida d'olis.
3: Sí.
0: Que es va dir que entraria en funcionament quan ja estigués tot i tal, no sé què. L'altre dia alguns ho recordava. Escolta'm, l'oli, la roba, també, però ara parlem de l'oli.
3: L'oli, és el següent pas. Ja tenim els bidonets.
0: Sí.
3: Val? I quan ens calmem una mica nosaltres...
0: quan tinguem aire...
3: Però sí, la idea és aquest estiu, és a dir, el juny-juliol, arrencar la campanya de l'oli.
0: Val.
3: És a dir, que distribuir doncs, bidonets d'oli i doncs, determinar a on deixem el bidonet d'oli, que no serà en aquelles caixes metàl·liques taronges que hi ha a la via pública, que la retirarem.
0: Correcte. És a dir, aquestes desapareixeran.
3: Desapareixeran i anirem a equipaments municipals a deixar els bidonets i agafar el bidonet nou.
0: Val.
3: Val? Això, això no ho hem pogut fer per impossibilitat, eh? Mm.

0: l'oli, o la xeria fixa que recull l'oli, això ja ho tenim cobert.
1: Val.
0: Per tant, hem dit, centrem-nos en falcar bé el sistema, que la gent reculli bé les quatre fraccions principals, no? Que fem servir bé la xeria mòbil, que fem servir bé el sistema de recollida de mobles.
1: Correcte.
0: I quan això, i el tema de les dades, que això que hem dit, que tenim moltes incidències, fem molta atenció al públic, també, és que no parem. Nosaltres tenim dues persones gairebé cada dia
1: dedicades
0: a l'Ajuntament a atendre la gent per telèfon i presencialment.
1: Això és una de les coses que volia preguntar.
0: És un continu.
1: Es porten 444 reunions més les del CaliSai.
0: Sí.
1: És a dir, que malgrat que no hi hagi una oficina a peu de carrer com la que hi havia aquí baix del CaliSai, se segueix fent atenció individualitzada a totes les persones que vulguin.
0: Sí, sí, sí. Cada dia jo puc dir de trucades, de 20-30 trucades, i presencialment no baixem de 10-15-20 persones per dia.
1: Cada dia, eh?
0: Cada dia.
1: Val.
0: T'he de dir que molt amables tots i molt comprensius, i la majoria és gent que té un cubell trencat i se li substitueix, gent que arriba de segona residència. Aquest dilluns passat va ser una explosió de gent.
1: Clar, de segona residència.
0: Però molta gent de segona residència. No tenien la informació, però tenien una carta, o se n'havien assabentat a través de la gent, de la ràdio, o qui sigui, que fem un porta-a-porta. Pues vam repartir molts cubells i moltes targetes, no?
1: La gent de segona residència ha de demanar... És a dir, és evident que algú que està a segona residència no farà el mateix ús que un veí convencional.
0: No. Ens ha de comunicar-ho, simplement. Vale. Jo crec que en el moment que donem el cubell també incorporem a la base de dades que és segona residència, perquè ja ens apareix, no?, l'avís. Però, si no, ens ho demana.
1: Correcte.
0: I llavors tota aquesta gent ho tindrem en compte a l'hora de que no els hi penalitzem amb la taxa.
1: No, per això
0: pagar la taxa plana. I la segona residència, que ve periòdicament els caps de setmana i ve l'estiu, segurament podrà tenir la reducció perquè farà aquest mínim d'aportacions.
1: Val, per tant, aquesta gent també.
0: Això també. Però cada dia és un no parar. I ja no parlo de la gent que entra a la UAC a agafar bosses compostables i bosses de tèxtil sanitari.
1: Ah, sí.
0: Cada dia, em deia l'Ibà, que està al conserge,
1: sí,
0: no?
1: Sí, l'Ibà, l'Ibà. I tant.
0: Val, que gairebé dues bosses de bosses compostables... dues capses, que hi ha 50 unitats, 100 unitats de bosses compostables per dia està agafant la gent, no?
1: Buah.
0: I de tèxtil sanitari, doncs, unes 30-40 per dia, no?
1: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do. Llavors, però és cada dia. Això no computa amb aquelles 15-20 persones que pugen a l'àrea de medi ambient o la gent que truca, eh? És la gent que va a l'UAC, entra un moment, agafa i se'n va.
1: Saps que em van dir que anaven les bosses aquestes, les vermelles?
0: Sí.
1: Van molt bé per fer el canvi d'armari, perquè són mig transparents, i llavors veus el que hi ha dintre. Això m'ho deien a mi, a mi algú que...
0: Aquí paquem de bons, perquè...
1: No, és broma.
0: No, però és veritat que jo he vist, i em sap greu, hi ha gent que les fa servir, per exemple, per baixar els envasos, no?
1: Ah, no.
0: No, és poquíssima gent, eh? Però
1: sí, clar,
0: he vist aquest mal ús.
1: No estan per això.
0: No estan per això.
1: Bueno, jo també he vist molta gent que no fa servir el cubell.
0: Clar, jo també.
1: És a dir, puc arribar a entendre, ja és una cosa que et anava a preguntar, jo puc arribar a entendre que el verd es faci servir menys. Per què?
0: Sí.
1: I no ho justificaré, eh? I tu diràs que està mal fet, i tot. Vale, però, clar, hi ha gent que té bosses, per exemple, envasos, molt grans, de 50 litres. Els cubells són de 40. Per tant, has d'encastar aquella cosa allà dintre, al final dius, mira, escolta'm. Per tant, puc... O el paper i el cartró, que tot i que el pleguis, de vegades tal. Però jo puc arribar a entendre-ho, tot i que no està ben fet, i des d'aquí hem de dir que no s'ha de fer així. Però hi ha gent que no fa servir la d'orgànica.
0: Aquest és molt més preocupant, Joan Maria. Per què? Primera, perquè per un tema teu, que després no tindràs opció, si cal, a la reducció. Però, bueno, independentment d'això, de cara a la comunitat, a la via pública, és a dir, baixar l'orgànica sense cubell implica que aquella bossa queda en el carrer unes hores. Aquella bossa pot regalimar.
1: Uh-huh.
0: Vale? Aquella bossa està subjecta que vingui un gat, un gos, una rata, i la pugui foradar una gavina i que pugui començar a escampar la brutícia. I, per tant, un problema de salubritat a la via pública. Una altra cosa que ja no és tant de via pública, però és de l'espai comunitari, que la gent que baixa la bossa des de casa seva fins al carrer d'orgànica sense cubell,
1: pot regalim, i que li regalima,
0: ho deixa tot un regalim per l'escala, pel vestíbul, pel rebador exterior i al carrer. I hi ha gent que ens ho ha dit, diu, jo recordo unes reunions molt amables, l'Anna Maria Rebell diu, mira Jordi, des que heu posat el doble cubell i heu obligat el cubell d'orgànica, d'acord, el carrer nostre, la nostra vorera està molt més neta. Uh-huh. Val? I jo vaig dir, hòstia, no sé, potser és que no...

0: que passem més a netejar o el que sigui. Diu, no, està més neta perquè no embrutem nosaltres. Val. Pels regalims que fèiem. Però segona cosa, el nostre vestíbul està molt més net. Pels regalims que el mes de desembre, octubre, l'any passat, passava perquè la gent que baixava amb l'orgànica al carrer passàvem regalimant el vestíbul, no? Llavors, és imprescindible que posem la bossa d'orgànica dintre un cubell i baixem el cubell.
1: Correcte.
0: I és que no té res a veure un carrer amb cubells que un carrer amb bosses d'orgànica al carrer. Que el contingut és el mateix, que reciclem el mateix, però l'impacte a la via pública és molt diferent. Molt. La solidaritat canvia molt.
1: Ara ve coses que hem anat rebent aquests dies. Temperatures de 40, 30 i pico de graus a Arenys de Mar. S'augmentarà... Hi haurà algun canvi en la recollida de brossa? Pregunto. És a dir, orgànica, per exemple, clar, o envasos. Que és veritat que envasos hi ha dos a la setmana?
0: Dues vegades, sí. De moment, no. O sigui, l'orgànica la mantenim els quatre. Si recordes, quan vam presentar les primeres reunions en el Calissai, parlàvem de que l'orgànica faríem tres dies a la setmana.
1: Es va afegir un quart.
0: Es va afegir el dissabte, que caia el dissabte, que l'equip redactor del PLEC i nosaltres també com a àrea ho havíem vist, que el dissabte era el dia més fluix dels quatre que teníem d'orgànica, però el vam mantenir per això, no? Volíem fer el quart dia a la temporada d'estiu, no? De juny a setembre. Però la gent ja ens el va exigir doncs, tot l'any. Llavors no pujarem un cinquè dia.
1: D'acord.
0: Vale? Creiem que en quatre dies és que és de sobres.
1: I a les àrees d'emergència.
0: I els envasos tenim, clar, tenim un problema de la societat de consum que estem, no?
1: Tinc una bona notícia per això.
0: Digues, va, això, bueno, ja... Pues...
1: Tinc una bona... És que jo vaig estar mirant, en previsió que veies avui, tinc una bona notícia. I és que, en principi... Bueno, és una bona, ja veurem la polèmica, però ahir vaig estar mirant allò de l'envàs de pagament per retorn. La Unió Europea li ha fotut una multa a Espanya de tres parells de nassos perquè devia reciclar el 70% i reciclen el 42%, vale? I li va dir que ja se n'havia fartat i que a partir del novembre del 2026 als supermercats hi havien d'haver màquines de pagament per retorn. És a dir, tu retornes el bric, tu retornes la llauna, tu retornes la llauna d'estonyina i et retornen una quantitat econòmica que sembla que a l'estat espanyol serà de 10 cèntims.
0: Val.
1: Jo, com que no he vist que ningú ha mogut peça, ahir vaig fer una cerca. I sembla que el senyor Mercadona ha decidit, ja ha dit que posarà aquestes màquines entre l'octubre del 2026 i el gener del 2027 a tots els seus supermercats. I sembla que l'anunci, almenys ahir el que jo vaig veure... sembla que l'anunci és que els supermercats a partir d'octubre de 2026 i fins al primer trimestre del 2027 incorporin aquestes maquinàries als seus supermercats. Això és la cerca que vaig fer jo.
0: Això és una bona notícia.
1: No sé si anaves per aquí, però...
0: No, jo anava per aquí perquè jo dic la societat de consum i la manera de consumir i la manera de produir i la manera de distribuir aquest producte, no? L'estem fent sense cap mena de sentit. D'acord? Sí, sí. I estem posant tot amb coses d'un sol ús que no està, el que produeix això no està assumint aquest cost, d'acord? Es renta les mans pagant una petita taxa a Ecoembes i Ecoembes reparteix a les comunitats autònomes i les comunitats autònomes repartim als ajuntaments i els ajuntaments rasquen una petita part del cost final de recollir volum d'envasos que és aire, no? I no sé quants camions que hem de transportar cada nit a planta de reciclatge perquè hi ha un sistema de consum que ens porta a fer ampolles sense d'un sol ús, envasos d'un sol ús, iogurts d'un sol ús, tot d'un sol ús, embolcalls i inversemblants, no? I ens crea una tensió brutal. Però no Arenys perquè fem un porta-a-porta. Els que tenen contenidors tenen una tensió brutal perquè hem de recollir moltes més vegades els contenidors envasos per aquest sistema de consum. I nosaltres el porta-a-porta, la gent ens diu que dos dies és insuficient.
1: Sí, jo és el que sento.
0: Els nois de recollida selectiva van fins al capdamunt els dijous i diumenge que recullen envasos perquè hi ha un tou de bosses envasos molt ben triades, però que dius, mare meva... ens estem veient l'enteniment tots plegats.
1: Va.
0: Perquè el gruix del consum el fem en coses d'un sol ús.
1: Sí, és espectacular.
0: D'aquí recollirem amb molt d'esforç, ho transportarem amb molt d'esforç, gastarem molt de combustible per fer tot això. Reciclarem una part per no fer el mateix tipus de material, un material de menor qualitat. I per fer aquells envasos d'un sol ús haurem de tornar a agafar material bo per tornar-los a fer, perquè l'endemà tornarem a necessitar-los. I això és molt interessant, que la gent vagi a on compra i li carregui el producte on compra. I el, sí, sí. I el que compra, no? El que distribueix, ja s'encarregarà d'apretar els productors, de refrescos, d'aigües, de iogurts, etc., a que pensin sistemes d'envasat reutilitzables.
1: Que seria el, bueno, allò que fèiem abans.
0: Que es trenquin, que es trenquin el cap, qui s'ha de trencar el cap. Per això té els diners per fer-ho, i els recursos per fer-ho, i el potencial per fer-ho.
1: No serà fàcil, perquè aquests... No. Anava a dir que ens sortia aquests, cabrons. No, aquests desgraciats pretenen cobrar-nos 10 cèntims per envàs. És a dir, quan anem a comprar... veurem com ho fan, però si són 10 cèntims per envàs, per exemple, d'un paquet de 6 llaunes de sardines, si realment ho apliquen així, serà de tonyina, seran 60 cèntims més al paquet de llaunes de tonyina. Més les 6 llaunes...
0: Evidentment que ens ho intentaran...
1: Veurem com passa, com acaba això.
0: Però el sistema de dipòsit-retorn
1: És el millor,
0: és el que funcionava fa 40, 50, 60 anys enrere, quan anaves a buscar la llet o l'aigua amb una ampolla de vidre reutilitzable, de vidre reutilitzable, no? I per tant, tu anaves allà, reomplim la llet o donguim l'envàs nou de llet i jo li retorno el vell, no?
1: Sí, sí.
0: Perquè vostè el netegi i el t'ompli de llet i me'l torni a posar, no?
1: Sí, sí.
0: I allò no hi havia cap mena d'aportació a la via pública, no hi havia un servei de recollida, sinó jo que he consumit vaig al lloc on m'han vengut això i aquest senyor em torna el mateix envàs, no?
1: Sí, sí.
0: I aquí s'ha acabat el bròquil, no? I el problema ambiental i el problema social que hi ha al darrere. I ara t'he de dir que la demanda d'un tercer dia de recollida d'envasos porta a porta és molt comuna a molts llocs de la vila, eh?
1: Val.
0: No podeu posar Jordi o l'estany, és a dir, un tercer dia, doncs un dimarts, per exemple, que poguessin fer una recollida d'envasos perquè fem molts envasos. A veure, per costos no ho podem suportar. Si podíem fer, doncs, sí, podem posar més diners al contracte, però és que...
1: Sí, sí, no, ja en posem prous.
0: És que en posem prous per tot el que estem fent, no? I ho veig inviable. I una altra cosa que també volia dir, que és el tema del cartró.
1: Ah, què? Sí.
0: El cartró, amb totes aquestes compres que fem online i, no?, envia que m'emportin demà mateix una cosa que vull per regalar o per consumir ja, no?, m'ho porten amb un cartró i la gent està fent molt més cartró que abans. I ara també ens ha arribat la demanda de que calen més dies de recollida de cartró a banda del que tenim, no?
1: Sí.
0: Per lo mateix.
1: Clar, perquè quan la comprem consumir, per internet, doncs...
0: Exacte, tot ve embolcallat amb una capsa de cartró i fem molt més cartró que abans, i aquest cartró no el puc aguantar a casa, no? Tenim un problema també, no tan greu com l'envàs, eh? No tan greu com els envasos de plàstic, però també està creixent aquest problema, eh? L'estem veient, eh? Estem veient les orelles del llop.
1: Doncs,
0: i de la manera de funcionar com a societat, i de consumir.
1: També et dic que si plegues bé les caixes de cartró, si les pleguem bé...
0: Sí, sí, no hi ha problema.
1: No hi ha problema.
0: No hi ha problema.
1: Altra cosa és que fa mandra plegar-les, a mi.
0: Però
1: sí que és veritat això que dius.
0: Però aquesta reflexió... I llavors la gent que se't queixa dient... Però és que vostè no sap on viu, no? Perquè, clar, consumim molt, perquè demanem moltes coses i que ens arriba molt de cartró i vostè puja al meu pis a veure com tinc de cartró de les coses que he comprat, no? I com vol que aguanti això fins al dimarts que ve tot aquest cartró acumulat a casa, no? Bueno, no és el problema dels envasos, que és el de llarg, que és el i això que has comentat, és el principal.
1: Les àrees d'emergència també estan per això, eh? És
0: si
1: puntualment algú té aquest problema amb el cartró...
0: Clar, cartró, envasos, fins i tot orgànica, que tens... Hòstia, és que he fet un gran sopar un dilluns i no hi ha servei, però, hòstia, doncs vaig a buscar una àrea d'emergència l'endemà al matí, d'acord? O, diguéssim, vaig a la fixa o m'espero...
1: Però, bueno, reflexionem sobre com consumim i com ens relacionem amb el medi ambient.
0: Exacte, i llavors apretar les administracions i els poders públics polítics que facin la feina que han de fer.
1: Sí, sí.
0: Que és fer les lleis que toca
1: perquè
0: i exigir el compliment que toca, perquè al final estem parlant de... Aquí hem d'exigir a grans companyies que tenen grans capitals i grans recursos per fer els canvis que vulguin. Si ningú els obliga, no els faran.
1: Sí, sí, és així.
0: I si els obliguen, han demostrat que ho fan.
1: Sí, sí, és així, és així.
0: Mentre no calgui, no cal.
1: Sí, Nestlé, Mondelez, la Procter & Gamble...
0: Perquè aquesta gent ara que s'estan acabant els combustibles fòssils, no inverteixen tant en renovables i tal, bueno, perquè veuen que hi ha una necessitat i que ells poden treure un rendiment, no? I pues, si aquí la societat, no?, públicament exigeix, no?, uns productes que vinguin amb coses reutilitzables, doncs ells no tindran més remei que fer-ho i ho faran.
1: Sí, sí, això és indiscutible.
0: I ho faran, ara, si no veuen la necessitat o la pressió.
1: Ja. Escolta'm, que som gairebé arribada a les 10 en punt del matí. Et deixo tornar a la platja, que és el millor lloc. Hi ha dies que no tinc enveja, però hi ha dies que sí.
0: Aquest, dir, hi ha dies, i a l'hora que hem anat, que sí. A les 8 del matí.
1: Sí? Uà, jo no hi havia... Jo. Ja et dic jo...
0: Jo no puc fer-ho, però m'hagués fet un banyet, eh?
1: Home!
0: Però, bueno, ja després em foten al carrer.
1: Ja, clar, no, això no es pot, bueno, es pot fer, però, escolta'm, està per allà passejant amb una ombreta, mira, ara em poso aquí i vaig, tal. Per cert, ja està, queden 30 segons, eh? Però molt bé els arbres, eh?
0: Sí. Estan... Però jo et vaig dir que fins a finals de juny no tindrem una mica més d'ombra.
1: Bueno, però van fent el seu camí, van fent el seu camí. Van fent el seu camí. Escolta'm, Jordi, la setmana vinent, no va l'altra, tornem a parlar. Vale? Perquè
0: sí.
1: Així tindrem ja gairebé a punt la temporada de platges.
0: Platges.
1: I podem seguir parlant algú de brossa, però podem centrar-nos sí. Més en el tema platges. Eh?
0: I alguna dada, si vols, de selectiva, que jo hi ha alguna dada interessantíssima.
1: Com va? Tens 20 segons?
0: El que hem reduït de resta que ve de fora.
1: Quan?
0: De 3 a 4 tones per dia. De fora. De fora, o de, bàsicament de fora, i d'algunes activitats econòmiques d'Arenys que no volien tenir un gestor i anaven als nostres contenidors. Aquesta gent se'ls acaba la bicoca. La gent d'Arenys Amunt, la gent de Canet, la gent de Sant Iscle i l'activitat econòmica clandestina d'aquí.
1: 3-4 tones. M'ho expliques el proper dia. Gràcies, Jordi. A reveure.
0: Gràcies.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat retencions a la C58 a Sabadell, a la Nacional 2 a Mataró i també a Cabrera de Mar, a la C33 a Barcelona, a la B30 a Barberà del Vallès, a la 2 a Cornellà i també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi també per escrit. Avui, de fet, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i el Vallès i al matí han tallat la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafolls. Hores d'ara, aquest tall ja ha quedat aixecat. I el govern ha activat una nova convocatòria del Pla de Barris amb 200 milions d'euros ampliables i preveu finançar almenys 20 nous projectes per actuar en zones vulnerables. Carles Martí, comissionat de Barris del Departament de Territori de la Generalitat, ha assegurat a la xarxa que la iniciativa, amb molt bona rebuda en la primera convocatòria, reforça la col·laboració entre ajuntaments i Generalitat per transformar els entorns més degradats.
4: A la primera convocatòria nosaltres en vam fer un balanç molt positiu perquè van haver-hi 83 sol·licituds, això vol dir que hi havia ganes, hi havia resposta a aquesta proposta del departament de tornar a posar en marxa un pla de barris que vol ser una aliança entre ajuntaments, entre municipis i Generalitat per revertir les situacions de vulnerabilitat, de precarietat d'alguns dels barris.
3: La nova convocatòria mantindrà oberta la porta a futures edicions amb l'objectiu d'arribar progressivament a més municipis i barris que necessiten suport social, urbanístic i comunitari. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en un dispositiu conjunt de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional embarcat en el Pla Campai contra la multireincidència. L'operatiu policial també ha comportat 3 detinguts per la llei d'estrangeria amb una acumulació de 102 antecedents. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu i fregar, atenció, els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. A la tarda també creixeran nuvolades al Pirineu i la serralada prelitoral, amb possibilitat d'algun ruixat molt local al Pirineu Oriental. Tot i això s'espera en general un dia completament assolellat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
6: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
7: A Maresma Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
6: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
7: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
6: Som a l'edifici Camp Maresma, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
7: Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
5: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Esteu escoltant la ràdio.
1: Vinga, va, que són les 10 i 4 minuts. Ens hem quedat amb aquesta última dada que donava en Jordi Simó de gent que venia a portar la merda de casa seva al nostre poble i que ja no ho fa entre 3 i 4 tones al dia, cosa que...
2: Déu-n'hi-do, i és d'agrair. Sobretot pels que hem vist sempre que ens la deixaven pràcticament al costat de les teves, procurant-ho posar-ho bé i ells de qualsevol manera. O sigui, que s'agraeix.
1: Que s'agraeix. Seguirem parlant, eh? Sé que aquestes xerrades a mi em resulten molt interessants perquè ens fa un mapa de la vila, però bueno, ja ho seguirem fent més endavant. Escolta, Montserrat Fonoll, què tal? Molt bon dia, benvinguda.
2: Molt bon dia i ben trobats.
1: Ben trobada, moltíssimes ganes de tornar a fer aquest espai de llibres, que és un espai creatiu. Cada 15 dies ens portes una proposta nova. Avui que toca, va, aviam.
2: Què hi ha? Mira, a veure, avui m'he avançat una mica amb el temps. No sé si és que el tenint nets amb exàmens trimestrals que estan agobiats i que ja veuen les vacances en portes, he pensat, ui, qui és el protagonisme més important per vacances? Els avis.
1: Home... que t'estàs reivindicant.
2: Sí. No, jo ja estic prou reivindicada, però bé, he pensat, mira, i de dintre dels avis, perquè tothom parla dels avis en plural, però sí. siguem clars, allà són les que porten la veu cantant i les que porten el pes específic dels nets són les àvies, tant si són de nanos petits com si són de grans, i de fet són moltes vegades són el pal de paller de moltes famílies, vull dir, són els que cuiden els nets, que ajuden a la casa. Jo no hi estic d'acord excessivament amb aquestes àvies que deixen la seva vida per fer la dels altres, diguem-ne. No, jo crec que les àvies hem de tenir la nostra pròpia vida.
1: I tant.
2: I enriquir-nos nosaltres si volem ser després també útils als altres, perquè si no ens buidem de tot i no tenim res per donar. Per tant, jo crec que hem de tenir una vida plena nosaltres i llavors ajudar amb el que puguem, però sempre mantenint que nosaltres també som persones i necessitem els nostres espais. També... Aquest equilibri és molt difícil, però jo crec que és el que s'ha d'aconseguir.
1: També en aquestes àvies que... organitzen la seva vida i la dels altres. Jo amb aquestes també...
2: Aquestes en seran àvies com sogres, com mares.
1: Sí.
2: Això ja, és un altre tema, ja és un altre tema. Bé, a mi em fa gràcia perquè quan penso en les àvies, i clar, els que en som, de fet, una àvia és com un... ets l'enciclopèdia. La primera enciclopèdia dels teus nets és l'àvia. Uh-huh. L'àvia ho sap tot, l'àvia ho soluciona tot, l'àvia ho fa tot. També ets el millor metge. Tots els blaus, totes les caigudes. I tot tal penses, i com ho has fet? D'una manera ben fàcil. Estic parlant, naturalment, de coses lleugeres. Doncs un petó ben gros i un d'aquelles carmelets de diferents colors i els nanos els hi passen tots els mals.
1: Sí.
2: Vull dir que, entén-me, no sé, una àvia ha de tenir recursos suficients com per saber moure's dintre d'aquest món infantil. Però, realment, l'àvia és com un personatge, no?
1: Sí.
2: I després, és veritat que quan els nets es van fent grans, el paper de l'àvia va reduint-se. Però sempre queda aquell paper de persona que els has tingut sempre, que els has acompanyat, que els tens, i aquest diguem-ne...
1: Aquest
2: referent jo crec que no es perd mai, eh? O sigui que, en fi. I bé, doncs... pensant en això i pensant que d'aquí 3 setmanes les àvies estaran a tota pastilla, a tota castanya, que diu la Pilar Dimba, i és en un anunci, doncs he passat busca llibres d'àvies. I n'he trobat un que m'ha fet gràcia pel personatge, que és la de la Doris Lessing, feminista, i per tant penses, no? I va escriure un llibre que se'n deia Les Abueles. És indiscutible que les àvies de les que parla ella són àvies joves, àvies que treballen, àvies que es mouen, vull dir, àvies que tenen la seva vida pròpia, no? Però que dins de tot no deixen de pensar en els seus nets i que se'n cuiden. Elles tenen la seva vida, les seves amistats, tot el que tu vulguis, però encara tenen temps per dedicar-los en els fills dels seus fills, no? I en tenen cura, juguen amb elles i les estimen, i per les seves netes, ella m'explica que són netes aquestes àvies, doncs tenen un refugi amb elles. I llavors hi ha un fragment que diu així, és una traducció castellana, i diu: una de las niñas gritó, Alice, la que havia cridat, diu, se havia levantat una granola i me ha mordido, chilló, el mar me ha mordido. I Ann se levantó de un salto i se acercó a Shirley, que també estava molt agitada. ¿No lo ves?, gritó a Hannah para hacerse oír por encima del ruido del oleaje. Las estáis asustando, están asustadas. Él se subió a las niñitas sobre los hombros y se encaminó renqueando hacia la orilla. Comenzó a menearse suave y rítmicamente, como si ejecutase una especie de danza para tranquilizarlas. Pero debido a la cojera, con cada paso se hundía más en la arena, de modo que rompieron a gritar más fuerte. ¡Abuela!, berreó Alice. ¡Quiero a mi abuelita!, sollozó Shirley. Una vez depositadas las niñas sobre las mantas, Lil se reunió con Ross, son los dos avias, y entre ambas las calmaron y colmaron de mimos mientras los otros cuatro se iban a nadar. Ya está, ya ha pasado todo, patito, canturreó Ross mirando a Alice. Mi pobre cariñito, susurró Lil dirigiéndose a Shirley. Es la relación típica d'una àvia, no? Sí. La feina que ha de fer l'àvia, sí, sí, no? Calmar el tema.
1: O sigui, anar posant pausa, eh?
2: Després, bé, hi ha àvies que continuen amb, com aquestes, amb la seva vida professional, i és el cas, per exemple, de la Teresa Pàmies. Uh-huh. La Teresa Pàmies té un llibre que se'n diu Primavera de l'àvia, uh-huh, en la qual hi ha moments en què parla de la seva relació amb els nets i de com els cuidava, i efectivament tu te n'adones, doncs, que és una dona forta, una dona que pot amb tot, molt organitzada i que, per tant, doncs, hi cabia tot, no? Ella confessa que hi ha moments que està cansada, però que no deixa de fer res del que li toca fer. I, a més, ho fa amb ganes de fer-ho, amb el sentit de donar-se, no? Vull dir, i gaudint del que fa. O sigui, no és un sacrifici, per dir-ho d'una manera. Malament quan hem de plantejar una ajuda en plan sacrifici. Sí. És mal assumpte per tu i per la persona que ho rep. O sigui, que no és real. Han d'estar convençuda del que fas i que ho fas amb alegria, si no, malament rai. Bé, aquí no llegirem cap fragment, però sí que us portaré un record meu personal. La Teresa Pàmies i el seu marit, en López Raimundo, vivien pràcticament a dos illes de casa meva. Uh-huh. De casa meva casada, eh? I a l'esquerra de l'Eixample. I ens trobàvem, recordo, però la recordo molt, molt, la Teresa Pàmies, hi ha una dona gran que en aquells moments tenia 69, 60 i pico, o sigui, va prop més dels 70, sí, que no pas dels 60, amb un dels seus nets en el Parc Montserrat, que hi havia una biblioteca, que hi havia l'Aurora Díaz Plaja, o sigui, sí, fixeu-vos com tot van troncant, sembla que el fil conductor era ell, sembla que no, hi sigui a tot arreu, no? I ella cuidant el net, i jo hi portava el meu petitó, i ens trobàvem, naturalment, com les mares, ella era àvia, jo en aquell moment era la mare que el portava, però clar, al veure't cada dia arriba un punt que es crea com una complicitat i no hi tens confidències, però hola i adéu, sí. I sempre era una dona que la veies molt, molt a la seva, no entrava, sobretot que per la, m'imagino que per la seva situació política, sí, i de dona pública, per dir-ho d'una manera, i però si no, ella anava i si la veia, o sigui, no he portat cap text, diguem-ne, del seu llibre, però sí aquesta vivència de veure-la actuar d'àvia, realment, i et quedaves una mica parada, perquè la gent que la coneixíem des de la seva vessant política, d'una dona molt ferma i molt convençuda i molt convençudíssima de la seva ideologia, doncs aquest contrast de veure-la amb el seu net era
1: curiós.
2: En Sergi Pàmies.
1: Sí, sí, sí. Sergi,
2: o sigui,
1: Pàmies.
2: Que fa molta gràcia. És per això que m'he permès aquesta lleugera, diguem-ne, llicència personal que no acostumo. Bé, un altre dels llibres que parlen de les àvies es diu La fugitiva, que és de Blanca Busquets, i que també ens parla d'una àvia. En aquest cas ens trobem una àvia gran, una àvia que ja ratlla els 90, que està a casa seva, que té una cuidadora que està amb ella, que és esquerpa, que és antipàtica, que la família no pot amb ella, però curiosament amb la neta hi té un nexe, però un fil conductor preciós. I la neta, amb ella, hi té el seu referent. És la persona amb la que hi té més confiança, amb la que hi li explica el que no explica ningú, amb la que es deixa anar i es deixa, diguem-ne, també agombolar. I l'àvia en aquest moment se sent realment una dona molt, molt estimada, i això fa que... És molt bonica aquesta relació, perquè realment és que no la pot veure ni abans. I en canvi, amb aquesta neta seva, doncs hi ha aquest lligam, no? I és molt, molt bonic. Hi ha un tros que diu: àvia, com estàs? Diu: ai... Diu: és la Sònia, que es posa a riure. La Sònia és la neta. Diu: he estat amb la Niola aquest cap de setmana. Tots dos us heu estat asseguts en una cadira, tots dos mirant l'infinit. Per cert, m'ha tornat a donar records. Records d'això és del que jo visc. Què són aquests binocles? Li diu la neta. Reina santa, ahir em vaig descuidar de guardar-los al calaix. Miro de desviar-li l'atenció. Deixa, deixa, que no sé què buscava ahir i els vaig trobar. Oh, són molt bonics. Són aquests d'òpera d'abans, oi? Vaja, fa aquella veu que fan les netes quan volen que els regalis alguna cosa. Però jo, els binocles, no els hi puc regalar. Els necessito. Vull dir, és aquella tendresa de dir, no estic enfadada, però no te'ls donaré.
1: Clar,
2: però, no,
1: manté
2: però
1: la distància, sí, però sé el que vols.
2: Sí.
1: Però...
2: I la neta li diu, li explica que va estar amb la parella i que van estar junts i tal. I vull dir, també aquella complicitat de la neta amb l'àvia. Crec que és molt bonic el llibre i es llegeix amb molta facilitat. I, bueno, i també hi ha àvies que es dediquen, doncs, a fer-ho en lloc de cada dia, fer una mica de companyia i ajudar, de dir, jo no puc, però decideixo un temps a l'any i em dedico als nets. I aquest és el cas de la Rosa Regàs. La Rosa Regàs, una dona polifacètica, una dona, en fi, que era és un cas real, sí. Vull dir, el que ella explica en el seu llibre de Diari d'una àvia d'estiu. I... ella era una persona molt organitzada, però, bueno, rondava molt, va estar durant molt poc temps directora de la Biblioteca, sí, Nacional, que passa que, precisament pel seu temperament, doncs, molt potent, i que ella sabia molt bé el que els seus objectius, va topar, suposo, amb la política i va saltar aviat. Però vull dir, era una dona molt capaç, molt capaç, però, i molt emprenedora, però al mateix temps era una persona que no que estimava la família, i llavors va dir: bé, jo no puc
1: estar-m'hi,
2: però dedicaré tot el mes de juliol als nets. Va. També hem de pensar que l'opció era una opció per ella fàcil, perquè tenia una finca a Llofriu que la podia dedicar i que els nens podien córrer i saltar i ballar, i també hi havia una economia, diem-ne, molt sanejada,
1: que li permetia,
2: com perquè li permetia tenir una minyona, una persona que li cuidés el jardí, en fi, vull dir, sí, sí. També hem de pensar que era això, però tot i així, la idea no és dolenta, és a dir, tu et pots adaptar aquesta idea a les teves possibilitats, i sí, també ho pots fer, no? La qüestió és saber que no perdre el lligam d'aquests nets
1: amb la seva àvia,
2: no? I ell això ho va portar. Bé, era li deien les colònies de l'àvia, perquè era com anar a colònies, no? I clar, la vida en aquesta casa era un esclat d'alegria, hi havia moments tendres, abraçades, també hi havia càstigs, però bueno, s'ho passaven pipa, jo m'imagino quan tens... a més, fins que eren 3 anys anaven amb alguna persona adulta, pare, mare o cuidadora, però a la que tenien 3 anys, ella demanava que vinguessin els nets sols.
1: Sols.
2: I llavors els nets anaven amb els grans.
1: Correcte.
2: O sigui, els de 3 amb els de 10 o amb els de 12.
1: Que s'espavilin.
2: I clar, i ella deia, ja veus que anaven a poc, que moltes vegades, pobrets, no podien arribar. Diu, però diu, és igual, vull dir... O sigui, els hi va crear un nexe, a més, entre tots els cosins, que clar, això va ser
1: una gran troballa.
2: Per als mateixos nets, no? Ella encantada de la vida, però a més això, no? I hi ha un moment que diu, avui comencen les vacances, i per marcar aquesta data excepcional en el meu calendari, el dia s'ha llevat sense vent, una excepció en aquesta vall de l'Empordà on jo visc. Ahir, durant tot el dia, van anar arribant els nens, els meus nets, de 2 en 2 o de 3 en 3, i també els cosins dels nens, i també algun amic. Uns quants petons, i se'n van corrents al camp que coneixen com el palpell de la seva mà, per buscar-hi qualsevol petit canvi. S'acosten una altra vegada quan els seus pares marxen, impacients per reprendre les investigacions i els jocs. Quan es comença a fer de nit, El sento cridar, jugar i fins i tot barallar-se corrent d'un extrem a l'altre del camp. I els veig córrer com si fes un parell de setmanes que hi són. S'endinsen al bosc per construir una cabana amb fulles de palmera acabades de tallar, bruc i troncs, i que els tindran feinats durant uns dies. Després s'ensorrarà a poc i caurà víctima de l'oblit. Llavors, bueno, va explicant doncs, tot el que fa, no? Diu, de fet, aquest és el 13è estiu d'aquestes vacances infantils que els meus fills anomenen, amb certa ironia, les colònies de l'àvia. Van començar en aquella època en què jo viatjava sense descans pel món i vaig pensar aleshores que podria quedar-me amb els nens durant el mes de juliol, els veuria i els disfrutaria. I amb el temps, a mesura que creixessin, donaria un cop de mà als pares que tindrien solucionat aquest mes sencer entre l'escola i les seves vacances d'agost. Un regal anual, vaig pensar aleshores, i ho continuo pensant ara, que sempre serà benvingut. Un regal que no ocupa lloc i que dona sentit a la casa i a mi durant tot l'any. Diu, era l'any 1990 i només hi havia dos nens, la Maria i l'Eduard, que acabaven de néixer. Avui són 14.
1: Déu-n'hi-do.
2: El llibre no té desperdici, és un llibre molt divertit i que no té. I finalment, Dones Valentes, i és curtíssim. Dones Valentes és el llibre de la Txell Feixas, ens explica de dones. Em sembla que algunes vegades ja l'he explicat quan parlem de dones o d'exiliades o de problemes de, diem, de feminisme i així. Però en aquest cas hi ha un tros, un tros que es diu Busca, refugiada i refugi, que ens parla d'una àvia en un camp de refugiats que té 90 anys i 9 nets sota el seu, sota la seva protecció. I tot el que fa aquesta àvia per tirar endavant en els seus nets. És realment dur, però és un tros dintre del molt llibre, de tot el llibre, però jo crec que precisament veient la importància que moltes vegades les àvies tenen, fins i tot en els moments i en els llocs més dolents, més inverosímils i més desgraciats, pot tenir la mort d'una àvia. I és un moment que diu així: àvia, la desafia el net gran, morrut i amb mala cara, després de tenir-se-les una altra vegada. Àvia, es queixen els adolescents que li van al darrere, fent-la culpable de tots els mals d'una edat tan consagrada. Àvia, bramen uns nens que es barallen sense fi. Àvia, sembla que somiquin els nadons que encara no articulen cap paraula. A la Bujra, la vida no li dona treva, ni abans ni ara, que ja ronda els 90 anys. Gairebé 9 dècades a sobre i 9 nets al seu càrrec. Els més menuts, nadons de bolquers, els més grans, homenots, que no poden independitzar-se. Cap dels seus fills no pot ocupar-se'n de tota aquesta canalla. Alguns han mort. D'altres estan malalts o no tenen els mitjans ni la força per pujar-los sols. La Busca no ha pogut decidir. S'ho ha trobat. Quan ja havia criat els seus, li toca tornar a fer de mare d'un exèrcit de jovenalla, tota sola. Confia, tanmateix, que aquesta guerra també podrà guanyar-la. N'ha superat d'altres. Lloat sigui Déu, xiu-xiueja ja, constantment, en una pregària que la calma. Tapada amb un mocador de quadres, només li queden al descobert uns serrells de cabells blancs, la pell pàlida i arrugada del rostre i uns ulls grisos cada cop més cansats.
1: És aquesta àvia resistent.
2: En fi, ja sé que és acabar així com una àvia esclatant, com pot ser la Rosa Regàs, però realment també hi ha àvies que també s'ho passen molt malament. I bé, jo crec que tots som molt conscients del valor de les àvies.
1: Doncs deixa'm acabar amb una frase o amb un desig, i és que quan arribi d'aquí 3 setmanes el moment de viure, gaudir o compartir amb les àvies, si ens esteu escoltant avui que molts de vosaltres teniu vaga als centres educatius, aprofiteu aquestes etapes de la vostra vida per gaudir de les vostres àvies, que arribarà un dia en què probablement les voldreu gaudir i no tindreu amb qui compartir-les.
2: No hi seran, exacte.
1: Per tant, aprofiteu aquest temps. Per...
2: Creeu vincles.
1: I tant que sí.
2: Creeu vincles.
1: Montserrat, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, fins a la setmana que ve. No, fins d'aquí 15 dies.
1: Bueno, si vols venir, vine, saps que sempre
2: no
1: estàs...
2: Com...
1: No, però això ja...
3: Marta.
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
5: Bo. Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reforma en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
6: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
7: Com pot ser, si sempre feu fotos?
6: Sí, però no són de veritat.
7: I si li regalem un reportatge?
6: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
8: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
9: El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic El Rial.
10: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
11: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
12: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
13: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
14: 93 792 1819, el telèfon del Centre Mèdic Maresme, el teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials, per conduir grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
13: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
0: La ràdio, amb Josep Maria Cano.

0: Les 10 i 28 minuts del matí, som a Ràdio Arenys. Avui obrim tertúlia amb en Xavier Febrer. Xavier, molt bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: I amb en Carles Pérez. Carles, què tal?
2: Bon dia a tots.
0: I benvingut.
2: Gràcies.
0: Us he d'explicar una cosa, és una interioritat, això no tant. Però en Jordi Simó ha estat tant de temps a fora atenent dubtes que aquí dintre fent entrevista. I és que el tema de la brossa arrenca molta inquietud i molt d'interès, Carles.
2: Sí, ja. Bueno, ja has vist que hem tingut també les nostres xerrades amb ell,
1: Home,
2: l'hem aprofitat aquí al màxim.
0: És que...
2: És una tasca difícil, Una cosa que hem reconegut. Vull dir que l'única cosa, i això l'he dit a ell, i ho he dit a l'alcalde, i que han tingut la dificultat de posar el procés en marxa, més bé o més malament, Tothom no és ningú infal·lible. Han tingut els seus errors i les seves virtuts en aquest tema, però l'empenta i el treball que s'han fet,
0: vull dir,
2: jo he treballat a l'Ajuntament i us conec a tots dos, a l'alcalde i en el Jordi, i sé que ho han pencat molt, més bé o més malament, d'una manera o altra,
0: bé
2: un o més bé l'altre, això ja a gust de cadascú, però els reconeixen quan pencat, mentre que altres ajuntaments anteriors s'ho van mirar una mica amb por. Jo penso que amb por, perquè és un pollo.
0: Sí, que és un pollo. Sí.
2: I el resultat és el que hi ha ara. I malgrat tot, malgrat el pollo, està funcionant més o menys. Tindran de fer rectificacions, però jo penso, jo sempre estic amb el tema de les brosses, que, i és un dit del meu avi Maño, no és més limpio el que més limpia, és el que menys s'ensucia.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
2: I això és una màxima que tenim de tenir en compte tots. I aquí no només és culpable l'Ajuntament perquè ho faci més bé o més malament, sinó que és la gent la que té de procurar fer-ho bé.
1: És que jo estic d'acord, I una mica el que li dèiem
0: amb en Jordi
1: aquí fora, que nosaltres, quan érem petits, teníem un principi que ara sembla que s'ha perdut, que dèiem... allò que no vulguis per tu no ho vulguis per ningú, no? I d'alguna manera jo li he posat l'exemple dels passejadors de gossos, que evidentment hi ha de tot, no ens faltaria posar-los a tots al mateix sac, però sí que n'hi ha, doncs, que encara deixen que en una façana d'una casa, cosa que la normativa ordenança ho prohibeix, encara que ho reguis, no pots, però dius, mai es pixen a la façana pròpia. I dius, home, també pots netejar-ho,
0: sí.
1: O sigui, treu al carrer, que es pixi a la teva façana, i després ho neteges. Ah, no passa mai, això. Mai, ningú. No ho fa ningú. Per tant, al tanto. Ja dic, no vull posar tothom al mateix sac, perquè hi ha gent que ho fa molt bé.
0: La gran majoria,
1: jo diria que ho fa bé. El que passa que tan sols n'hi hagi un que ho faci malament, ja en reps les conseqüències. No? I en el cor de la brossa, doncs és el mateix.
2: Amb el tema dels gossos, la gent que passeja pel mig del carrer, sobretot un carrer més o menys estret, com és el meu, el carrer Sant Gabriel, i el gos... deixem que es corretja i el gos va per la vorera i es va pixant a totes les façanes. Però l'amo, que tindria al revés, ell per la vorera i el gos pel mig. Sí o no?
0: Sí.
2: És tan fàcil com veure l'actitud ja del passejador.
0: Sí que és veritat. Bueno, això de les corretges extensibles en podíem fer un programa a part. S'haurien de prohibir per normativa municipal.
1: Però vas entre banques, Aquí, clar, l'altre no se n'adona.
0: El gos estiva
1: i tu...
0: Al mig de la vila no hi hauria d'haver...
1: Però jo, tornant al tema de la brossa, jo estic amb tu, Carles, de que el tema no és fàcil. I criticar és molt fàcil. I una mica el que dèiem en Jordi, fem-ho bé. Perquè si ho fas malament, dones argument per crítica. A vegades amb pocs arguments, però entens. Si ho fas bé, tot i així, doncs tindrà gent. Però és que hi ha algú... Jo voldria pensar que és poca gent, i pels incidències que ha dit que tenia tampoc són tants, però hi ha algú que facis el que facis, dictaminis el que dictaminis...
0: No li serà bé.
1: No ho farà bé, no ho voldrà fer. I dius, a veure, seiem-se. A veure, tu generes brossa. Què n'hem de fer de la teva brossa? Parlem-ne, discutim-ho, mirem-ho, parlem-ne. potser no hi haurien tants crits i així, eh? Vull dir que jo penso que s'ha de fer bé, no es pot improvisar, a vegades s'improvisa les decisions, no es pot fer. Hi ha temes, doncs, que es podrien haver fet millor, segur, però també la gent...
0: Mira, jo donaré... M'he quedat amb dos un parell o tres de dades i un fet que explica molt bé, perquè a mi em genera... A mi em distorsiona, eh? No em genera una opinió ferma. Una dada. Ahir vam fer la reunió a carrer de 444. Per tant, 444, diu, més les que hem fet al Calissai, llavors anem a les 472 reunions amb veïns des que vam posar. 472 reunions vol dir, perquè n'hem fet diverses a la vegada.
2: Una quantitat d'hores terrible.
0: Clar.
2: Una currada que te cagues.
0: I ara no, aquí tampoc no d'allò, però jo he vist en Jordi Simó un divendres a les quarts d'11 de la nit sortir d'una reunió a una zona d'Arenys. Me l'he trobat i me'ls he trobat els dissabtes i tal. Vull dir, aquí hi ha una feina de... Aquí hi ha una voluntat tècnica de... perquè si dius política ja et posiciona en un color o en un altre. Res. Tècnica de voler fer arribar-ho a tothom, que jo trobo que és destacable. Dos. La segona dada. S'han reduït entre 3 i 4 tones les aportacions de brossa que venien d'altres pobles o bé d'industrials que no volien gestionar-se la seva pròpia brossa i que la deixaven al costat de les nostres bosses. Entre 3 i 4 tones diàries. Diàries. Ho ha dit el marxant, en Jordi Simó. I la tercera, i és el que a mi em genera distorsió i que parla de la complicitat, de lo complicat de la mesura, és aquesta nova decisió que s'ha pres de posar aquests contenidors puntuals a quatre o cinc zones del poble, no? Ho ha explicat en Jordi, ho va explicar l'alcalde, que a mi de sortida em va semblar un horror, a mi de sortida, així com la notícia, em va semblar una mala, molt mala decisió, que ara tampoc no penso que sigui una bona decisió, però que després de parlar amb l'alcalde, després de parlar amb en Jordi, després de veure què ha motivat la decisió, doncs em genera seriosos dubtes de si és bona o és dolenta. De moment ja no em sembla tan dolenta. Horrorosa? No és. Bona? Tampoc. Però vull dir que de vegades és complexa. És a dir, tu veus una cosa des de fora... Vull dir, perquè d'això hi haurà molt merder polític i ho sentirem al ple, eh? I a les entrevistes, vull dir, ja, també ho avanço, hi ha formacions polítiques que diran no, això és una vergonya, no pot ser, vostè va dir, què tal... D'això hi haurà garbuix polític. Deixo marge. Però, clar, tu dius, bueno, com és que heu posat els contenidors? Per què aquesta gent té contenidors i la resta no? Bueno, doncs perquè la seva vorera és estreta, perquè els de davant es queixaven, perquè resulta que els de davant veien allà un panorama de cubells que alguns eren seus i d'altres no ho eren i que, per tant, van decidir primer sí, però quan ho van veure van dir que no. Llavors, bueno, uns s'han de fotre, els altres no... No és fàcil.
1: No és fàcil. El que passa és que quan tu tires endavant un projecte, tu has de fer una anàlisi molt profund d'imaginar-te, no? Doncs de dibuixar-te sobre la taula què passa amb el funcionament tal com l'has establert. I segur que abans vas rectificant coses i tal. Clar, hi ha moltes coses que les has de tenir previstes d'entrar. No pots posar en marxa un projecte sense tenir tot lligat. Però també és cert que n'hi ha d'altres que poden aparèixer a mesura que ho poses en pràctica. I aquí sí que has de tenir la capacitat de rectificar, de modificar, explicant-ho molt bé, argumentant-ho molt bé, però rectificar és de savis. O sigui, no es pot improvisar, però tampoc pots pretendre que quan surtis ja està tot lligat i ben lligat.
2: Encertar-ho la primera moltes vegades és complicat.
1: Hi ha d'haver-hi un marge de disponibilitat i d'acceptar, doncs, que les coses es poden anar tocant. Clar, jo ara, quan vaig veure això dels contenidors, el primer que se'm va venir al cap va ser imaginar el que passava a la zona on hi havia contenidors fins ara, que potser sí que n'hi havia a dintre, però fora n'estava ple.
0: Sí.
1: L'excusa que deien alguns, és que estan plens i s'ho hem de deixar fora. No sempre era això, eh?
0: No.
1: Perquè abans estaven buits i, en canvi, a fora n'hi havia. Els contenidors de vidre que n'hi havia per tot arreu, que no sé si n'hi ha ara, també hi havia bosses allà.
2: I continuen havent-hi.
1: I això és el que pot passar ara en aquests llocs que han reservat. Per tant, és clar, això no és culpa de l'Ajuntament.
0: No.
1: Això no és culpa de l'Ajuntament. T'agradarà més o menys, però el fet que tu deixis la brossa allà on te't dona la gana a l'hora que vulguis
2: Sabeu el que passarà, no?
1: Tenim responsabilitat.
2: Sabeu el que passarà. Vull dir, passarà un cotxe per allà, pararà a les 2 de la matinada davant del contenidor, obriran la porta i pum, deixaran una bossa de terra.
0: No, a dintre no, al costat, perquè a dintre no podran.
2: A dintre, no podran, però deixaran anar fora. I qui és el que ha estat tot, fins a les 3 de la matinada o a les 4?
0: Però contra això, jo mira, jo visc en un carrer que em queda davant una petita cantonada. I davant tinc dos edificis. Cada dia, a la cantonada hi ha bosses de brossa. Quan dic cada dia, incloc ahir, que no es baixava brossa. Yeah. I incloc dilluns, que no es baixava brossa. I mai amb Covellet. I t'he de dir que la majoria dels veïns ho fan bé perquè m'hi fixo i veig i tal i no sé què, i veig que hi baixen els cubells i que el dia que toca i tal. Però ahir n'hi havia dues, amb un bloc i una mica més amunt, allà, les dues bossetes. Clar, què fas amb aquest veí? Primer, quin veí és? I després, què fas amb aquest veí? No recull la brossa. I per tant...
2: Tot... Si l'endemà la recullen igual.
0: Bueno, però és que...
2: Clar. Sí, però... I com que la recullen, doncs aquell diu, ah, ja la recullen,
0: ja,
2: pam.
0: Però també et dic una cosa, és a dir, el que... I això és un debat, eh? Però jo que faig bé la feina, per exemple, o intento fer-la bé, i que baixo el cubell i poso la bossa i les compostables i no sé què, i que més un engorro igual que qualsevol altra persona, quina culpa tinc que aquell tio sigui un guarro i per què haig d'aguantar la bossa de brossa davant de casa meva?
2: Sí, sí. I que no rebenti.
1: No, és purament... És incivisme. Mm. És incivisme. O sigui, aquella persona és un incívic. Aquella persona no sap conviure, no sap viure en societat i no li dona la gana de fer les coses. Vull dir, a veure, no, a la vida hi ha coses que no t'agraden i les has de fer. No tot el que fas, tu fas de gust. Hi ha coses que... Bé, doncs, probablement hi ha gent que té els seus motius per trobar que aquest sistema és dificultós. Bueno, es pot parlar, no?
0: Sí, sí. Sí,
1: però a mi aquesta gent, que serien uns quants, segur que n'hi ha, que haurien de trobar la solució, a mi no em preocupa. A mi em preocupa aquell que és igual, diguis el que diguis, faci el que... Ell farà el que li rotarà.
0: Sí, sí.
1: I, per tant, bueno, doncs és un incívic. No és aquella persona que li has de dir, vostè és incívica. Vostè és incívica i no sap conviure amb la gent. Vostè és un egoista, només pensa en vostè, i se n'hi fot l'altre. Per tant, faci-s'ho mirar. I poca cosa més pots dir.
2: Però no, escolta'm, ja té un règim sancionador d'això. No pot ser que la gent faci el que vulgui perquè li dona la gana. No. Jo el que he detectat, parlant una mica del tema, i perquè conec una persona que s'hi ha trobat, gent que va a un pis de lloguer...
0: Sí.
2: I el pis de lloguer aquell, jo no sé si té o s'han preocupat de tenir els cubells corresponents a l'habitatge aquell, però que es troben que no tenen cubells i que tenen de deixar una bosseta. I estan visquent en un pis de lloguer o un pis turístic, una cosa d'aquestes. No s'han molestat en explicar-li a la persona aquesta que ocupa aquella... O s'han preocupat d'anar a l'Ajuntament per tenir els cubells en allà i explicar-li, encara que sigui amb una nota. Jo he anat a pisos de lloguer, no sé, al País Basc, o no sé... i en allà tens un llibre, unes fulles on t'explica, sí, fins i tot un quadern, totes les condicions que tens de tenir per ser raonable amb la brossa, amb els veïns, amb l'hora de tancar, etc. Clar, jo penso que hi ha també una mica de deixadesa per part dels propietaris de pisos de lloguer, d'aquells en part són responsables de que els seus inquilins compleixin. I, si més no, facilitar-los les coses.
0: Ja.
2: Perquè jo he tingut d'explicar amb algú que, escolta'm, això no pots fer-ho aquí, no t'ho han explicat, això. Ah, no, pues potser sí que t'ho tenien d'explicar.
1: No, segur que o sigui, hi ha coses sempre millorables, segur.
2: I ara, que ara a l'estiu, sí, penso que serà encara més problemàtic aquest tema.
1: Però a mi, ja dic...
2: No pel volum, sinó per la incidència.
1: Per mi el que
2: tenir.
1: Preocupa són els que no els
2: ja,
1: hi
2: no, ja, tu ja
1: els que l'ignorància, sí. Això es pot anar arreglant amb el temps, es pot anar explicant, es pot anar millorant, es poden fer aquests opuscles doncs, per poder repartir pels llocs, es pot fer moltes coses, però aquell que no li dona la gana, aquest, encara no, l'únic que pots ja fer és sancionar. I no és tan fàcil sancionar.
2: No,
1: és tan fàcil.
0: I referent, i afegit al que diu en Xavier de la gent que no li dona la gana i els de lloguer, també ho dic perquè de vegades escoltant a determinades persones, no, és que clar, és que els de fora, perdoni, es recicla a tota Catalunya. A tota Catalunya. Amb els mateixos colors. no els mateixos dies, no el mateix sistema, però que el marró va a l'orgànica, que el groc va als envasos, que el blau va al paper i cartró, això passa tot arreu, i reciclen a Barcelona, a Sabadell, a Granollers, a Girona, i el, vull dir, que quan algú ve a Arenys de segona residència, si ve de Catalunya, ja sap, ja, més o menys ja coneix com va la cosa.
1: No, no és excusa.
0: I, clar, i si ve de fora, si és europeu, millor m'ho poses, perquè ho reciclen.

0: petit, ho dic perquè arribarà l'època d'Àngel. Jo vaig dir l'altre dia, però jo crec que és una cosa que es pot anar fent. Jo l'altre dia demanava, per civisme i convivència, una normativa que limiti, entre altres coses, com s'ha d'anar vestit a la vila en determinats moments. És a dir, ho dic perquè ja això ja ho hem vist. Hòstia, no es pot anar sense samarreta per la Riera.
1: Però està regulat, això, eh?
0: Jo no l'he vista. Hi ha
1: no,
0: la normativa.
1: Jo diria que està regulat.
0: A Barcelona ho està, a Cambrils i a Salou sí que vaig trobar la normativa.
1: Jo diria que aquí també està regulat. Ara
2: em sembla que sí, eh?
1: Jo diria que sí,
0: doncs,
1: però...
0: Doncs que jo la vaig buscar i no la vaig trobar, i ara tornaré a fer-ho, però em va... Pues sí,
1: no, no,
0: si
1: és... jo diria que sí, però per tampoc posi el mal foc, eh? Però jo em vaig trobar que amb un amic nostre, alemany, que va venir i va anar a la platja i quan tornàvem... Aquí no...
0: Clar.
1: No
2: Salou, això.
1: No Salou, no és Lloret. Jo em vaig fer vestir. Jo diria que està regulat i és important. L'altre dia vaig veure una parella jove que anaven amb banyador per la Riera. Sí. I el que et crida l'atenció, bé, dius... No, bueno... clar, una cosa és que sigui regulat, l'altra cosa és que... Jo sempre dic que està molt bé fer ordenances, però quan tu fas una ordenança has de tenir la capacitat de fer el seguiment i, si convé, fer pedagogia, i, si convé, sancionar. Sí, si no tens aquesta capacitat...
2: Per aquest ordre, ja està.
1: Si no tens aquesta capacitat, es tripa l'ordenança i no...
2: I estalviem temps.
0: La de fumar a la platja, que està fet l'ordenança, que es va prohibir, que es va aprovar ple i que no es podrà aplicar. No es podrà controlar que la gent no fumi a la platja. Es podran posar cartells, es podrà anunciar... Però és veritat, això, que o l'ordenança de les autocaravanes aquestes que hi ha a la tercera platja, sí. i que és una ordenança absurda perquè hi ha una llei superior...
1: Però és que allà, a més, no hi ha competència municipal, eh?
0: A més, hi ha una llei superior que ho regula, això, i que no limita la mobilitat de cap vehicle. És a dir, sempre...
1: No, però és que, a més, l'Ajuntament no... Perquè a vegades a dir, oh, allà haurien de tancar... No, l'Ajuntament allà no hi pinta res.
0: Sí, sí.
1: No hi pinta res.
0: Res.
1: Problemes, en tu cas, és regular el trànsit perquè bloqueja la Nacional quan no és competència. Vull dir que
0: aquesta això... és l'altra. Que això també en algun ple ho he sentit. I el que governa pringa. Van pringar uns, ara pringen uns altres. Però és això. No, és que vostès no controlen l'accés a la tercera platja. Bueno, és que quina obligació té l'Ajuntament de controlar l'accés a la tercera platja?
1: Cap ni una.
0: O és que surten a la carretera. Bueno, truqui a Mossos d'Esquadra.
2: I la carretera tampoc és competència nostra.
0: Clar, truqui a Mossos d'Esquadra i que posin una patrulla. Clar.
2: És així. O si no, policia portuària o el que sigui.
1: Sí, sí.
0: Bueno, policia portuària, sí, bueno, que no n'hi ha. Però...
1: Que
2: aquí no n'hi ha.
1: Les coses que vas dir, que juntament, vull dir, municipis com Arenys, que no és l'únic, clar, tens tantes administracions que tenen competència sobre parts del territori, l'ACA, Renfe, costes, ports, no sé què, no sé quantes carreteres, que dius, bueno, tu en reps les conseqüències, però en canvi no tens la competència per regular-ho, no? Aquests són els grans problemes. Per això que a vegades, jo ho enllaço sempre amb el tema de la finestreta única, que el vilatà no té cap obligació de saber de qui és competència cada cosa, si és l'administració de l'Estat europeu o estatal,
0: sí.
1: Però s'ha de coordinar de manera que tingui una resposta. Doncs amb això és igual, s'hauria de trobar. El que passa és que cada administració fa la seva.
0: Clar, mira, ara m'ha fet venir al cap la imatge aquella de quan va haver una avaria d'aquí de trens aquí a l'estació d'Arenys i que els trens no seguien amunt. Fa un mes i mig.
2: Però això és bastant continuat, eh?
0: Sí, però va passar una cosa, igual jo no ho havia vist, però va semblar dantesc. La gent, no sé per què, va començar a caminar carretera amunt.
2: Ah, sí, ho vas explicar.
1: Ho vas explicar.
2: Sí, vas explicar.
0: Clar,
2: sí.
0: Els Mossos no hi eren. Vaig trucar al local i vaig dir a l'Ortigosa, i vaig dir, això, i em va dir, estem a l'estació, però és que no podem estar més llocs. Això és cosa de Mossos. I els Mossos van passar amb el cotxe. Clar.
1: Doncs aquest mateix
2: col·lapsa
1: dia...
2: El sistema.
1: Aquest dia hi havia a casa hi havia un noi que és alemany, que estava a casa i que volia anar a Santa Susana, i se'm va anar a l'estació, va haver tot aquest rebombori, va haver un tren, va pujar dalt del tren, i aquell tren se'm va anar. La gent la gent va quedar a baix i ell i tres o quatre persones més que estaven dalt del tren, però no havien entès res, van marxar en el tren cap a Santa Susana.
0: Sí, sí.

0: No, no, vull dir que sembla que l'administració local s'ha de fer càrrec de tot, no? I no. Al final l'administració local fa el que bueno, pot fer.
1: El que li passa és que és el més proper.
2: És, clar,
0: és la sala dels cops. A casa, bueno, el meu avi deia que és, no? O sigui, és la sala dels cops.
2: Sí.
0: I l'Ajuntament és la sala dels cops.
2: Sí, per això jo sempre quan algú diu, tu vols ser polític, doncs, però vols viure bé? Doncs no entres a un ajuntament. Tu ves al Parlament, no ves al Congrés, i allà, no vull dir que no treballin, eh?
0: No,
2: però,
0: no, no.
2: Però és que si vas a un ajuntament els tindràs tots a sobre.
1: Ah, hi ha un sistema. Un sistema, quan hi hagi una incidència d'aquest tipus, des de la policia, burofax del departament que li toqui, i automàticament el problema passa a ser de l'altre.
0: Clar, clar. Sí, sí, això sí.
1: És així de fàcil,
0: eh? Has de tenir un treballador públic fent burofaxos tot el dia.
1: Sí, sí,
0: és a dir, bueno, un tio allà...
1: Pots tenir un model estàndard.
0: Ja. Sí.
1: I és apretar el botonet, si és així. Clar, és que al final dius, no, escolta, jo t'ho comunicar a partir d'ara la responsabilitat és teva. És que si no, no es fa res. Si no, no es fa res.
2: Clar, jo ara em ve la memòria, això que ha sortit a les xarxes, i en el ple també va sortir, del camí d'en Vicenç, que en dèiem.
0: Ah, sí, el camí d'en Vicenç, el camí d'en Vicenç, sí. I tant, camí de mar.
2: Per anar cap a Canet. Clar, allò, jo ara fa temps que no hi vaig, jo vaig més cap a Canet.
1: Està fet una merda, sí.
2: Però es veu que és un desastre i que és un perill. Clar, allò l'Ajuntament què ha de fer? Perquè allò no té competència per fer res. Què s'ha de fer? Posar una barrera que no hi vagi la gent, perquè és un perill.
1: Burofax, recordant l'incident que va passar, on va ser a Cantàbria, no?
0: Sí, que van
1: morir 4 o 5 persones, que van caure un pont de fusta, que era un camí d'aquests, doncs estava malament, doncs el mateix. I ara, perquè ara s'estan barallant de qui és responsabilitat, si de Costes o de l'Ajuntament.
0: Però també et diré... Jo que era usuari d'aquest camí i ara fa molt temps que no hi vaig, però que era, bueno, que era molt bonica per anar a córrer i aquestes coses, no? I aprofitar per fer esport i tal. També diré que hem és que ho volem tot sense renunciar a res. És a dir, si el mar s'ha engolit aquest camí, maleïda desgràcia, però se l'ha engolit. És a dir, és que no hi ha més. Podem abocar-hi milions i milions d'euros per mirar d'anar refent això i que cada hivern o cada dos hiverns ens vagi...
1: Ara farem el martell al port i això s'arreglarà.
0: Ens vagi... Bueno, però això... Hòstia, espera que ara ens trucaran del Nàutic. No, no, fotem. No. Avui sí que podem. Avui sí que podem d'allò. Però vull dir que també ho volem tot.
2: Ja, però llavors has de prendre alguna mesura, qui sigui, la Generalitat, Costes, el que sigui, de dir accés prohibit. Perquè és un perill. Clar, és que si passa una desgràcia, què, no?
1: És el que estem dient. És el que estem dient.
2: Jo penso que s'hauria de mirar d'arreglar i de trobar la manera de que es pogués fer. Però si és tan complicat, com a mínim, preveure possibles danys.
1: Però si aquí som els reis de fer-ho, això. Passes la pilota a l'altra. En aquest cas, d'aquí és competència de Costes. Burofax, Costes, senyors, teniu aquest problema aquí. Que ho sapigueu. Si hi ha una responsabilitat, serà vostra. Punto. I és espavilin.
2: Acte notarial, perquè...
1: No, cal, amb un burofax, un forma és comunicar la incidència. O sigui, tu el que no pots fer és ignorar una incidència, no? Per exemple, jo fent de bomber, quan feia de bomber, doncs jo trobava una incidència dintre d'un habitatge, una cosa d'aquestes, fàcil. Un tema de... Passa un incendi, mires allà i això com està, intenta saber com ha estat el tema i de cop i volta veus, no, aquí ha sigut una punxada de la corrent que ha provocat l'incendi, no? Llavors, què tens de fer? Policia, vinga cap aquí. Acte, conforme, hem vist això i passem tu i tu tens de comunicar a la companyia i, clar, has de passar a la persona que li toqui o a l'entitat que li correspongui que has trobat una incidència d'aquest tipus. Si no, i passés alguna altra cosa, la culpa és teva per no dir-ho.
2: No m'ho he dit. Sí.
1: És així de fàcil, eh?
0: Però
1: és així de fàcil.
0: Però, sí, sí. Però jo entenc que no podem, és a dir, no podem fer tota la costa no pot ser. Bueno, ja ens agradaria. Saps? Ja ens agradaria, però no... No, és a dir, que no... Jo,
1: la gent encara no s'ha cregut del canvi climàtic, no?
0: Bueno, jo fa...
1: És igual que aquests que ara diuen que la Terra és plana, vale?
0: Aquests són boníssims.
2: Ara
0: que n'hi ha,
2: encara.
0: Sí, és terraplanista, oi, tant.
1: Ara cada any més.
0: Sí. Els de la colla que diuen que on et van...
2: Jo no ho he mirat, a veure què. Jo me l'han dibuixat rodona, però jo no ho he mirat. Potser sí que és plana i no ho sabem, no?
0: No, i que l'aigua cauria.
1: És que si no s'entén. És que jo no sé com ho poden entendre, si...
0: No, no, ho expliquen, ells ho expliquen. Sí, no, jo fa 4 o 5 anys feia una entrevista amb una noia que és catalana i que està treballant a Gran Bretanya, a Londres, una eminència en el tema de costes i tal, no? No em facis nom, però d'aquestes senyores que segurament... d'aquestes científiques que segurament... Algun dia se'n sentirem a parlar i que l'hem tingut aquí i que no li hem fet ni cas. I em deia, diu, et posaré d'exemple a Barcelona, que tots ho tenim més clar. Diu, Barcelona té 4 quilòmetres de platja. No podrem mantenir els 4 quilòmetres de platja. És a dir, és impossible. No es podrà perquè econòmicament no es podrà. És a dir, perquè tindrà un cost inassumible per l'administració. Per tant, en el cas de Barcelona i el cas d'altres ajuntaments, s'ha de decidir quins trossos de platja es poden preservar i destinar tots els esforços a que aquests trossos de platja es preservin i deixar-ne caure uns altres. Diu, perquè si no, ni mediambientalment ni econòmicament és suportable en el temps. I jo crec que això ens està costant molt assumir-ho.
2: Que, bueno, el que passa és que hi ha pobles del Maresme que pràcticament tota la costa la perdrien, sí. O la perden, quan hi ha llevantades així. Vull dir, aquí a Arenys ens van canviant. Ara tenim una, tenim l'altra, no? Si hi ha llevantades o...
1: Bueno, ara el problema però... que cada vegada tenim menys llevantades i més garbinades. Exacte. I això està provocant el
2: problema. Però hi ha pobles del Baix Maresme que em sembla que tenen problemes que pràcticament els desapareix tota la platja, no?
0: Sí, hi ha algunes zones que sí, a Premià, a la platja anterior al... Bueno, com aquí. Aquí ens ha desaparegut la Musclera, perquè és la que queda abans de Port, i a Premià els desapareix la que hi ha abans d'arribar a Marina.
1: I sort que tenen els ports. A vegades deien, no, aquests ports fotran malbé la costa, i resulta que estan aguantant molta costa i molta platja els ports. Perquè us en recordeu els espigons de Caldetes que els van treure? Mira, ha quedat 4 en allà i la platja que hi ha de Caldetes a vegades també es mou. Però tenen la sort que tenen el Balis per un costat que també els aguanta.
0: Sí. Bueno, ara ho hem parlat amb en Jordi Simó, és una de les coses que hem parlat abans de posar-nos amb la brossa. Sí. Bueno, compte els que navegueu, perquè hi ha una
1: barrera de sorra.
0: Una barrera de sorra aquí davant, que cada cop és més alta, i fins i tot acabem fent la broma de vés a saber si d'aquí un parell o 3 anys aquí davant d'hi tenim una platja.
1: Una illeta allà.
0: Una petita
1: illa. Fotrem un alcatraf allà.
0: Vull dir que al final, el que passa és que les coses es van movent i...
1: Però jo ho sé pels nanos que fan puigsurf.
0: Sí, sí, sí.
1: Paddle surf i tot això. I
2: t'has de passar per allà al port?
1: No, està no. A prop d'on...
0: Davant del Lidl.
1: Sí, per allà.
0: Si tot situat, més o menys, davant del Lidl.
1: La desembocadura de la riera del Riel Llarg.
0: Sí. Però aquí, jo, bueno, aquest any no ho sé, però l'any passat m'hi posava dret, eh? Sí. Estaves allà i t'hi posaves dret. Sí, podies posar-t'hi, l'aigua t'arribava aquí a sota coll i pim-pim-pim.
1: Per això a vegades hi ha onades en allà, eh? I trenquen, i si et fixes, hi ha molts nanos en aquell petit pàrquing que hi ha entre la riera i la sortida del polígon, aquell tros de pàrquing que hi ha allà, hi ha moltes furgonetes d'aquestes que porten surts, tales de surts, perquè van allà. I perquè allà, a l'haver aquesta barrera, s'aixequen onades, que són les que utilitzen per fer pàdel, i després van a les roques, no et perdis, que és un perill. Però bueno, sí, ho fan.
0: Sí. O sigui que, bueno, que estem en un entorn que és molt canviant i que hem d'acceptar que sigui... Bueno, no tenim un altre remei, acceptar que sigui així. I referent al el camí del Vicenç, bueno, hi havia un projecte de posar-hi fusta, no? De posar-hi unes passeres de fusta per les roques.
2: Per voltar les roques del túnel.
1: Sí, com es fa algun tram dels passejos de Ronda de per allà de la Costa Brava.
2: Perquè deien que per qüestió d'aquesta desficabilitat a la costa, que havia de ser una cosa que es pogués muntar i desmuntar, i per tant, per això deien una cosa de fusta, no sé, jo havia llegit, no sé, què havia de veritat, no?
1: Sí, sí, pots posar la fusta que vulguis, però les oxigens tenen de ser metàl·liques amb ciment i ben fortes, perquè si no, i tot i així es faran malbé de seguida amb l'aigua del mar.
0: Amb el salitre, vull dir, ja veurem com acaba tot això. Bueno, escolta'm, quan tirin...
1: És un problema de manteniment, com moltes coses que no es tenen en compte. No, fem això i després qui ho manté?
0: Bueno, aquest és el gran problema, eh? Comprem, fem, lloguem, instal·lem, el que sigui... I després, un cop hem fet la foto, hem fet la d'allò, el manteniment que es fa és...
1: Zero.
0: És zero, i això sí que és un problema. Mira aquest edifici.
1: Por ejemplo.
0: Por ejemplo.
2: Jo sempre, sempre poso l'exemple del plan Zapatero, ara marcat sí. La moda, aquest senyor, que va donar molts diners als sí. ajuntaments per invertir, i hi havia unes coses per poder fer. I esclar, hi va haver força d'ajuntaments que es van dedicar a fer equipaments, sense adonar-se
0: que això s'havia
2: de mantenir. Després, un cop els tens, els has de mantenir.
0: Sí,
2: eh?
0: Sí.
2: I clar, els diners els venen una vegada, però ja no tornen, no? I jo penso que aquí es va fer bé llavors, perquè es va fer com un subterfugi de dir anem a arreglar carrers amb l'excusa que hi posem fibra òptica sota, no?
0: Em quedo amb aquesta idea, si et sembla, la reprenem la propera setmana. Xavi, moltes, Xavi, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. A reveure's. Gràcies, Carles.
1: A vosaltres.
0: Que són les 11 ja.
3: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi també per escrit. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la 29a Conferència Iberoamericana, ha remarcat la importància d'invertir en una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.
4: Catalunya, Espanya i Iberoamèrica hem de reafirmar el compromís amb una educació inclusiva, equitativa i de qualitat com a base del desenvolupament sostenible i de la cohesió social. La raó és molt senzilla. La inversió en educació és la millor inversió que qualsevol país pot fer per guanyar un futur millor.
3: Avui la vaga se centra al Maresme i al Vallès. De fet, al matí han tallat la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafoll-Juntall, que encara ara afecta la via i que ha obligat també a restringir l'enllaç de la C60. Pel que fa a la resta d'afectacions, en la mobilitat en aquests moments retencions a la C58 a Sabadell, també a la Nacional 2 a Mataró i a Cabrera de Mar, a la C33 a Barcelona i a la B30 a Barberà, la 2 a Cornellà i finalment a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE la documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferran de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedra segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en un dispositiu conjunt entre Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional embarcat en el Pla Campai contra la multireincidència. L'operatiu policial també ha comportat 3 detinguts per a llei d'estrangeria amb una acumulació de 102 antecedents. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La pressió apunta, la previsió, volíem dir, apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i atenció, frega els 40 a Ponent i també a la Vall de l'Ebre. De fet, aquesta nit ha caigut el primer rècord de calor. No s'ha baixat als 28 graus a Portbou, a l'Alt Empordà, la mínima més alta que s'ha registrat mai a Catalunya. Notícies en xarxa.
5: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
6: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels des de fa tant de temps i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, potser cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Algú va dir... La llibertat està en ser amo de la teva pròpia vida. Quina és la teva?
2: Em dic Carme i m'agradaria que em posessis, sisplau, Laura, de Lluís Llach.
1: Doncs amb molt de gust, primer perquè és una cançó preciosa i després perquè la tal Laura va ser veïna meva durant més de 20 anys. Vivíem al mateix edifici, ens trobàvem a l'ascensor. Malauradament, la Laura, que havia nascut el 1940 a Barcelona, ens va deixar també a Barcelona el 2018, després d'haver acompanyat a Lluís Llach durant 38 anys. Ell li va voler dedicar aquesta cançó al 1977. També va ser la cançó escollida per un dels nostres convidats, per al president Artur Mas.
3: Senyor Artur Mas, què tal?
4: Molt bé, home, molt bé.
3: De totes les cançons que li han arribat al cor, quina podria ser una cançó realment especial per vostè?
4: Home, n'hi ha una que jo l'acostumo a citar sempre, que és una cançó del Lluís Llach, que és molt bonica, de la lletra i de la música, de la melodia, que és Laura.
3: Laura, que està dedicada a la seva guitarrista, la
4: sí,
3: Laura Anmeri.
4: Exactament, exactament, a la seva guitarrista, i és una cançó que té una lletra molt, molt, molt, molt emotiva, i al mateix temps, doncs, la melodia també és molt bonica, no? I recordo que, a més, en el comiat de Lluís Llach a Verges, aquesta va ser una de les cançons més aplaudides de totes.
3: I recorda aquell noi tan jove, que curiosament es deia Artur Mas, quan va escoltar aquesta cançó per primera vegada, si s'assembla molt al senyor Artur Mas d'ara?
4: Home, tenia menys cabells blancs, tenia més cabells, tenia menys arrugues i havia rebut menys cops.
3: Però per lògic, dins, no? Les idees...
4: Però les idees i els sentiments són més o menys els mateixos de sempre.
3: Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies.
3: Ha estat molt amable.
4: A vosaltres.

0: more than this. Més que això. Sempre m'ha agradat molt aquesta cançó i moltes més del seu intèrpret, Brian Ferry. Un autèntic gentleman. No fa pas gaire li vam dedicar una bona estona de programa perquè havia arribat als 80 anys. Però aquesta peça és de 1982. Serveix com a introducció per aquell espai obert, com tots els altres, en el que et demanem una cançó que et recordi el teu servei militar. T'agradés o no fer-ho, però una cançó vinculada a aquell temps, si més no especial. Pots dir-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Valentí des de Sant Fruitós de Bages, que ens diu: hola, Albert, et comento les cançons que em van acompanyar l'Emili. El Ferral del Bernesga, CIR 12 a León. En coses que no s'obliden, oi? Diu: cada dia després de Diana i mentre ens afaitàvem, vestíem i arreglàvem la camareta, el quinto que feia de discjòquei a megafonia ens punxava Brass in Pocket dels Pretenders, però també More Than This de Roxy Music i Police, entre d'altres. Com pots veure, el paio hi entenia i et posava de bon humor només començar el dia. Així que encaraves la jornada de bon rotllo a fer tota la instrucció i tot el demés. Quan sento aquestes cançons, sempre penso en l'Emili, Valentí de Sant Fruitós. Ai, gràcies a la música, eh? Toma.
1: Got brass in pocket.

la veu de Chrissy Hynde dels Pretenders. Veu i líder, amb el seu estil únic, consolidada com una de les grans figures femenines del rock, amb un dels primers èxits, aquest Brass in My Pocket. I autor a la butxaca. Però l'amic Valentí, des de Sant Fruitós de Bages, al recordar la seva mili, ens ha dit tres temes bons. Hem escoltat More Than This, de Brian Ferry, aquest dels Pretenders, que va arribar a ser número 1 a la Gran Bretanya, però també a Police. Sí, senyor. Bueno, el tema és bo, però pel títol no es van matar gaire, eh? De-du-du-du, de-da-da-da. Records de bons temps de ràdio. I de vida.

de Du-Du-Du, de Da-Da-Da, una de les bandes més importants, més influents, de finals dels anys 70 i principis dels 80. Police, hi ha alguna cançó que vinculis directament a l'Emili? Et va tocar fer-la? T'agradava? O no et va agradar gens? Però aquí som músics. Digue-m'ho, cocodrilclub@gmail.com. Mira, qué bonito es esto. Fa un moment escoltàvem una veu única, la de Chrissie Hynde, de Pretenders. Ara escoltarem la de Stevie Nicks. La de Fleetwood Mac. I també sabrem quina és per ella la cançó perfecta. Can you hear me?

0: i Stevie Nicks, dels fantàstics Fleetwood Mac, va declarar recentment que de totes les cançons dels Beatles n'hi ha una que destaca per ella, que va definir com a la seva cançó perfecta. Al llarg de la seva carrera, els Beatles van gravar una desena de discos i centenars de cançons en tan sols uns quants anys. Gràcies a les seves creacions, el conjunt del Liverpool va arribar a orelles de milions de persones, moltes de les quals van ser altament influenciades pels seus temes. Un exemple és Stevie Nicks, la cantant nord-americana, que va desenvolupar una gran carrera tant en solitari com a formant part de Fleetwood Mac. Una cançó que va predir el futur. De totes les cançons dels Beatles, n'hi ha una que destaca per a Nicks. Ella la va definir com a cançó perfecta. Es tracta de Yesterday, que va integrar el cinquè disc d'estudi del grup, anomenat genèricament Help, que també era el títol de la seva segona pel·lícula, però primera en colors, perquè la primera, que no se la ve aquell dia, era en blanc i negre. En parlar de la cançó, Nicks va pensar que Paul McCartney va predir el que li passaria més endavant amb la seva dona i va comentar: crec que Yesterday va ser en gran mesura una premonició de Paul McCartney del que vindria amb Linda, trobar el seu únic gran amor i el que després va significar perdre-la. Va ser el que em va sorprendre, deia Stevie Nicks. Recordem que Linda McCartney moria el 1998 amb només 56 anys, després de lluitar amb el càncer de mama durant 3 anys. Curiosament, la Maria Antònia Portus Rigau ens diu: m'encanta el programa, l'escolto els diumenges des de Torelló. Ets un crac, Albert. Gràcies. I els temes que poses són boníssims. Una de les meves preferides és dels Beatles, els meus ídols, i el Yesterday és única. Gràcies, Albert, no paris mai. Maria Antònia Portus Rigau. Saps, Maria Antònia, que també va ser la cançó escollida per al grandíssim actor Joan Pera?
1: Joan, quina podria ser la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu.
2: Home, jo ja sou molt gran. Hi ha qui diu que la vida és com una pel·lícula sense la música de fons. Jo sempre he procurat que hi hagués música de fons. N'hi ha una que sempre, amb la meva dona, la recordem moltíssim, que era el Yesterday dels Beatles. Els Beatles en aquell moment era el trencament, l'esperança d'un futur molt millor. Deixàvem enrere una època molt fosca. I el sortir, aquells quatre nanos, va ser com una alenada d'aire fresc, no? I el Yesterday, que a més era romàntica, i a més era per als noviets, com la meva dona i jo, que deliràvem d'aquestes coses, ens ha quedat sempre. I sempre que ens passa alguna cosa, recordem tots dos el Yesterday.
1: El Yesterday original del 1966, el mateix any que els Beatles van actuar per primer i últim cop a Barcelona. No vas tenir l'ocasió de veure'ls?
2: No,
1: jo tampoc.
2: No, jo era jovenet, però recordo veure els diaris. Me'n recordo de veure una fotografia amb ells amb el barret de toreros, sí, a la plaça de toros.
1: Les imatges que han sortit al Nodo.
2: Sí,
1: que hi ha molt poques imatges de la seva visita a Espanya.
2: Sí. Ah, sí? Però sí, me'n recordo d'això. Sí que m'hi hauria d'anar-hi, però ni teníem els calés, ni més jo vivia fora de Barcelona. Vull dir, no, era impensable. Però sí que el recordo molt, molt.
1: Joan, moltes gràcies, has estat molt amable. Molta sort en el teatre i en el doblatge i a la tele i a tot el que fas, que no pares. Una altra cosa no se li podrà negar mai al Joan, i ho sabem els companys d'ofici també del doblatge, que té una capacitat de treball increïble, que quantes vegades haurà sortit al teatre a quarts de dues i a les 8 del matí ja estava doblant en un estudi.
2: Oh, quin remei. No, sí, és veritat, és la meva vida. M'agrada molt fer aquestes feines que faig, perquè d'alguna manera, doncs, transmetro al públic aquelles coses que a mi m'agraden, i jo faig quan faig un doblatge, que jo puc transmetre el que jo sento, també m'agrada molt. Mentre pugui fer això, jo ja estic content.
1: I et sents privilegiat.
2: Una mica sí.
1: Clar
2: no
1: que
2: diguem
1: sí,
2: gaire, per si de cas.
1: Gràcies, Joan, i escoltem el Yesterday.
2: L'escoltem, gràcies.

0: Yesterday, més que una cançó, tot un himne, i, si no m'equivoco, la cançó també més versionada de la història. Algú va dir, el secret de la vida és caure 7 vegades i aixecar-se 8.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Saps que ara que m'ho has dit, ja em comença a semblar. En tot cas, el que va fer la música de Blade Runner, que va ser Vangelis, el gran Vangelis Papathanasiou, ho va fer el 1982, que va ser quan es va estrenar la pel·lícula. I el Paraules d'amor d'en Serrat és molt anterior, és del 1965. És clar que moltes cançons s'assemblen perquè tampoc hi ha gaires notes. Bé, n'hi ha 12, eh? La música es composa principalment utilitzant un conjunt de 12 notes diferents en escala cromàtica en la música occidental. Però es poden crear melodies amb tan sols 2, 3 o 4 notes, i això sí, existeixen més de 2.000 combinacions teòriques de notes. I la quantitat és pràcticament infinita al sumar el ritme, les octaves i els instruments.

0: teníem... més o menys, eh? Ostres, ara feia molt de temps que no sonava el Paraules d'amor d'en Serrat. Com és que l'havíeu oblidat? Si qui més qui menys s'ha sentit identificat amb aquesta lletra i que per molta gent és la gran cançó de la seva vida. Un dia, aquí al programa, en Joan Manuel Serrat, ja fa molts anys, eh? Fa molts anys de quasi tot, em va dir que aquesta cançó ja no era seva. I d'això se'n va adonar un dia que estava circulant amb cotxe per la Costa Brava i va voler parar en un poble a fer una cigarreta i a prendre alguna cosa. I va sentir de fons que era festa major, que hi havia una orquestra i que estava tocant Paraules d'amor i que la gent la cantava. Aquell dia es va donar compte que ja no era seva, que era de tothom.
1: Quan a la llar cremàvem només paraules d'amor.
0: Però, amic Pinoski, estic molt content que per ballar lents hagis escollit una cançó del meu estimat Franco Battiato. Em sento també molt satisfet de que molta gent m'hagi dit que no coneixia Battiato o que només el coneixia amb el seu tema més comercial a Espanya, el Yo quiero verte danzar, i que gràcies al programa ha descobert o redescobert la seva filmografia. Hi ha un programa que li vam dedicar quan va morir, que està a la vostra disposició, un programa sencer d'una hora, al meu canal personal d'Ivox. Si poseu especial Cocodril Franco Battiato us sortirà. Escoltem primer una actuació enregistrada en directe a Itàlia.

El Giotto ja era gran. Aquest concert el va fer poc temps abans de morir. Però aquesta cançó, mira que m'agraden moltes d'ell, però jo crec que... Jo crec que aquesta és la cançó més gran dedicada a l'amor que s'ha fet mai. Ja veureu, veieu què us dic. La cura, en la versió en castellà, el cuidado, és una expressió poètica d'amor i protecció cap a un ésser estimat. La lletra parla d'un compromís profund de cuidar i protegir la persona estimada de les adversitats de la vida, com ara les malalties, les inseguretats i els desafiaments emocionals. Battiato utilitza metàfores per descriure la profunditat de la seva dedicació, prometent superar les corrents gravitacionals i el pas del temps per preservar la joventut i la felicitat del seu ésser estimat. La cançó també explora la idea d'un amor que transcendeix d'allò físic, oferint silenci i paciència i compartint un viatge cap a l'essència. Tesserò i tuoi capelli come trame d'un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Els profumi d'amore que embriaguen els cossos suggereixen una connexió íntima i sensual, mentre que la bonaccia d'agosto representa la intensitat dels sentiments que ni la calma pot apaivagar. Ti salverò da ogni malinconia perché sei un essere speciale. Battiato es presenta com un guardià i guia, avrò cura di te, prometent teixir els cabells del seu estimat com si fossin les notes d'una cançó, simbolitzant la creació d'una obra d'art a partir del seu amor. Ai, l'estil musical de Franco Battiato, conegut per la seva fusió de pop, rock progressiu i música clàssica, complementa la lírica amb melodies que evoquen la serenitat i

El Cuidado, adaptació al castellà de La cura de Franco Battiato, inclòs al seu àlbum La emboscada, de 1996. Quina és la teva cançó lenta preferida per ballar-la amb la persona que més t'agrada? M'ho dius? M'envies un e-mail? cocodrilclub@gmail.com. Des d'Olot, on sempre hem tingut molts i molts amics, ens escriu en Quim, que ens diu: hola Albert, soc en Quim d'Olot, i per la nova secció de balades o lents em proposaria moltes. Per exemple, The Power of Love, amb Jennifer Rush, Corazón Destrozado, amb Bonnie Tyler, Jardín Prohibido, amb Sandro Jacobi, o El dia que me quieras, amb Roberto Carlos, i tantes d'altres. Bueno, però no em facis una sessió de lents, eh? Jo demano només una. Aquí està el joc. Diu, però si n'he de proposar només una, seria Mall of Kintyre de Paul McCartney amb The Winds. Mira, que a mi no se m'hagués acudit mai posar-la a la meva sessió de discjòquei com a tema lent. A més, t'he de dir, amb tot el respecte, eh? Va ser un gran èxit i les primeres vegades que la

escoltar em va semblar preciosa. Després li vaig agafar una mica de mania perquè és molt llarga i tanta gaita em va embafar una mica. Però bé, diu en Quim Dolot, em porta molts bons records perquè l'havia ballat sovint a la discoteca Dales de Banyoles, situada al camí del Prat de Dalla de Porqueres, amb vistes a Roca Corba. Carai, quants detalls, no? I així m'agrada. Diu, és una discoteca desapareguda fa molts anys i que havia estat mítica les dècades dels anys 70 i 80. Aquesta discoteca tenia dues sales, una amb música disco i l'altra amb lents, que s'anaven alternant, de tal manera que en una o altra sempre sonava música per ballar en parella, a pillin. Aquesta cançó solia obrir el canvi de la música disco als lents. De l'època post-Beatles de Paul McCartney, és un cant melancòlic a la península de Kintyre, a l'oest d'Escòcia i molt a prop de la costa irlandesa. Gràcies per fer-nos gaudir cada setmana amb música per al record que ens ajuda a no perdre la memòria sonora d'uns anys que formen part de la nostra història. L'amic Quim Dolot, amb els seus comentaris, ens confirma que una cançó t'agrada més o menys depenent de molts factors. Sobretot de com estàs quan la vas escoltar. I també, i molt important, amb qui estàs, si és que no estàs sol. Bueno, Paul McCartney va dir que era una cançó d'amor sobre com ho passaven de bé en aquest lloc, en aquest lloc d'Escòcia. Ell s'imaginava que viatjava lluny i desitjava tornar. Bueno, això em recorda. O sigui, ell estava allà, però s'imaginava que se n'anava lluny i tenia ganes de tornar a Kintyre. Bueno, la veritat és que molts amics m'han dit, mig en broma, mig seriosament, que el millor d'un viatge és les ganes que t'agafen de tornar a casa.

0: Mull of Kintyre, Escòcia. Publicada el 1977, és el lent que li agradaria ballar a l'amic Quim Dulot. I parlant de ballar, aquesta secció es diu Els més ballats de la història. Et demanem que ens diguis una cançó que la vida real, no imaginada, t'hagi fet ballar. De qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, principis dels 2000. Ah, i si no t'importa, em dius també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al recordar-la, molts altres oients també la recordaran. Digue-m'ho a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. I si t'agrada ballar, recorda que les tardes de diumenges seguim celebrant uns tardeus fantàstics amb la música del Cocodril a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, i cada vegada està més maco, allò més ambientat, més divertit. Avui des de Tona ens escriu l'Eulàlia Figuerola, que diu: la meva és Barry White, no me'n puc estar de ballar. Us he trobat fa poc i estic superfascinada amb el programa. Us escolto des de Tona. Enhorabona pel programa. Mira, no fa pas gaire vaig estar dinant a Tona. I, per cert, molt bé. Gràcies, Eulàlia. Aquesta, com que l'hem escoltat moltes vegades, és de les més demanades, en aquest espai i també a les meves sessions, avui te l'envio amb una versió que té una introducció més llarga, amb uns arranjaments o unes mescles diferents, que espero i desitjo que t'agradi molt. Ah, i procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club.
2: We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping and slipping more and more waves. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
1: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Educació i sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. Una reunió que, segons ha anunciat fa uns minuts, la consellera d'Educació, Esther Niubó, podria ser la definitiva. Avui la vaga se centra al Maresme i al Vallès i, de fet, a primera hora del matí, a Canet de Mar, els docents han tallat l'autopista C32 davant l'Institut Sunsi i Mora per fer visibles les seves reivindicacions. Ens amplia aquesta informació la Carlota Tanganelli, de Ràdio Canet.
2: La mobilització a Canet ha reunit centenars de persones que en aquesta nova jornada de vaga han volgut sortir al carrer amb pancartes i un lema clar: lluitar també és educar. El mestre canetenc Joan Barón ha participat d'aquesta mobilització i ha afirmat que estan pendents de reunions entre govern i sindicats, però diu que no volen un acord sobre paper, sinó mesures reals.
3: Fins que no comencem a veure mesures reals de que les temperatures a les aules permeten fer classes, de que tenim recursos, de que tenim llibres, de que tenim una sèrie d'incentius, no només pel professorat, sinó sobretot per l'alumnat. Per l'alumnat, és a dir, a Canet de Mar, en ple segle XXI, hi ha barracons.
2: El seguiment d'aquesta nova convocatòria de vaga ha estat desigual a Canet, però de mitjana, entre el professorat un 12% l'han secundat i entre l'alumnat la xifra s'enfila al 50%.
1: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la 29a, volíem dir, conferència iberoamericana, ha remarcat la importància d'invertir en una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.
4: Catalunya, Espanya i Iberoamèrica hem de reafirmar el compromís amb una educació inclusiva, equitativa i de qualitat com a base del desenvolupament sostenible i de la cohesió social. La raó és molt senzilla. La inversió en educació és la millor inversió que qualsevol país pot fer per guanyar un futur millor.
1: La nova reunió d'avui està prevista a les 3 de la tarda, a l'espera de poder tancar, com dèiem, un nou acord. I la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha destacat que bombers i agents rurals estan preparats per afrontar una campanya d'incendis clàssica marcada per la forta calor que ja es va deixar notar i per l'acumulació de vegetació per les pluges de l'hivern i la primavera. Una vegetació alertat que serà especialment fràgil perquè s'ha assecat amb les fortes ventades dels mesos de març i abril. Malgrat que l'aigua no en faltarà aquest estiu, diu Parlon, ha insistit en la necessitat d'extremar la prudència, recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causa humanes. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en una operació emmarcada en el Pla Campai contra la multireincidència.
0: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Arenys.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Els posthumanistes i transhumanistes promouen la substitució tecnològica de l'espècie humana, un futur que podria ser més proper del que sembla. Això és el que defensa el periodista David González a Cancel·lar l'humà, un assaig publicat per Albada Editorial que ens presenta les incoherències desfermades per l'actual eufòria cíborg que promouen aquests corrents de pensament. Avui també descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i el suplement Intel·ligència Espiritual parlarem de racisme i fe amb Agustín Pàniker. Dedicarem el like a la història de Martí Bach, un jove de 17 anys a qui li van detectar leucèmia quan en tenia 13. Després de superar la malaltia, ha publicat La parada de la meva vida, el diari on explica l'experiència, un llibre de Pagès Editors que també serveix per recaptar fons per la recerca del càncer infantil a l'Hospital Vall d'Hebron. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa, redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem al costat de Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
2: Hola, Laura, què tal? Avui parlarem de la tercera edició del Fòrum Valors Mataró Europa, que organitza l'Ajuntament de Mataró al Tecnocampus i la revista Valors, ja que dimarts passat la trobada va congregar més d'un centenar de persones de totes les edats per reflexionar sobre les fake news i la desinformació i els reptes que això suposa per a Europa en l'àmbit legislatiu. Jo volia fer-te uns petits apunts sobre les reflexions que es van escoltar durant la tarda. La primera és una idea que va llançar Josep Maria Ganyet, i és que va dir que el repte a futur és l'alfabetització mediàtica, ja que els usuaris doncs, també són molt importants i juguen un paper molt important a l'hora de no escampar notícies falses. Unes notícies falses que, segons Jael Caral, no s'haurien de dir així, s'haurien de dir falsejades, perquè el terme està com deixant entreveure que les notícies poden ser falses per naturalesa i això és algo antinatural. I, per últim, també em quedo amb el que va dir Loreto Corredoira. I és que el dret no és la solució de tot perquè poques vegades arriba a temps. Un exemple de com de difícil és legislar sobre la desinformació i més en l'àmbit tecnològic. Aquests són els meus apunts ràpids de la jornada, però et dono a tu la paraula perquè vas tenir l'oportunitat de parlar amb un dels ponents que van participar a la taula rodona.
0: Exacte, amb la quarta persona que formava part d'aquest Fòrum Valors Mataró Europa, que era el periodista Joan Raventós, segurament el coneixeu perquè va ser 5 anys corresponsal a Brussel·les per TV3 i actualment és l'editor i el presentador del Telenotícies cap de setmana. Nosaltres vam poder parlar amb ell i vam posar sobre la taula diverses reflexions al voltant de la desinformació, sobretot en el dia a dia, però també des de les institucions europees. Joan Raventós, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Com està?
3: Molt bé.
0: Avui parlem de notícies falses, de desinformació, que és una, no sé si ja tan nova realitat, no?, amb la que conviuen els periodistes i els mitjans de comunicació. Com s'intenta combatre des d'una redacció? Com es blinden els mitjans?
3: Jo crec que el primer que fem per blindar-nos és ser-ne conscients. Ser conscients que hi ha aquesta realitat, més o menys nova, però el que és evident és que és molt present aquesta realitat i has de ser conscient que hi és. Has de ser conscient que hi és per blindar-te, per protegir-te, per estar a l'aguait de que qualsevol missatge que arriba en una redacció informativa d'un mitjà de comunicació és susceptible d'amagar alguna part que sigui una notícia falsa o desinformació o mentida completament, no? davant aquests ulls que posem davant aquesta nova realitat, aleshores els mitjans ens hem de dotar d'algunes eines per protegir-nos. I és cert que aquí sí que potser estem en un camí bastant nou, bastant a les beceroles, d'anar construint aquesta muralla contra la desinformació. En el cas que em toca de prop, la redacció de TV3, tenim des de fa poc, relativament poc, una unitat de verificació, que són gent, periodistes, especialitzats en tot aquest ecosistema desinformatiu que ens envolta, i que està a l'aguait de quines eines poden ser les més efectives a l'hora de detectar i combatre aquests missatges desinformatius, perquè, sobretot, no se't colin a dintre de la informació amb la que treballem els periodistes, i, sobretot, també per no propagar-lo tu, i, més a més, també per advertir el públic que determinats missatges que circulen doncs són directament desinformació o mentida.
0: Que, de fet, hi ha una feina de pedagogia, no?, encara avui dia molt important, que també es pot fer des dels mitjans. Sempre parlem d'anar en compte, de tenir una mirada crítica, de verificar a títol personal quan rebem informacions, no?, que ens fan dubtar, que generen incerteses, i sobretot de no compartir-les, que és una cosa molt senzilla perquè amb un sol clic les vas propagant. Hi ha un problema, però, que és que aquestes notícies ens interpel·len molt emocionalment, no?, i suposo que aquí està part del risc.
3: Correcte. Jo, quan he parlat amb experts en la matèria de desinformació, sobretot els meus anys a Brussel·les, havia fet entrevistes amb gent que des d'agències europees estaven molt a l'aguait del que es movia en el terreny de la desinformació, i em deien això mateix. Em deien la millor eina contra la desinformació és un lema que deien ells, que és no comparteixis si no saps d'on ve. I m'advertien d'això mateix que dius, que els missatges amb què juga la desinformació són missatges que interpel·len molt a les emocions. I quan et toquen l'emoció, reacciones de manera irracional moltes vegades, impulsiva. No et pares a pensar què estic llegint, què m'està arribant. I aquest és el gran lema, la gran consigna que tots aquests experts de desinformació per evitar de propagar els missatges et fan evident, no?, de dir no comparteixis si no saps d'on prové i no et deixis endur per les emocions. Els mitjans de comunicació segurament hem de ser molt cauts a l'hora que no es propagui, però també és veritat això que dius de fer pedagogia i d'explicar al públic quines eines tenen al seu abast, a banda d'aquest gran lema de no compartir si no saps d'on ve, quines eines tenen al seu abast perquè si dubtes d'una imatge que t'ha arribat o d'un contingut que t'ha arribat, què pots fer per verificar si allò és real o és un contingut generat per intel·ligència artificial, per exemple, o pensat per algú que vol directament desinformar. Els mitjans també ho han de fer, això, segur.
0: Ara parlava de la intel·ligència artificial, un perill extra, no podríem dir, en la generació d'una banda de notícies falses, però també en la propagació de la desinformació.
3: Sí, i sobretot perquè arriba a uns nivells de sofisticació espectaculars, la intel·ligència artificial. És molt difícil discernir si una imatge és veritat o és mentida, o si algú que parla, o un vídeo, no només una foto, un vídeo és veritat o és mentida, o un text, si està guionat per un humà o per un robot d'intel·ligència artificial. És present, la intel·ligència artificial és molt present als nostres dies i passa com a moltes altres revolucions tecnològiques que tenen una doble cara, no?, que tenen una vessant molt positiva, que en pots treure molt de suc, però tenen una altra vessant molt perillosa. Jo sempre, amb la intel·ligència artificial, sempre he dit que és tan inquietant com apassionant, no? I crec que és veritat que hi ha les dues coses al voltant de la intel·ligència artificial. D'una banda, alguna de molt positiva, però també entranya alguns perills dels quals hem de ser conscients.
0: Abans ho comentava, vostè va ser corresponsal a Brussel·les durant 5 anys per TV3. És un entorn on circula molta informació, però imagino que també molta desinformació, especialment en moments intensos com unes eleccions al Parlament Europeu. Com convivia vostè amb tot aquest context, en aquest escenari? I no sé si va notar en aquells anys, del 2020 al 2025, si no m'equivoco, un cert auge de les notícies falses.
3: Jo crec que al voltant de totes les estructures de poder hi ha desinformació. És on es concentra més els interessos de molta gent i de moltes empreses i de moltes organitzacions. I, per tant, quan hi ha poder, hi ha ganes de poder influir. I la desinformació és una manera d'influir. I a Brussel·les, al voltant de les institucions europees, n'hi ha molt de poder. I per tant, la desinformació allà hi és molt present, i també les ingerències exteriors, no?, també hi són presents. Ells ho saben, treballen molt per detectar tot aquest moviment desinformatiu. Al voltant de les eleccions era molt clar. Potser els periodistes o la gent que estaven per allà no ho veiem tant, però ells estaven monitoritzant en tot moment quins missatges circulaven al voltant de Brussel·les per intentar influir l'opinió pública respecte d'allò que sortia de les institucions. Recordo que havia parlat amb gent d'agències europees que em deien que un any abans de les eleccions ja estaven treballant molt intensament perquè ja veien que aleshores ja es començaven a moure moltes estratègies desinformatives o d'ingerència i que 72 hores abans de les eleccions era quan hi havia un boom i una explosió de ciberatacs o de missatges falsos que circulaven per les xarxes i des d'aquelles agències intentaven monitoritzar-ho, detectar-ho i neutralitzar-ho en la mesura que poguessin. Però és evident que al voltant de les estructures de poder hi ha molta desinformació i sí que en els últims anys va anar increixent això. Jo crec que un moment que jo vaig poder detectar va ser el 2021-22, tot just arribar allà, just després de la pandèmia, o al voltant de la pandèmia. Recordem aquella època amb les vacunes, teories conspiranoiques, etc. Allà la desinformació va tenir un repunt. Ja no va cessar mai. Després, amb la guerra d'Ucraïna, amb altres moments tensos que hi ha hagut al voltant de la informació europea, ha anat sempre en augment. I sí, ha arribat un punt que ja forma part del dia a dia de les institucions. I ells en són conscients i també miren això de neutralitzar-ho.
0: Acabo preguntant-li una mica relacionat amb això que comentava de l'estratègia de la planificació, no?, d'aquesta desinformació, per un dels temes que avui es posen sobre la taula en aquest fòrum Valors Mataró Europa, que és el repte legislatiu que suposa tot plegat. No?
3: Segurament és molt difícil legislar al voltant de la desinformació i tot allò que es mou per la xarxa, tot allò que es mou per internet, perquè legislar vol dir posar cotilles, posar restriccions, prohibir fins i tot, i és molt difícil posar portes al camp. I quan estem parlant d'internet, de la xarxa, d'aquesta propagació tan fàcil de la informació, és molt difícil posar les portes al camp. Tot i així, s'intenta, i des de les institucions europees, que és d'on jo veia quina legislació movien, s'ha intentat, des del 2015, repassava ara recentment, ja es va començar a crear algunes estructures, grups de treball, per veure què es podia fer per legislar en aquest sentit. Fins al 2022, em sembla, que no es crea una llei de serveis digitals, que en diuen que és molt gran la llei, però també apunta molt directament a aquestes pràctiques de desinformació, també les contrapartides que té la intel·ligència artificial. Però, és clar, jo parlava amb eurodiputats que estaven legislant aquesta llei i em deien és que estem construint aquesta llei i a mig tramitar la llei ens ha irromput ChatGPT. De manera que estem fent una llei i aquesta llei és canviant constantment. És una llei viva i quan l'aprovem no estarà tancada. Serà una llei que s'haurà d'anar actualitzant dia a dia perquè aquest és un món que canvia tant, el món de les noves tecnologies, canvia tant que ens obliga a tenir totes les eines sempre al dia per poder, segurament no poder posar portes al camp, però sí intentar posar alguns límits perquè això no se'ns en vagi de mare, perquè les grans tecnològiques també remin en la mateixa direcció i això ja és prou complicat moltes vegades, però segurament per posar aquells carrils perquè la xarxa o la intel·ligència artificial pugui fer-se servir amb totes les seves virtuts i no amb tots els seus defectes.
0: Tenim feina per endavant, doncs.
4: Segur que sí.
0: Joan Rolantos, moltíssimes gràcies.
4: Que
0: gaudeixi. Aquesta era la conversa que podíem mantenir just abans del Fòrum Valors Mataró Europa amb Joan Rolantos, un dels quatre ponents d'aquesta tercera edició de la cita. És moment ara, però, de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
5: El llibre més venut de no ficció en l'última diada de Sant Jordi va ser Manual de defensa del català d'Òscar Andreu. Sant Jordi és una festa prou curiosa com perquè en un país on no es llegeix gaire es comprin 2 milions de llibres en pocs dies, més de la meitat dels quals en una llengua que cada vegada es parla menys, i que un dels més venuts sigui precisament una defensa d'aquesta llengua minoritària i minoritzada. Òscar Andreu, presentador de l'Està passant i la veu darrere de la meitat dels papers de l'auca del programa de ràdio La Competència, és un dels humoristes més coneguts del país, però quan parla de la llengua catalana s'acostuma a posar seriós. Andreu va néixer fa 50 anys en una família bilingüe de Terrassa, on parlava castellà amb el pare i català amb la mare, però al barri, a l'escola i amb els amics només parlava castellà. Sovint fa broma i diu que fins que no va anar a la universitat es pensava que el català era un llenguatge que s'havia inventat la seva mare per parlar amb ell. Però en algun moment Andreu va caure del cavall i va triar com a cavall de batalla la defensa de la llengua. En una terra de pas com aquesta, si el català ha arribat fins al dia d'avui, és perquè persones com ell han escollit fer-se el seu, parlar-lo i parlar-lo amb els fills. Sense renegar del castellà, que continua parlant amb el seu pare, el seu germà i el seu millor amic, Andreu s'ha convertit en un apòstol de la llengua catalana. Arran de l'amistat amb la lingüista Carme Junyent, l'any 2023 va estrenar Crida al socialista Colors Llampants, un monòleg en to d'humor sobre la seva relació amb el català, o com algú l'ha definit, la seva autobiografia lingüística. Després d'omplir teatres per tot el país, ara aquella crida s'ha convertit en un llibre per continuar fent pedagogia. Que el Manual de Defensa del Català hagi estat un dels llibres més venuts per Sant Jordi potser és la prova que no és l'únic que està preocupat pel futur de la llengua. Al cap i a la fi, ser conscients de l'existència d'un problema és el primer pas per solucionar-lo.

Avui ens plantegem una de les preguntes que segurament més ronden pel cap aquests últims anys. La tecnologia acabarà superant a l'humà? De seguida busquem respostes, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: em queda molt clara l'essència tecnològica d'aquesta cançó. No sé si també té part humana.
1: Sí, sí. Són els Kraftwerk, els alemanys que van inventar la música electrònica fa molts i molts anys. No sé fins i tot de quin any és això, potser dels 70 o por ahí. I van inventar, i clar, com sempre van sortir les veus cantants de acabaran amb la música, no hi hauran instruments, i tot segueix igual. El que passa que hi ha un matís més, que és la música electrònica, que està molt bé i que espero que la gent escolti molta música electrònica perquè n'hi ha de molt bona. We are the robots.
0: Un dia haurem de debatre sobre la música electrònica perquè pot ser molt interessant, no?
1: Quin debat? No, si és música o no és música?
0: Exacte, que hi ha gent que potser no la considera música com
1: a
0: tal.
1: Sí, no, perquè a vegades vas a un concert de música electrònica i el que està fent la música electrònica sembla que estigui enviant mails de la feina en vez d'estar fent música electrònica. Però clar, jo que ho he vist des de l'altre costat, amics que tinc, que són molts bons músics de música electrònica, no estan enviant mails, estan fent, controlant els volums, coses d'aquestes. Bueno, coses molt rares.
0: Haurem d'anar a un concert un dia plegats.
1: Sí.
0: Per comprovar-ho. De fet, Carles, una mica cap aquí volem anar, no? La relació aquesta entre tecnologia i humà, com sí. Acabarà? On n'hi ha a parar?
2: No sé si acabarà només en humans que facin música electrònica, però els avenços tecnològics cada cop són més importants i fan que la idea d'un humà cíborg estigui més a prop. Transhumanistes i posthumanistes, liderats pel tecnocapitalisme de Silicon Valley, senten que els seus desitjos són molt a prop de complir-se i que potser es poden fer realitat. L'eufòria cíborg pretén dissoldre la condició humana en la màquina, tot refusant la seva complexitat i riquesa. El periodista David González ataca aquesta qüestió a Cansarà l'humà, un assaig publicat per Albada Editorial des d'un punt de vista crític i que posa en entredit la deificació de la tecnologia.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és David González, periodista i també graduat en Humanitats. David, benvingut, com està?
3: Bon dia, bé, gràcies.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Sempre ens fa especial il·lusió quan els convidats venen a l'estudi, perquè com que parlem amb gent d'arreu de Catalunya, és molt difícil a vegades coincidir en persona i sempre s'agraeix, així que gràcies especialment.
3: Serà un plaer.
0: Reemplaçar-nos per la tecnologia significa cancel·lar l'humà?
3: A la llarga, sí, perquè jo el que explico en el llibre que he fet és que hi ha diverses ideologies, diversos són moviments entre culturals, acadèmics, que propugnen, diguem-ne, una evolució tecnològica de l'espècie humana fins al punt que al final mena a la substitució tecnològica com a tal, del que entenem per ésser humà.
0: Que hi ha un punt que fins i tot ens arribem a plantejar, llegint el seu llibre, si ens estem fent certes trampes al solitari, no? Si inventant una tecnologia que ens pot substituir ens estem anant a la contra nosaltres mateixos.
3: Sí, i ens podem preguntar per què passa això. En el llibre es parla, entre altres filòsofs que d'alguna manera he portat allà doncs, per estructurar i per analitzar aquesta qüestió que és sempre molt complicada, la relació entre l'ésser humà, la tecnologia i on queda la llibertat, no? Doncs en el llibre es parla d'aquesta atracció, no sé si dir-ne fatal, que tenim per la tecnologia, perquè la tecnologia ens agrada. La tecnologia, certament, ens soluciona moltes coses. Però la tecnologia no és un déu. La tecnologia és humana, molt humana i fins i tot massa humana, que diria Nietzsche. I des d'aquest punt de vista, el que jo qüestiono és que aquestes ideologies que diuen la tecnologia ens pot redimir de les nostres falles com a idea, no? Idea de l'home, de l'humanisme del Renaixement o de la Il·lustració o de l'humanisme grecorromà o cristià. O ens pot redimir de les nostres limitacions biològiques, com biològiques, físiques, psíquiques, com fan els transhumanismes que el que proposen és aplicar directament la tecnologia doncs, al cos humà i fins i tot abans de néixer per millorar l'espècie. O bé, fins i tot arriben a l'extrem de la singularitat, que el que diu la singularitat és, escolti, la mort és una malaltia i com a tal és perfectament superable. Llavors, el que hem de fer és anar a una existència postbiològica descarregats amb un ordinador, amb una descarregats com a consciència amb un ordinador, en una gran intel·ligència artificial còsmica, no? És a dir, clar, entre l'atracció que tots tenim per la tecnologia, que ens facilita coses, i el plantejament de fins a on podem arribar, doncs, home, hi ha d'haver tot un entremig que hauríem de ser capaços de parar un minut al rellotge, diguem-ne, i repensar-ho i fer-hi una reflexió en tant que éssers humans, no?
0: Suposo que aquesta atracció fatal de la que parla és perquè la tecnologia, en certa manera, per tot això que ara exposava, té un punt de temptació, no?, al final.
3: Sí, perquè la tecnologia et resol moltes coses. Per això la tenim. És a dir, però forma part de l'experiència històrica de l'humà. No és una cosa aliena a l'humà, tot el contrari. I precisament per això és molt difícil que la tecnologia pugui redimir-nos de res. Mm. És a dir, la tecnologia ens ha acompanyat amb els pitjors episodis de dominació que històricament l'humà ha protagonitzat envers els altres humans, envers la Terra, envers el medi ambient, les altres espècies animals, etc.
0: Ha posat sobre la taula diversos conceptes que m'agradaria que anéssim tocant, com per exemple, d'entrada la diferència entre transhumanisme i posthumanisme.
3: Sí, a veure, jo he utilitzat... Hi ha una distinció que es pot fer que és molt fàcil, però t'explico. És a dir, que és el posthumanisme és un plantejament filosòfic metafòric que diu ens hem de fusionar o hibridar amb el que són les màquines. D'aquí ve la teoria cíborg de la Donna Haraway. Mm-hmm. I amb els altres animals. I, de fet, amb altres existències que hi pugui haver-hi. Això és una metàfora, que el que diu és l'home és l'home, en tant que idea, en tant que concepte cultural, és un fracàs absolut. Aleshores, l'home ha de perdre la posició jeràrquica que té en relació amb tota la resta de dominis i existències. La posició jeràrquica, la posició antropocentrista... Aquest antropocentrisme, que l'home va quedar situat doncs, amb el Pico de la Mirandola en el Renaixement florentí, en el centre de tot, perquè així ho havia decidit Déu, no?, de posar l'home en el centre de tot i que pogués fer el que pogués amb ell mateix i tot el que l'envoltava, doncs aquesta posició, el posthumanisme, diu que s'ha de superar i que nosaltres hem d'estar en un pla no de superioritat, sinó d'horitzontalitat amb tota la resta. Clar, llavors, quina és la meva crítica aquí? Doncs jo dic, escolti, nosaltres no som pedres, ni som gats. I si anem per aquest camí, doncs entrem en un terreny absolutament perillós i relliscós, perquè precisament quan entreu en això que és tan difícil de definir, però que tothom tenim molt clar, com acabo de dir ara, que és la humanitat, resulta que cometem les pitjors aventures en les quals ha entrat, diguem-ne, les pitjors barbaritats en les quals ha anat l'ésser humà. Això és el posthumanisme, que és un... Se pot dir posthumanisme filosòfic o posthumanisme crític. Després està el transhumanisme, que el que diu és... No, jo no renego de la tradició del progrés i de l'humanisme i de la il·lustració i de no, en absolut. Precisament la conseqüència lògica de tot això és que continuem progressant i continuar progressant vol dir que hem d'aprofitar totes les eines que tenim tecnològiques, biotecnològiques, de disseny genètic previ al naixement, etc, per millorar-nos com a espècie i escolta, si al final doncs hem de ser una nova espècie tecnològica, doncs perfecte i endavant, perquè això forma part, és natural o connatural a l'evolució humana. I llavors la singularitat diu... Escolti, és a dir, acabem-ho tot ja i ràpid, perquè tenim una cosa que és la intel·ligència artificial, doncs que arribarà un moment, un event, que ells en diuen la singularitat, arribarà un moment en què aquesta intel·ligència haurà superat tot el que podem imaginar pel que fa a la intel·ligència humana, i, per tant, escolti, ja no cal que siguem humans. O sigui, el que hem de fer és buidar la nostra experiència i viure eternament dins d'aquest univers virtual que, diguem-ne, propiciarà la intel·ligència artificial general, que encara és una cosa que no existeix, però que, segons els singularitaristes, doncs arribarà d'aquí poc temps. Aleshores, tot això... Totes aquestes teories, que són els tres troncs principals del que és el posthumanisme, a què porten? A no a un humà, sinó a un posthumà, a una nova subjectivitat, que és el que s'intenta analitzar amb aquest llibre, no?
0: S'ha passat bé escrivint aquest llibre?
3: Mira, jo, aquest llibre té diverses motivacions. Una és una indignació, arrenca d'una indignació, que és com van gestionar la pandèmia des del punt de vista de la nostra relació amb la tecnologia.
0: No,
3: el que jo dic, la vida cíborg, que és el que la tecnopolítica està posant en el centre de l'existència, ja diré, humana, no només occidental, sinó humana, això es va assajar durant la pandèmia. Durant la pandèmia tenia milions i milions de cossos que estàvem malalts, però no menys que estaven fent funcionar doncs, tot el dispositiu, tota la màquina d'això que jo en dic el tecnocapitalisme, que és l'economia tecnològica, diem-ne, mitjançant mil i una pantalles dins de casa de cadascú, o connectats a un ordinador, o connectats a un mòbil, etc. Els cossos van desaparèixer de l'escena pública. És a dir, no hi havia cossos al carrer... Jo es pot dir, no, és que tots estàvem... Sí, tots estàvem, però tots continuàvem fent funcionar la màquina. És que aquí, és a dir, tots estaven malalts i, per tant, és normal que tots ja estiguessin confinats, d'acord? Jo això no ho estic discutint. El que sí que estic discutint és... O estic plantejant la reflexió de dir, escolta, si el món va poder continuar funcionant aquella vegada perquè tots estaven connectats a la màquina, tot i que molts de nosaltres estàvem al caire de la desaparició física definitiva... perquè va ser una pandèmia doncs, que va fer milers i milers de morts, estic dient que el món no és cap entelèquia que acabi funcionant d'aquesta manera. Ja va passar una vegada i durant molt de temps va estar funcionant així. Doncs ara imagina't amb l'evolució, amb l'acceleració del canvi tecnològic, imagina't aquesta pandèmia d'aquí 30 anys. Potser ja quedarem confinats per tota la vida, perquè ja no caldrà que sortim al carrer, no?
0: Vostè li diu el primer gran assaig, no?, de vida cíborg a la Covid-19.
3: Sí, efectivament.
0: Això em porta a parlar una mica del panòptic digital. Perquè és un concepte molt curiós, no?, perquè... Mira, just aquí a Mataró crec que tenim el concepte de panòptic molt interioritzat perquè la presó de la ciutat va ser el primer edifici que va comptar amb aquesta estructura arquitectònica, no?
3: És un exemple com la Model de Barcelona, efectivament, sí. Que és el panòptic de Bentham, que és un filòsof anglès del segle XIX, doncs que inventa aquesta tecnologia. Aquesta tecnologia carcerària de control de la gent, mitjançant la qual, perquè la persona que ens està seguint doncs, es faci una idea, és allò que veiem moltes vegades a les pel·lícules de presons, no? Que des d'un punt central es pot veure tot l'àmbit de la presó dividit amb les cel·les on hi ha doncs, les persones que estan allà recloses i, en canvi, aquestes persones no poden veure més enllà de la seva pròpia cel·la. Doncs en aquest joc, en aquesta dialèctica, efectivament, en Michel Foucault, que és un dels filòsofs doncs, que jo he convocat per analitzar, convocat entre cometes, per analitzar totes aquestes qüestions en aquest llibre que he fet, explica les, diguem-ne, el funcionament, el mecanisme, com funciona aquest dispositiu de vigilància que és el panòptic. Altres, que és una de les tècniques de disciplinament pròpies de la modernitat, que des de les presons s'acaba irradiant o acaba penetrant també el que és el cos social, a fora de les presons, no? Avui en dia això s'ha traslladat, aquest sistema de funcionar, aquest panòptic, des del punt de vista del control i de vigilància, de les tècniques de control i vigilància, s'ha traslladat als nostres smartphones, és a dir, els mòbils que portem a la butxaca i que ens acompanyen tota la vida, tota l'existència. Què és la primera cosa que moltes persones fan o fem quan ens llevem pel matí? Mirar el mòbil. I l'última? Tornar a mirar el mòbil. Bé, doncs hauríem de ser una mica conscients de que no és que hi hagi un gran ull que ens estigui vigilant, que també, perquè això, per exemple, tornem a la pandèmia, positivament, es va fer servir durant la pandèmia, fins al punt de que, escolta, no havies arribat a que et fessin la visita al metge quan ja t'estaven avisant que d'aquí 10 minuts l'esperen a la dació i dius, efectivament, d'aquí 10 minuts arribaré. Doncs, és a dir, estàvem en una societat absolutament controlada i vigilada amb aquest gran panòptic digital en l'època aquesta de la pandèmia, i ho som cada dia en la nostra vida quotidiana a través d'aquests dispositius, els quals estem cedint contínuament dades que van, doncs, a grans servidors de dades que exploten, administren aquestes grans companyies que tenen, aquestes grans companyies tecnològiques que tenen, doncs, uns senyors darrere molt importants que estan incidint molt en el curs de la nostra vida i en el curs de la història del dia a dia de la humanitat, i que són uns senyors que tenen ideologies darrere i que han begut d'uns determinats plantejaments, una part dels quals s'expliquen en aquest llibre que jo he fet. Són aquests plantejaments, doncs, posthumanistes, transhumanistes, singularitarianistes, doncs, que tenen el Peter Thiel, o que té l'Elon Musk, o que té el Sam Altman.
0: Aquest llibre es diu Cancel·lar l'humà, i està editat per Albada. És un assaig de David González, amb qui estem compartint uns minuts que ja s'acaben, David. Però sí que m'agradaria preguntar-li, abans d'acabar aquesta conversa, pels valors, que és una qüestió que aquí ens interessa molt en aquest programa. Quins creu que haurien de ser els valors humans per establir una relació sana amb la tecnologia, si és que això encara és possible?
3: Mira, l'emperador Marc Aureli, que era també filòsof, deia que un ésser humà és un tros de carn, és un hàlit de vida i és una consciència crítica, o també dit ànima. Si ens fixem, aquestes tres components que definirien l'ésser humà, en relació amb la tecnologia, amb l'ús que fem avui de la tecnologia i amb la relació que tenim avui amb la tecnologia, estan en qüestió. Nosaltres ens desmaterialitzem cada vegada que sortim per una pantalla, fins al punt de que ja no és aquell senyor que sortia per la tele, no, és que és una existència que només és virtual, és que només existim virtualment. Llavors, a què? És un dels exemples, no? Després, estem transferint la nostra capacitat de pensar, la nostra capacitat crítica, a les màquines, a la intel·ligència artificial, perquè la intel·ligència artificial se suposa que ens ho soluciona, ens ho resol tot. Estem deixant de ser humans, no perquè ho diguin els posthumanismes, sinó perquè nosaltres també activament hi estem col·laborant amb això. Llavors, jo crec que ser humà és un valor en si mateix i és una construcció continuada que, noi, potser ens ha de portar, doncs, a uns escenaris que són impensables o que ara mateix no podrem definir, no? Però crec que ho hem d'intentar. És a dir, com la consciència crítica de la nostra relació amb la tecnologia i amb l'entorn no l'hem de perdre, perquè aquest és l'inici, diguéssim, d'una ètica que després ens ha de rehumanitzar, una ètica rehumanitzadora que ens porti una altra vegada a situar l'ésser humà en el centre. Situar l'ésser humà en el centre no vol dir que jo haig d'estar en el centre, sinó que totes les persones hem d'estar en el centre. El que no pot ser és que siguem desallotjats d'aquest centre per les màquines, per les ideologies, pels senyors que volen viure 150 anys a l'espai en un búnquer a Mart. Una mica el que intento defensar... Faig un crit d'alerta sobre això i el que demano és que repensem la tecnologia des de la vessant que la tecnologia no és neutral. Hi ha uns interessos darrere de la tecnologia. La tecnologia és molt humana i ens està canviant, ens està modificant com a persones i ens està fent oblidar les persones.
0: Ens quedem amb aquest missatge que crec que és clar i contundent. David González, moltíssimes gràcies per passar per Valors a l'Alça per parlar de cancel·lar l'humà. Aquest llibre que ha publicat amb el Bada. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb David González, Carles Bancs. Carles, quina ha subratllat?
2: Em volia destacar el que ha dit sobre que no es pot desallotjar l'humà del centre només perquè en el centre hi siguin uns pocs, com podrien ser aquests tecnòcrates com Elon Musk o Jeff Bezos.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Moltes gràcies, Carles.
4: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Cada trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audir, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. El passat mes de març, la periodista Maria d'Ultramont va centrar el reportatge principal a parlar de fe i racisme. Per aquest motiu, avui volem conversar uns minuts amb una de les veus principals d'aquest text. És Agustí Paniker, editor i escriptor especialitzat en la cultura de l'Índia, que ens acompanya a l'altra banda del telèfon. Agustí Paniker, com està? Benvingut.
5: Molt bé, gràcies. Encantat d'estar amb vosaltres.
0: Igualment. Escolti, de quina manera les religions ens poden ajudar a combatre el racisme?
5: Ui, de moltes, moltes maneres. Aviam, inclús sense anar diferenciada entre cada religió una i altra, moltes religions del món comparteixen que cada persona, totes les persones, més enllà del seu estatus, del seu origen, de la seva riquesa, té un valor, tenen un valor les persones. Per tant, hi ha una sèrie d'actituds o de posicions que no es poden fer a les persones perquè tenen un valor en elles mateixes. I això ho comparteixen gairebé totes les religions. També és veritat, les podem criticar, també, pel que s'ha fet en el nom de la religió. Però insisteixo que introdueixen aquest concepte d'igualtat de les persones més enllà de les jerarquies socials. Això, bueno, hi ha algunes que inclús ho tenen com a la seva professió de fe i unes altres, però d'una manera o d'una altra, tots som criatures de Déu, tots es poden despertar o il·luminar-se, totes es poden salvar, i d'aquí que les religions sempre alimentin moviments de defensa dels pobres, dels marginats, dels esclaus, moviments d'hospitalitat, etcètera, etcètera.
0: Vostè, hem parlat de religió i racisme, però també podríem parlar de l'etern debat religió i política, i vostè diu que Europa no és un reflex global d'aquest debat.
5: Que Europa no és un reflex. Ara no sé ben bé en quin sentit ho dic jo, això.
0: Que deu ser una cita del reportatge.
5: Sí, però ara no la recordo.
0: No passa res.
5: Sí,
0: no passa res. De fet, vostè exposava que Occident viu obsessionat amb la religió dels altres. No sé de quina manera s'utilitzen les religions per establir, per exemple, discursos racistes. Vostè deia que en principi havien d'anar desvinculats, però...
5: Sí, sí. Aviam, les religions, com dic, tenen aquest valor, bueno, tenen aquesta posició davant de les persones, en principi, molt empàtica, però també, a vegades, les religions diu que tu ets valiós però també condicional. Si declares la fe al meu Déu, si no declares la fe al meu Déu, llavors ja no vals tant. Això és veritat, i això coneixem a totes les moltes religions del món, aquesta condicionalitat. Llavors les religions imposen normes que poden protegir, però també poden ferir la dignitat de les persones. I això ho coneixem per qüestions de raça o de gènere o de casta o de diversitat. Vull dir, per tant, les religions tenen en el seu balanç una part també molt negativa, d'haver discriminat inclús en contra de la seva pròpia proposta. Suposo que és això el que jo em referia a l'entrevista.
0: Segurament. No sé si la pèrdua dels joves més progressistes en l'àmbit

0: durant unes dècades a Catalunya, a Espanya, a Europa Occidental, hi ha hagut una pèrdua de fe en les religions establertes. Llavors, diguem, aquest fonament espiritual o ideològic, o filosòfic, s'ha anat a buscar amb altres equivalents o substituts, a vegades feliçment, a vegades no tant.
1: Creu que la religió s'utilitza de manera instrumental en alguns casos, especialment en el sector polític?
0: Sí, i tant, i tant. I a més a la història, sobretot a Occident, la història dels vincles de la religió cristiana, especialment amb els estats, ha condicionat molt aquesta instrumentalitat. Encara es fa, encara s'utilitza moltíssim, malauradament, lamentablement, però és així.
1: I això imagino que fa que es desvinculi de la fe, no? És a dir, s'utilitza la religió com un
0: Clar.
1: instrument, sense tenir res a veure amb la fe.
0: És clar. Si fem la divisió, que podem fer-la, és totalment subjectiva, però avui en dia és inclús molt popular fer la distinció, tu feies entre la fe i la religió, des d'una altra òptica potser entre la religió i l'espiritualitat. La religió queda com una sèrie d'institucions gairebé polítiques o rituals, mentre que la fe o l'espiritualitat és aquella dimensió més personal, més subjectiva, més interna, més profunda, i que aquesta és la que molta gent no renuncia. Però com diguem, la vessant institucional ha estat molt instrumentalitzada, pues hi ha gent que abdica d'allò, òbviament, i abandona el cristianisme, el catolicisme o qualsevol isme per passar, diguem, a militar, bueno, a militar o a gaudir o a conreuar la dimensió més profunda interna, llavors no necessàriament en el marc d'una religió institucionalitzada. Això és molt, molt comú, a Occident i a la modernitat. Jo sóc espiritual, però no religiós. Això és quasi un mantra avui en dia.
1: I tant. Sí. M'agradaria acabar preguntant-li per un dels exemples que vostè exposa en el reportatge del que parlàvem, que és el jainisme, una religió molt influent a l'Índia. Quin impacte polític ha tingut aquest corrent?
0: Bueno, és una religió minoritària, perquè només la practiquen 5 milions de persones, que això a l'Índia és molt poc, però té un pes, ha tingut històricament un pes enorme. És la religió de la no violència, de l'ahimsa. I és la religió que més va influir en una figura que tots coneixem, que és Gandhi, que no només a l'Índia, sinó fora de l'Índia, ha estat una de les figures estel·lars del segle XX. I encara que tècnicament no podem dir que fos un jainista, sí que és qui millor representa i encarna els valors del jainisme, que són l'austeritat, la no violència, el vegetarianisme, tots aquests aspectes estan darrere de la figura de Gandhi, i Gandhi ha influït moltíssim en la política de la Índia, encara que avui en dia la Índia va per uns altres camins, però no deixa de ser un referent que vulguis o no vulguis, a l'Índia i Àsia i en el món, tothom el té present, encara que fa més de 70 anys, que el van matar. Bueno, pues la figura de Gandhi, sense ser ell tècnicament un jainista, sí que, per cert, l'únic mestre espiritual que va reconèixer Gandhi va ser Raichandbhai, que era un jainista de Bombai de principis de segle XX, o de finals del XIX, principis de segle XX, i era un jainista. Doncs, en aquest sentit, el jainisme, encara que està molt viu i present a la política i al horitzó espiritual de l'Índia.
1: Agustí Pàniker és una de les veus que podeu llegir al suplement IE, Intel·ligència Espiritual del mes de març, de la revista Valors, un suplement que compta amb la col·laboració d'Udiri, del qual avui n'hem pogut fer un petit tastet amb un dels seus protagonistes, amb l'editor i escriptor Agustí Pàniker, que és especialitzat en la cultura de l'Índia. Moltíssimes gràcies, Agustí, per acompanyar-nos avui.
0: No, moltes gràcies a vosaltres.

0: Abril del 2023, amb només 13 anys, en Martí Bach va rebre un diagnòstic mèdic que li va trasbalsar la vida. Tenia leucèmia. Tot i la duresa de la seva experiència, en Martí ha decidit explicar-la en forma de diari, amb la mirada posada en tot allò que la malaltia li volia aprendre, és a dir, els amics, l'institut, el futbol, la vida, el dia a dia. Avui volem dedicar el like del programa a La parada de la meva vida, que és el dietari, editat per Pagès Editors, on aquest jove explica la seva història. Martí Bach, benvingut a Valors a l'Alça, com estàs?
1: Hola, bones, molt bé, molt bé.
0: Escolta, tu van diagnosticar leucèmia fa 3 anys, quan en tenies 13. Com recordes el moment en què t'ho van comunicar?
1: A veure, jo quan m'ho van comunicar, doncs estava en xoc, perquè no m'esperava. O sigui, jo estava tranquil·lament a classe i em va venir a buscar el meu pare i estava en xoc. I va ser tot molt ràpid, vaig pujar cap a la Vall d'Hebron i bé, un cop de realitat bastant dur.
0: De fet, tu vas voler dedicar el teu treball de recerca a parlar d'això, em sembla. En quin moment decideixes que s'acabi convertint en un llibre, en un dietari?
1: Bé, en realitat jo no tenia intenció de publicar aquest llibre, o sigui, aquest dietari, ja que, com tu dius, ho volia fer per al treball de recerca, però un dia que vam portar a imprimir el text, no?, per al TDR, doncs allí a l'empremta també hi havia, que o sigui, era una editorial també, i s'ho van llegir i els va agradar tant que ho van voler publicar.
0: I com ha estat l'experiència? Perquè suposo que tu, d'una banda, escriure tot això et deu haver ajudat d'alguna manera a expressar allò que potser et guardaves, no?, en el moment de la malaltia, durant el procés, però també deu estar ajudant ara a altres persones.
1: Jo crec que pot ajudar a qualsevol persona, però sobretot als adolescents que estan passant aquesta malaltia, no?, que al final doncs afecta a molts nens i a molts joves, i que pot ajudar a veure que encara que és dur i que malgrat que alguns nens o adolescents no ho puguin superar, hi ha un final i a vegades el final és bo.
0: Escriure a tu, en què t'ha ajudat?
1: Bé, en realitat jo no m'ha ajudat bé, perquè quan l'estava escrivint estava bastant bé, jo ja ho havia superat així com una mica, i jo vaig escriure així sense tenir res jo que millorava per mi, però ara durant el temps, ara que he escrit el llibre i tot, recordar tant sí que m'està afectant una mica més, i potser, en comptes d'ajudar-me, pues, m'està afectant una mica, no?, a nivell emocional, perquè recordar tot el que vaig viure i tot això no és fàcil.
0: Em sap greu, perquè justament imagino que amb les entrevistes que estàs fent t'aboquem a recordar-ho, no? Però suposo que també és de valorar la teva experiència i que ho puguis explicar des de la posició on estàs ara. No sé què va ser el més difícil, Martí, durant tot el procés de la malaltia. Què diries?
1: El més difícil va ser estar lluny de casa, sobretot, i perquè jo vaig estar vivint 7 mesos a Barcelona i això m'afecta bastant, perquè estava lluny de la meva família, lluny dels meus amics i de totes les meves coses que feia en aquell moment. I també el que em va afectar molt va ser el portacat, que és un reservori que fiquen, que et fiquen per a passar el tractament, que és la quimioteràpia. I bé, això és un reservori que no podia fer esport, no podia, molestava molt, perquè està situat a l'altura del coll, més o menys, i bé, això em va afectar molt, ja no només físic, sinó mentalment, perquè jo volia jugar a futbol, que és una de les coses que més m'agrada, i no podia.
0: De fet, crec que tu ets porter de futbol.
1: Sí, sí.
0: Com dius, la malaltia va fer que haguessis de deixar el futbol una temporada. Com va ser el moment de tornar-te a posar els guants?
1: Doncs va ser molt, molt emocionant, perquè jo feia 20 mesos que no jugava bé, i és una de les coses que més vaig trobar a faltar, i sobretot va ser emocionant.
0: De fet, l'esport està bastant present en el teu dietari, perquè cada capítol comença amb la frase d'un personatge del món de l'esport, del futbol. Com creus que t'ha acompanyat, tot i que no poguessis jugar-hi durant uns mesos, com t'ha acompanyat l'esport en tot aquest procés?
1: Bé, l'esport m'ha ajudat en moltes coses. Ja també bueno, aquí soc del Barça i mirar el Barça, això també em distreia allí durant el tractament. Però sobretot l'esport, bé, quan jo estava una mica amb ansietat i podia fer una mica d'esport, doncs anar a córrer per calmar una mica allí. I que, bueno, que portés molt millor el tractament, perquè si tu fas esport, el tractament de quimioteràpia, doncs el portes bastant millor. I bé, tot això, i que a més del futbol, doncs mirar bàsquet o mirar tennis o algun altre esport, i això em distreia.
0: Clar, ara parlaves de com el teu cos estava segurament preparat, no? Pel fet de fer esport. El teu cos va patir canvis durant la malaltia. No sé si la teva relació amb ell també ha anat canviant.
1: Bueno, el meu cos va canviar perquè se'm van caure els cabells, em vaig engordar 12 quilos, se'm va inflar la cara per la cortisona, que, bueno, que és una part del tractament, i sí, a nivell físic, doncs vaig canviar molt, però ara ja estic igual que abans.
0: Escolta, com t'ha acompanyat el teu entorn? Perquè crec que tu en algun moment, inclús en alguna entrevista, també has parlat de la compassió, no? Que al final se sent i com això potser no ajuda gaire, però com diries que t'han acompanyat família, amics?
1: Sobretot la meva família, que m'ha acompanyat sempre durant tot el procés, els meus pares, els germans, els padrins, i els meus amics també han estat al meu costat, i sobretot m'ha ajudat molt el fet de que les infermeres sempre intenten ajudar, els auxiliars que estaven per allí, i a mi em va ajudar molt una persona que vaig conèixer allí a Xuclis, que es deia Reda, que surt al llibre, i que bé, em va ajudar a veure que hi havia un final, perquè ell era un any més gran que jo, tenia la mateixa malaltia que jo, el que passa que estava una mica més avançat en el tractament, i em va ajudar a veure que hi havia un final. I sobretot això va ser el que em va ajudar més.
0: Martí, deixa'm acabar preguntant-te per una cosa que és molt important també, que és que la recaptació del llibre en part anirà destinada a la recerca del càncer infantil a la Vall d'Hebron.
1: Sí, jo tot el que guanyo donaré a la investigació per al càncer infantil. Tenim una part per la FANOC, que és l'ajuda a les famílies d'allí de nens amb càncer, però sobretot a la investigació, perquè és molt important que s'investigui per aquesta malaltia, perquè, tot i que no es parli molt, és una de les principals causes de mort dels nens i dels adolescents.
0: La parada de la meva vida és el llibre que ha publicat en forma de dietari Martí Bach, amb qui hem pogut compartir uns minuts. Martí, moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres i enhorabona pel llibre.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
5: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
6: Buena onda, Frankfurt!
5: A la carretera de Lourdes, Frankfurt del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
6: I atenció! De dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
5: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt...
6: Vermut de 12 a 14:30.
5: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
6: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
7: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.

0: L'informatiu migdia.
1: Molt bon dia, és la una i és moment de començar l'informatiu d'avui dijous 28 de maig i aquests seran els temes destacats que ho resumim en titulars.

0: La regidoria de Medi Ambient defensa la decisió dels contenidors d'orgànica al Duedes perquè considera que la clau de l'èxit del model està en assolir consensos amb la població. Núria Torrents, bon dia.
1: Bon dia. De moment, les dades els avalen. Arenys de Mar ha assolit el 80% del reciclatge i ha reduït més de 175.000 tones de rebuig mensuals.
0: Pel que fa a les incidències amb les lectures de Bujols, Medi Ambient assegura que aplicarà un criteri positiu en la taxa de la brossa.
1: En cas que el sistema presenti mancances, l'Ajuntament assumiria l'error i es bonificarà el veïnat afectat.
0: I en clau comarcal, el Maresme viu una nova jornada de mobilitzacions dels docents.
1: A primera hora del matí han tallat la C32 a l'altura de Canet i posteriorment a Mataró. També han portat les seves reivindicacions davant dels serveis territorials de la capital comarcal, encara sense un acord entre els sindicats i el govern. En el cas d'Arenys de Mar, les dades de seguiment de vaga són similars a les d'ahir.
0: I en àmbit nacional, els jutjats d'Arenys de Mar rebran 2,8 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat.
1: La partida econòmica es destinarà a la reforma de les instal·lacions judicials, entre elles la façana. Els comptes hauran de votar-se al Parlament el pròxim 4 de juny.
0: També us explicarem que el projecte dels bucs d'assaig es troba en punt mort per les filtracions i la manca de pressupost.
1: El consistori ha trobat una nova font que per reparar-la requeriria una partida econòmica elevada que actualment no està disponible.
0: I en l'àmbit cultural, la Fira Salat ja té a la venda els tiquets pel sopar popular mariner previst pel pròxim dissabte, 6 de juny.
1: Aquesta cinquena edició de la Fira d'Arrels Salines torna a apostar per una proposta dividida en dos dies i en formats diferents. Per la fira de divendres, les entrades ja es van exaurir fa setmanes.
0: I a l'agenda us avançarem que aquest divendres comencen les representacions dels grups del taller de teatre de l'Espai Jove.
1: El Màscara és el primer a pujar a l'escenari dels Seràfics amb la comèdia El setge de Barcelona.
0: I com sempre acabarem amb els esports, avui parlant del sènior femení del Club Hoquei d'Arenys de Mar, que podrà mantenir-se un any més a Primera Catalana.
2: L'informatiu migdia.
0: I comencem l'informatiu parlant que el Porta a Porta torna a estar al debat per la instal·lació dels contenidors d'orgànica d'ús reservat pels veïns del Duedes. Davant d'aquestes crítiques, la regidoria de Medi Ambient ha defensat la decisió perquè considera que la clau de l'èxit del model està en els consensos que s'han assolit amb la població. De moment, les dades els avalen. Arenys de Mar ha assolit el 80% del reciclatge.
1: La implementació del nou model Porta a Porta a tot el municipi va arribar al desembre amb els nous Bujols, els penjadors metàl·lics i a les àrees d'emergència. Des d'aquell moment i fins ara hi ha hagut diversos canvis. L'últim ha estat la instal·lació del que s'anomenen ecoïlles, uns contenidors d'orgànica d'ús exclusiu pels veïns del Duedes i el carrer Horta Matanzas. Per la manca d'espai on deixar els seus Bujols, una decisió que el tècnic responsable de l'àrea de Medi Ambient, Jordi Simó, assegura que regeix per les mateixes regles que s'han aplicat fins ara, escoltar els veïns, les seves necessitats i buscar solucions.
3: La fita només és, jo diria, que aquelles comunitats que no hi ha manera de que puguin arribar a un consens i que no els agrada cap de les solucions que els hem ofert, que són no una, 8-10 solucions, no n'hi ha cap que els hi convingui. I si en alguna li convé a l'altra comunitat no, hem arribat a aquesta solució per intentar que tots participin, no tinguin conflictes i que la recollida selectiva Arenys no baixi.
1: Per l'àrea, la màxima prioritat és continuar amb les bones xifres de reciclatge que s'estan assolint actualment. No només s'ha arribat a reciclar un 80% dels residus que genera el poble, sinó que s'ha reduït dràsticament la fracció de rebuig que vindria d'altres poblacions.
3: Hi havia alguna dada interessantíssima. El que hem reduït de resta que ve de fora, de 3 a 4 tones per dia, de fora. I d'algunes activitats econòmiques d'Arenys que no volien tenir un gestor i anaven als nostres contenidors. Aquesta gent se'ls ha acabat la bicoca. La gent d'Arenys Amunt, la gent de Canet, la gent de Sant Iscle i l'activitat econòmica clandestina d'aquí.
1: En total s'ha aconseguit reduir més de 175.000 tones de la fracció de rebuig a tot el municipi. Per la implementació del model, l'Ajuntament ha fet un total de 444 reunions amb el veïnat per debatre sobre els mètodes més òptims de recollida i també les possibles incidències i solucions al sistema.
0: I pel que fa a les incidències amb la lectura dels Bujols, Medi Ambient assegura que aplicarà un criteri positiu en la taxa de la brossa si el sistema presenta mancances.
1: Les lectures dels Bujols de la recollida d'acollida van començar oficialment al març. Ara bé, la ciutadania no va poder consultar les seves dades fins a mitjans d'abril, quan van estar disponibles a l'aplicació mòbil. Unes xifres que en molts casos el veïnat ha considerat que no són correctes. Davant d'aquesta situació, la regidoria de Medi Ambient ha enviat un missatge de calma. El tècnic de l'àrea, Jordi Simó, ha explicat que en cas que el sistema falli, es bonificarà la taxa de residus de la població afectada.
3: Haurem d'entomar, doncs aquella persona potser ho va fer bé i la culpa és nostra. Per tant, haurem d'aplicar el criteri en funció del que també diu l'ordenança. És a dir, hi ha unes clàusules de l'ordenança que parlen d'aquesta consistència de les dades. Val. I parla de que aplicarem, en cas que hi hagin dificultats o incidències o mancances a nivell del sistema de lectura, mai repercutirem negativament a la població. Val. És a dir, aplicarem un criteri en positiu. Vale? Assumirem que no s'ha fet bé i, per tant, no tenim prou dades, i d'aquella gent que estigui en un nivell a punt d'arribar però que no arribi, l'haurem de reduir, l'haurem de bonificar.
1: Per llegir els bujols, els operaris utilitzen unes polseres que s'activen en el moment de treure la brossa del cubell. Un dels principals problemes d'aquest sistema és la durada de la bateria dels polseres, que no aguanten un servei complet, i la manca de recanvis de l'empresa.
3: Tema logístic que no ens ha funcionat i que estem al darrere, que això a partir de primers de juny ha d'estar solventat. Val. Que els equipaments, tinguem els 10 equipaments, tinguem els recanvis, tinguem les bateries que aguantin i que els operaris ho facin servir.
1: Tanmateix, es recorda que per aconseguir la bonificació sobre l'impost només és necessari portar 28 vegades l'any correctament la fracció d'orgànica, i que la resta de fraccions són només per recopilar les dades.
0: I seguim en clau educativa pel que el Maresme viu una nova jornada de mobilització dels docents. A primera hora del matí han tallat la C32 a l'altura de Canet de Mar i posteriorment a Mataró. També han portat les seves reivindicacions davant dels serveis territorials en un moment en què continuen encallades les negociacions entre els sindicats i el govern. En el cas d'Arenys de Mar, les dades de seguiment de la vaga són similars a les d'ahir.
1: Les mobilitzacions d'aquest matí a la C32 han provocat un tall total de la via durant dues hores en ambdós sentits de la marxa. Entre els manifestants hi havia l'Eulàlia Salix, una de les professores de l'Institut de Canet de Mar, qui ha dit a Mataró Audiovisual que continuaran la lluita fins a aconseguir els seus objectius.
4: Tenim molt clar que no defallirem fins que no aconseguim el que ens hem proposat. El que es va parlar i la mesa jo crec que està lluny encara del que nosaltres reclamem, i seguirem. Ja veieu que estem junts, estem fent molta pinya. A tot el col·lectiu docent, primària, secundària, PAS, és important també que mostrem unitat, perquè tenim un objectiu comú que és important, que ens interpel·la a tots, no només a la docència, sinó a tothom, perquè estem lluitant per una educació pública de qualitat, i això és important que tothom ho tingui molt clar, que estem lluitant pels nostres drets, però pels drets de tothom.
1: Després de tallar l'autopista a Mataró pels vols de quart d'11 del matí, els manifestats han seguit amb una marxa lenta fins als serveis territorials d'educació situats prop de l'estació de Renfe de la capital maresmenca.
0: Aquesta aturada i mobilitzacions coincideixen en plenes negociacions entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació, qui es tornen a reunir aquesta tarda després que la trobada d'ahir acabés amb les dues parts enrocades.
1: Des del sindicat USTEC qualifiquen de decebedora la trobada d'ahir. La seva portaveu, Iola Holanda, assegura avís als matins de TV3 que la paciència està arribant al seu límit.
5: Va ser una pèrdua de temps, ho dic així de clar, i va ser absolutament decebedor. Nosaltres esperem que avui realment portin els deures fets. Tornem a donar aquesta oportunitat, però la veritat és que la paciència ja s'acaba. La paciència té un límit, i avui hauria de ser ja el dia clau per realment desencallar la situació.
1: En la reunió d'avui, la consellera portarà per escrit la seva proposta en matèria d'escola inclusiva després que els sindicats l'acusessin de falta de concreció i paraules buides. Aquest divendres serà el torn de l'aturada dels docents a les escoles i instituts del Baix Llobregat i el Penedès.
2: Ràdio Arenys, notícies.
0: I us expliquem ara que els jutjats d'Arenys de Mar rebran 2,8 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat. La partida econòmica es destinarà a la reforma de les instal·lacions judicials, entre elles la façana. Els pressupostos de la Generalitat es votaran al Parlament el pròxim 4 de juny.
1: Els comptes continuen els seus tràmits parlamentaris. Un d'aquests passos imprescindibles és la compareixença de cada conseller en les seves comissions del Parlament per explicar com repartirà els diners en el seu departament. Ahir va ser el torn de Justícia, on el conseller Ramon Espadaler va anunciar que una part dels comptes aniran a actuacions d'ampliació i reforma dels equipaments judicials locals. Un d'aquests, Arenys de Mar.
6: ampliacions i reformes en fase de redacció de projecte. És el cas de Mataró, que es treballa en l'ampliació de l'edifici principal amb una inversió prevista de 9,5 milions d'euros. És el cas de Sabadell, es redacta la fase 2 de l'ampliació vinculada al desplegament de la llei d'eficiència amb una inversió de 1,5 milions d'euros. És el cas d'Arenys de Mar, que està en redacció la rehabilitació de façanes cobertes instal·lacions amb una inversió de 2,8 milions d'euros.
1: En total, el pressupost del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica arriba als 1.392 milions d'euros, uns diners que s'aprovaran amb l'acord d'Esquerra i els comuns i que s'hauran de ratificar en el debat de pressupostos del Parlament que se celebrarà, com dèiem, el pròxim 4 de juny. Arenys de Mar es preveu que també siguin beneficiosos per la subvenció del Departament de Biblioteques que aniria a les Clarisses i una partida destinada en l'àmbit dels equipaments escolars.
2: Ràdio Arenys, serveis informatius.
0: I tornem a parlar d'instal·lacions arenyenques, perquè els bucs d'assaig estan en punt mort per les filtracions i la manca de pressupost. El consistori arenyenc ha trobat una nova font que, per reparar-la, requeriria una partida econòmica elevada que actualment no està disponible.
1: L'Ajuntament encara no vol tirar la tovallola amb aquest projecte que està encallat des de fa anys. El regidor d'Urbanisme, Domènec Massuet, va assegurar que han localitzat una nova filtració que es podria arreglar, però que actualment no tenen la dotació econòmica per fer-ho. Són declaracions al ple de maig.
7: No està descartat del tot, perquè en una última inspecció vam veure una possible font de que podies... El que passa és que aquesta reparació no està en aquesta zona afectada i s'hauria d'aixecar tot i fer comprovaments d'aïllament amb els trobaments amb la llosa de l'escala. Llavors, com que ara mateix no hi ha diners per fer aquestes cates i aquestes inspeccions, diguéssim, de moment estan en stand-by.
1: El regidor responia a una pregunta d'Esquerra Republicana que es va interessar per la situació actual dels espais després de veure diversos arranjaments. És el regidor republicà Arnau Berenguer.
8: Llavors havíem vist que també aquest mes podria haver hagut uns arranjaments a la part superior, crec que hi ha algunes lloses que s'han canviat, i volíem saber si era també que desembocava aquestes reparacions. Ara ja havien avançat amb el tema dels locals, però veiem que no. I quin pla, si hi ha algun pla amb aquests locals que eternament doncs, hi podem muntar ja, no sé, un aquari o una font o un dipòsit d'aigua o alguna cosa així. Segur que hi ha alternatives i tècnics especialistes per això.
1: A més, el portaveu va instar a treure la dotació econòmica del romanent d'aquest any per solucionar els problemes acumulats. L'Ajuntament va aprovar l'adequació dels locals dels bucs d'assaig al 2014 i va adjudicar les obres al 2017, que no van començar fins 3 anys més tard a causa de les filtracions d'aigua. Al llarg d'aquests anys, un cúmul d'entrebancs han impedit que tirés endavant tant el projecte dels bucs com l'adequació del lloc que havia de ser la seu de la Creu Roja.
2: Ràdio Arenys, notícies.
9: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
10: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
11: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
2: Ràdio Arenys, notícies.
0: I seguim, perquè la Fira Salat ja té a la venda els tiquets del sopar popular mariner previst pel pròxim dissabte 6 de juny. Aquesta cinquena edició de la Fira d'Arrel Salina es torna a apostar per una proposta dividida en dos dies i en formats diferents. Pel que fa a la Fira del mateix divendres, les entrades ja es van exaurir fa setmanes.
1: La Fira Salat tindrà aquesta doble proposta al Port d'Arenys de Mar i el seu responsable Arnau Berenger recorda que divendres s'ha previst la Fira pròpiament com a tal, amb la presència d'una quarantena de cellers que comparteixen la proximitat al mar i la seva influència en els vins. Ja dissabte, en un format més familiar, es farà aquest sopar popular per a 200 persones que comptarà amb un taller de cuina previ.
8: I el dissabte doncs, fem un format per qui teníem ganes de venir, tenim ganes de tastar vins, però nosaltres no tastarem tants vins, no estem tantes hores drets, no? I al final hem creat un format més de seure, més tranquil·litat, més relax. El dissabte fem un sopar a la fresca, un sopar mariner, prèviament amb un taller de cuina. Hi haurà una cassola popular, perquè m'entengueu, de 200 persones, i el sopar és així. Llavors la gent podrà venir abans, a les 4, per començar a fer aquesta cassola. I res, hi ha el producte allà, vull dir que ja no ha de portar res, només ha de portar les ganes d'aprendre i formar part d'aquest taller, i a les 8 començarà el sopar.
1: El tiquet té un preu de 25 euros que comptarà amb un menú totalment mariner, amanida de sardina marinada, musclos i suquet de moixina.
0: On ja no queden places és a la fira, com dèiem, del divendres, que es complementarà amb gastronomia local, música i mig miler de persones.
1: Berenger es mostra agraït de la resposta d'aquesta proposta. No obstant, això afirma que potser caldrà replantejar quin format de futures edicions és el més òptim, tenint en compte que les entrades es van exaurir en pocs dies. El que té clar és que mantindrà la ubicació l'antiga llotja d'Arenys de Mar.
8: D'any estem molt contents, ens hem quedat així perquè les entrades van vendre molt aviat i llavors hem de decidir per l'any que ve què fem, si deixem un format així d'un dia, fer diversos dies, però jo crec que l'espai ha de ser aquest, sota dins de la llotja, vull dir, no podem créixer amb volum, amb el sentit de començar escampant-se pel port, perquè crec que el tancar l'espai, seguretats i tal, ja entres en un altre format logístic. Molt content de la resposta que hi ha hagut aquest any, vull dir, això vol dir que s'ha consolidat, que la gent ja s'ho marca en el calendari.
1: La Fira d'Arrel Salina serà el primer cap de setmana de juny al Port d'Arenys. Qui vulgui adquirir els tiquets pel sopar del dissabte pot acostar-se a l'establiment de la Copa Negra.
0: I aquest divendres comencen les representacions dels grups del taller de teatre de l'Espai Jove. El Màscara és el primer a pujar a l'escenari del Saràfex amb la comèdia El setge de Barcelona.
1: Els grups del taller de teatre de l'Esplai Jove acostumen a fer les representacions més endavant, però enguany s'ha hagut d'avançar el calendari de l'actuació del grup Màscara perquè la majoria dels inscrits estan immersos en els exàmens finals i en els viatges de final de curs. Roger Pou, responsable dels tallers del teatre, explica que la dotzena d'actors i actrius han treballat aquesta comèdia sobre l'11 de setembre de 1714 a Barcelona. De fet, apunta que normalment els grups aposten per aquest gènere.
12: Sempre juguem bastant amb el que és el gènere còmic, primer de tot, perquè és una mica com explicar un conte, una faula, és el gènere en el qual doncs podem ensenyar millor i se senten més còmodes, vull dir, si haguéssim d'anar ja a fer drames, tragèdies, aquí ja seria un pas més i aniríem més cap a un taller i ja de gent més gran o més adults que es volguessin dedicar cap aquí. És a dir, que totes les històries que veurem tenen aquest toc de narratiu, de conte, sobretot amb un somriure a la cara.
1: La cita és aquest divendres a les 8 del vespre. La resta dels grups actuaran els dies 15 i 18 de juny. Totes les obres seran còmiques, excepte el grup Carotes, que representarà una peça dramàtica, una de 1x1 d'Agatha Christie. Roger Pou ha posat en relleu la bona resposta que han tingut aquest any als tallers extraescolars.
12: Jo crec que ha funcionat molt bé. Hem tingut una bona resposta, tant de nens, nenes i joves també. Val? Hem tingut els 5 grups, s'ha treballat 3 dies diferents de la setmana, tenim 4 directores i 2 directors a dins del taller, llavors en conjunt podem dir doncs, que ha estat un bon any de taller de teatre i un bon any de teatre.
1: Totes les representacions es faran al Teatre dels Seràfics i tindrà un preu de 2 euros.
0: I l'Hora del Conte s'acomiada de la temporada explicant històries sobre animals, gats, gossos i altres és el títol d'aquesta última sessió que es celebra avui a la biblioteca de la mà del contacontes Albert Gra de Sorra.
1: La biblioteca a poc a poc va tancar la seva temporada per donar pas a l'estiu. Aquest dijous és el torn de l'Hora del Conte i ho farà amb una temàtica centrada en els animals de companyia. El narrador de la sessió, Albert Gra de Sorra, assegura que el seu objectiu, com sempre, és que els infants s'ho passin bé amb un tema que per la majoria de la població és molt proper.
13: Per mi és una sessió bastant entranyable perquè al final tothom té, ha tingut o recorda o coneix algú que hagi tingut animals de companyia. Per raó d'això, doncs, se'm va ocórrer doncs, fer una sessió divertida d'això, no? Des de com cuidar-los, si no en pots tenir, quines solucions hi ha, animals que segur que no pots tenir a casa teva. Al final no deixa de ser una sessió de conte que l'objectiu és passar-ho bé i narrar.
1: Sota el títol de Gats, Gossos i altres, Gra de Sorra explicarà històries d'aquests éssers que tenim a casa i que de vegades no són els típics animals domèstics.
13: Fills d'amics, no?, que inclús tenen, bueno, uns amics tenen una serp a casa, i en sèrio tenen una serp. Una altra, una nena, té cargols en una casa, bueno, vull dir que dona molt de sí aquest tema. No m'ho hagués pensat mai, no era la meva prioritat, però saps allò un dia parlant i tal, va ser com va. Doncs anem a parlar d'aquests animals, que a més hi ha molts de contes que parlen sobre animals i és molt divertit i molt fàcil d'organitzar-ho.
1: La sessió se celebrarà a la sala d'actes de l'equipament cultural a partir de les 6 de la tarda.
0: I d'altra banda, recordem que avui a les 8 del vespre el Teatre dels Seràfics emet el documental on apareix el músic Pep Berguedà amb el port d'Arenys de Mar al fons.
1: Soy Caribe, soy Mediterráneo és un documental musical que explora els vincles emocionals i culturals del presentador de televisió i cantant Bana Solà, Daniel Sarcos, i on hi apareix la música de l'arenyenc Pep Berguedà. La sessió es farà al Teatre Seràfics i és de caràcter gratuït. Bones, mil històries...

0: toquen hores i a la llotja s'hi subhasten il·lusions. A llevant ve la remor de les drassanes, a ponent i mor el sol pels tres turons. Per damunt...
1: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
2: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
3: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
2: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
3: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
2: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
4: I anem als esports. Comencem parlant d'hoquei, perquè el sènior femení del Club Aranyenc podrà mantenir-se un any més a Primera Catalana. La Federació de Patinatge ha confirmat al club que només un equip baixarà de categoria, el 13è, i no serà l'Arenys, que ha acabat en una posició entre el 10 o l'11. Per tant, el club ja treballa per preparar la nova temporada amb el femení a Primera Catalana i el masculí a segona. Oriol Leo, bon dia.
5: Bon dia. El president del club d'hoquei, Pere Joglis, ha destacat que el sènior femení ha patit derrotes injustes i per la mínima aquesta temporada, i això l'ha acabat portant a la part baixa de la Lliga, amb la desmoralització que això suposa per les jugadores. Ara, amb la permanència assolida, afrontaran la nova temporada amb il·lusió renovada.
6: No baixem, que és el que importava aquest any. Jo crec que no hem fet una mala temporada, però hem perdut 14 partits només d'un sol gol. Això va, doncs, en detriment de la il·lusió de la gent, no? També veure que sempre perds d'un sol gol, d'un sol gol, d'un sol gol, és una mica pesat, no? Partits que els teníem potser mig o menys dominats i de cop i volta per aquests raons, doncs, s'han perdut. I de la mateixa manera que hem quedat en la posició que hem quedat, haguéssim pogut quedar molt més amunt si aquests resultats haguessin estat més favorables, no?
5: L'objectiu de la temporada serà un ascens de categoria per portar l'equip femení a l'elit de l'hoquei a la comarca.
4: I qui ha obtingut ja l'ascens aquest any és el sènior masculí. Ha guanyat la Lliga i ha pujat a segona catalana. Pere Jolís coincideix amb els jugadors de l'equip quan esperen que el seu pas per la nova categoria sigui un vist i no vist.
5: L'equip entrenat per Xavi Gallent vol passar com un llampec per segona catalana i aconseguir un nou ascens que els porti d'aquí un any a Primera Catalana. El president hi confia i apunta que el gruix de la plantilla es mantindrà estable perquè és un conjunt que funciona molt bé damunt la pista, però no descarta alguna nova incorporació que reforci l'equip.
6: L'equip ha funcionat molt, molt bé, jugant molt, molt bé i creiem que tenim moltes possibilitats la temporada que ve, si potser hem de fer algun tipus de reforç en concret o no, però tenim possibilitats d'aspirar a lluitar per l'ascens a Primera Catalana. La millor manera de fer-ho és quedar en primera posició, així t'estalvies play-offs i t'estalvies nervis d'últims moments, i això suposo que és el que intentaran aquest any també.
5: Joglis ha reconegut que el nivell actual dels rivals que s'ha trobat l'Arenys era bastant fluix i espera un augment de la competència de cara a l'any vinent. Tot i això, confia en el talent dels jugadors i la tasca que es pot fer des de la banqueta el Xavi Gallent, ara també nomenat director esportiu del club, una tasca on l'esport base hi tindrà un pes específic. Per això, destaca la feina de la Junta i del club a les escoles de la Vila per aconseguir esportistes joves que facin créixer el club des de les categories inferiors. Apunta que el proper pas serà una expansió comercial del club d'hoquei a les escoles de pobles veïns on no es practica aquest esport per atreure jugadors cap a Arenys.
6: I això el que també volem fer de cara a la temporada que ve amb calma i tranquil·litat, quan ja tinguem lo d'aquí a casa nostra resolt, és expandir-nos, doncs, cap als pobles circumdants que no tenen equip d'hoquei, no? Com pot ser Llavaneres, com pot ser Sant Iscle, com pot ser, bueno, Sant Cebrià, Sant Pol, etcètera, etcètera, etcètera, i anar a fer, doncs, el mateix. Serà qüestió de buscar personal per poder fer tot això, però bé, de mica en mica mirarem d'anar guanyant el màxim de criatures.
5: Pere Joglis ha posat èmfasi en l'esport formatiu, on el més important és aprendre i arribar als equips superiors ja més competitius.
1: Taller Maresme Auto t'ha ofert els esports. Maresme Auto, carretera Nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
4: I I quan falten poc menys de 3 minuts per arribar a 2:15 del migdia, anem a conèixer la previsió del temps i ho fem com cada dia gràcies a l'equip de meteoròlegs de la xarxa i amb el Lluís Mi Pérez. Lluís Mi, bon dia.
7: Bon dia. Una altra vegada s'està comportant la meteorologia com si fos la canícula de ple estiu. I és que en aquests moments estem ja per sobre dels 35 graus en algunes comarques, sobretot és avui a les de Girona i al prelitoral barceloní, on més està enfilant aquesta temperatura. Però atenció, perquè immediatament, al llarg d'aquesta tarda, de fet, en alguns racons de la Catalunya central, com el Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, passarem dels 36-37 graus. Per tant, unes temperatures d'anomalia positiva brutal per les dates. Només arran de mar ens quedem al voltant dels 28-30 graus i sempre amb força sol. Aquesta tarda només tindrem l'aparició d'alguns nuvolots cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, si de cas, al voltant del Cadí i també del Port del Comte. I atenció, perquè el divendres la temperatura no afluixarà gaire. Al matí ja començarà molt i molt càlid i durant la tarda arribarem a fregar els 40 graus al Segrià. N'estem pendents a la xarxa.
4: I fins aquí també l'informatiu d'avui. Tornem amb més notícies demà a partir de la 1. Que vagi bé.
8: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Torrent, situada a la Riera Perafita, número 28. Avui dijous s'ha de treure el cubell de l'orgànica amb bossa compostable, els envasos lleugers i el tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fúcsia reglamentària. Avui el carrer Bisbe Pasqual està tallat fins a les 5 de la tarda, el carrer de les Escolàpies fins a les 3:30 del migdia i el carrer Bisbe Català de 4 de la tarda fins a 7 de la tarda. I demà els carrers Bisbe Pasqual i Sant Gabriel estaran tallats des de les 8 del matí fins a les 5 de la tarda i el carrer de les Escolàpies de 9 del matí fins a les 3:30 del migdia. I avui la circulació de la R1 funciona sense interrupcions.
9: Bon dia i bon dijous, 28 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
10: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 28 de maig, setmana de comiats a Can Barça. Ahir va ser el d'Alexia Putellas, amb un acte primer al matí amb el partit del Johan Cruyff a la tarda, amb la victòria 2-1 contra la Reial Societat. Fa una estona n'ha fet oficial el Barça femení també la sortida oficial ja d'Ona Batlle, i en aquest cas avui s'ha acomiadat davant de la premsa Xavi Pasqual com a entrenador del Barça de bàsquet. En aquest cas encara quedarà aquest tram final de temporada amb dos partits de lliga regular i també el play-off pel títol. Xavi Pasqual, que ha demanat unió i sobretot el suport del Palau per, com dèiem, acabar amb aquest últim ball, amb un últim títol, aquest de la Lliga ACB. Avui parlarem de futbol, de bàsquet, però també tindrem waterpolo, hoquei patins i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça hauria tancat el primer fitxatge de cara al curs vinent, l'extrem anglès Anthony Gordon.
1: Gordon arribaria procedent del Newcastle, al qual el Barça pagaria entre 70 i 80 milions d'euros, segons les informacions publicades. El director de futbol del club, Deco, voldria tancar aquesta primera incorporació abans que comenci el Mundial d'aquí a 15 dies, on Gordon forma part de la llista d'Anglaterra, juntament amb l'encara blaugrana Marcus Rashford.
0: Uns que en principi arriben, d'altres que se'n van. En categoria femenina, com dèiem, n'hem anat parlant. Ahir Alexia Putellas es va acabar d'acomiadar del Barça.
1: Després de l'emotiu acte del matí a l'Spotify Camp Nou, la capitana va ser titular per última vegada al Johan Cruyff amb la samarreta blaugrana en la victòria del Barça contra la Real Societat per 2-1. Del partit destaca el gol d'Aitana Bonmatí, que va tornar a marcar després de la lesió que l'havia deixat fora dels terrenys de joc 5 mesos. A més d'Alexia, Pere Romeu va confirmar, tot i que el club encara no ha fet oficial la sortida de Mapi León, però sí, com comentàvem, la dona Batlle.
0: D'altra banda, també ahir en aquesta penúltima jornada de Lliga F, empat a 2 de l'Espanyol a Riazor.
1: Malgrat avançar-se en dues ocasions al marcador, el conjunt perico va acabar empatant al camp del Depor, un resultat insuficient per recuperar, per superar les gallegues a la classificació. L'Espanyol, que és 12è i ja fa setmanes que té la permanència garantida, tancarà la temporada diumenge rebent el Sevilla a la Dani Jarque. També diumenge el Barça visitarà el camp del Madrid Club de Futbol Femení i el Badalona Women el de Llevant. Cué ja ha descendit.
0: En bàsquet, el nom del dia és el de Xavi Pascual, que s'ha acomiadat aquest matí del Barça.
1: El tècnic de Gavà tancarà la seva segona i curta etapa al Club Blaugrana quan acabi aquesta temporada. Pascual ha explicat que pren la decisió per desgast i patiment i que creu que és el millor pel club. També ha desmentit la presumpta mala relació amb la directiva i la direcció esportiva de la secció. Al Barça encara li queden dos partits de Lliga regular de CB, a més dels play-off. De fet, l'encara entrenador blaugrana ha demanat unió i suport a l'afició per tancar de la millor manera possible aquest últim ball del projecte.
0: A nostra nom mirem d'escoltar el més destacat d'aquesta roda de premsa, aquesta compareixença de Xavi Pascual. A tot això, segons apunten ja molts mitjans, Xavi Pujol apunta a nou arquitecte del projecte del Barça.
1: El fins ara director esportiu del Bascón, que ve de fer una gran feina també a Manresa, vindria per substituir Juan Carlos Navarro i, d'entre altres coses, decidir el nou entrenador de cara a la temporada vinent.
0: Més bàsquet, Dani Pérez deixa el Manresa després de 7 temporades.
1: Albas Amaresmenc, que tanca una etapa al Nou Congost després de 275 partits disputats a falta de l'últim. De fet, Dani Pérez s'acomiadarà demà de l'afició en el darrer partit del curs amb la visita del Real Madrid amb un petit homenatge que li està preparant el club. El futur del Barça continuarà lligat al bàsquet, però sense l'exigència física de la CB i la competició europea.
0: En categoria femenina, avui l'Espar Girona ha anunciat una nova baixa.
1: La de la jugadora neerlandesa Laura Cornelius, que havia vingut a ajudar l'equip en aquest últim tram de temporada. Recordem que l'Uni ha anunciat el fitxatge de dues exteriors, l'asturiana Iyana Martín i la balear Juana Camilion.
0: D'altra banda, el València ha anunciat també la sortida de la seva capitana, la catalana Caral Casas.
1: L'exterior internacional nascuda a Bescanó no seguirà després de 7 temporades al conjunt taronja. El València ve de guanyar fa unes setmanes el títol de Lliga Femenina després d'haver superat l'Espar Girona a semifinals i Perfumeries Avenida a la final.
0: I encara pel que fa al mercat d'aquesta Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha renovat a la pivot Nahan Niaré.
1: La francesa amplia el seu vincle amb el conjunt de la Seu per una temporada més. Niaré va arribar al Cadí al setembre de l'any passat, procedent de la Lliga Francesa. L'equip urgellenc ha anunciat també en les últimes setmanes les renovacions de la pivot aragonesa Marina Mata i de la capitana Anna Palma.
0: Amb més bàsquet, avui mateix arrenquen les fases d'ascens a la segona FEB, on hi tenim tres catalans, categoria masculina, evidentment, en aquest cas, dos dels quals juguen a Badajoz. El grup 2, el Club Bàsquet Prat, encara està pendent de començar el seu partit, que havia de començar un quart de dues i encara no ho ha fet. Ha acabat tard, és veritat, a l'altre partit del grup, el Porto Segundo 70, Uros de Ribas 65.
1: El grup 1, també a Badajoz, hi ha el Pujol Mollerussa, que aquesta tarda debutarà contra el Sueca Valencià a 3:15 de 6 de la tarda i 3:15 abans serà el torn de l'Ema Grup Mollet, que juga aquesta fase final d'ascens al Ginet, també al País Valencià, i debut aquesta tarda contra el Vizcaya Zornotza.
0: En waterpolo, el Catalunya s'avança amb una renda de 5 gols a la final de l'Eurocup femenina.
1: Les gracienques van superar ahir el Barceloneta per 14-9 en el partit d'anada. El partit de tornada serà dimecres de la setmana vinent a la piscina de Sant Sebastià, on el conjunt mariner mirarà de remuntar.
0: I a la final de la Lliga, a la Divisió Nord femenina, l'encara vigent campió d'Europa, el Sant Andreu, va fer valdre el factor piscina per guanyar ahir el primer partit contra el Mataró.
1: Les andreuenques van guanyar 10-8. El segon assalt serà aquest dissabte al vespre a la Joan Serra de la capital maresmenca, i el tercer, si calgués, es jugaria de nou a la Pere Serra a Sant Andreu dimarts de la setmana vinent.
0: I un últim punt en tenis, Marina Bassols planta cara però cau eliminada de Roland Garros.
1: La blanenca va acabar perdent contra la jove promesa russa Mirra Andreeva en 3 sets, tot i haver-se endut el primer assalt per 6-3. Era la primera vegada que Bassols arribava a una segona ronda d'un gran slam.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol, hoquei patins i natació.
1: En exclusiva a la xarxa Més es podrà seguir en directe el Campionat de Catalunya de salts de natació a partir de les 11 del matí des del CAR de Sant Cugat. Ja a la tarda, també a les televisions locals, a l'Enjoc TV, l'anada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei lliga masculina entre Martinelli a Manlleu i Digitècnic Club Patí Vilafranca, capital del Vi, a les 4. I quan acabi a les 6, tornarà de la tornada de la promoció d'ascens a Primera Catalana de Futbol amb el duel entre el Club Esportiu Llavaneres i el Futbol Club Cardedeu, amb tot obert després de l'empat a 0 de l'anada.
0: Tot això dissabte, diumenge tindrem més futbol i també el Patina Fest.
1: Cita amb l'skateboarding i l'scootering i el roller freestyle aquest diumenge a la xarxa Més amb el Patina Fest 2026, competició en la modalitat parc que organitza la Federació Catalana de Patinatge i tindrà lloc a Igualada a partir de les 4 i 20 de la tarda. Un quart d'hora abans, a les 4 i 5, ja a l'Enjoc TV, tornada d'una de les semifinals del play-off d'ascens a la tercera Federació Masculina de Futbol entre l'Associació Esportiva Prat i la Unió Esportiva Sant Mauro, amb un 0-1 favorable als pretencs de l'anada. I per rematar-ho, més futbol amb el duel d'anada de la final catalana per pujar a segona federació masculina que enfronta la Unió Esportiva Cornellà i el Club de Futbol Badalona a les 6 i 10 al Municipal de Cornellà.

0: Dijous 28 de maig, de gairebé 10 minuts passant de 2:15 a 2, comencem parlant de bàsquet avui, perquè ahir a la tarda el Barça va oficiar la sortida de l'entrenador, Xavi Pascual, un cop acabi aquesta temporada, fent efectiva tots dos la clàusula que va rescindir el seu contracte. I aquest matí el tècnic de Gavà s'ha volgut explicar. S'ha acomiadat amb una roda de premsa, abans, això sí, de disputar els dos últims partits de Lliga Regular de CB i els play-offs pel títol. Xavi Pascual, de fet, ha volgut abans de res desmentir la mala relació que s'havia publicat que tenia amb la directiva i amb la direcció tècnica. Sobre els motius per marxar, Pascual ha parlat sobretot de desgast i de patiment pel que li comporta el seu barcelonisme.
1: Tenia molts dubtes de venir i per això vam posar una clàusula en el meu contracte de sortida, que és la que farem efectiva en el final d'aquesta temporada, perquè tenia por de no adaptar-me. Jo vaig passar-ho molt malament del 14 al 16. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar i sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per davant.
0: A més, Xavi Pascual ha assegurat tothom que tothom sortirà guanyant amb aquesta decisió, que ha qualificat de valenta també amb els timings.
1: Jo no volia molestar el club amb això, però sí volia explicar la meva situació quan abans possible perquè el club es pogués reorganitzar de la millor manera possible i que escollís el camí que decidís amb temps, perquè en cap cas jo volia ser un problema pel futur del club, no? Per tant, podia haver-me callat, podia haver anat a final de temporada i a final de temporada donar aquesta sorpresa i estar aquí mentint a la direcció tècnica i estar aquí fent veure que estaré i al final marxar. Crec que ha estat una decisió valenta i en el timing la millor pel club.
0: Precisament sobre aquests timings, el tècnic els ha mirat d'explicar amb tota la claredat possible.
1: Els timings és un procés per arribar a aquesta decisió, de desgast i de pensar durant el temps, però en el moment que el València es classifica per la Final Four i entenem que hi haurà un marge de 15 dies d'aturada fins tornar al Palau, considero que m'he d'accelerar amb aquesta decisió i decidir si sí o si no. Aleshores, des d'aquell dia que és un dijous, fins al dissabte 16, me'l dedico a pensar i crec que amb una decisió molt madura prenc la decisió de que a final de temporada no seguiré sent l'entrenador del Barça.
0: I un últim document de l'encara entrenador blaugrana demanant a l'afició unió fins al final per mirar de tancar aquesta segona etapa de la millor manera possible, amb el títol de la Lliga CB.
1: L'equip respira moltíssimes ganes d'acabar bé aquesta temporada. Som molts els que no continuarem. Tots junts, d'alguna manera, volem fer aquest últim ball i acabar amb la victòria en aquest play-off. Per tant, també m'agradaria, dins del possible, demanar al Palau que segueixi tan increïble amb l'equip i amb mi fins al final de la temporada. Demanaria que tots estem junts amb la mateixa pàgina, que és guanyar aquest play-off, que a final de temporada cada un s'expressi com cregui convenient, però estar junts.
0: Això deia Xavi Pascual, en principi, i segons apunten ja molts mitjans, el nou arquitecte del projecte Lorena a la secció de bàsquet serà Xavi Pujol, que ve de fer una gran feina tant a Manresa, com als últims anys, sobretot també al Baskonia, i vindria per substituir Juan Carlos Navarro. El Barça, com dèiem, jugarà demà a la pista de l'Andorra, en l'última jornada de Lliga regular, encara molt en joc. Els andorrans només tenen un triomf de marge sobre el Saragossa, que és l'equip que ha marcat l'ascens, i el Barça està en la lluita per la segona plaça. Encara quedarà, de fet, diumenge vinent, un Barça-València pendent al Palau, que pot ser determinant per aquesta classificació final. També demà, però, a les 6, el màxim Manresa s'acomiada de la temporada rebent el nou congost del Real Madrid, que serà primer pastel que passi, tot i que ve de 4 derrotes consecutives, a més de la final de l'Eurolliga. Serà acomiadat també de Dani Pérez del Manresa després de 7 temporades, i demà, 8:45, ja en parlarem. També tindrem duel català entre Girona i Joventut a Fontejau, mentre que el Lleida tanca la temporada a Múrcia. 1 a 8 de Ràdio, Sergi Guiu.
2: La CB 25-26, la seva fase regular, posa el punt final aquest divendres per part d'un Jaio Poseidé que viatja a Múrcia amb la feina feta, però amb unes sensacions més negatives que positives si ens centrem en la darrera imatge oferta al Barris Nord davant el Morabanc Andorra. Si aquest dimecres els jugadors ens deixaven clar que el que volen és fer a Múrcia una millora en la seva imatge respecte a la del diumenge passat, aquest dijous el tècnic del Jaio Poseidé, Jaren Encuentra, ha explicat que vol a un equip que tanqui la temporada gaudint i competint.
3: Deixar-ho tot a la pista, a... Ha sigut una temporada pues, exigent i dura en certs moments i crec que el que ens toca és gaudir, passar-nos-ho bé per últim cop tots plegats, no? I tant de bo el gaudir i passar-nos-ho bé sigui mostrar una versió molt bona que bueno, doncs quan estem clarament quan estem ficats i estem sòlids defensivament i ens compartim la pilota com volem, doncs tots estem molt més contents.
2: El Jaio posa de viatge a Murcia amb tota la plantilla per tancar la temporada aquest divendres a 8:45 PM.
0: Parlem ara de futbol. Ahir Alexia Putella, ja en parlàvem, es va acomiadar del Barça amb una victòria 2-1 contra la Reial Societat en la penúltima jornada de Lliga F. Sobre el partit, el més destacat segurament és el gol d'Aitana, que va tornar a marcar després del seu retorn de la greu lesió. Però va ser un dia de comiats, com dèiem, el Johan Cruyff, evidentment el d'Alexia, que deia això després del partit dirigint-se a l'afició.
4: També volia aquest moment aquí amb tots vosaltres.

0: curs vinent, després de deixar el Barça, evidentment té ofertes encara de molts clubs de tot el món. És una de les jugadores, de fet, que ha convocat la Sònia Bermúdez per als propers partits de classificació per al Mundial femení. També es va dirigir a l'afició just abans que Alexia, el seu fins ara entrenador, Pere Romeu.
1: Si aquest equip té tants èxits, és evidentment perquè té grandíssimes futbolistes, perquè és un grandíssim projecte, però perquè esteu tots i totes vosaltres. Confieu en nosaltres, seguirem donant guerra, la temporada vinent tornarem a anar per tot i confieu en aquestes jugadores i en aquest staff. Visca Barça i visca Catalunya.
0: En Pere Romeu, que també va fer confirmar les sorties de dues jugadores importants com són Mapi León i Ona Batlle. De fet, aquesta segona, la lateral maresmenca, el club ja ha fet oficial la seva sortida fa una estona, aquest mateix migdia. També marxa una altra de les veteranes, Marta Torrejón, i veurem si alguna de jugadora més. Pere Romeu, que va explicar ahir que la seva renovació va per bon camí, que ara necessita descansar, després d'una temporada molt exigent, però que es veu amb forces per continuar liderant el projecte del curs vinent. Són declaracions als mitjans del club.
1: La temporada és brillant, però és brillant pel joc. És brillant per com ha arribat l'equip al tram final de temporada, és brillant per lo fines que han estat individualment les jugadores durant el llarg de la temporada i és brillant perquè ens hem refet de moltes baixes durant la temporada, que hi havia vegades, hi havia moments de la temporada on no podia escollir els 11. Els 11 se'n feien sols perquè teníem una plaga important de lesions. Així que crec que aquest equip, aquesta temporada, ha rossat l'excel·lència i, sobretot, s'ha refet d'absolutament tot. I això ens fa madures.
0: També ahir, per cert, l'Espanyol va empatar 2 al camp del Depor a Riazor en aquesta penúltima jornada de Lliga F. El conjunt bericó es va posar dues vegades per davant, però les gallegues van igualar el resultat que no li serveix a l'Espanyol per avançar al conjunt gallec a una posició a la classificació. Escoltem a l'entrenadora Sara Monforte.
2: Després de realment de ficar moltes vegades per davant, jo crec que és una llàstima no haver pogut sumar 3 punts, que eren importants per nosaltres per superar-les la classificació abans de l'última jornada, no? Però si veiem el global i som justos, jo crec que l'empat era el més, valga la redundància, el just, no? Perquè crec que ells han fet un bon partit, nosaltres hem estat més defensant i hem transitat molt bé, jo crec que l'empat ha sigut un resultat just. Superigualat, perquè ha sigut molt de migcampisme, han hagut, i ja sé que han tingut una posició més que nosaltres, però crec que nosaltres hem sigut més agressives en camp rival, no? En aquestes transicions. Jo crec que hi ha hagut moments per als dos equips. Jo crec que ha sigut un resultat just, una llàstima no poder amarrar el resultat, que és el que volíem.
0: L'Espanyol, que continua 12, amb un punt menys que el Depor i 3 menys que la Badalona Women, que és desè. El Barça, com dèiem, ja és campió diumenge, l'última jornada d'aquesta Lliga F, ja sense res en joc per als tres catalans. Per cert, avui la selecció espanyola femenina ha fet oficial la seva última llista per als dos últims partits de classificació per al Mundial de l'estiu del 2027. Hi ha 11 jugadores del Barça. La gran novetat és el retorn d'Aitana Bonmatí, després de la lesió al trencament del peroné. També hi ha 2 catalanes més, Jana Fernández i Laia Codina. En categoria masculina, més enllà dels equips de primera divisió i de l'actualitat, qui encara no acaba la temporada és el Centre Esport Sabadell, que demà mateix afronta l'anada de la primera eliminatòria del play-off per pujar a segona contra el filial del Madrid. La tornada serà la setmana vinent a la Nova Creu Alta i les entrades ja estan a la venda. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
3: Tot i això, tenen un 50% de descompte i fins dimarts al vespre les poden adquirir a un preu de 10 euros als gols, 12 i mig a lateral i 20 a tribuna. Ahir ja va haver-hi cues virtuals i també a les oficines de l'estadi. A partir de dimecres, tots els seients s'alliberaran i valdran el doble, 20, 25 i 40. A més, el club també ha informat que no permetrà l'accés amb simbologia rival fora de la zona visitant de la Nova Creu Alta. En el terreny esportiu, una de les incògnites de demà a Valdebebas és la posició d'Arthur Bonaldo. El brasiler, un dels capitans de la plantilla, ha actuat tota la temporada com a central, però el tècnic Ferran Costa el va situar com a migcampista a Tarassona.
4: Mi función en el equipo es primero cumplir órdenes, como ponen los aficionados, ¿no? Somos soldados de Ferran Costa y soldados obedecen y cumplen órdenes, ¿no? Entonces lo que el míster quiera de mí, en este sentido de Bonaldo, dejaré mi vida y la sangre y daré mi mejor.
3: Avui qui passa per sala de premsa és el mateix Ferran Costa i a 2:15 hi ha una convocatòria davant de la tribuna de la Nova Creu Alta per acomiadar la plantilla abans de viatjar a Madrid. Tot plegat es podrà seguir a l'Hotel Suís, que en aquestes setmanes de play-off també es pot veure a través del canal de Twitch.
0: Gràcies, Pau. Demà, evidentment, aquí l'enjoc en farem la prèvia amb Ràdio Sabadell d'aquest primer a Real Madrid-Castilla-Sabadell, Centre Esport Sabadell. I encara en futbol anem cap a Terrassa perquè el conjunt agrenc està construint, anem parlant un projecte ambiciós per pujar a la primera federació masculina i ja ha anunciat el primer fitxatge, el del jove porter Álvaro Pacheco, que ve de fer una gran temporada al Reus Redis. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: El Terrassa Futbol Club tanca el primer fitxatge de cara a la temporada 2026-2027. Es tracta d'Álvaro Pacheco, porter sub-23, fins ara a les files del Reus Redis, i un jugador, un porter que recordem

0: Doncs ha estat molt protagonista aquesta temporada, excepte en els últims partits de l'equip de Marc Carrasco. Recordem que s'enfrontaven Reus, Redis i Terrassa Futbol Club en el partit de la primera volta, amb resultat de Reus 3, Terrassa 0. En aquest cas, Pacheco va guanyar la partida a Marcos Pérez, i amb aquesta incorporació, doncs, el Terrassa que assegura tenir ben segura la porteria amb la renovació de Marcos Pérez i l'arribada de Pacheco, la renovació del defensa Mario Domingo, el migcampista Barrero, i també Nahuel i jugadors que tenen contracte, com és el cas de Dirks, Ikerreche, Beamonte, Sergio Cortés, Mármol, Larry i Lawrence. Recordem que els agarencs començaran la pretemporada el 27 de juliol i realitzaran un estatge a la Garrotxa, com l'any passat, serà del 10 al 16 d'agost.
1: Gràcies, Miqui. Finalment anem a l'escala per parlar del cas de Jessica Álvarez, que continua jugant al conjunt empordanès als seus 48 anys i encara no se li acaba la benzina. Ràdio L'Escala, Ivan García.
2: Jessica Álvarez, que amb 48 anys continua corrent darrere la pilota. A cada final de temporada, com és el cas, es repeteix la mateixa història. Diu que es retira, però al moment mai arriba. Assegura que encara té benzina.
3: Crec que podria jugar més temps. L'únic que és veritat que el futbol, doncs, necessita molt de sacrifici i realment el cos, doncs, ja no t'acompanya tant. Però realment jo per benzina crec que seguiria jugant.
2: Jessica Álvarez va començar a jugar a futbol de ben petita. Des de llavors ha construït una trajectòria impecable i dilatada en el futbol català i estatal. Abans d'aterrar a l'Escala, el nou Miramar va vestir les samarretes de clubs històrics com el Barça, el Villarreal, el Girona i l'Estartit, a més de passar pel Banyoles, el Cornellà del Terri, el Camallera i la Pera. Li hauria agradat jugar en aquesta època actual, gaudint de la visibilitat i l'impuls que té ara el futbol femení.
3: A la meva època, doncs, quasi bé jugava amb nens, no hi havia, doncs, camps de futbol, doncs, tan estupendos, i realment és un honor poder jugar ara i, a més, potser, doncs, acabar la lliga i potser retirar-me, doncs, per tot l'alt.
2: El futur de la jugadora és una incògnita. Aquest estiu Jessica Álvarez haurà de tornar a decidir si penja les botes o si prefereix continuar trepitjant els camps de futbol una temporada més.
1: Gràcies, Ivan. En bàsquet, més enllà de Xavi Pasqual i de la CB. Avui marxen, mateix arrenquen les fases d'ascens de la segona FEP, on hi tenim tres catalans, dos dels quals juguen a Badajoz. Al grup 2, el Club Bàsquet Prat acaba de començar el seu partit contra l'Olatzia Basc. De fet, 9-12, perden encara ara mateix els pretencs en el primer quart, en aquest cas. A les grup 4, a les 5 de la tarda, el DM Grup Mollet juga aquesta fase final d'ascens al Ginet, al País Valencià, i debuta contra el Vizcaya Sornotza, també basc. Mentre que al grup 1, també a Badajoz, hi ha el Pujol Mollerussa, que aquesta tarda s'enfronta a la primera jornada del Sueca Valencià, 6:45. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
4: Es decideix l'ascens a segona FEP en un sol cap de setmana i el Pujol Mollerussa té el seu grup a l'anfitrió, el Badajoz, el Tres Cantos madrileny i el Sueca Valencià, els seus primers rivals. L'entrenador del Mollerussa, Marc Díaz, destaca precisament que té la plantilla àmplia i que li permetrà adaptar-se a cada rival, a més d'una bona rotació per intentar repartir minuts. També l'equip ha incorporat material com suplements i botes de descàrrega per facilitar la recuperació dels jugadors. Dins la seva capacitat han posat tots els mitjans perquè no tenen por a la paraula ascens. Així ho explica el mateix Marc Díaz.
5: Sí, nosaltres no, mai hem tingut por a voler el màxim possible. No? Al cap i a la fi, cada objectiu que se'ns ha ficat davant, no li hem perdut la cara mai, no hem tingut por, no hem tingut mai pressió per aguantar un primer lloc durant la temporada. Nosaltres anem a ascendir, no tenim cap complex per dir-ho, tot i que sabem de la dificultat, sabem que tots els equips ja tenen molt en joc, tothom vol aconseguir el mateix premi, i és molt difícil.
4: Tots els partits es disputen seguits. Divendres tenen el segon, dissabte el tercer i en cas de necessitar un quart seria diumenge.
1: Gràcies, Julen. I acabem amb waterpolo. Catalunya va guanyar 14-9 ahir a l'anada de la final de l'Eurocup femenina contra el Barceloneta. La tornada serà dimecres de la setmana vinent a la piscina de Sant Sebastià. I a la Lliga, a la final de la Lliga, el Sant Andreu s'avança contra el Mataró per 10-8. Mataró Ràdio, Malena Bertran.
6: L'Assolim Centre Natació Mataró perd el primer partit del play-off pel títol de la Lliga de la Divisió d'Honor Femenina, davant el Club Natació Sant Andreu, per 10-8. El duel ha estat molt igualat, però el conjunt barceloní ha sabut jugar millor els moments decisius. El Sant Andreu ha començat fort i ha arribat a dominar per 3-1 en el primer quart, tot i que el Mataró ha reaccionat amb el pas dels minuts. El conjunt dirigit pel tècnic Dani Ballar ha aconseguit igualar el partit amb el 6-6 al tercer període, gràcies als gols de jugadores com Kerns, Romer i Hauschall, totes amb dues dianes. Però en el tram final del maig, el Sant Andreu ha estat més encertat. Dos gols consecutius d'Ariadna Ruiz han acabat decantant el partit, mentre que la portera rival, Martina Terré, també ha estat clau sota pals. Amb el resultat final, el Sant Andreu suma el primer punt d'una final al millor de tres partits, i el Mataró queda obligat a guanyar el segon duel per forçar el tercer partit decisiu. Una segona lluita que jugarà aquest dissabte 30 de maig a 8:15 del vespre al complex Joan Serra i Puigdescens a Mataró.
1: Gràcies, Malena. Fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
7: La xarxa de comunicació local. Segueix-nos a les xarxes socials. Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
8: Finques Blaumar.
9: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
8: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
9: 93 792 0440.
8: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
9: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
10: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
11: Com pot ser, si sempre feu fotos?
10: Sí, però no són de veritat.
11: I si li regalem un reportatge?
10: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
12: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
13: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
14: Buena Onda Frankfurt.
13: A la carretera de Lourdes, Frankfurts del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
14: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
13: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
14: vermut de 12 a 14:30.
13: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
14: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
15: Busques roba i complements de dona actual, còmoda i amb estil? A Maria Maria trobaràs la moda perfecta per al teu dia a dia i per als moments més especials. No et perdis les novetats de cada setmana amb models nous, amb estil i tendències, perquè vagis sempre a l'última. Maria Maria, la teva botiga de roba i complements de confiança a Arenys de Mar. Som a la Riera Bisbe Pol 66. La moda que t'agrada, el preu que t'agrada. Maria Maria.
16: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
17: Bon dia, són les dues.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
17: La consellera d'Educació anuncia una proposta definitiva per presentar els sindicats en vaga en la reunió d'aquesta tarda. Esther Niubó ha explicat al Parlament que es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat.
18: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada.
17: Tot plegat en una nova jornada de vaga dels docents. Avui les protestes s'han concentrat els dos Vallesos i el Maresme. És dijous 28 de maig de 2026 i tenim més titulars. Metges de Catalunya alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera. Sònia Kerr.
19: A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per a visites amb especialistes, proves i operacions. Josep Maria Serra n'és el vicepresident.
20: Però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
17: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
19: Illa creu que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
21: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
17: La forta calor i l'acumulació de vegetació per la pluja marcaran la campanya d'incendis d'aquest estiu i tenim una última hora perquè hi podria haver ja el primer en marxa.
19: Sí, perquè justament una vintena de dotacions dels bombers treballen aquesta hora en un foc que s'ha propagat a massa forestal a Òrrius, al Maresme. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població.
17: En cultura, la reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona.
19: És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet durant 2 anys.
17: Als esports, Xavi Pascual deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia. Joan Barberà.
22: El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol seguir patint. Xavi Pascual marxarà a final de temporada quan acabi el play-off al títol de Lliga.
17: Catalunya afronta el pic més alt de calor d'aquest any amb màximes que poden arribar als 37 graus a la costa i als 40 a l'interior. Previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
23: Bon dia. Una altra vegada s'està comportant la meteorologia com si fos la canícula de ple estiu. I és que en aquests moments estem ja per sobre dels 35 graus en algunes comarques. Sobretot és avui a les de Girona i al prelitoral barceloní on més està enfilant aquesta temperatura. Però atenció, perquè immediatament al llarg d'aquesta tarda, de fet, en alguns racons de la Catalunya central, com el Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, passarem dels 36-37 graus. Per tant, unes temperatures d'anomalia positiva brutal per les dates. Només arran de mar ens quedem al voltant dels 28 a 30 graus i sempre amb força sol. Aquesta tarda només tindrem l'aparició d'alguns nuvolots cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, si de cas, al voltant del Cadí i també del Port del Comte. I atenció, perquè el divendres la temperatura no afluixarà gaire. Al matí ja començarà molt i molt càlid i durant la tarda arribarem a fregar els 40 graus al Segrià. Estem pendents a la xarxa.
17: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
17: La consellera d'Educació, Esther Niubó, avança que la proposta que faran els sindicats en la reunió prevista per aquesta tarda és la definitiva i que inclourà millores salarials i també de recursos per l'aula. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha presentat els detalls dels pressupostos en matèria educativa. Esther Minguell, bon dia.
24: Bon dia. La consellera ha reiterat la disposició de mà estesa per afegir més organitzacions sindicals a l'acord signat el mes de març i també l'esforç per ampliar-lo. Ha assegurat que el govern no s'aixecarà de la taula i ha recordat que ha incrementat la despesa en educació gairebé un 25%.
18: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada. Una proposta més completa que la que vam poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
24: El sindicat USTEC considera inacceptable que la proposta d'aquesta tarda es presenti com a definitiva i defensa la reunió com un espai per negociar obertament. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
25: Considerem inacceptable que la consellera Niubó avui es presenti al Parlament amb una proposta que fa dies que els sindicats estem demanant per negociar en el si de la mesa sectorial i que ja la presenti com una proposta definitiva abans d'aterrar-la a la mesa i dur a terme aquesta negociació. Així que nosaltres no acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar.
24: El sindicat recorda que qualsevol acord es consultarà al conjunt del col·lectiu docent.
17: Tot això en una nova jornada de vaga del col·lectiu que ja s'ha convertit en una cursa de fons. Avui les protestes s'han concentrat als dos Vallesos i al Maresme, on els mestres han tallat la C-32 a l'altura de Canet de Mar durant dues hores. Anem fins allà a Mataró Ràdio. Beti Doñate, bon dia.
0: Bon dia. A Mataró la protesta ha engegat a les 8 del matí a la C-32 amb un tall que ha durat dues hores i que s'ha fet en els dos sentits de la marxa. La manifestació ha recorregut part de l'autopista i s'ha apropat a la C-60, carretera que també ha patit afectacions al trànsit. Els docents que s'han mobilitzat aquest dijous a Mataró reclamen més recursos per a la inclusió i millors condicions laborals, ho explicava Eulàlia Salix, professora d'Institut a Canet de Mar.
2: Tenim molt clar que no defallirem fins que no aconseguim el que ens hem proposat. El que es va parlar i la mesa jo crec que està lluny encara del que nosaltres reclamem i seguirem. Ja veieu que estem junts, estem fent molta pinya, a tot el col·lectiu docent, primària, secundària, PAS...
0: La protesta també ha fet aturada a diversos instituts de Mataró i ha ocupat durant uns minuts l'edifici de l'Ajuntament. Això abans de llegir un manifest final a la seu de Serveis Territorials d'Educació i de tallar la Nacional 2 una estona.
17: Gràcies, Beti Doñate. Un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera aquest any 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posen en marxa l'1 de juny 19 hospitals negant-se a fer hores extres. A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per visites amb especialistes, també algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. El Penedès i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per metges de Catalunya que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
20: Ni un, ni dos, ni tres centres, hem de fer més. Dic, perdona, però si esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
3: L'any passat va acabar amb una espera mitjana de 6 mesos per a una primera visita a traumatologia i quasi 5 mesos per a l'otorrino i 185 dies, per exemple, per a un electromiograma o per la prova del son.
17: Encara en relació a la salut, el ple del Congrés ha validat la reforma del Reial Decret Llei pel qual es modifica l'aportació dels usuaris i els seus beneficiaris a la prestació farmacèutica ambulatòria.
19: La norma reforma el copagament farmacèutic amb la promesa de fer-lo més progressiu i alleujar la despesa de les rendes baixes i mitjanes. El nou model passa de 3 a 6 trams per a treballadors actius i fixa topalls mensuals per als que ingressin menys de 35.000 euros anuals. Mònica García és la ministra de Sanitat.
4: Una reforma que persigue tres objetivos que son muy claros. Hacer que el sistema sea más progresivo, sea más justo, reforzar la protección de los pacientes crónicos con rentas bajas y rentas medias y adaptar el copago farmacéutico a la realidad económica que viven hoy muchas familias en España. Esta reforma no cuestiona el principio de corresponsabilidad ni el uso racional de los medicamentos. El copago farmacéutico nunca se puede pensar como una medida, un mecanismo recaudatorio, sino todo lo contrario, como un mecanismo, una herramienta vinculada a la utilización adecuada de los recursos sanitarios.
19: La reforma ha estat aprovada amb 164 vots a favor, 33 en contra i 149 abstencions.
7: Notícies en xarxa.
17: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada que ha fet la Guàrdia Civil a la seu del PSOE de Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz.
19: En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
21: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
19: L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC a les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
17: En relació a aquesta operació, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dit avui que va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Tot és tot arreglat.
19: En un acte polític a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez. Feijóo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
1: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
19: Un dels socis del govern, el PNB...

0: ha dit avui que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
1: En relació a les causes judicials obertes, avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz.
0: Es jutja una possible operació parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, entre els anys 2013 i 2015 i treure-li documentació que fos incriminatòria per al PP quan s'investigaven els casos de la Gürtel i la Caixa B.
1: I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. Està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tornem a Catalunya. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada del Pontífex. Un viatge que tindrà lloc del 9 al 11 de juny on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir el metro. Jordi Casino, bon dia.
3: Bon dia, Marta. Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
4: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
3: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'Alcaldia de Mobilitat.
5: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
3: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
1: Avui el plenari de la Diputació de Barcelona ha llegit una declaració institucional amb motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament a les Persones Grans, una jornada que es commemorarà el 15 de juny.
0: L'ha llegida el vicepresident quart de la Diputació, Marc Castells, que ha alertat del maltractament a les persones grans.
6: Quan una persona gran pateix discriminació, invisibilització o qualsevol forma de maltractament o abús, no només es vulneren drets individuals, també s'atempta contra els principis de respecte, igualtat i convivència que sostenen la vida col·lectiva.
0: La Diputació de Barcelona fa una crida als ajuntaments, entitats, serveis professionals i a tothom en general a ser respectuosos amb la gent gran.
1: Entrem en matèria econòmica. La indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho adverteix un estudi de la patronal CECOT. La patronal calcula que en els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, especialment les de menys de 50 treballadors.
0: Segons aquestes xifres, el 2025 cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. El president de la CECOT, Xavier Panés, considera que el sector resisteix bé.
7: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé, no?
0: El primer baròmetre industrial 2026 també detalla que en els dos últims anys el sector ha perdut un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors. En canvi, han augmentat les que tenen més d'una cinquantena d'empleats.
2: Notícies en xarxa.
1: És un quart de tres. La forta calor i l'acumulació de vegetació per les pluges marcaran la campanya d'incendis d'aquest estiu. El Departament d'Interior ha presentat avui el dispositiu de lluita contra el foc i recorda que cal extremar la prudència perquè 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
8: Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
9: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació, que comparats amb el dels 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
8: A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més el risc d'incendis i, per tot plegat, s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que, segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
1: Doncs tenim una notícia de darrera hora justament relacionada amb un incendi, perquè hi ha una vintena de dotacions dels bombers treballant en un foc que s'ha originat al pati d'una indústria d'Òrrius, al Maresme, i que s'ha propagat posteriorment a la massa forestal. Protecció Civil fins i tot ha enviat fa pocs minuts una alerta als mòbils de la zona per demanar el confinament de la població. Última hora, des de Mataró Ràdio, Marta Gómez, bon dia.
10: Molt bon dia. Doncs sí, els bombers treballen per aturar aquest foc que, segons han explicat a TV Mataró, consideren molt virulent i en aquests moments descontrolat dins del pati d'aquesta empresa d'Òrrius anomenada Proquinat SL, però també per intentar que no afecti la zona forestal més propera. De fet, ens consta que en aquests moments hi està havent petites detonacions, explosions dins de la fàbrica a causa de la virulència d'aquestes flames. Des de l'Ajuntament d'Òrrius es mostren molt preocupats i, segons ha pogut saber TV Mataró, han hagut de desallotjar una vintena d'habitatges dels nuclis disseminats dels quals ha arribat el foc i 30 habitatges més que han hagut de ser confinats en les immediates hores. I actuen en aquests moments, com dèieu, 22 dotacions dels bombers de la Generalitat amb 5 dotacions més aèries. La columna de fum es pot veure des de diferents punts de la comarca, com Mataró, Alella o pobles més propers com Argentona o Cabrera de Mar. Una columna de grans dimensions i molt fosca. Protecció Civil, com dèieu, ha enviat fa 20 pocs minuts una alerta als mòbils, una S-alert, per demanar el confinament de tota la població, finalment, i ha activat també el pla Infocat. Demanen que, més enllà de confinar-se, tota la població segueixi sempre les indicacions de les autoritats.
1: Gràcies, Marta. En directe des de Mataró Ràdio us mantindrem informats de com avança aquest foc. I encara en relació al medi ambient, avui us afegim que l'estació depuradora d'aigües residuals de Castellà del Vallès ha estrenat instal·lacions de producció de biogàs i d'energia renovable per l'autoconsum. Avui s'hi ha fet una visita. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
11: Les obres de la depuradora de Castellà han tingut un cost de 1,9 milions d'euros i una subvenció de l'Institut per la Diversificació i Estalvi de l'Energia de 105.000 euros. El president del Consorci Besòs Tordera, Òscar Sierra, ha explicat que gràcies a l'aprofitament dels fangs s'ha garantit un 40% d'autoconsum de la depuradora.
12: Estem fent és garantir gairebé un 40% d'autoconsum d'aquesta EDAR aquí a Castellar, una inversió milionària de 1.900.000 per posar aquesta depuradora a l'avantguarda on al final del que llancem pel vàter de casa fem energia.
11: El Consorci Besòs Tordera també ha fet inversions a les depuradores de Granollers i Sant Celoni.
2: Notícies en xarxa.
1: El comissionat de barris de la Generalitat, Carles Martí, fa un bon balanç de la primera convocatòria del Pla de Barris i espera que la segona segueixi contribuint a la regeneració urbana.
0: Ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
13: Va haver-hi molt bona resposta, nosaltres en fem un balanç molt positiu. Evidentment, no hi havia recursos en aquell moment per tots els projectes, en vam donar 20, se'n van quedar fora 63, i en aquesta nova convocatòria doncs, en donarem, esperem, com a mínim 20 més, amb els 200 milions que estan previstos, i anirem traient convocatòries fins que puguem arribar al conjunt de barris que necessiten al nostre país aquest suport.
0: La segona convocatòria del Pla de Barris espera arribar a una vintena més de municipis després que la primera contribuís a tirar endavant 20 projectes.
1: I l'associació promotora del Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonmaison, la BON, reclama l'edifici a la Diputació de Barcelona. Denuncia que la cessió de l'immoble durant la dictadura franquista va ser una confiscació encoberta i s'acull a la Llei de Memòria Democràtica. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Des de l'any 2003, la BON ha ocupat part de l'edifici del carrer de Sant Pere més baix amb convenis de cessió d'ús amb la Diputació. Actualment, però, no n'hi ha cap de vigent. Les negociacions amb l'ens provincial han estat infructuoses i l'entitat ha decidit fer un pas endavant. Argumenta que l'immoble, on es va instal·lar el 1922 l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, impulsat per Francesca Bonmaison, va ser adquirit il·legalment per les autoritats franquistes. Per això, la BON, segons ha dit la seva presidenta, Marta Bargunyós, com a associació feminista, es considera legitimada per reclamar, en virtut de la Llei de Memòria Democràtica, la propietat de l'immoble.
15: Som les úniques que som coherents amb allò que Francesca Bonmaison va demanar quan va fer la cessió d'aquest espai a la Diputació. Que aquest edifici servís per al que elles l'havien creat, que fos un espai, un centre de cultura per a les dones.
14: L'entitat ha presentat una reclamació formal davant la Diputació. L'ENS té ara 6 mesos per contestar i, en cas de no fer-ho, s'iniciaria un procés judicial. Fons de la Diputació ha mostrat la seva sorpresa pel moviment de la Bon. Han defensat que es treballa des de fa anys en diverses formes jurídiques per buscar un encaix de l'entitat i han mostrat la seva disposició a continuar negociant per trobar una solució al litigi.
1: I és moment per a la cultura. La reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona. És una de les conclusions principals del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre, que s'ha fet al llarg de 2 anys. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats i no 4, com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir, un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, estan dins d'una caixa de fusta del segle XIV. Una dona que va morir als 70 anys, de constitució robusta, amb patologies associades a l'envelliment i que, segons les restes trobades, va tenir un enterrament auster, amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat també que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de 2 dones i 3 infants, i a la de Francesca Saportella hi ha 9 individus que són posteriors a l'època medieval, el que demostra que la tomba va ser oberta. Aquesta investigació multidisciplinar continua oberta. Falta l'anàlisi de l'ADN, que cal analitzar i que donarà més pistes sobre aquests 25 individus que s'han trobat als sepulcres de Pedralbes.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui també amb un nom molt destacat, el de Xavi Pascual, que deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia.
17: Bon dia, Marta. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol continuar patint en una entitat que estima molt. Xavi Pascual marxarà a final de temporada quan s'acabi el play-off, el títol de Lliga.
18: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut 0 problemes amb la direcció esportiva. 0. Amb el Juan Carlos i amb en Mario hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim. De fet, un dels motius pel que estic aquí és el Juan Carlos i l'altre és el president Laporta.
17: Pascual ha explicat que pateix molt dirigint el Barça i que no ho porta gens bé.
18: Tenia molts dubtes de venir i per això vam posar una clàusula en el meu contracte de sortida, que és la que farem efectiva en el final d'aquesta temporada. Perquè tenia por de no adaptar-me. Jo vaig passar-ho molt malament del 14 al 16. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 ho vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar. I sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per davant.
17: En futbol, Ona Batlle deixa el Barça després de 3 temporades. La jugadora de Vilassar de Mar torna a Anglaterra, on ja va jugar abans de tornar al club blaugrana per militar al primer equip. Ona Batlle es va acomiadar ahir del Johan Cruyff, com també va fer Alexia Putellas. Avui la seleccionadora espanyola, Sonia Bermúdez, ha parlat de la futbolista de Mollet.
19: Hoy el fútbol español es mejor gracias a ella, porque ha elevado el listón para todas y para todos. Desde la selección siempre hemos visto en Alexia algo más que talento. Una mentalidad que transforma equipos y no es casualidad que en su carrera esté ligada a los mayores éxitos que se ha conseguido en la selección a nivel colectivo. Para mí y para nosotros se despide del Barça en el momento justo, desde la cima, con la sensación de haber construido una historia perfecta, como bien ha marcado ella. Y eso en el deporte de élite es algo reservado solamente para las grandes leyendas.
17: I el Barça masculí pot confirmar aviat el fitxatge del davanter del Newcastle, Anthony Gordon, de 25 anys, al club blaugrana. A més, treballa per incorporar el davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. A la Primera Federació destaquem que el centre d'esports Sabadell viatja cap a Madrid, on demà s'enfronta al Real Madrid-Castilla, partit d'anada de les semifinals del play-off al títol a la segona divisió A. A la Tercera Federació, Genís Sampietro no seguirà a la banqueta del Vilanova i Jordi López no continuarà com a entrenador de l'Atlètic Lleida en futbol. Sala Jorge Vargas és el nou tècnic del primer equip de l'Indústria Santa Coloma. Vargas, que estava al filial, agafa el relleu de Xavi Closas, que no seguirà per decisió del club colomenc.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, seran ja a 2:15. Hem de fer una petita pausa, com cada dia, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
5: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina, trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
6: Finques Blaumar.
7: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
6: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
7: 93 792 0440.
6: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
7: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
8: Ja són 2:45.
9: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
8: La consellera d'Educació anuncia una proposta definitiva per presentar els sindicats en vaga en la reunió d'aquesta tarda. Esther Niubó ha explicat al Parlament que es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat a les aules.
10: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada.
8: Tot plegat en una nova jornada de vaga dels docents. Avui les protestes s'han concentrat als dos Vallesos i al Maresme. És dijous 28 de maig de 2026 i tenim més titulars. Metges de Catalunya alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera. Sònia Kerr.
11: A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per a visites amb especialistes, proves i operacions. Josep Maria Serra n'és el vicepresident.
12: Però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
8: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
11: Illa creu que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
13: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
8: Última hora, un incendi de massa forestal a Òrrius, al Maresme, obliga a confinar la població.
11: Justament una vintena de dotacions dels bombers treballen en aquest foc que s'ha propagat a una massa forestal a Òrrius, al Maresme. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils ja per demanar el confinament de la població.
8: En cultura, la reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys. Era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona.
11: És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet durant 2 anys.
8: Als esports, Xavi Pasqual deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia, Joan Barberà.
2: El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol seguir patint. Pasqual marxarà a final de temporada quan acabi el play-off, el títol de Lliga.
8: Catalunya afronta el pic més alt de calor d'aquest any, amb màximes que poden arribar als 37 graus a la costa i als 40 a l'interior. La previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
14: Bon dia. Una altra vegada s'està comportant la meteorologia com si fos la canícula de ple estiu. I és que en aquests moments estem ja per sobre dels 35 graus en algunes comarques. Sobretot és avui a les de Girona i al prelitoral barceloní on més està enfilant aquesta temperatura. Però atenció, perquè immediatament, al llarg d'aquesta tarda, de fet, en alguns racons de la Catalunya central, com el Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, passarem dels 36-37 graus. Per tant, unes temperatures d'anomalia positiva brutal per les dates. Només arran de mar ens quedem al voltant dels 28 a 30 graus i sempre amb força sol. Aquesta tarda només tindrem l'aparició d'alguns nuvolots cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, si de cas, al voltant del Cadí i també del Port del Comte. I atenció, perquè el divendres la temperatura no afluixarà gaire. Al matí ja començarà molt i molt càlid i durant la tarda arribarem a fregar els 40 graus al Segrià. N'estem pendents a la xarxa.
8: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: La consellera d'Educació, Esther Niubó, avança que la proposta que faran els sindicats en la reunió d'aquesta tarda és la definitiva i que inclourà millores salarials i de recursos a l'aula. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha presentat els detalls dels pressupostos en matèria educativa. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. La consellera ha reiterat la disposició de mà estesa per afegir més organitzacions sindicals a l'acord signat el mes de març i també l'esforç per ampliar-lo. Ha assegurat que el govern no s'aixecarà de la taula i ha recordat que ha incrementat la despesa en educació gairebé un 25%.
10: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada. Una proposta més completa que la que vam poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
15: El sindicat USTEC considera inacceptable que la proposta d'aquesta tarda es presenti com a definitiva i defensa la reunió com un espai per negociar obertament. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
16: Considerem inacceptable que la consellera Niubó avui es presenti al Parlament amb una proposta que fa dies que els sindicats estem demanant per negociar en el si de la mesa sectorial i que ja la presenti com una proposta definitiva abans d'aterrar-la a la mesa i dur a terme aquesta negociació. Així que nosaltres no acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar.
15: El sindicat recorda que qualsevol acord es consultarà al conjunt del col·lectiu docent.
8: Això en una nova jornada de vaga dels docents que ja s'ha convertit en una cursa de fons per al col·lectiu. Avui les protestes s'han concentrat al Maresme i als Dos Vallesos, on s'han organitzat una bicicletada popular en dues columnes fins a arribar a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
17: A la nostra comarca s'ha organitzat una bicicletada. S'han organitzat dues columnes, una amb sortida de Sant Cugat i l'altra de Terrassa, passant per Sabadell i Barberà, per confluir en un gran acte a la Universitat Autònoma de Barcelona. Manel Vázquez és delegat de l'USTEC a Terrassa.
18: S'arriba a un acord, i per escrit, i un acord que dignifiqui la professió de mestre o continuarem a les jornades de vaga.
17: La protesta arriba després de les intenses mobilitzacions d'aquest dimecres i d'una nova trobada sense acord amb el departament, amb resultats poc satisfactoris. I amb la mirada posada a la nova reunió prevista per aquest mateix dijous amb els recursos per al desplegament de l'escola inclusiva com a principal escull. Escoltem David Vega, representant de l'Assemblea de la Comunitat Educativa a Terrassa.
19: El principal motiu de la lluita no és un motiu econòmic, sinó de dotacions i de reforços. I volem més vetlladores, volem més educadores socials, volem més integradores, i tot això suposar un volum econòmic molt més alt que una pujada de sou, realment.
17: Les protestes s'han centralitzat avui al Maresme i al Vallès.
8: Un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera el 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa dilluns que ve 19 hospitals negant-se a fer hores extra. A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per visites amb especialistes, algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. El Penedès i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per Metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
12: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Diu, perdona, però si esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
20: L'any passat va acabar amb una espera mitjana de 6 mesos per una primera visita a traumatologia i quasi 5 mesos per a l'otorrino i 185 dies, per exemple, per a un electromiograma o per la prova del son.
8: I tenim encara més actualitat relacionada amb la salut. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Mollet i Ràdio Palafolls.
21: Mollet del Vallès és un dels 11 municipis catalans que durà a terme una prova pilot pel projecte de benestar emocional i promoció de salut mental impulsat per la Diputació de Barcelona i que pretén crear una xarxa local de salut mental. Marina Escribano, regidora de Joventut al Consistori Molletà.
22: Reforçar el compromís que tenim com a ciutat amb el benestar de les persones vol dir posar la banya en aquest tema que ens ocupa, que volem millorar.
21: L'objectiu és articular un espai operatiu per a la planificació i execució de polítiques locals de salut mental.
23: I a Palafolls s'ha posat en marxa, a través de l'àrea d'Igualtat, una programació especial dedicada al mes de la salut de la dona. La iniciativa neix amb la voluntat d'oferir un punt de trobada per tractar temes que sovint queden en l'àmbit privat. La primera activitat es fa avui al Casal de la Dona amb la xerrada Menopausa en femení trencant tabús. La programació continuarà el mes de juny amb l'exposició Evitar el meu cos, de Yolanda Domínguez, que es podrà visitar a la planta baixa del MIT. Vinculat a aquesta mostra, el dia 10 de juny farà un taller participatiu per analitzar com la pressió estètica afecta les dones des de la infància fins a la vellesa. Totes les propostes són gratuïtes, però per motius d'aforament cal realitzar una inscripció prèvia.
8: 20 minuts i seran les 3. Entrem en matèria política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz.
11: En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
13: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
11: L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC a les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
8: En relació a aquesta qüestió, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijo, ha dit avui que l'entrada de la UCO a la seu del PSOE va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern.
11: En un acte públic a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez. Feijo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
24: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
11: Un dels socis de govern, el PNB, ha dit que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
3: Notícies en xarxa.
8: Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat en la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. Un viatge que tindrà lloc del 9 al 11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de la capital catalana. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir la xarxa de metro. Jordi Casino, bon dia.
0: Bon dia, Marta. Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
1: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
0: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'Alcaldia de Mobilitat.
4: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
0: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: Estem en condicions d'ampliar-vos la notícia d'última hora que us oferíem fa només uns minuts, aquest incendi en el qual treballen una vintena de dotacions dels bombers a Òrrius, al Maresme. S'ha originat al pati d'una indústria, però s'ha acabat propagant, volem dir, a massa forestal. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població en aquesta zona del Maresme. Mataró Ràdio, Marta Gómez, bon dia.
5: Molt bon dia. Doncs si els bombers treballen per aturar el foc que, segons han explicat a la TV Mataró, consideren molt virulent i en aquests moments descontrolat dins del pati d'aquesta empresa d'Òrrius anomenada Proquinat SL, però també per intentar que no afecti a més extensió de la zona forestal més propera. De fet, ens consta que ja fa una estona que s'hi produeixen petites detonacions, petites explosions dins de la fàbrica a causa de la virulència precisament d'aquestes flames. Des de l'Ajuntament d'Òrrius es mostren, diuen, molt preocupats i, segons ha pogut saber TV Mataró, han hagut de desallotjar fins a un total de 20 habitatges dels nuclis disseminats, als quals ha arribat fins a les seves portes les mateixes flames, tot i que el municipi s'ha acabat confinant del tot. I actuen, com dèieu, en aquests moments 22 dotacions dels bombers de la Generalitat, amb 5 dotacions més aèries. La columna de fum es pot veure des de diferents punts de la comarca, com Mataró o Alella, o els pobles més propers com Argentona o Cabrera de Mar. Una columna de grans dimensions, molt densa, molt fosca. Protecció Civil, com dèieu, ha enviat aquesta alerta als mòbils per demanar tot el confinament de la població en les pròximes hores. També ha activat el pla Infocat i demanen que, més enllà de confinar-se, tota la població segueixi constantment totes les indicacions de les autoritats.
8: Gràcies, Marta Gómez, des de Mataró Ràdio. Seguim molt pendents de l'evolució d'aquest incendi que ha coincidit justament avui amb la presentació del dispositiu de lluita contra el foc de cara a aquest estiu que ha fet el Departament d'Interior. La forta calor i l'acumulació de vegetació a causa de les pluges els darrers mesos marcaran aquesta campanya d'incendis. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
6: Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
25: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació, que comparats amb el del 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
6: A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més els risc d'incendis i per tot plegat s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, no ha demanat no baixar la

0: Considera que el sector resisteix bé encara.
1: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir, i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé, no?
0: El primer baròmetre industrial 2026 també detalla que en els dos últims anys el sector ha perdut un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors. En canvi, han augmentat les que tenen més d'una cinquantena d'empleats.
2: Notícies en xarxa.
3: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Lleida. Allà al barri de Ciutat Jardí tindrà el primer habitatge cooperatiu de nova construcció en sòl municipal de la ciutat. La Paeria i Sostre Cívic llencen aquesta iniciativa per combatre la crisi d'habitatge. UAU Lleida Ràdio, Júlia Arboleas.
4: L'edifici, situat al carrer Enric Roca Peralta, número 10, disposarà de 25 habitatges de protecció oficial d'entre una i tres habitacions amb superfície que van dels 45 als 75 metres quadrats. El projecte incorpora també un local comercial, espais comunitaris, una bugaderia compartida i una plaça d'aparcament exterior per habitatge. La cooperativa ha obert aquest dijous el període d'incorporar nous socis, que es mantindrà oberta fins al 22 de juny. L'adjudicació dels habitatges es farà per ordre d'inscripció, amb prioritat per a les persones empadronades a Lleida. Aquestes persones no seran ni propietàries ni llogateres, sinó sòcies cooperativistes del projecte. Clara Bricoller, coordinadora del projecte de la Lleó, ha explicat quines seran les quotes que hauran de portar els socis.
5: El que faran serà, primer de tot, pagar unes aportacions inicials abans de l'entrada a viure, que van entre els 9.000 i els 15.000 euros segons la superfície de l'habitatge escollit. I llavors, un cop entren a viure, paguen unes quotes mensuals, que també estan entre els 400 i els 700 i pico.
4: Bricoller ha detallat que es preveu que els primers residents hi puguin entrar a viure a mitjans de l'any vinent.
3: I a Tarragona, el jutjat contenciós administratiu número 2 ha aixecat les mesures cautelars que des del 2021 mantenien paralitzada la retirada del monument franquista de la Batalla de l'Ebre.
0: L'Ajuntament de Tortosa celebra la decisió i confia que la sentència definitiva arribi aviat per poder reprendre el procés de desmantellament del monòlit franquista més gran de Catalunya i que es troba enmig del riu Ebre.
3: Ràdio Tortosa, Núria Mora.
6: Llum verda judicial per desencallar la retirada del monument franquista de Tortosa. El jutjat contenciós número 2 de Tarragona ha aixecat les mesures cautelars que mantenien el procés completament paralitzat des de fa 5 anys a instàncies d'entitats d'extrema dreta. La justícia avala ara que la llicència d'obres de l'Ajuntament estava ben donada. L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha celebrat la decisió com un pas decisiu.
7: L'aixecament d'aquestes mesures cautelars és una molt bona notícia, és una notícia que celebrem des de l'Ajuntament de Tortosa, i esperem que ben aviat puguem tenir aquesta sentència que permeti la represa de la retirada del monument. És un compromís amb la ciutadania, però també és per una qüestió d'higiene democràtica, és una qüestió també de reparació, de recuperació de la memòria, i el poder acabar en una polèmica que malauradament a la nostra ciutat s'arrossega des de fa anys.
6: Un cop es dicti la sentència, la Generalitat podrà tornar a licitar les obres de desmantellament del monument. Tot i que la resolució es pot recórrer, l'autojudicial deixa clar que això no aturarà el procediment.
3: És moment per a la cultura. La reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona. És una de les conclusions principals del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet al llarg de 2 anys. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats, no 4 com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir, un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, es troben dins d'una caixa de fusta del segle XIV. De constitució robusta, va morir als 70 anys a causa de patologia associades a l'envelliment, i el seu enterrament va ser auster, amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de 2 dones i 3 infants, i en la de Francesca Saportella hi ha 9 individus que són posteriors a l'època medieval. Anna Castellanotra Serra és la directora del monestir de Pedralbes.
9: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur

0: doncs pot anar donant molta informació.
1: La recerca continua oberta i l'anàlisi de l'ADN de les despulles donarà més pistes sobre qui s'ha enterrat a Pedralbes. Mentre recordava el vestit que portaves, les nostres xerrades al portal de matinada... Teva...
2: Una mica de música abans dels esports, perquè Miqui Núñez, aquí estem escoltant, i també Caral Laoz, Macaco, Quimi Portet o Su són alguns dels noms destacats del cicle de concerts per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. De setembre a octubre portaran un nou cicle de 45 concerts a 45 sales de tot el territori. Judit Vallès, bon dia.
3: Bon dia. Directes a Estrella Damm 150 reuniran noms consolidats i artistes emergents en una programació de concerts a Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra. El cicle arrencarà el 18 de setembre de forma simultània a la sala Liverpool de Vidisco de Molins de Rei, el Club Mutante de Palma i l'únic d'Andorra la Vella. Durant 7 setmanes la programació passarà per sales emblemàtiques com Resmatà, Salamandra, La Mirona o Esgremi, però també per espais de proximitat com els Pagesos de Sant Feliu de Llobregat, Terra de Castelló de la Plana o Eslàvia de les Borges Blanques. Un cicle que s'ha impulsat conjuntament amb l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya. Adriana Alcubé n'és la codirectora.
4: Hem girat aquest prisma i hem posat el focus en les sales, preguntant-los i intentant investigar què són algunes propostes que a ells els agradaria tenir. Doncs artistes dels quals per recursos no poden programar, artistes que els hi fan especial il·lusió doncs, perquè en són fans o els agraden molt els projectes que porten a terme, o inclús projectes o sales que són en altres territoris que ho tenen moltes vegades molt més difícil que no doncs una gran capital com podria ser la ciutat de Barcelona.
3: El tram final del cicle inclourà concerts de Miqui Núñez, de Razmataz o Maruja Limón a la sala Times de Santa Coloma de Gramenet, abans de culminar el 30 d'octubre amb una gran cloenda final a la Sala Polo, encara per anunciar.
2: I és moment per als esports. En Joan Barberà, que ja és aquí amb nosaltres. Molt bon dia, Joan. Xavi Pasqual, nom destacat del dia en la informació esportiva. Deixarà el bàsquet i ho farà per decisió pròpia.
5: Bon dia, Marc. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol continuar patint en una entitat que estima molt. Xavi Pasqual marxarà a final de temporada quan s'acabi el play-off, el títol de Lliga.
6: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pasqual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut zero problemes amb la direcció esportiva. Zero, amb el Juan Carlos i amb en Mario hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim. De fet, un dels motius pel que estic aquí és el Juan Carlos i l'altre és el president Laporta.
5: Pasqual ha explicat que pateix molt dirigint el Barça i que no ho porta gens bé.
6: Amb el que jo m'he cremat aquest any, perquè clar, totes les preguntes van envoltades del pressupost l'any que ve, però és que estem aquesta temporada. Jo no he portat el Barça a play-off, jo. Al play-off d'Eurolliga. No m'ho perdonaré mai a la vida. Sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça. És que no ho suporto. És que no puc. Aleshores, això em desgasta d'una manera... fora de comerç. I ho veia venir, i ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
5: En futbol, a Nova Lleida deixa el Barça després de 3 temporades. La jugadora de Vilassar de Mar torna a Anglaterra, on va jugar abans de tornar al club blaugrana per militar al primer equip. També hem de destacar que el Barça masculí pot confirmar aviat el fitxatge del davanter del Newcastle, Anthony Gordon, de 25 anys. El club blaugrana més treballa per incorporar el davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. A la primera federació, el centre d'esport Sabadell juga demà al camp del filial del Real Madrid, partit d'anada de les semifinals del play-off al títol a la segona divisió. Escoltem el tècnic arlequinat Ferran Costa.
7: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a primera federació jugant fora de casa. O sigui, no... nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o... no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment i sense pensar en derivades o el repte és prou gran i és prou important com per donar el millor de nosaltres acció a acció dins del partit.
5: Demà el partit a les 9 del vespre, la tornada el següent divendres a la nova Creu Alta de Sabadell. A la tercera federació, Genís San Pietro no seguirà la banqueta del Vilanova i Jordi López no continuarà a l'Atlètic Lleida.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre a les 2. Bona tarda.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys. A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
9: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
8: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans. Nou Confort, Lampisteria General.
10: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
8: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
10: Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
8: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
10: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
8: Aviat ens traslladem a la Riera Parafita 15.
11: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 63 00 86 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
8: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: La gravetat no és exactament igual a tot arreu del planeta. Tot i que solem pensar que és una força constant, en realitat varia lleugerament segons la forma de la Terra, l'altitud i la distribució de masses sota la superfície. Un dels exemples més curiosos és la zona de l'oceà Índic, coneguda com l'anomalia gravitatòria de l'oceà Índic, on la gravetat és més feble del que seria normal. Això provoca que el nivell del mar sigui fins a uns 100 metres més baix del que tocaria. Aquesta anomalia es va originar fa milions d'anys a causa de moviments profunds del mantell terrestre i de les plaques tectòniques. Els satèl·lits moderns permeten mesurar aquestes diferències amb gran precisió, cosa que ajuda a entendre millor l'estructura interna del planeta. Encara que aquestes variacions no afecten a la vida quotidiana, són fonamentals per la geofísica i per millorar els models sobre l'evolució de la Terra.
2: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!
1: Avui la selecció musical a càrrec de Dire Straits, a Conserva Cinera.

0: A Ràdio Arenys, Conserves Cinera, els clàssics.
1: Avui la selecció musical a càrrec de Dire Straits, a Conserves Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

Thank you, good night.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Avui la selecció musical a càrrec de Dire Straits, a Conserva Cinera.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: L'astronomia i la mesura del temps. L'astronomia és una de les ciències més antigues que va desenvolupar la humanitat. No la única ni la més antiga de totes, segurament, perquè els caçadors-recol·lectors ja devien ser experts en plantes, animals, fabricació d'eines, etc. Però també devien conèixer les principals estrelles per guiar-se de nit. I també devien conèixer la posició del Sol per saber en quina època de l'any es trobaven. I durant el Neolític, quan els humans van passar de ser nòmades a sedentaris, van començar a cultivar i a domesticar animals, va ser vital per a ells conèixer el moment en què havien de plantar cada tipus de llavor o saber quan vindria l'època de pluges, per exemple. I en tot això, l'astronomia va ser clau. El pas del temps queda molt ben reflectit en el moviment del firmament i dels diferents astres. Es distingeixen molt bé tres períodes temporals: el dia, el mes i l'any. El primer i el tercer són deguts als propis moviments de la Terra. En canvi, el segon és degut al moviment de la Lluna al voltant del nostre planeta. D'una forma molt simplificada, podríem dir que el dia és degut a la rotació de la Terra. Però això ho sabem ara. Els antics no tenien ni idea de com era la Terra, ni molt menys que girava. El que veien era que els dies estaven dividits en dues parts ben diferents, el dia i la nit. Durant el dia, només es veia el Sol en el firmament i a vegades la Lluna. El Sol sempre sortia pel mateix costat, descrivia un cercle en el cel fins que s'amagava. I durant la nit apareixien els astres que sortien pel mateix costat que el Sol i també descrivien cercles en el cel. Semblava que tot el firmament girava al nostre voltant. A més, a Mesopotàmia van dividir el dia en 24 parts iguals que anomenaren hores, 12 hores pel dia i 12 hores per la nit aproximadament. Cada hora la van dividir en 60 minuts i cada minut en 60 segons. Encara avui en dia fem servir aquestes divisions del temps. Les seves matemàtiques, les matemàtiques de Mesopotàmia, no eren en base 10, sinó en base 12. Per això les divisions temporals són 12 o els seus múltiples. El mes és degut al moviment de la Lluna al voltant de la Terra. En anar girant al nostre voltant, la Lluna és il·luminada en diferents proporcions pel Sol i va canviant de fase. Des que la Lluna és plena fins que torna a ser plena, passen uns 29 dies i mig. I això ho hem anomenat un mes. De fet, en molts idiomes, les paraules lluna i mes s'assemblen molt. Per exemple, en anglès es diuen moon i month. És tan evident el pas del temps amb les fases llunars que moltes civilitzacions comptaven llunes en lloc d'anys i van establir calendaris lunars. El tercer període temporal és l'any, que es correspon a una òrbita terrestre al voltant del Sol. Però, de nou, això ho sabem avui en dia. Els antics no s'imaginaven que la Terra es movia. Ells veien dos canvis evidents i lligats entre si, l'un degut al Sol i l'altre a les estrelles. Per un costat, hi havia una època en què els dies són llargs i les nits curtes. Després els dies es van escurçant i les nits allargant fins que s'igualen per tornar-se a allargar els dies i escurçar-se les nits. És un va i ve que dura un any. I per un altre costat, les estrelles que es veuen en el firmament van canviant lenta i paulatinament en un moviment que també dura un any. Per tant, els antics necessitaven entendre com es movia el firmament i els diferents astres per mesurar el pas del temps. I així va néixer l'astronomia.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, Aplec i Drames amb Rubén Anaya.
1: Una de les coses més boniques de la vida és veure els estels brillant entre els núvols. A Pluja d'Estels parlem de música, poesia i art en general que cau del cel i es queda per sempre al nostre cor amb una brillantor eterna. A Pluja d'Estels t'oferim records i moments que duraran per sempre. Cada dijous a les 8 del vespre, Pluja d'Estels amb Assumpta Vitòria. Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són pendents d'un incendi a Òrrius, al Maresme, i treballen unes 26 dotacions terrestres i 4 aèries dels bombers per extingir el foc. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la població per demanar que es confini. Allà hi ha la nostra companya de Mataró Ràdio, Laura Cera. Bona tarda.
2: Molt bona tarda, Mercè. Doncs sí, aquí a Òrrius continua impactant i molt aquesta gran i densa columna de fum ben negre que es manté a sobre just d'aquesta fàbrica de parafins que cap als vols de la una s'ha començat a incendiar. No hauria estat originat el foc ben bé dins del recinte d'aquesta fàbrica, sinó a l'entorn, però el que s'està intentant és contenir aquest incendi per tal d'evitar que s'estengui més cap a la zona forestal. Diuen els bombers que trigaran a poder-lo apagar i que les condicions climatològiques d'un dia com el d'avui, amb molta calor, molta humitat i vent, no són precisament les més favorables. De moment, els veïns de la plaça del poble, a la plaça d'Òrrius, s'estan organitzant per poder anar a buscar, a rescatar alguns veïns que són a cases disseminades i on s'estan originant petits incendis.
1: Moltíssimes gràcies, Laura. Ja ho sentíem, estarem molt pendents de com evoluciona aquest tema. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat, ha dit, a la intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz. Ho ha dit al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i seguretat a Europa.
3: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Sí, ingenus, tampoc ho som.
1: Justament avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha dit que ningú del PP li va transmetre inquietud per la informació de Bárcenas i que va conèixer l'operació a través de la premsa, per tant, l'exministre se'n desdiu. I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president espanyol, està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE. Més qüestions. Miqui Núñez, Queralt Lahoz, Macaco, Quimi Portet o Sus són alguns dels noms destacats del cicle de concerts per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. De setembre a octubre portaran aquest nou cicle de 45 concerts a 45 sales de tot el territori.
0: Notícies en xarxa.

0: Gran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 28 de maig del 2026. Ho tenim tot preparat, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, aquí, a Gran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Cantarem cançons marineres anant fins les costes del Maresme. Participarem en un esdeveniment que busca recaptar fons pels malalts i la investigació per l'ELA. Pararem taula i provarem els plats d'un restaurant que té molta tradició de cuina marinera. Descobrirem un projecte al Delta de l'Ebre que té molta relació amb el lideratge i acabarem el programa d'avui parlant de records i de recuperació d'històries. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Gran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Gran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Molt bé, molt bona tarda. Dijous. Sí, ja saps que jo us recordo el dia. Si no és dimecres, us recordo que és dijous.
1: Sí, si no dilluns i si no dimarts.
2: És que és sobretot per la història de que serem una mica despistats, perquè ja anem fent camí, jo saps, jo pedreta a pedreta, xinutxano, poquet a poquet, i anem arribant el divendres. Demà, divendres.
1: I fa molta calor,
2: algú m'havia dit. Això és el tema que no volia treure, veus?
1: Fa molta calor.
2: No.
1: Que jo tinc la sensació que ja som juliol, pràcticament. Potser és perquè els últims maig no ha fet aquesta calor tan intensa fins que ha arribat juny, i ara... Però jo ja tinc la sensació d'estiu 100%, o sigui que...
2: 25 graus me marcava aquest matí al cotxe.
1: No.
2: I estem parlant de les 10 del matí, eh?
1: Pica la calor.
2: Sí, pica, me cacin.
1: Anem a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
3: Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé, com diu la Sílvia, de dijous i demà, per fi, divendres. I sí, lo temps, però lo que m'agrada és lo canvi d'armari. És a dir, que ha vingut molt radical, com dieu, però ja m'agrada anar fresqueta, vestidets, sandàlies... Bueno, estic molt contenta jo per este sentit.
1: No, sí, jo amb això estic d'acord, eh? Sandàlies sempre.
2: Jo recordo allò del 40 sempre. De mayo...
1: Veurem què passa. Anem a saludar en Sergi Corraldes de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
4: Molt bona tarda, prop de vell, amb moltíssima calor també per cap aquí. Una animalada, eh? Ara ho parlàvem amb companys dels fòrums d'això, de grups de meteorologia, que anem a 3-4 graus més del rècord que era anterior de maig. O sigui, ens estem passant pobles, països i continents, però pel forro del termòmetre.
1: Però 3-4 graus més que el maig de l'any passat?
4: Que el maig del 2022, que eren més o menys on estaven els rècords fins ara. O sigui que tèlita marinera.
1: No, sí, fa calor de ple agost. Anem a saludar també la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
2: No està la Carla.
1: La Carla no està. Carla se fos.
2: Carla, estàs aquí?
1: Sí.
4: Se fos.
1: Sí, hi ets. Manifesta't. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
5: Molt bona tarda. Jo sí que hi soc. Mort de calor, també. Sí, aquí, ja ho sabeu, eh? Maresma tropical, més tropical que mai aquest mes de maig. La veritat és que sí. A mi avui a 2:15, eh? El termòmetre del cotxe, aquí, 28.5. Vull dir que déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do, sí, gairebé 30 graus, veurem què passa. Veurem com avancen aquestes temperatures.
2: Ens desfarem.
1: Sí.
2: Com continua així, ens desfarem, eh?
1: No arribarem a l'estiu. Però nosaltres, de moment, mentre ens anem desfent, hem de començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: l'actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que reobre l'alberg de l'Escala després d'una inversió d'1,4 milions per millorar-ne l'eficiència, Sergi.
2: Doncs sí, mira, una dada. Fa 20 anys també que l'Escola Lloriana de Sant Vicenç de Torelló opta per realitzar les colònies de l'alumnat de primària aquí a l'alberg de l'Escala, Empúries. L'equipament, que està tocat a les plages de Sant Martí i el jaciment grecorromà més important de Catalunya, ha iniciat la temporada d'estiu amb unes instal·lacions modernitzades. En concret, l'actuació s'ha centrat a instal·lar plaques fotovoltaiques, implementar un sistema de climatització eficient, renovar la recepció i el mobiliari, aïllar façanes, així com incrementar les zones d'ombra als espais exteriors. S'hi ha destinat una inversió total de 1,44 milions d'euros que han estat finançats pels fons Next Generation. Ho comenta Mònica Martínez, que és la consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya.
3: Una reforma que ha avançat en la sostenibilitat de l'edifici, amb les millors tecnologies més avançades, aerotèrmia, reforçar tot l'aïllament tèrmic de l'edifici, perquè doncs, estem avançant en una xarxa d'albergs amb unes instal·lacions del segle XXI, ja encarrilat al segle XXII.
2: De fet, l'alberg forma part de la xarxa d'allotjaments vinculats al turisme que està obert en el municipi durant tot l'any. És una proposta, aquesta, que tant la Generalitat com l'Ajuntament de l'Escala volen potenciar, ja que proporciona als visitants una experiència al servei de lleure educatiu i la convivència i descoberta del territori de manera sostenible i assequible. Escoltem ara Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
4: Aquí gaudim de bons hotels, gaudim de bons càmpings, gaudim d'habitatges d'ús turístic, però l'alberg dona una oportunitat o una alternativa de viatjar, que en aquest cas, doncs, a part de les escoles que venen durant tota l'època de l'any, famílies, no?, que segueixen aquests albergs de la xarxa arreu del territori de Catalunya, doncs descobreixen el propi territori, i el que fet que vinguin, no?, escoles, ho comentàvem abans, doncs, de petits coneixen l'entorn i d'alguna manera tenen el record per tota la vida. Per tant, això ens serveix per poder donar a conèixer el nostre territori.
2: La inauguració de la temporada d'estiu a la xarxa d'albergs de la Generalitat de Catalunya ha vingut acompanyada d'un procés de modernització en un total dels 6 albergs de Catalunya. Més enllà de l'Escala, les actuacions també han beneficiat els equipaments de l'Espluga de Francolí, Vic, Lleida, Tremp i Cabrera de Mar. En total, la inversió ha ascendit als 5,3 milions d'euros provinents tots dels fons Next Generation sota el principi de la sostenibilitat i l'eficiència energètica. L'acte de presentació de la nova temporada del Xenescat s'ha realitzat a l'Albert de l'Escala. Enguany el servei preveu assolir les 377.800 pernoctacions als albergs propis de la xarxa, mentre que els programes socials i educatius contemplen superar les 100.000.
1: Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. La sala audiovisual del camp de futbol municipal de l'Observatori de Roquetes va acollir la presentació de la 5a edició del torneig de futbol femení Women's Champions Cup, que se disputarà el cap de setmana del 20 i 21 de juny. Cel.
5: Sí, Marina, la competició tindrà diverses seus, el Pla de Barra de Camarles, la Unió de l'Aldea i, com a novetat, la nova Mingola de Deltebre i l'Observatori de Roquetes. Escoltem a Frank Carratalà, director del torneig.
6: Enguany hi ha novetats importants, ja portem 5 anys, això és una satisfacció per a nosaltres. La Women's Champions Cup va començar fa 5 anys a Camarles, només a Camarles, com a única seu. Vam tindre 23 equips en la primera edició, en 220 jugadores, i hem vist com cada any hem anat creixent, hem anat sumant categories i fins a arribar a un total de 9 categories. És una gran satisfacció perquè això es permet per segon any consecutiu ser el torneig en format d'un dia exclusiu de futbol femení líder a Catalunya. De fomentar també que en els pròxims anys cada vegada al territori hi haguem més noies també que comencen a la pràctica del futbol, no? Jo crec que la Women's, un dels motius és que ha d'ajudar a que les noies practiquen esport.
5: El torneig segueix creixent, ja que la temporada passada es van fer 7 categories i enguany s'afegirà el futbol 11 en les categories de cadet i juvenil. Tot el futbol 11, de fet, se disputarà a Roquetes. El dissabte, dia 20 de juny, entraran en acció les categories de benjamí infantil, infantil d'iniciació, amateur i juvenil. I per diumenge, les categories de cadet de futbol 11, cadet de futbol 7, aleví i aleví d'iniciació. En aquesta edició de la Women's Champions Cup debutaran més de 20 clubs nous i hi haurà més de 70 equips.
1: L'Ajuntament de l'Ampolla continua avançant en la millora del drenatge urbà amb l'adjudicació de la redacció de 3 projectes tècnics en diferents zones del municipi afectades per problemes d'acumulació d'aigua en episodis de pluja intensa.
5: La Junta de Govern Local ha aprovat l'adjudicació del projecte de drenatge de la urbanització Cap Roig a l'empresa Seare Reus Enginyeria SL per un import de 12.000 euros. Este projecte se suma a 2 actuacions ja aprovades anteriorment. D'una banda, el projecte que afecta el Passeig de l'Arenal, al carrer Mar Bàltic i a l'Avinguda de l'Ampolla, adjudicat a Desti Enginyeria i Obres SL per 11.000 euros, i d'altra banda, el projecte del carrer Acantilats, també adjudicat a Seare Reus Enginyeria per un import d'11.000 euros. La redacció dels 3 projectes compta amb un finançament de l'Agència Catalana de l'Aigua que permetrà disposar dels estudis tècnics necessaris per planificar futures actuacions de millora del sistema de drenatge. Segons fonts municipals, aquests treballs són clau per definir les solucions més adequades i a mitjà termini executar obres que milloren la seguretat, la mobilitat i la capacitat d'evacuació de l'aigua de pluja en diversos punts del municipi.
1: Ara fins les costes del Garraf. La nova regulació que ha tirat endavant el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació obligarà a part de la flota a substituir els motors per adequar-los a la normativa europea, però la Confraria de Pescadors de Vilanova denuncia que va ser el mateix ministeri el que els va aprovar en el moment de la seva instal·lació, Carla.
0: Doncs sí, la nova normativa exigeix regularitzar els motors més antics per a que s'adequin al llindar d'emissions de CO2, tal com exigeix la normativa europea. Els pescadors denuncien, però, que el Ministeri els vol fer assumir un cost desproporcionat per una regularització que ells comparteixen en termes mediambientals, però que té origen, diuen des de la confraria, en una homologació de motors que el mateix Ministeri va aprovar. Així ens ho explicava Jaume Carnicer, patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova.
7: El Ministeri s'ha trobat amb una problemàtica i és que molts dels vaixells que ell va autoritzar fa 20, 22, 24 anys, ara mateix tenen un problema perquè no saben com quadrar doncs, tot aquest tema d'emissions doncs, que els vaixells emeten. I volen posar en pràctica una regulació que pràcticament fa impossible doncs, que el pescador la pugui portar a terme per la gran despesa econòmica que hi ha. El Ministeri s'ha trobat amb una problemàtica.
0: El canvi de motor suposarà una inversió que en alguns casos pot arribar al 500.000 d'euros, un cost que de moment haurien d'assumir els propietaris de les embarcacions, en plena crisi del petroli i amb un clima d'incertesa després de diversos anys encadenant restriccions en el sector.
7: Mirar d'endreçar aquells motors que són ja una miqueta vells, que en el seu moment doncs, aquesta problemàtica no hi era, que les administracions van veure bé que aquells motors estiguessin instal·lats a les embarcacions, però que ara mateix les emissions que treuen de CO2 doncs no són les més correctes, però clar, això pot, estem parlant d'inversions de 300, 400, hasta 500.000 d'euros, és la part més costosa de qualsevol vaixell de pesca. Si tu, per fer aquesta inversió, no pots tenir una planificació de quants dies de pesca podràs treballar l'any o quants quilos de quines seran les quotes d'algunes de les captures, no pots fer cap tipus de previsió. I el que la gent està preocupada és quina inversió haig de fer, quina rendibilitat em puc treure jo del vaixell. Al final és una empresa que suma i resta com tota la resta.
0: De moment, la normativa es limita a les embarcacions que tenen declarats més de 221 quilowatts a la llicència de pesca, el que afecta sobretot als vaixells de la flota d'arrossegament, que tenen fins a l'1 de gener de 2027 per regularitzar els seus motors, sota risc de sancions que implicarien la suspensió de la llicència. Tot i això, els pescadors temen que la normativa acabi estenent-se gradualment a la resta d'embarcacions de potències menors, ja que, diuen, és la dinàmica de funcionament habitual de la majoria de les normatives relacionades amb el sector pesquer que es gestionen des del Ministeri situat a Madrid.
1: Anem fins les costes del Maresme. Arenys de Mar s'assuma a la Setmana de la Natura amb diverses propostes, com per exemple la creació d'un mural sobre el litoral marí del municipi Oriol.
8: Exacte, Marina. La iniciativa té per objectiu sensibilitzar la ciutadania sobre la preservació i la cura del territori. En el cas d'Arenys, entre les activitats que s'han preparat, hi haurà la confecció d'aquest mural participatiu al pas soterrat de la Riera, també es faran tallers, i una activitat per identificar els ocells. La primera proposta serà l'elaboració d'aquest mural participatiu en què es convida a petits i grans a participar de la creació inspirada en la façana marítima aranyenca i guiada per als artistes Mali i Plainy. De moment, encara no s'ha definit el disseny, però l'objectiu és embellir aquest pas subterrani, aquest espai. Ho ha explicat la tècnica de l'àrea de Medi Ambient, Jordina Vila.
9: Penseu que tindrà relació amb tema, per exemple, calamars, amb tema de platges, no sé, s'ha d'acabar de concretar, però la relació que tenim, segur que serà la relació que tenim nosaltres, la societat aranyenca, amb les nostres costes. ¿Vale? Llavors, serà obert a tothom, tant petits com grans, qui vulgui venir doncs podrà participar amb els sprays, amb les plantilles que ens tenen preparades, i llavors farem una mica de pica-pica.
8: La cita és aquest dissabte a partir de les 11 del matí, just al pas soterrat de la Riera. Aquest diumenge també hi haurà un laboratori de minerals que organitza directament els museus d'Arenys a partir de les 11 del matí amb inscripció prèvia. Les propostes no s'aturen, ja que coincidin amb el Dia Mundial del Medi Ambient, que es commemora el dia 5 de juny. L'endemà dissabte, dia 6 de juny, es farà un taller familiar d'insectes. Jordina Vila explica que l'activitat conduïda per l'app creatiu servirà perquè, amb materials reciclats, els més petits puguin crear el seu propi insecte.
9: D'alguna manera doncs, apropen, no?, el que aquests animalets que conviuen amb el nostre entorn i que normalment ens espanten o no ens agraden, doncs, d'alguna manera, creant aquests petits insectes, doncs, el que fem és apropar-nos-els i conèixer-los, no?, i fer que aquests animals ens caiguin més simpàtics del que normalment la percepció de la societat és cap a ells, no?
8: La cita per aquest taller és a partir de les 11 del matí a la plaça de l'Església, això el dia 6, eh? I recordem, finalment, Medi Ambient té una última proposta per al dia 13 de juny, un taller per escoltar i identificar ocells que anirà a càrrec del consultor ambiental Pere Alzina. L'activitat, que es farà als horts urbans, combinarà explicacions teòriques, referències culturals i una sortida fins al Rial de la Serp. En aquest cas, es demana també inscripció prèvia.
1: La Fira Salats d'Arenys de Mar ja té a la venda els tiquets pel sopar popular mariner previst pel pròxim dissabte 6 de juny. Aquesta cinquena edició d'aquesta Fira d'Arrels Salines torna a apostar per una proposta dividida en dos dies i en formats diferents. Per la Fira de divendres ja fa una setmana que les entrades s'han exhaurit.
8: Sí, la setmana que ve en parlarem més extensament aquí a la Randa Mar, però ara per ara podem explicar que la Fira Salats tindrà aquesta doble proposta al port d'Arenys de Mar. El divendres dia 6 s'ha previst la fira pròpiament dita amb la presència d'una quarantena de cellers que comparteixen la proximitat al mar i la seva influència en els vins. Ja dissabte, en un format més familiar, es farà un sopar popular de 200 persones que comptarà amb un taller de cuina previ. El tiquet té un preu de 25 euros per un sopar que comptarà amb un menú totalment mariner, amb amanida de sardina marinada, musclos i suquet de moixina, on ja no queden places, és per la fira del divendres, una fira que es complementarà amb gastronomia local, música i mig miler de persones que està previst que hi assisteixin. La fira de vins amb arrels salina serà el primer cap de setmana de juny al port d'Arenys de Mar i qui vulgui adquirir tiquets per al sopar del dissabte pot acostar-se a l'establiment de la Copa Negra.
1: Acabem el nostre nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que un planetari inflable itinerant, un videomapping gastronòmic a la Torre del Pretori o un espectacle Teatre Tarragona són algunes de les propostes destacades dins del programa d'activitats que l'Ajuntament de Tarragona impulsa al voltant de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Eclipsi a Tarragona, un descobriment total. Sota aquest lema, el consistori ha dissenyat tot de propostes diverses adreçades a la ciutadania. Es vol arribar a tothom, però es posarà especial èmfasi en els escolars, les famílies i la gent jove amb activitats que arribaran als centres educatius o als centres cívics. Destaca un planetari inflable que proposa una experiència immersiva a l'univers i que recorrerà diferents indrets de la ciutat entre el 25 de juny i el 26 de juliol. També un videomapping astronòmic que es projectarà els dies 25 de juliol i 1 i 8 d'agost a la Torre del Pretori. A banda, no faltaran les observacions del cel diurnes i nocturnes, tallers, xerrades divulgatives i els laboratoris creatius. El divulgador científic Joan Anton Català explica que està creixent l'interès pel fenomen a 2 mesos i mig per la cita.
10: No només entendre el fenomen físic d'un eclipsi, sinó entendre l'impacte que això significa per temes com la seguretat, que és un tema que preocupa moltíssim, que puguem arribar a tothom a explicar-li com s'ha de mirar de manera segura aquest eclipsi, com no s'ha de mirar. També preocupa temes de mobilitat. Per tant, a nivell de país, això s'hi està treballant molt i l'Ajuntament, evidentment, des d'aquest punt de vista, s'està treballant també moltíssim en aquests dos aspectes. I això serà una bola de neu. És a dir, jo penso, la meva opinió, que cada cop que s'acosti, com més s'acosti l'eclipsi, més interès hi haurà, més preguntes hi haurà, més dubtes hi haurà, més necessitat tindrem d'explicar.
1: Properament, l'Ajuntament també donarà a conèixer quines són les millors ubicacions per viure l'eclipsi solar del 12 d'agost de manera col·lectiva. Volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
11: Bona tarda. Una situació molt tranquil·la. Les properes hores a tota la costa, i és que el vent més aviat és feble, girant un palet cap a sud-oest. Això ha provocat una ràpida pujada del mercuri i, de fet, en aquests moments parlem de valors propers als 35 graus en algunes comarques de la Costa Brava, fins i tot arran de mar. Per tant, una temperatura de disbauxa pel que fa a l'època de l'any, però ja diem, amb vent que no ha de ser intens, per tant, la situació marítima molt calmada, marejola en gran mesura. Durant el divendres, una altra vegada estarem parlant d'una situació que al matí serà de vent feble, dominant de sud a la Costa Daurada, de tramuntaneta al nord del Cap de Creus, i de vent variable, si de cas de ponent a la Costa Central, i durant la tarda s'anirà imposant més el vent de xaloc o de llevant. Això farà baixar la temperatura a la Costa Brava i també farà que apareguin alguns núvols baixos o algunes boires. Però, en general, vent no gaire intens, també marejola tot el litoral. N'estem pendents a la xarxa.
1: Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
12: Què tal? Bona tarda. Doncs a aquesta hora volem repassar sobretot dues incidències. Autopista AP7, el tram de Vilafranca del Penedès en direcció sud. S'ha produït l'incendi d'un camió, l'autopista ha estat tallada en aquesta direcció, en sentit sud, una estoneta. Ara només queda un carril obert al trànsit. Això està provocant aturades de més de 8 quilòmetres entre Subirats i Vilafranca del Penedès. Per tant, aturades de més de 8 quilòmetres en aquest punt de Vilafranca del Penedès. Això a l'autopista AP7, en sentit sud, en sentit Tarragona, i com et deia, és a causa de l'incendi d'un camió. També a l'AP7, a Sant Cugat del Vallès. Aquí tenim un vehicle avariat. És el voral de la via, però hi ha aturades, almenys un parell de quilòmetres de retencions en aquest punt de l'AP7, a la zona de Sant Cugat del Vallès, i en sentit nord, en sentit Girona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.

0: Només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
1: Sergi ens porta de restaurant cap a un local molt mariner de l'Escala i una llarga tradició de cuina de peix. Sergi.
2: Sí, Marina. Estic aquí a la Clota Petita, en diríem, a l'Escala, entaulat al restaurant del Merilú amb la Mary Jaques, on em disposo, òbviament, a parlar de peix i cuina. Primer de tot, Mary, sigues molt benvinguda a la Randa Mar.
3: Moltes gràcies.
2: Estem al Merilú. Volíem dir que, primer de tot, com ens definiries aquest espai on ens trobem ara i una miqueta la filosofia d'aquest restaurant?
3: Mira, és un restaurantet que gestionem amb la Lu i jo, i es diu Merilú, i toquem molt producte de proximitat, tenim tot peix d'aquí a l'Escala, sobretot el peix blau, les nostres sardines i les nostres anxoves al picant, que li diem l'anxova de l'Antonio, que és una anxova que ens van avançar a fer, és un patró d'una barca que ara ens ha deixat fa poc, pobret, i ens va ensenyar a fer aquesta anxova, que l'esganyem, li traiem cap i tripes, si us esganyar, la fem amb una paella amb oli, all, bitxo i vi blanc. Deixem que evapori el vi, es fregeix una mica l'anxova i cap a la taula. I com, bueno, com jo estic ben enamorada d'aquest poble, de les anxoves i del peix blau que tenim, que és un port important de peix blau.
2: Veig, Mary, que la introducció ja has anat cap al plat estrella.
3: Sí, perdona, bueno, jo és que les meves anxoves i el peix blau. També toquem les nostres verdures, tot ho comprem al mercat del poble de l'Escala, ja t'he dit que és verdura molt bona, de la parada de la Mariela, i mirem de tot que sigui de per aquí.
2: En dono bona fe perquè normalment coincidim.
3: Sí, a vegades ens trobem al matí, és veritat. Sí, és molt maco anar a comprar al mercat, eh? Vull dir, des de la gent, com nosaltres, de la nostra edat, i m'agrada molt trobar les senyores grans del poble al mercat perquè sempre et pregunten coses. Nena, aquest plat com l'hauríem de fer, nena? Aquest... I és molt proper, és molt maco, és molt maco.
2: Diuen molt de la cuina del mercat, però sí que és cert que cada cop ens allunyem més dels mercats.
3: Però, bueno, el que hem de fer és que la gent del poble vagi al mercat, que vagi a les nostres peixateries. La Núria Gifre té una peixateria boníssima amb producte cada dia fresc, que arribes de les llotges d'aquí de l'Escala, de Palamós i de Roses, i això el que hauríem de fer és tots comprar productes d'aquests.
2: Em parlaves de la Lu, tu i de la Lu. Qui sou al darrere? I explica'm una miqueta la història d'aquest Merilú.
3: Bueno, la Lu és la meva parella. La Lu no és bé del món de la restauració, però fa 26 anys que estem juntes portant aquest negoci. La Lu és una gran decoradora i és una manetes i totes les coses boniques que tenim en aquest restaurant els fa ella. Cago en Déu, ens fareu emocionar i tot. I que és una tia que ha seguit tot i hem muntat un restaurant preciós.
2: Mary, tu sí que vens de família cuinera.
3: Sí, home, a casa venim de restauració i som gent que ens agrada molt el que fem i som molt passionals.
2: Mm-hmm. Parlant de tu, ara em deies que venies de família de cuinera. Suposo que ho heu mamat de molt joves. D'on et ve tu el fet de dedicar-te a la cuina?
3: Jo vaig estudiar hostaleria, a l'Escola Hostaleria de Girona, i vaig fer servei, no vaig fer cuina. El meu és tot molt... Ho he anat aprenent jo mica en mica, he anat treballant a diferents llocs i m'apassiona la cuina. Verdaderament faig una cosa que m'agrada, m'encanta cuinar, però no ens oblidem mai que m'agrada molt sortir a la sala. Jo agafo les comandes del restaurant i després me'n vaig a la cuina a cuinar-los. I és una cosa que és molt meu, ho he fet així sempre. A vegades me diuen que tinc que posar algú que agafi comandes i jo els dic que no. Que jo tinc que agafar les comandes perquè sé el que la gent li agrada, sé quin producte haig de vendre, i ho hem fet sempre així. I, bueno, i la Lu serveix les taules també i jo estic a la cuina. I doncs, tenim una mica d'equip que ens ajuda també, que som molt trempats.
2: Aquí es canta el menú?
3: Aquí es canta el menú i tenim la carta només en català, però jo parlo català, castellà, anglès i francès i per telèfon, si fa falta.
2: Mary, hem vingut a parlar de cuina, hem vingut a parlar de cuina de peix, ens has fet aquesta introducció, aquest tràiler estel·lar, no?, de les anxoves al picant, però m'agradaria saber com tracteu aquí el peix al Merilú.
3: Aquí el peix, a part del peix blau, també m'arriba peix a través de la Núria Gifre, que toquem peixos no molt coneguts, com pot ser el gat, que és el gat és un tauró petit, que el fem a l'all i pebre, Després toquem lluç d'aquí, toquem rapets d'aquí, i el peix arriba, el netegem, tenim unes bandejes especials de peix perquè no toqui mai l'aigua al peix, i el més bo és que ens arriba peix cada dia i es ven cada dia. Més fresc és impossible. Arriba abans aquí, a casa meva, a l'Escala, als restaurants d'aquí, que pot ser un Girona o un Barcelona, vull dir, és molt, molt directe aquí a l'Escala.
2: Estem a tocar de port.
3: Home, clar, estem aquí al costat. Quasi podrien saltar les sardines i les anxoves directe aquí.
2: Amb els pescadors es parla sovint, no pescadors, eh? Ara ve el cap també en Josep Pla, que ho va escriure en el llibre, no? Es parla molt del millor peix, del peix més agraït, de tu com a cuinera. Una miqueta... Sobretot, tu parles moltes bondats del peix blau, no? Però per tu, per exemple, a cuina, quin seria el peix agraït o quins són els peixos més agraïts?
3: Home, nosaltres fem un suquet de rata, les rates aquestes més grosses, que és un peix blanc, i és un peix que poder no es valora gaire, però és molt semblant al rap, i és un molt gustós, i jo faig un suquet de rata molt bo. També tenim l'escrita, que també en feia un suquet, i després, bueno, ja coneixem els peixos. Ara hi ha un peix que surt molt, que és la lletja, que és un peix blau de carn blanca, que és peix d'aquí, i per fer l'espatlla així a lo de Donostiarra amb una mica d'oli i all, és molt i molt bo. Tenim peixos, com li he de dir, la rata, l'escrita, són peixos d'aquí, però no són d'aquests tan cars, són boníssims per fer suquets, per fer l'espatlla i tot això.
2: Hi ha una creència, que no sé si és falsa o no és falsa, tu com a cuinera m'ho has de dir, que la bona matèria prima, quan menys tractada o menys romanços, millor.
3: Ja, mira, el peix, si tu l'agafes fresc, a la planxa, amb una pesa amb una mica d'oli, all i bitxo, i una mica de vinagre, o si no només planxa oli, sal i pebre, boníssim.
2: Digue'm, per exemple, ara em parlaves de diferents espècies, no? Si jo volgués fer un peix a la planxa, quin peix em recomanaries?
3: Doncs... A veure, tots els coneguts que coneixem, com pot ser el rap, el lluç, tot això és molt conegut, però, per exemple, què et diria jo? La cerviola, que és un peix que entra a l'estiu, que és un peix molt bo per fer la planxa, és perfecte. La lletja és per fer la planxa, també. Ara començaran amb l'època de les tonyines, una tonyina volta i volta, oli, sal i pebre, excepcional. I això ho tenim aquí, vull dir, a les nostres llotges hi ha tonyines, ara d'aquí poc n'hi hauran.
2: A vegades fem filets, fem peces senceres. Això he escoltat diverses opcions. Depenent de la mida del peix, o sempre és millor fer la peça sencera?
3: Jo faria peça sencera, perquè jo soc dels que m'agrada escurar els caps, m'agrada escurar les espines, i és molt més gustós. El peix és com la carn a prop de l'os, molt més gustosa. L'espina, la carn de peix a prop de l'espina, és molt gustosa. Els peixos tenen espines, i la carn tenen ossos, i el que ens agrada menjar escurar és molt, molt divertit.
2: I allò del peix al forn, que normalment són més bones les patates?
3: Això passa amb el suquet igual. Tu fas un suquet de lo que vulguis i lo més bo són les patates, i el peix al forn passa igual. Agafa tot el gust del peix i de tot lo que has preparat.
2: Entrem una miqueta més en filosofia. Abans parlàvem de la compra al mercat, de la cuina del mercat. Tenim un problema greu a les peixateries, que la gent, que tu vas a una peixateria i la mitjana d'edat de la peixateria, i jo no m'aventuro a dir, però hi havia algun estudi que deia que era per sobre dels 55 anys. Què hem de fer aquí?
3: Pues poder hauríem de començar amb les escoles, que els expliquessin, que i a més a la peixateria, la Núria, per exemple, vas allà i qualsevol tipus de peix te'l filetegen, te'l preparen. A més diu, no, és que no mengem sardines perquè fan olor. O pudor, diuen, les sardines no fan pudor, fan olor. Aleshores, hi ha molts mètodes, com unes papillots, o hi ha moltes coccions que els agafes i és fàcil de cuinar. És poder hauríem d'ensenyar-los i en els nanos a les escoles que una sardina embolicada en paper de plata i una mica d'oli i all i julivert és ben fàcil de fer. És posar-ho en un forn, tancar, tants graus, tants minuts. Vull dir, això poder hauríem de començar que els nanos anessin a comprar peix i no anessin tant al súper a comprar menjar preparat.
2: I ensenyar a cuinar, no? Perquè abans jo parlo per la meva part, que, per exemple, a mi m'havia ensenyat a cuinar l'àvia, no? També la meva mare, però... Cada cop, no sé si la figura de l'àvia, això de l'àvia que ensenya a cuinar o por ahí, també s'està perdent.
3: Sí, s'està perdent perquè les mares treballen, les àvies també treballen. Vull dir, això, si no deixem que donem més temps a la gent perquè... o fer el que dius tu, poder fer uns cursets, fer unes classes,
4: I jo estic preparada, si hem d'ensenyar-los la mainada, preparar quatre plats, estic preparada el que sigui. Ho faria gratuïtament. Vull dir, jo el que t'interessa és que la gent torni a cuinar i aprengui a cuinar i que faci servir els nostres productes d'aquí.
2: No negarem que estem en un lloc molt turístic. L'Escala és un lloc turístic, igual que Roses, igual que Palamós, igual que els pobles de la costa. Jo vinc de fa dos dies de Sicília i exactament estem en la mateixa posició, no? Una mica de reflexió. Com ha afectat el turisme al món de la cuina i sobretot al món de la restauració? Perquè moltes vegades tenim la sensació de que, no sé, no m'aventuraria, no?, a dir si hi ha hagut una pèrdua de qualitat o una pèrdua de certs menjars, certs, etcètera, en favor d'uns altres. Com ha afectat tot plegat?
4: Bueno, tant de turisme, igual s'han muntat grans hotels amb menjars d'aquests de bufets i aquestes coses, que això aquí potser s'ha perdut una mica la qualitat, però l'Escala en si tenim la gran sort de que tenim grans restaurants amb encara molt bona qualitat. Jo crec que l'Escala és d'aquells pobles que encara conservem una mica l'essència d'abans, de fer els plats d'abans, i hi ha molta qualitat de restaurants, crec. Jo crec que sí, vull dir, ho veiem els caps de setmana, la gent que ve aquí, i hi ha qualitat a l'Escala.
2: Estem, ja per acabar, deixem fer una miqueta de cuina de temporada o una miqueta de proposta final de maig, que sembla més aviat juliol per les temperatures que estem tenint aquests dies. La cuina amb les estacions també canvia, no és el mateix la cuina d'hivern que la cuina d'estiu, no? Com es nota això en el restaurant, o com ho feu, substitueu certs plats en el menú diari? Com canvia la forma de cuinar?
4: Nosaltres ara ja estem canviant molts plats d'hivern que ja no surten tant, i ja estem començant a fer moltes amanides, sopes fredes, ja començarem amb els gazpachos, les nostres sopes de meló, i sempre fem amanides. Jo, com que sóc escalenca, pues, o una amanida amb tomata i sempre hi posem anchoves o bonito, i després amb els plats. La gent vol molt de peix ara encara més peix, perquè és més, no carrega tant amb la calor, la gent no té tanta gana, i fem els nostres peixos, tot això que hem explicat fins ara, i algun dia també fem algun suquet, que la gent li els agrada la cassola.
2: Mary, fins aquí. Moltíssimes gràcies per haver parlat aquesta estoneta del Merilu, on ens trobem ara a l'Avinguda Riells d'aquí a l'Escala, per haver parlat de cuina, de peix, i també haver donat una miqueta a la neurona sobre reflexions una miqueta del món en general.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
1: I deixem la gastronomia, anem fins al Delta de l'Ebre, en concret a Sant Jaume d'Enveja, per parlar sobre la cinquena edició d'Ens movem per l'Ela, i per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. En parla amb un dels regidors. Cel.
5: Sí, Marina, anem a parlar amb Joan Bertomeu, regidor d'Esports de Sant Jaume d'Enveja, sobre la cinquena edició d'Ens movem per l'Ela, que celebren este cap de setmana al municipi. Joan, benvingut a Arran de Mar.
6: Gràcies, ben trobat.
5: Joan, ja són cinc edicions, no?, d'Ens movem per l'Ela. Què significa per a Sant Jaume, per al poble, haver consolidat una jornada com esta?
6: Bueno, consolidar una jornada com la d'Ens movem per l'Ela ens satisfà moltíssim, ja que com a mínim fiquem el nostre granet de sorra en esta lluita constant per aquesta malaltia tan cruel. I, bueno, ojalà en coses d'aquestes poguéssim donar nosaltres una solució, però per lo menos intentem fer-ho.
5: La solució com a tal, evidentment, no es pot donar, però, com has dit, no?, aportant el vostre granet d'arena, pues, la cosa, bueno, pues, pot millorar d'alguna manera. I clar, jo entenc que des de la primera edició fins ara no ha estat sempre igual, ha anat evolucionant d'alguna manera.
6: Bueno, clar, cada any té una mica el seu canvi. En si sempre fem, o s'està fent, pràcticament el mateix, és a dir, fem una cursa i fem una caminada i fem una travessa pel riu, però bueno, sempre hi ha algunes variants entremig que anem modificant. Aquest any mateix, pues, una de les variants que han fet ha sigut per tal de poder atraure més participants al moment de la travessa. El que han fet ha sigut inscriure la travessa dins el que és la Lliga Catalana d'Aigües Obertes, per mig del Club Natació Amposta, que el qual tinc que agrair moltíssim la seva voluntat quan jo els vaig dir-los perquè... Bé, explico. La Federació Catalana, quan es van ficar en contacte amb la Federació Catalana de Natació, el que ens va dir va ser que des de l'Ajuntament no podíem sol·licitar este tipus de travessa, que això ho havia de fer-ho un club de natació. Bé, llavors jo em vaig ficar en contacte amb la Junta de, del Club Natació Amposta i, bueno... molt bé el que el Club Natació Amposta ha fet i ha treballat perquè aquesta cursa pogués atravessar, pogués arribar a tirar endavant. És a dir, agrair moltíssim al Club Natació Amposta per brindar-se per poder-vos col·laborar. Esperem que sigui efectiu i que aquesta crida per mig de la Federació Catalana de Natació en la Lliga d'Aigües Obertes pues donarà el seu resultat. De fet, ja l'està donant. Però, bueno, veurem. D'aquí al dissabte sempre s'apunta molta gent i l'últim dia encara és el dia que possiblement més gent s'apunta.
5: Mm-hmm. Però en esta, no, incorporació a la Lliga Catalana d'Aigües Obertes, això suposarà que, bueno, que vingui més gent, no?
6: Sí, el tema és este. I la realitat és que veiem que la quantitat d'inscrits i d'on s'inscriuen pues ve de bastant lluny. Inclús hi ha gent de Mallorca que venen a apuntar-se aquí. Suposo que no vindran nedant de Mallorca fins aquí.
5: Esperem que no, que vindran cansats.
6: Se guardaran les forces per anar aquí, no? Però bueno, bé, molt bé.
5: Molt bé. I a part de la travessa nedant, que clar, això jo entenc que també és per a un nivell de més alt, no? No és per a tothom, no? Però que també hi ha altres opcions que sí estan per a públics bueno, diversos.
6: Sí, se fa una cursa i una caminada que totes dues surten al mateix moment i el mateix itinerari. És una cursa caminada de 6 quilòmetres, és a dir, sortim des del pont Lopassador, anem fins Balada per la carretera de Sant Jaume a Balada i després tornem pel passeig, bueno, estos 6 quilòmetres, i ja està, és una cursa que, bueno, evidentment la cursa la fan en no res, en molt poc rato. La caminada dura una mica més, però bé, i a part també, pues, bueno, després tenim actuacions de grups i entitats del municipi, també tenim los castellers, xicules, xicules del Delta, que també venen a fer castells, no és la primera vegada, ja han vingut més vegades, i bueno, omplim una mica al matí, després en sortejos, i bé, i acabarem un final de festa en un dinar, una paella per a tots els participants i per a tots aquells que vulguen participar d'este dinar.
5: Mm-hmm, molt bé, heu omplet aquesta jornada, no?, que al final és, bueno, una trobada que, a part de ser de caire esportiu, també és un caire social molt, molt marcat. I de fet, clar, enguany hi ha dos veïns afectats per l'ELA a Sant Jaume d'Enveja. L'alcaldessa ho dia en les declaracions, diu, clar, un poble com Sant Jaume, que n'hi haigo dos, no? I al final això també acaba de marcar encara més, jo crec, l'esperit de la jornada.
6: Sí, malauradament ja no en teníem massa, ja en teníem massa en un i ara pues, ja en tenim dos i és un noi bastant jove. Però bueno, té igual que sigui jove que sigui gran, al final aquesta malaltia afecta de la mateixa manera a tothom, per desgràcia. Però bueno, nosaltres ni que en llaguen un ni que en llaguen dos farem el que tinguessin que fer per aquesta malaltia i per ells i per qualsevol que la tingui.
5: Mm-hmm. Perquè cal remarcar, no?, que tota la recaptació que fareu se destinarà a la Fundació Catalana de la Miquel Valls. Perquè com funcionen les inscripcions?
6: Les inscripcions tenim una pàgina web que és la 13 Esports i per mig de 13 Esports s'apunta tot aquell que vulgui, o bé a la cursa, o bé a... o bé a la travessa o bé a la caminada, o inclús tenim un dorsal zero també per aquell que digui jo vull col·laborar però no puc vindre a participar o no vull participar, doncs també tenim això. Llavors les inscripcions van totes per allí, però també les podrem fer in situ el mateix dissabte del matí a les 9 del matí, això sí, la gent ha de ser puntual perquè si no la cursa i la caminada comencen a les 10, llavors, clar, entre les 9 i les 10 tenim que donar temps a que tothom que pugui inscriure's que s'inscrigui, tant a una cosa com a una altra. Els preus són bastant econòmics per a tot, i bé, ja et dic, hi haurà temps hasta el dia de la mateixa cursa. Per la web no, per la web se tanca el dia 28, és a dir, crec que demà.
5: Demà, sí.
6: Demà se tanca la web, I bé, llavors tot aquell que no pugui o no hagi volgut inscriure's per la web se podrà inscriure el mateix dissabte pel matí a les 9 del matí.
5: Mm-hmm. Però sobretot això, puntualitat, mm-hmm. i que clar, d'anar, bueno, tots els tempos estan marcats. Molt bé, i llavors, bueno, com dius, no? Hi haurà actuacions, un dinar popular, paella, vull dir, un dia rodó, Joan.
6: El que busquem és que sigui un dia de festa. Vale. Dins de tot lo mal, que busquem que sigui un dia de festa on la gent pugui gaudir del seu esport preferit o d'allò que vulgui fer, però és que, a més, pues, que tinguessin la distracció d'aquestes actuacions, que segur que estirà la rítmica, estirà el Club de Rem i Xicuelos del Delta, on faran aquest tipus d'actuacions. Cushing Kai, que sempre competeix, enguany no pot competir perquè té una competició fora

0: una noia que té, del poble, que té una farmàcia a l'aldea, i també se brinda tots els anys a fer un pack de productes. La farmàcia del nostre poble, que també se brinda a fer un pack de productes. Bueno, hi haurà sortejos, hi haurà distraccions durant tot el matí. Serà un matí atapeït, un matí que no volem que es faci llarg, per això volem concentrar-ho en 3-4 hores com a molt, i després el guany tenim com a novetat. Bueno, sempre hem fet una mica una rostida, vale? Però enguany hem volgut fer una mica d'arròs perquè la gent que vingui de fora pues, vegi una mica la paella que tant agrada a tothom, i bueno, que puguem fer-se un plat de paella tots junts, en germanor. Això ho farem allà dins el casal. Bueno, quan sirem encara no ho sabem, però calculem que aproximadament unes 200 o algo més de 200 persones. Espero que hi hagi arròs per tots.
1: Esperem que sí, esperem que sí. No, i clar, jo també ho veig com molt participatiu, no? Tots els col·laboradors que ho participen, no? Per a fer els sortejos. La gent de Sant Jaume, això és que a Sant Jaume sou molt de sortir al carrer i de llançar-vos a qualsevol iniciativa, sobretot quan és solidària, perquè a l'Ajuntament, bueno, al poble, se fan un munt de propostes i d'iniciatives així que tenen un rerefons social, i això, vull dir, això ho destaco molt del vostre poble.
0: Jo crec que és un ADN que tenim. Jo diria que és un ADN que tenim, perquè això no ve d'ara, això ja ve de fa molts anys, eh? Jo recordo anècdotes del municipi que el poble s'ha unit bastant, eh? Bastant per a fer bueno, diguem-ne, per fer el poble més gran, potser no, però sí per ajudar i col·laborar en qui sigui. Això són iniciatives que han sortit i que sortien a vegades d'una sola família, no d'una entitat com ara l'Ajuntament, sinó a vegades d'una família a fer alguna cosa i s'ha col·laborat, el municipi col·labora. Crec que és un ADN d'este municipi, de Sant Jaume d'Enveja, que el portem i el portem a la sang.
1: Uh-huh. ADN Sant Jaumero. I claro, a part de tot això, de recaptar fons, també jo crec que és una oportunitat per visibilitzar, simplement visibilitzar l'ELA, perquè igual hi ha gent, moltíssima gent que no la coneix.
0: Bueno, jo crec que avui possiblement ja no n'hi haurà tanta, però sí, segur que sí que hi ha gent que... O almenys que no sap l'afectació, sí, que té aquesta malaltia.
1: A Sant Jaume sí que n'esteu, sí, assabentats i assabentades, sí, tot, això ja sí.
0: Per desgràcia sí, però sí, jo crec que molta gent sap el que és l'ELA, però no sap realment aquella afectació que té l'ELA, perquè l'ELA té una afectació brutal, no només pel que la sofreix, sinó també pel seu entorn.
1: Uh-huh. Sí, sí, sí, vull dir que de fet surten moltes, bueno, s'estan treballant ajudes, no?, per la gent que al final acabe, bueno, la familiars i la gent que acabe cuidant aquesta persona, perquè és totalment dependent del seu entorn.
0: Molt dependent, és una afectació molt dependent, i que és ho he de dir així també, és molt cara. És molt cara, la dependència és molt gran. I afortunadament aquella persona que, tot i tindre l'ELA, té una economia sana o mig sana, pues bueno, però aquella persona que l'economia no és gens sana, perquè ara imagina't algú que no tingui un ascensor per pujar i baixar a casa, que n'hi ha, i que tingui l'ELA i que no pugui sortir d'aquell pis perquè no se'n pot comprar-se en un altre, perquè no pot anar de lloguer a un altre lloc. Què és això de quedar-te dins de casa? Perquè el braç depèn aquí, sí, però depèn aquí no es pot treure. I clar, hi ha o un vehicle, poder condicionar un vehicle per a tu, clar, és que això, si no pots econòmicament aguantar-ho, sostindre-ho, la malaltia, damunt de tot el que té ella com a malaltia, damunt se carrega tot aquest sector econòmic, que no l'han de perdre de vista, que per això s'ha treballat tant per la llei per l'ELA, i que, bueno, que encara tampoc s'ha fet els avanços, que està aprovada, però encara tampoc s'han fet els avanços reals que tot això deu de tenir. Aquella persona que ho sofreix això econòmicament també és molt, molt, molt dur per a ells i per a la família.
1: Sí, la família al final, clar, és una càrrega econòmica més que bueno... Pues bé, Joan, crec que ho tenim tot repassat, tot de la jornada. A on és el punt de concentració?
0: El punt de concentració és el Pont Lo Passador, Vale? Vull dir, a les 9 del matí tothom que estigui allí, tot aquell que no estigui inscrit, que vingui a escriure's, també recollir els dorsals, també s'hi han estora,

0: bueno, i com a les 10 començarem la cursa i la caminada, esperarem ser puntuals, però si no ho som massa tampoc passa res, que és un dia una mica de costellada, eh?
1: Sí.
0: I bé, la qüestió és que el matí mos passi molt bé. Tinc que donar les gràcies, i ho tinc que dir aquí, a la Fundació Miquel Valls per tot el seu treball que està fent per aquesta malaltia, per la seva col·laboració en tot, vale? A la seva presidenta i a tothom que participa, a tota la gent que està dins d'este grup. I també agrair a tots els col·laboradors que estan en Natos, que ara no els puc nombrar-los a tots perquè tampoc me'n recordaria, perquè n'hi ha, afortunadament, ne som bastants, i perquè sense tothom que participa i que col·labora en este dia, això no seria possible. Al final això és un dia que no es tracta de pagar diners per a fer això o per a fer allò, sinó que se tracta de tindre gent col·laboradora, gent voluntària, que també en tenim molta, per a poder que este dia funcione tal com deu de funcionar.
1: I tant que sí, pues, mira, Joan, des d'aquí, que vaig molt, molt bé este dissabte, esta supercita, la 5a edició d'Ens Movem per l'Ela, que vaig tot molt, molt bé, i que segur que Sant Jaume veurà una jornada magnífica i en un ambientazo, que, bueno, vosaltres ja ho sabeu com us ho munteu tot. Moltes gràcies, Joan.
0: A vosaltres per invitar-vos.
1: Doncs, Marina, una proposta esportiva molt necessària, ja que el seu principal objectiu és recollir fons per a la investigació per a l'esclerosi lateral amiotròfica, més ben coneguda com ELA.
2: Precisament aquesta setmana, a principis de setmana i la setmana passada, també parlàvem d'una proposta relacionada amb l'esport i amb el mar, també amb aquest objectiu de recollir diners per l'ELA, i que va tenir lloc el cap de setmana passat. Està bé veure que arreu del territori hi ha propostes d'aquest tipus. Moltes gràcies, Cel.

Doncs així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: Marta.
0: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento millor.
0: I el secret?
1: Doncs ho tens ben a prop.
0: Sí?
1: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
0: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
2: Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
3: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
4: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
3: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
4: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
3: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
5: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
6: Sabies que...
7: A Austràlia hi ha un riu que brilla la foscor. El riu Mosquito, a Tasmània, és llar d'un fenomen natural anomenat bioluminescència, causat per milions de petits organismes coneguts com a dinoflagel·lats. Aquesta brillantor passa perquè els dinoflagel·lats produeixen un enzim anomenat luciferasa, que reacciona amb l'oxigen generant llum com a mecanisme de defensa o comunicació. El fenomen és més visible en nits sense lluna i en aigües càlides, cosa que el fa especialment notable a l'estiu. Fotògrafs i turistes acudeixen a capturar aquesta meravella, que també es veu a altres llocs del món, però la puresa de l'ecosistema de Tasmània ho fa únic. Tot i que és bonic, els científics adverteixen que l'excés de nutrients per activitat humana podria alterar aquest equilibri natural.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Una tarda avui dividida en dos focus d'atenció d'actualitat. Un és el Departament d'Educació i l'altre és un incendi, recordem, a Òrrius, al Maresme, que crema des de la una del migdia. Comencem per el tema d'educació. Estem pendents d'aquesta reunió que ha començat a les 3 de la tarda entre sindicats i el Departament, aquesta setena jornada de converses per desencallar el conflicte. Allà hi ha la nostra companya de TV, Clàudia Brunzo. Bona tarda, Clàudia.
2: Molt bona tarda. Setè dia de reunions al Departament d'Educació i cada vegada l'acord sembla que està més a tocar, tot i que a l'inici de la reunió les expectatives del sindicat estaven a hores baixes. Ara, però, després del primer recés, sembla que van en la mateixa direcció i és que la proposta del govern és la següent. S'ofereix un nou complement transversal fixat en uns 125 euros mensuals de cara al 2029 i ara es fixaria en uns 47 euros al mes. Pel que fa a la convocatòria de càtedres, s'ofereix 2.500 places al 2027 i 2.500 més al 2028. A hores d'ara continuen reunits, així que estem a l'espera de més novetats i de si avui, per fi, és el dia definitiu. Mentrestant, els docents continuen de vaga i en protesta. Avui és el torn del Maresme i el Vallès Occidental i Oriental. Demà és el torn del Baix Llobregat i el Penedès.
1: Moltíssimes gràcies, Clàudia. Doncs ja ens anava explicant alguna de les coses que deu estar passant en aquesta reunió. I us dèiem un altre tema, aquest incendi a Òrrius, al Maresme, que s'ha localitzat en una indústria a Proquinat. La nostra companya de Mataró Ràdio, Laura Seren, té els darrers detalls.
3: Els bombers preveuen que hauran de treballar-hi tota la nit i també segurament demà, i és que és un foc molt difícil d'aconseguir apagar. Tot i així, hi treballen, es manté actiu aquest incendi que no acaben de tenir clar si s'ha originat fora o dins del recinte d'aquesta fàbrica d'espelmes, que tenia 600 litres de parafina, que és un material molt inflamable. La indústria està cremant totalment, de fet la donen per perduda, i ara es concentren en una estratègia defensiva i també intentant treballar perquè l'incendi no es propagui a la zona forestal dels entorns.
1: Moltes gràcies, Laura. Bona feina als companys que estan fent aquesta tarda en focus d'actualitat. Parlem també de la reina Elisenda de Montcada, que va morir als 70 anys. Era alta per la seva època i patia una malaltia associada a l'alimentació. És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre, que s'ha fet durant 2 anys, i és que l'obertura de 8 tombes al monestir de Pedralbes ha revelat detalls sobre la seva vida. Una reina, la reina Elisenda, que va ser enterrada fa 700 anys. D'aquí una hora més notícies.

0: de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on parlarem de memòria, concretament de memòria d'un barri de mar de les costes del Garraf. Després descobrirem un projecte, concretament un esdeveniment, que té com a bandera el talent i el lideratge, baixant fins al Delta de l'Ebre. I acabarem el programa d'avui cantant amb cançons marineres al Maresme. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Ran de Mar. Primera aturada d'aquesta segona hora de programa d'avui la fem a Vilanova i la Geltrú per posar la mirada en la memòria viva dels barris marítims. Fotografies antigues, pel·lícules domèstiques, retrats familiars i records compartits es convertiran aquest 2026 en peces clau per reconstruir la història marinera de Vilanova i la Geltrú, Carla.
2: Doncs sí, perquè l'Espai Farla, Casa del Mar i l'Arxiu Comarcal del Garraf impulsen conjuntament un projecte participatiu que vol donar veu a la gent del barri i preservar històries que formen part del patrimoni emocional de la ciutat. Per parlar-ne una miqueta, com no pot ser d'una altra manera, ens acompanya avui de nou la Blanca Giribet, coordinadora de l'Espai Far. Benvinguda.
3: Moltes gràcies, Carla.
2: Com neix això dels retrats de vida de Bajamar? D'on surt aquesta necessitat d'impulsar una iniciativa com aquesta de recuperació de la memòria?
3: Bé, a veure, nosaltres des de l'Espai Far, sempre des de que es va crear l'Espai Far, hem tingut aquesta necessitat de... O una de les funcions que nosaltres tenim és la de la funció científica de documentació i d'investigació, no? És a dir, crear... que l'Espai Far esdevingui un centre de documentació sobre la història i les tradicions del barri de Mar. I per aquest motiu hem portat a terme al llarg de tots aquests anys diferents activitats. El projecte principal és el de memòria oral, un objecte, una història que ja coneixeu, però també activitats vinculades a la vida dels pescadors, com per exemple el Puja a la Barca, o activitats infantils com l'Anem per Feina, que parla de la... dels oficis, no?, de Bajamar, i que està molt vinculat a, bueno, que està pensat per nens petits, no?, per famílies. Per tant, una mica aquesta activitat neix de la necessitat de documentar les fotografies que existeixen al voltant de Bajamar, que són moltíssimes, que es conserven a l'arxiu comarcal, en arxius familiars, que nosaltres hem vist als llibres, a la premsa. I aleshores, doncs, és aquesta necessitat que nosaltres tenim de documentar això, però alhora també d'una oportunitat, degut a que tenim a la ciutadania molt a prop, no? I que per part de la Casa del Mar, que tenen un vincle molt gran amb tota la gent vinculada al mar, i per l'Arxiu Comarcal, que té un gran fons fotogràfic, que sobretot està molt centrat en Bajamar, doncs vam pensar que era una oportunitat única per tirar endavant aquesta activitat.
2: Perquè estem parlant d'unes sessions obertes, no, al públic, que giraran al voltant d'aquest arxiu disponible, sobretot, com deies, a l'Arxiu Comarcal, en què es projectaran una sèrie d'imatges, de pel·lícules, de vídeos casolans o no, en els que el que busqueu és que la gent present us comparteixi dades, us comparteixi història, us comparteixi la seva memòria sobre aquelles imatges que es veuen, que moltes vegades no sabem, no tenim suficient informació per contextualitzar, no?
3: Exacte. Sí, o sigui, nosaltres utilitzarem fotografies i vídeos que conserva l'Arxiu Comarcal, alguns de diferents fons, però també volem utilitzar del fons del Francesc Roig Toqués, perquè hi ha moltes pel·lícules també de Bajamar fetes per ell, i per tant també volem utilitzar aquest material. També volem que la gent ens aporti fotografies que tenen els seus àlbums familiars, perquè segur que són fotografies inèdites i seria fantàstic, no?, que la gent tingués aquestes ganes de col·laborar. I després fotografies que nosaltres, doncs, tenim arxivades a l'Espai Far, de documents que hem anat trobant, de revistes, fotografies que no coneixem, doncs, qui és el personatge o quina és la data, o, en fi, o diferents informacions que necessitem, no? I aleshores, clar, es tracta de fer aquestes sessions obertes, per tant, que participi tothom, no? I una mica... El que pot aportar aquest projecte és fer comunitat. Aquesta és una mica la idea, no? I aleshores, clar, d'aquesta manera el que farem és recollir la memòria de gent corrent, de la gent del carrer. No estarem parlant de grans personatges històrics, sinó de la gent del barri de mar, de dones, d'homes pescadors, de dones que portaven endavant la família, de la gent corrent, d'acord? També donar valor, per tant, a aquesta vida quotidiana que tenia aquesta gent. Crea sentiment de pertinença. Si nosaltres creem o fem aquestes sessions públiques, no? La gent de Bajamar també doncs, tingui aquesta sensació de pertànyer doncs, a aquest barri de mar, no? Aquest col·lectiu del món de la pesca. Treballar una memòria comú i aleshores també doncs, fomentar la participació. Perquè al final aquesta activitat és una activitat de documentació participativa. El que volem és doncs, això, que sigui la gent, no?, que ens ajudi a documentar totes aquestes imatges i pel·lícules.
2: Perquè hi ha certa urgència per preservar aquesta memòria oral abans de que no es perdi?
3: A veure, sí, clar, hi ha urgència perquè la gent es fa gran i aquell record, no?, que conserven els més grans es van perdent. Aleshores... Sí, hem de pensar que, clar, les fotografies que nosaltres volem documentar, si triguem molt, hauran de ser fotografies doncs ja dels anys 50-60, no? En canvi, si ho fem aviat, podrem intentar documentar fotografies encara potser dels anys 30-40, no? Perquè encara tenim gent del barri de Mar gran que tenen una memòria meravellosa i que ens podrien documentar algunes d'aquestes fotos.
2: I escolta, vosaltres que ja teniu molta experiència en això de la memòria oral, què acostuma a passar quan una persona doncs, es reconeix en una fotografia, en una imatge, o identifica familiars, espais o moments de la seva vida?
3: El que passa és que s'emociona. Això sempre passa. S'emociona molt. I aleshores, clar, aquesta emoció fa que surtin coses. Fa que si tu respectes aquest espai d'emoció, no?, i deixes que aquesta persona doncs, s'assequi, no?, s'aixugui la llàgrima o es quedi en silenci pensant, si respectes això, a partir d'aquí et van sortint altres històries, no? I comença a pensar i se'n recorda d'una cosa i d'aquí porta una altra. I aleshores es crea una situació molt, molt emotiva, que jo no et diré que jo alguna vegada també he plorat, d'acord? Perquè estàs entrevistant o estàs preguntant i empatitzes. I aleshores passa això. I això és molt únic perquè és a partir d'aquí que surten històries molt úniques.
2: Clar.
3: Quan la gent realment posa sentiment.
2: Sí, perquè a més les sessions abordeu temes molt diversos, no? Les divideu en blocs i us dedicareu a retrats, us dedicareu a festes, a la transformació del barri, a les dones del barri sí. De Bajamar. Creus que són històries que estan poc explicades aquí a Vilanova?
3: Sí, sí, perquè al final són històries personals que després es fan extensives a tothom, perquè al final el que li passava a una dona probablement és el mateix que li passava a moltes altres dones. Però no, clar, aleshores són històries que moltes vegades, sí, no s'han explicat perquè són molt personals i aquestes coses no acostumen a estar escrites, no? Nosaltres des de l'Espai Far, bueno, com ja vam parlar l'altre dia, no?, volem engegar projectes en què aquestes històries no només quedin en vídeos, com les de memòria oral, sinó que acabin en un llibre, no?, en una cosa molt més fixa, molt més tangible i, per tant, a través de les fotos... doncs també aquestes fotografies, que són precioses, que tothom ens les mirem, que són meravelloses, però si a més pots saber qui és aquest personatge, qui és aquella dona, què estan fent exactament, perquè moltes vegades no ho saps, on està aquell edifici, no?, que ja no hi és, com pots identificar l'espai, tot això només ho podem aconseguir si aquesta gent participa, si aquesta gent s'involucra, doncs, no? I esperem que sigui així. Aquesta primera sessió que farem el 5 de juny, no?, no, encara no ho havies dit, però ja ho avanço jo, és una prova pilot, ja veurem, igual és un desastre, igual la gent no té ganes de venir a explicar les històries, però nosaltres volem intentar-ho.
2: Però bueno, tant de bo funcioni, perquè en aquest cas quin és el recorregut que voldríeu que tingués a banda de recollir-ho en aquest llibre?
3: Bé, el que voldríem és que fer una programació estable. D'acord? Intenta fer 4 sessions, potser, o més, si veiem que té molt d'èxit, a l'any, Normalment els divendres, que és quan també la sala d'actes de la Casa del Mar doncs, la podem disposar, perquè és un espai molt agradable i molt apte per poder portar a terme aquestes sessions. I és fer-ho així, 4 cops, 5 cops l'any, a les tardes, a les 6 de la tarda, també hem considerat que era una bona hora, i anar traient temes. Doncs ara començaríem amb retrats, però com deies bé tu, doncs, també faríem festes, faríem dones, intentaríem també que aquests temes es lliguessin amb èpoques. No? Pues el Dia de la Dona pues fer més sessions, o en aquella època, al voltant d'aquella època, sessions dedicades a les fotografies on apareixen dones i poder documentar què estan fent, qui són. No? O, per exemple, la transformació del barri, bé, diferents escenes de vaixells de pesca, per exemple. Bueno, la idea és fer-ho així, fer unes quantes sessions l'any i anar fent temàtica diversa.
2: Sí, i a més que remarcar que no és una cosa que feu només per la gent gran perquè vingui a explicar tots aquests records, tots aquests coneixements que tenen, sinó que això és per qualsevol persona que a casa tingui una caixa de sabates amb fotografies que les veu i diu, hòstia, això està aquí amb aquesta olor humitat, això no val res perquè no són fotos artístiques, no són fotos de res, no, és... Tota fotografia conté informació, no?, del que parles, d'aquesta transformació, d'aquesta gent, d'aquesta vida que ha tingut al barri, i per tant entenc que això també es convida aquesta gent a aportar tots aquests fons d'informació, no?
3: Sí, sí, evidentment, o sigui, tothom que conservi aquelles caixes de fotografies, no?, aquelles fotos que acostumen a estar en caixes metàl·liques, no?, és tan típic com caixes de sabates, des d'aquí recomano que no les guardin en caixes de sabates. A nivell de conservació és molt millor en caixes metàl·liques, d'acord? Però si aquesta gent volgués posar-se en contacte amb nosaltres a l'Espai FAR per dir, ostres, m'agradaria que projectéssiu aquestes fotografies a la propera sessió o a les properes sessions que feu, perquè jo sé qui són aquestes persones, però me'n falta alguna més. Evidentment, vull dir, això pot ser els nets d'aquestes persones grans, poden ser els fills, així que convidem a tothom, absolutament.
2: Perquè al final és això, no? És recuperar les històries de les persones, no recuperar les imatges, sinó tot el que hi ha al darrere.
3: Exacte. Sí, sí, sí. I clar, recuperar aquestes històries el que farà també és que nosaltres puguem conèixer i recuperar i escriure la història de Bajamar. I des d'una visió, doncs això, de la vida quotidiana, de la vida senzilla, no? Sense buscar grans herois que hagin sortit als llibres, sinó persones del carrer que han escrit la història de Bajamar amb el seu esforç, amb la seva vida diària.
2: Què espereu que tingui al cap la gent que participa d'aquestes sessions quan s'acaba i quan surt i quan torna cap a casa?
3: Bueno, esperem que participin, això primer. Esperem que tot i que sap greu dir-ho, però que remogui una mica, no? Perquè removent, no, allò, els sentiments, i això fa que la gent també tingui ganes de col·laborar, tingui ganes de conèixer i d'explicar. I també tenim ganes de que això tingui un resultat físic, no, tangible, que és el que dèiem abans, en memòria oral, doncs farem aquest llibre, segurament, tirarem endavant un llibre, i amb aquest tema el que voldria més, doncs, fer alguna exposició, o bé a la Casa del Mar, o bé a través de la nostra web, però una exposició de les diferents sessions que anem fent, on destaquem algunes fotografies més especials, que puguem documentar-les allà, que expliquem la història d'aquella fotografia sencera, podem dir qui són tots els personatges, podem dir què estan fent. Per tant, esperem que després puguin venir a aquesta exposició i se sentin partíceps d'aquest projecte comú, no? Se'l sentin seu, també.
2: Doncs, Blanca, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per explicar-nos aquesta iniciativa tan maca, aquests retrats de vida que s'inicia aquest dia 5 de juny, i per recordar-nos, no, que la història no són només, com tu deies, els grans herois, sinó també les persones i els records quotidians del dia a dia. Moltíssimes gràcies, Blanca, per acompanyar-nos un dia més.
3: Gràcies a tu per convidar-nos.
1: Deixem la memòria, tornem al present i fem parada al Delta de l'Ebre, en concret a Deltebre, per parlar sobre Ebrevis, l'esdeveniment que reunirà prop de 1.000 professionals i emprenedors al voltant del lideratge, la comunicació i el talent empresarial. I per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat, en parla amb el seu impulsor, Cel.
4: Sí, Marina, anem a parlar amb Alina Mioc, fundadora d'Ebre Impact, empresa impulsora d'Ebrevis, l'esdeveniment que reunirà Deltebre prop de 1.000 professionals i emprenedors al voltant del lideratge, la comunicació i el talent empresarial. Alina, benvinguda a Arran de Mar.
5: Bon dia, moltes gràcies per la invitació.
4: Alina, per començar, explica'm-nos què és exactament Ebrevis, no? I en quin objectiu naix aquest esdeveniment aquí a Deltebre?
5: Bàsicament, Ebrevis naix per unir talent, empresa i territori en dins del mateix ecosistema, no? I nosaltres el que volíem és unir el talent local amb el talent nacional i posicionar-nos al costat dels millors conferencistes i speakers nacionals, no? Perquè al final els professionals del territori tenim molt de talent, moltes ganes de fer coses, però moltes vegades ens falta la visibilitat, no? I nosaltres com a agència de màrqueting això ho sabem i hem pensat, anem a fer algo gran, anem a portar els millors aquí, a casa nostra, i també convida a la gent de fora a que vinguin, no? Llavors, per a que vinguin, necessitem fer algo gran, un gran esdeveniment, no? I amb la proposta de valor que tenim, ara mateix doncs, ho estem aconseguint. Ciutats com Barcelona, Madrid, Zaragoza, Huesca, s'han fixat en altres i tenim representació, no?, d'aquestes ciutats, de València també.
4: Mm-hmm. Clar, és el que dius, no? Que sovint els grans esdeveniments se concentren a les grans ciutats, no?, a les capitals.
5: Correcte.
4: I clar, vosaltres voleu trencar esta dinàmica centralitzada, però clar, com aconseguiu que els grans vinguin aquí?
5: Pues a través de la proposta de valor, no?, a través de portar grans referents aquí i de fer pues, molta feina de estratègia, no? Molta feina de explicar el projecte als grans per a que diguin, uau, això és molt interessant, vull venir.
4: Mm-hmm. I clar, al final això té un pes molt important per aquí, per les Terres de l'Ebre, no? Perquè al final ser la seu d'este esdeveniment significa molt pel nostre territori.
5: Significa moltíssim i significa moltíssim també per les empreses, no? Perquè de cop nosaltres el que volem també oferir a les empreses del territori el coneixement, no? Que no tinguin que desplaçar-se a Barcelona, a València, a les grans capitals per formar-se, sinó tenir-ho a casa, no? Fem com de pont, sí? Al mateix temps que donem visibilitat al territori, als de fora, també donem l'oportunitat a les empreses petites del territori a formar-se amb els grans, no? Nacionals, mm-hmm. No? Referents nacionals.
4: Mm-hmm. De fet, el lema, no?, és on les empreses aprenen a comunicar com els que ja dominen l'atenció.
5: Correcte. Bueno, nosaltres pensem que avui en dia tens que tenir una base en quant a la comunicació, no? Comunicació verbal, comunicació a través de les xarxes socials, hi ha moltes formes de comunicar, no? A través de la imatge, a través del vídeo, del storytelling. Llavors, hem compactat tota aquesta informació per a que una persona que té doncs, una petita empresa, un líder empresarial, un líder institucional, un creador de contingut, es pugui nutrir de tot aquest coneixement, no? Perquè el divendres, fixeu-vos, ho hem enfocat de cara al lideratge i a la mentalitat, no? Tu no pots crear, no pots tenir un projecte d'èxit, diguem-ne, que facture, no? O no pots liderar segons quina empresa o segons quin equip si tu no tens una bona mentalitat i no entens com funciona la manera de pensar d'un líder que ja ha aconseguit grans reptes, no? Que ha superat grans reptes. I per tant, divendres va molt enfocat a això, a obrir-nos la visió.
4: Uh-huh. El lideratge, no? Sobretot.
5: El lideratge. Sobretot el lideratge. De saber com liderem. Què passa en les empreses grans, no? Com pensen els CEOs? Com puc jo utilitzar la meva història personal per fer negoci, no? Perquè moltes vegades tenim reptes personals i els veiem com algo negatiu. I, en canvi, moltes vegades aquells reptes són el nostre poder. Si sabem explicar-ho, si sabem transformar-ho en superació. Uh-huh. Sí? I després pues, vindrà Víctor Cupes, que evidentment parlarà d'optimisme, no? De quina és l'actitud que tu has de tenir davant la vida, davant els reptes que tenim en els negocis i en els projectes. Uh-huh. I a l'acabar farem un networking, sí? Perquè ens donem compte que les empreses del territori no tenen llocs on connectar entre elles, no? Com fem nosaltres? Com fem contactes? Perquè avui en dia sí que hi ha les xarxes socials, no? Però després entre nosaltres, com a empreses petites que som del territori, com connectem entre nosaltres? No tenim aquest espai, no? Uh-huh. I hem dit, anem a crear-lo.
4: Llavors aquí hi haurà també l'oportunitat per això, no? Fer contactes, fer este networking.
5: Sí, nosaltres portarem a una gran professional que donarà unes pautes, primer de dir, mira, d'aquesta forma us heu de presentar, no? I obrirem aquest espai de networking per a que els participants puguen tenir aquesta conversa. I després farem un networking en música o en DJ i també tindrem un servei de barra, ¿vale? Perquè pensem que també les converses i les col·laboracions poden sortir en aquests espais que també són més lúdics, no?
4: Mm-hmm, sí, i tant. No, una proposta...
5: El programa del divendres.
4: Sí, una proposta molt interessant, Lina. Vull dir, en este, clar, és sí, se parlarà d'empresa o de negocis o el que sigui, però és un ambient que, clar, sí, de més...
5: Correcte, no volíem que fos molt d'empresa, o sea, és com qualsevol persona que lidera, qualsevol persona que té un projecte, pot agafar coneixements d'aquestes persones que participaran, sí? No és tècnic, no és un esdeveniment de màrqueting tècnic, no. Uh-huh. És de cada cosa que tu sents, podràs prendre nota o te podrà fer un clic que pot canviar la visió i pot canviar el negoci, evidentment.
4: I tant que sí. Molt, una molt bona proposta, m'ha agradat molt.
5: Gràcies.
4: I després, dissabte, què teniu preparat?
5: Dissabte pues, canvia totalment l'enfoc, no? Una vegada tenim una mentalitat i entenem la mentalitat d'un líder, sí? Pues, hem d'entendre com se construeix una marca, com ens diferenciem dels altres. Que avui en dia hi ha tanta oferta que hem de tenir unes pautes i entendre quina és la comunicació visual, sí? Llavors tindrem Adrián Rico, que mos parlarà de construcció de marca, però a l'inici començarem en un coffee talk, tindrem pues, un servei de cafè, sí? Patrocinat per l'empresa Arufat, Experience, i també tindrem un petit espai de conversa entre tres empreses del territori sobre branding i màrqueting local, perquè és tan important a l'hora de comunicar ser coherent en quant a comunicació verbal, visual i audiovisual. Sí? Llavors, explicarem a les empreses com poden tenir aquesta coherència, per què és tan important. Després també parlarem i donarem eines sobre neurocomunicació per a connectar millor amb els clients, amb el públic en general. Sí? I després tindrem a Mireia Trepat, que és la cofundadora de Freshly Cosmetics, que avui en dia és mentora de marca personal, que el mateix ens explicarà sistemes de creixement, ens explicarà com ha creat tota aquesta empresa que s'ha posicionat a nivells, pues, ja sabeu, no? Nacionals, mm-hmm. cosmètics.
4: Sí, sí, i tant.
5: I acabarem en vermut i també disposarem de cervell de vara i dinar dins del mateix espai de l'esdeveniment. Llavors, seguim, no? Seguim en animant a les empreses a fer contactes, a parlar, bueno, pues, tot el que necessitem, no? En realitat, compartir, no?
4: Mm-hmm.
5: I un gent que pensa igual.
4: Sí, i clar, Lina, clar, tot això també gira al voltant del pes que hi ha avui en dia a la influència, és a dir, als creadors de contingut.
5: Correcte. Llavors, per la tarda, nosaltres hem pensat, nosaltres som Ebre Impact, que som una agència de màrqueting i de presentació d'influencers i marques personals. Per tant, sabem que els que millor comuniquen i saben transmetre els missatges són els influencers i les marques personals. Sí? Llavors hem pensat, anem a fer una marató de 10 ponències i hem reunit a creadors de contingut d'aquí del territori, Guillem Cavaller, Nerea Perales i Aberti,
4: uh-huh.
5: i a més hem portat marques personals, negocis també, o sigui, marques personals també són negocis, sí? que solament es venen a través de les xarxes socials. Llavors tenim a Roser Albert, que té una immobiliària, i bueno, pues, té detrás una agència de màrqueting pròpia i ens explicarà com crear contingut que sigui negoci. No només contingut, sí? Bueno, tenim a Javier Marco, que ens parlarà del poder de les ventes. Tenim a Sergi Martínez, que ens explicarà per què hem d'entendre la fiscalitat i per què hem de saber petits pues, trucos, no, perquè no m'agrada parlar de trucos, però hem de conèixer certes eines per a pagar menys impostos, no? Perquè moltes vegades no tenim el coneixement, tenim el bàsic.
4: Sí.
5: I després també hem portat a Tamara Vázquez, que ens parlarà de disciplina. Bueno, també volem parlar de disciplina, perquè si no parlem de disciplina no podem tenir projectes que creen un impacte. Sí? Ha d'haver una bona disciplina i ha d'haver una bona mentalitat en quant a la superació de reptes quan se mos presenten pues, dificultats, no? Llavors tenim a Joan Ferrer, d'aquí de Deltebre, que ens explicarà això, no? Com complir els objectius quan tothom es rendeix.
4: Mm-hmm.
5: Bueno, i acabarem tota aquesta marató amb Edurnix, que és una influencer amb més de 720 milions de seguidors a Instagram, i ens explicarà quines oportunitats li han sorgit en ella al ser influencer amb tanta visibilitat.
4: Mm-hmm. No, vull dir...
5: Sí, bueno.
4: Un cartell molt ric, amb moltes propostes diferents, sí. En gent molt, que generarà impacte, sí. No?
5: Claro que sí. I jo acabaré, bueno, jo també tindré una ponència, que des d'aquí animo a tothom que vingui a escoltar tot això, i explicaré com el talent sense una estratègia és només soroll. No? En realitat, aquest event explica això. Com, si fem una estratègia, pues, podem potenciar el talent. Sí? Uh-huh. I si no tenim una estratègia, és només soroll i no hi ha participació.
4: Clar, clar.
5: Llavors, per acabar tota aquesta jornada impressionant que hem fet en tanta il·lusió per a totes les empreses del territori, acabarem en una ponència sobre marca personal i empresarial que la donarà Jordi Cruz. I hem triat a Jordi Cruz perquè és un referent a dia d'avui, és el xef amb més seguidors i més visibilitat en Instagram. Llavors hem considerat que Jordi Cruz és la persona adequada per a acabar aquesta jornada d'influència i marca personal.
4: Mm-hmm. No, sí? No,
5: perquè quina necessitat té un Jordi Cruz per treballar la seva marca personal. No? Podem dir.
4: Clar.
5: I l'està treballant molt bé. I tenim la gran oportunitat de que per primera vegada faci una ponència d'aquest estil. Aquí, a Deltebre.
4: Mm-hmm. Que va, vull dir, no és de cuina, sinó sobre ell, la seua marca, claro.
5: Correcte. Perquè aquí hem tingut un poquet de... molta gent no ha entès la presència de Jordi Cruz. Jordi Cruz, si us fixeu, té més de 2,3 milions de seguidors a Instagram. Però això no és només perquè surt a la tele. Això és perquè ell està treballant la seva marca personal. Cada dia està publicant, està publicant receptes, està comunicant a través del seu Instagram. Sí? Mm-hmm. I tot això us ho explicarà. Com està fent per arribar en aquests números?
4: Clar, perquè és evident que ho està fent bé.
5: Correcte. Sí? Mm-hmm. I aquí visibilitzem un poquet de dir... Si un Jordi Cruz necessita treballar la seva marca personal, que no és de la seva, del seu restaurant, imagineu-vos, no? Això és molt important avui en dia, que cada empresari treballi la seva marca personal. Això és el que ven.
4: Sí.
5: I acabarem en festa, tracks i actuació en directe del grup La Tremenda Poc. I ara te deixo que facis preguntes.
4: Molt bé. No, m'encanta este final de festa, perquè al final, bueno, és evident, és una trobada per adquirir coneixements, però també vosaltres heu sabut no fer diversos escenaris de ara és moment més de lúdic, ara és moment més de, bueno, de llibreta i prendre nota.
5: Correcte, sí.
4: Molt bé.
5: Un coneixement compactat de tot el que pensem nosaltres, que una empresa, un petit empresari, un petit creador, una petita marca o una botiga. Avui en dia, tots que tenen un negoci o lideren, necessiten este coneixement.
4: Uh-huh. I llavors, el perfil d'assistent que espereu, és a dir, és gent que té una empresa o també pot ser gent que està començant o que s'ho està plantejant, quin perfil s'espera?
5: Pues mireu, hi ha... moltes cases rurals, per exemple, perquè ho necessiten, no? Tu necessites saber comunicar el teu valor. Farmàcies, immobiliàries. Tu tens una immobiliària, tu tens que saber parlar davant d'una càmera, no? I explicar el teu negoci o el que tu estàs venent. Fixeu-vos que tot l'esdeveniment engloba tota la comunicació, no? Pues tenim líders empresarials. D'empreses grans tenim restauradors, perquè tu si tens un restaurant petit, moltes vegades no podràs tenir detrás una agència de màrqueting. Tindràs que comunicar tu, tindràs que saber tu transmetre tot això. Tenim fotògrafs, perquè també, tot avui en dia, si no estàs en Instagram, no existeixes.
4: Correcte.
5: Tal qual. I també si estàs, tal com dic jo en la meva ponència, si tu estàs i només fas soroll, sense tenir ni idea, no te rendix. No tens retorn econòmic. Per això tens.
4: Mm-hmm. No, sí? No es genera l'impacte real que d'este que parleu vosaltres, no?
5: Correcte. Correcte. Doncs tot aquest esdeveniment te porta al coneixement. Tot el que tu necessites saber si tens una empresa. Hi ha assessors, també. Tenim mm-hmm. botigues. O sea, bueno,
4: de tot.
5: De tot. Sí. Tenim creadors de contingut. Tenim influencers que venen de fora, projectes que estan en creació, perquè si tu vols crear un projecte, sigui el que sigui, tu necessites la base. És que és tot, no?
4: Sí, ja d'entendre.
5: Tu necessites saber com pensa la gent que lidera, com crea la gent que en sap, que fa màrqueting, que ensenya, que té èxit visualment, no? Com pensen els que fan màrqueting... de venda, sí? Com se fa el storytelling, com se parla en les xarxes socials, com transmetixes el teu valor.
4: Totalment.
5: Com connectes amb el públic, sí?
4: Sí.
5: Tot això. Llavors, tothom ho necessita, en realitat. No? Mm-hmm. Tu, per exemple, per posar-te en contacte amb mi, m'has tingut que saber explicar, no? Pues, també ho aprens aquí, perquè aprens a comunicar. Tenim la ponència de neurocomunicació. Jo, segons el missatge, te puc dir que sí a una proposta o no.
4: Claro.
5: I això jo Ho sé perquè representa influencers i segons com proposo, jo sé que puc tenir una resposta o una altra. Segons com faig la proposta de valor de l'influencer, puc cobrar més o menys.
4: Mm-hmm. No, sí, Alina, vull dir, interessantíssim tot el que mos estàs explicant, mos quedaríem aquí rato i rato, però mos ha acabat el temps, malauradament. Alina, des d'aquí, moltíssimes gràcies per atendre-mos i que vaigo molt bé este divendres, este dissabte, les primeres jornades de l'Ebrevis.
5: Moltíssimes gràcies i, bueno, a tots els que mos esteu escoltant, encara queden algunes entrades, així que us invito a visitar la pàgina web i, bueno, pues a participar. I gràcies a vosaltres per l'oportunitat d'explicar aquest projecte.
4: Doncs, Marina, unes jornades molt interessants i necessàries al nostre territori.
1: Moltes gràcies, Cel, unes jornades que seguirem d'alguna manera. Gràcies.

0: sí, recta final de la Ronda Mar d'aquest dijous 28 de maig del 2026, i el que volem fer és parlar del grup d'estudis de l'associació Els Garrofers de Mataró al Maresme, que han estudiat les cançons que cantaven la gent del mar en temps antics per saber si eren diferents a les que cantaven pagesos o gent de terra ferma. I ara podem saber què han averiguat, Oriol.
1: Doncs sí, efectivament, Marina, avui volem parlar de cançons marineres i cançons marineres al Maresme, perquè aquest és el títol d'una altra de les comunicacions que es va presentar en aquestes jornades sobre la pesca al Maresme que s'han fet a Sant Pau de Mar. I és una comunicació que ha anat a càrrec de Rafael Mitjans i Teresa Soler. I ara podem parlar amb el Rafael. Amb el Rafael Mitjans, molt bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Ells són del grup d'estudis de l'associació Els Garrofers de Mataró i heu fet aquesta comunicació, Rafael, cançons marineres del Maresme. Explica'ns una mica què és el que heu volgut explicar, doncs, amb aquest estudi, amb aquest treball.
2: Sí, bueno, al revés, O sigui, ens van anunciar que la comunicació es deia cançons marineres del Maresme, però de veritat això era una pregunta que fèiem. Estaven d'interrogants que no els van posar. Perquè quan ens van dir, home, saps... Fem això, veniu. I llavors, si nosaltres això no tenim res per dir, la mar. Diu, si home, no hi havia cançons marineres, i la mare... Dic, és que això de cançons marineres no existeix. I diu, què dius ara? I diu, no, això és un invent molt modern. I no, i va dir, doncs això hi ha molta gent que no ho sap, però ho explicar-me. Nosaltres vam anar a explicar perquè ens sembla que no hi ha unes cançons marineres del Maresme. Bueno, de fet, és que no, ni el Maresme ni enlloc. I la cançó marinera és un terme modern.
1: Sí.
2: I pròpiament designa un tipus d'espectacle. Fixa't, d'espectacle musical, per cert que molt codificat, és a dir, es canta un determinat tipus de cançons, amb un determinat tipus d'acompanyament, moltes vegades amb una determinada indumentària, moltes vegades acompanyada de cremat o de coses semblants,
1: sí.
2: O sigui, és una cosa com molt codificada, i sobretot... És que hi ha uns que canten, normalment són uns artistes paraprofessionals o professionals del tot, i en aquesta cançó marinera, doncs, sobretot es canten habaneres i unes cançons que es consideren de taverna.
1: Sí.
2: Que també és un altre nom que no hauríem de parlar. Bueno, molt bé, però fixa't que és un espectacle. I nosaltres, en un cas, que, quan parlem de cançó tradicional, les cançons es fan les cançons que la gent canta o cantava, per fer-se passar la solitud o per estar bé junts o perquè coincidien a la feina o coincidien a la barca o a la llaurada o coincidien a la fàbrica o coincidien a la taverna, és igual, perquè era una activitat col·lectiva de la gent, és a dir, no que uns canten i els altres escolten, sinó la gent que ho feia, que ho fa, canta. Abans de la televisió i encara més abans de la ràdio, cantar era una activitat molt comuna, tothom cantava totes hores, fos sol o fos en grup, i tot arreu on es trobava gent, la gent cantava. I cantaven fins i tot a veus, i cantaven de tot. I llavors la gent de mar també. Bueno, de tot això que la gent cantava, hi havia una part que la va marear, que els folcloristes van dir, això és una cançó tradicional, i quan van tenir fet els reculls de les cançons, van fer les seves classificacions, deien, sí, hi ha unes cançons de mar, o unes cançons de mariners, o unes cançons de pescadors. Llavors mires els reculls i dius, bueno, i aquesta cançó per què és de mar? No, és que la cantava un pescador. I aquesta per què està posada amb les cançons de pescadors? No, per què? Perquè resulta que el protagonista és un mariner. Però no hi ha cap... En el que és pròpiament la cançó, ni com a lletra ni com a música, no hi ha unes cançons específicament de mar. L'únic que a nosaltres ens sembla que és específicament de mar és una que és la cançó de la costa o la cançó dels ports, on té molts de noms, que de fet era que és la que vam parlar en aquesta comunicació, que de fet és un mapa cantat. Que és aquella cançó que amb diferents músiques va enamorant tots els ports, on se'n coneixen, que comencen a cantar el de full allà baix de tota... el Tarragonès fins a Portbou o fins a Banyuls, no? I van dient els ports que hi ha. Aquesta és l'única que és pròpiament de mar, no?
1: D'acord.
2: Després hi ha una que és molt famosa, que és aquella de que quan jo tenia pocs anys o la calma de la mar.
1: Sí.
2: Aquesta és una cançó d'autor, que la va fer un de Mataró i la va publicar per veu i piano a 1858. El que passa és que és una cançó molt bonica i molt ben feta, i s'ha cantat a tot arreu. Bueno, una segona miqueta vam explicar això.
1: D'acord, o sigui, entenc el concepte, és a dir, que les cançons, diguem-ne, pròpiament, són això, són cançons ni de mar, ni de muntanya, ni de camp, ni de pescadors, són cançons, i les canta qualsevol, es pot cantar un pescador, es pot cantar un pagès, es pot cantar qualsevol.
2: I de fet és així, en els reculls de això que en diem de cançó tradicional, és així. I llavors, aviam, què passa? Que sí que és veritat que, sobretot abans dels motors, o després de la postguerra, que hi havia restriccions amb la benzina i el gasoil, doncs la gent anava a la vela i anaven a rem. I llavors, quan t'has de fer un tip de bogar, doncs per fer-se passar l'estona, o per animar-se, doncs la gent cantava, o cantaven de tot.
1: Clar.
2: Que passa que, esclar, els folcloristes no van recollir quan cantaven un couplet de la Raquel Meyer. Van recollir, doncs, el que a ells els va semblar que era autèntic, no?
1: Clar.
2: I és això, bueno.
1: I es van posar
2: però
1: ja etiquetes.
2: Sí, bueno, és que, aviam, això sempre passa. Sempre que hi ha col·leccions es fan falta classificacions.
1: Sí.
2: I llavors, doncs, amb les cançons també passa. I d'aquestes cançons, ja dic, la que és l'única que ens ha de fer és una cançó autènticament de mar, perquè de fet només té sentit per la gent que s'ha de posar en mar, és aquesta que es diu la cançó de la costa, que va anomenant els ports. Llavors, clar, no tothom, en alguns llocs s'ha recollit, des d'Altafulla fins a Portbou, o fins a Banyuls de la Marenda.
1: Sí.
2: Però de veritat ningú no la cantava tan llarga. A cadascú cantava del tros de costa que li era significatiu.
1: Clar.
2: Els del Maresme, doncs, no es volien enganxar a Vilanova com un molt avall. A vegades començaven ja a Barcelona i anar tirant amunt i els durava la cançó, doncs, fins a Blanes o fins a una mica de Santa Cristina, una mica més amunt.
1: Clar.
2: Llavors van passant poble per poble i van dient-la, bueno, alguna cosa per recordar a cada poble, llavors, no sé. La que vam recollir, que, bueno, nosaltres no la va recollir l'Esteu Albert i en Joan Tomàs l'any 33, d'una dona de Vilassar, que era filla i neta i besneta de mariners, doncs, i ella se la sabia de casa seva, perquè al seu temps això ja havia passat com de moda, doncs enganxa, doncs, des d'això, des de Montgat, fins a Malgrat i a Blanes i una miqueta més amunt. I llavors va dient de cada poble. A Montgat, aquell temps, els deien que són calciners perquè venen la calç a fornades. A l'ella són cargolers quan els cargols treuen banya. I llavors són unes quartetes i quan s'acaba cada quarteta hi ha una tornada, que en aquest cas era que seguirem tot el llevant dret a la ratlla de França. Llavors torna a reprendre. El Masnou són trapassers i a Diana males cares. A Premià agafarrons i a Vilassar són penjases. I torna a venir a la tornada aquesta, seguirem tot el llevant dret a la ratlla de França. Això, de fet, ens avisa que aquestes cançons es cantaven d'una manera responsorial, és a dir, hi havia un gest, algú que se la sabia molt grava dient les estrofes,

0: Bueno.
1: I cap a Arenys.
0: I llavors venen Arenys. Arenys són vaixellers, els que van a l'altra banda. Mm-hmm. Això ve d'aquella època dels pilots i d'Arenys.
1: Sí.
0: I llavors diu que a Canet són figaters i a Sant Pol són gent de manta. Mm-hmm. I llavors van tirant, a Calella són cadells i a Pineda tots són nyerros.
1: Sí.
0: I llavors a Malgrat són peix fregits orioles a la brasa.
1: Molt bé.
0: I seguirem tot el llevant dret a la raia de França. I es va continuar amb Blanes i amunt.
1: Mm-hmm.
0: Bueno, és això.
1: Està, molt bé.
0: Aquesta peça té una certa relació, sobretot per això del llevant i de la raia de França. En Jaume Iats, que va fer un gran estudi dedicat en aquest tema,
1: mm-hmm.
0: diu que aquesta cançó devia ser la que va inspirar quan jo tenia pocs anys, o a La calma de la mar,
1: sí.
0: que la va fer Nicolau Guanyavents, que era un músic, però també navegant i metge de Mataró, mm-hmm. aquest Nicolau Guanyavents, i va fer una barcarola per cant i piano del 1858, que bueno, que es canta.
1: Mm-hmm.
0: I de fet la Sara Llorenç, aquella dona de Pineda que va recollir cançons cap a començaments del segle XX, diu que la va aprendre, aquesta, La calma de la mar, d'un home que deia que l'havia pres de gent gran a 1870. Però de fet hi van haver interferències de l'una a l'altra en lletra, per la tornada aquesta a la ratlla de França, però i també amb la música.
1: Uh-huh.
0: Bé, doncs és el que hi ha.
1: Sí, sí, home,
0: i ja està, és una història maca, ja està.
1: I tant.
0: Els testimonis de començaments del segle XX coincideixen a dir que aquesta cançó havia estat com molt de moda en el tros central del segle XIX.
1: Uh-huh.
0: De fet, la ratlla de França ve del Tractat dels Pirineus, perquè abans diguem-ne Catalunya arribava fins més amunt.
1: Clar.
0: I surt Argentona va tenir mar fins a 1840.
1: Ah,
0: que es van canviar un tros de terme per Mataró.
1: Ah.
0: I llavors Argentona, allà on hi ha el Campo,
1: sí.
0: El Prica, vaja.
1: Sí, sí,
0: diuen,
1: que era el Prica, sí, que era un carrer fuga.
0: Allà on era el Prica,
1: sí.
0: Bueno, el Prica és a l'altre cantó de la Riera, això és terme de Cabrera, però el tros de cap aquí, de cap a la banda de Mataró i d'Arenys,
1: sí.
0: de la Riera, allò era terme d'Argentona, i per tant Argentona tenia mar.
1: Ah, mira.
0: El que passa és que en 1840 es van posar d'acord els terratinents d'Argentona i de Mataró i es van canviar un tros de terme per un altre.
1: Ah-ha.
0: I llavors Argentona en 1840 tenia mar.
1: Compte, a veure.
0: I llavors vol dir que més o menys aquesta cançó, per les al·lusions que hi han, doncs això, és de després del Tractat dels Pirineus, que va sortir la raia de França,
1: uh-huh.
0: i més o menys fins a mitjan segle XIX. I de fet, el gent de 1910, de 1920, que havien escrit sobre aquesta cançó, escriuen que es va passar de moda cap a 1880 o així, i de fet la gent que la recordava en el segle XX, tots eren gent que havia nascut com a molt tard, a 1880 o 1885, i així.
1: Uh-huh.
0: Bueno, és una cosa bonica.
1: I tant, home, molt, molt interessant. I et volia preguntar, Rafel, d'on parteix la idea, l'interès, o d'on surt la voluntat d'investigar tot això, de descobrir-ho, d'endinsar-se en aquest món?
0: Mira, nosaltres, una cosa que hem fet ara últimament és que, aviam, l'obra del Cançoner Popular de Catalunya va ser una iniciativa de privada, ara fa una miqueta més de 100 anys, d'un senyor mecenes que es deia Rafael Patxot, que es van dedicar a enviar gent per tot arreu de parla catalana a recollir cançons.
1: Uh-huh.
0: I les recollien amb música. I anaven sempre un folclorista o un literat a recollir la lletra, i un músic, que molt sovint era el mestre Joan Tomàs, que prenia les notes, la música.
1: Uh-huh.
0: Bueno, i quan hi ha reculls a tot arreu, i una vegada sempre ens havia estranyat que aquí el tros del mig del Maresme no hi hagués res, i això no pot ser. I vam saber que l'Esteve Albert, aquell home de Dosrius que havia fet moltíssimes coses molt diferents, havia participat en una missió de recerca aquí, a la zona de Mataró, de Llavaneres, de Dosrius, de Vilassar, i que, pel que fos, el que havien recollit, no l'obra del Cançoner, quan van sortir els documents de l'obra del Cançoner, ja l'any 91 i 92, que van estar 60 anys fora de lloc, estaven amagats, després de la guerra es van amagar,
1: sí.
0: perquè no volien que anessin a parar mans de la secció femenina,
1: ah.
0: del Movimiento,
1: sí.
0: i quan això es va aixecar, els hereus d'en Patxot van portar el material a Montserrat, l'any 91,
1: uh-huh.
0: i a partir del 93-94 això es va poder començar a consultar.
1: Sí.
0: Els joves es van dedicar a endreçar-ho, perquè veníem amb sacs i amb caixes i amb camionades. Aviam, aquesta gent van recordar

0: recollir centenars de milers de cançons. Bueno, doncs quan això s'ha anat indexant, quan el del Maresme no sortia, no sortia. Llavors, per una sèrie de casualitats venturoses, doncs va sortir una sèrie de quaderns, que és allà on el mestre Joan Tomàs i Parés apuntava les melodies al dictat. Si la gent cantava, el senyor estava allà al costat i anava prenent les notes al dictat, en uns quaderns. Aquests quaderns van aparèixer l'any 2002 i els seus hereus, que justament això va aparèixer perquè per això del moving immobiliari els treien de la casa que la família havia ocupat amb un piset de l'Eixample des de feia tres generacions, doncs buidant van trobar un sostre mort, van trobar tots aquests quaderns de l'avi, van dir, es passava a fer alguna cosa. I un d'aquests quaderns estava retolat les cançons del Mataró. Doncs per allà hi havia en Jaume Arnella,
1: sí,
0: que li hem de fer alguna cosa. Bueno, ell ens va venir a veure què podem fer. El que van fer llavors l'any 2004 va ser publicar els quaderns aquests de partitures. Però després, quan tots els papers de les Tabalbertes que s'han conservat van fer cap a l'arxiu comarcal del Pallars Sobirà, doncs vam anar allà i vam descobrir que hi havia molts de papers que eren les notes de l'Esteve Albert de quan havia anat a Sant Tomàs a recollir aquestes cançons. Bueno, ens vam entretenir, una feina bastant llarga, a recomposar i a transcriure totes aquestes anotacions de les lletres, i ara, doncs, el 2024 vam treure un llibre que es diu Les cançons i tonades del Maresme Central recollides a Mataró, Dosrius i Llavaneres per Esteve Albert i Joan Tomàs el 1233. I una d'aquestes és aquesta cançó de la Costa, que us anem recitat un tros.
1: I
0: per això, doncs, quan aquests de l'Arxiu Comarcal del Maresme van fer la convocatòria aquesta d'entitats estudiosos del Maresme, que la fan cada any,
1: sí,
0: i ens van dir, oh, cony, bueno, aneu a parlar de lo vostre, oh, la nostra versió no hi ha res. Diu, sí. I llavors van dir, bueno, doncs ja parlarem de les cançons de mar que no n'hi ha. I de l'única que ens sembla que n'hi ha sigut una miqueta d'història és aquesta.
1: Fantàstic. Doncs una història que ens ha agradat moltíssim poder-la conèixer, perquè és molt bonic, és molt interessant sempre conèixer tot, conèixer els temps passats per entendre també, doncs, allà on estem ara, que això sempre és important.
0: Home, sí.
1: I tant. Rafael Mitjans, fer aquesta comunicació amb la Teresa Soler. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquí al programa Arran de Mar i per haver-nos-ho explicat.
0: Adéu, gràcies. Bona tarda.
2: I així arribem al punt final de l'Arran de Mar d'aquest dijous 28 de maig del 2026. Nosaltres ho deixem aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Viure, només viure i no pensar, i que quan et trobi sigui per què no passar. Ja no és el mar, ja sóc el mar, vull que les ones... Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: No esperis més, planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
0: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
4: Sabies que...
5: Quan passem molta estona amb les mans dins de l'aigua, els dits s'arruguen. Però no és simplement perquè la pell absorbeixi aigua. En realitat és una resposta activa del sistema nerviós. Quan els nervis dels dits detecten una exposició prolongada a l'aigua, envien senyals que provoquen la contracció dels vasos sanguinis sota la pell. Aquesta contracció fa que la pell es plegui i formi arrugues. La prova que no és un procés passiu és que, si els nervis estan danyats, els dits no s'arruguen. Els científics creuen que aquesta adaptació té una funció evolutiva. Les arrugues milloren l'adherència en superfícies mullades, de manera semblant al dibuix dels pneumàtics. Això ajudaria a agafar objectes o caminar en entorns humits. A més, el patró de les arrugues és similar cada vegada, però no és idèntic, cosa que indica un control precís del sistema nerviós. Una acció quotidiana aparentment trivial amaga, doncs, un mecanisme neurològic sofisticat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Seguim pendents de l'incendi que crema des de la 1 del migdia a Òrrius, al Maresme, i que ha obligat a confinar la població. Ha començat en una indústria i s'ha propagat cap a la vegetació forestal. Per tenir-la a l'última hora, parlem amb la nostra companya de Mataró Ràdio, Gemma Ponce. Bona tarda, Gemma.
2: Bona tarda, exacte. Aquesta hora bombers continua treballant per estabilitzar el foc i també evitar que es propagui cap a la zona forestal. El que sí que no tenen clar és si s'ha originat a dins o a fora del recinte de la fàbrica, que a hores d'ara ja donen per perduda. Una violència del foc que ve de que hi havia 600 litres de parafina, que és un material altament inflamable per la naturalesa de la fàbrica, que es dedica precisament a enceres i parafina. Quan acabi de cremar la fàbrica, això sí, els bombers entraran, tiraran aigua i preveuen que estaran tota la nit i demà com a mínim. De moment, a aquesta hora també confinament es manté amb un lloc operatiu com a base d'emergències, que és en el poliesportiu d'aquí, del municipi d'Òrrius, on també hi ha els veïns a aquesta hora.
1: Moltíssimes gràcies, Gemma. Gràcies per la bona feina. Estarem pendents de com evoluciona el tema. I precisament la indústria és el sector més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho aparteix un estudi de la SECOT. La patronal calcula que els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 empleats. Són les xifres d'aquest 2025. Segons aquestes, cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta la incidència mensual de les baixes laborals, que va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. Xavier Panet és el president.
3: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir, i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé.
1: I l'artista nord-americana Gracie Abrams ha anunciat la seva nova gira The Look of My Life Tour, amb 64 concerts a l'Amèrica del Nord i Europa. L'artista, nominada als Grammy, farà una parada al Palau Sant Jordi a Barcelona l'any vinent, el 27 i el 28 de maig. Dates úniques a l'estat. Les entrades pels concerts sortiran a la venda el pròxim divendres, dia 5 de juny, a les 9 del matí. Darrer punt, nom propi, Xavi Pascual, que deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol seguir patint a l'entitat.
0: Ràdio Arenys.
4: English Center patrocina aquest programa. Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'Escola La Presentació.

Benvinguts i benvingudes a la Ràdio La Present, el programa on els nens i nenes de sisè prenem la paraula. Avui tenim un programa molt especial. Ens acompanya una persona que té una gran responsabilitat al nostre poble. Donem la benvinguda a l'alcalde Estanis Forç. Però abans de parlar amb l'alcalde, escoltarem una cançó que ens han xivat, que és un dels seus grups preferits.

tenim l'honor de rebre els nostres estudis a la màxima autoritat d'Arenys de Mar. Ell és llicenciat en Història i Teorologia. Ha treballat com a mestre d'escola i durant molts anys va estar al capdavant del conegut negoci familiar de pastisseria del nostre poble. Sempre ha participat en totes les activitats culturals de poble, especialment a la dansa d'Arenys. Però avui ens acompanya en la seva faceta més pública. Va ser alcalde de la vila entre el 2011 i el 2016 i des del juny de 2023 torna a ocupar el càrrec al capdavant del govern municipal amb el grup de Junts per Arenys.

0: Compartint la música de Ràdio Arenys.
1: Donem una calorosa benvinguda a l'alcalde d'Arenys de Mar, il·lustríssim senyor Estanis Forç. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Bon dia.
3: Des de petit has volgut ser alcalde?
2: No sé si des de petit volia ser alcalde, però ja des de molt jovenet jo hi apuntava maneres. Perquè quan vaig estar a l'escola, que jo sempre vaig anar a la presentació, sempre ja vaig ser el delegat. Sempre, o sigui, ja m'agradava manar. Sempre vaig ser el delegat. Sempre. I després, quan hi havia delegat, no sé si ara encara es fa, que hi havia una reunió de delegats amb professors, amb direcció i amb tot, jo també era el delegat. Per tant, que sempre tenia aquestes inquietuds de voler fer coses i bé, doncs jo crec que una de les coses que sempre volia era ser alcalde. L'altre era ser president del Barça, però ho tenia clar que no ho seria, perquè necessites molts diners, i això no n'hi ha.
3: Per què vas decidir presentar-te com a alcalde i no una altra funció?
2: Mira, jo primer vaig ser regidor. L'any 2003 vaig sortir regidor. Vaig ser regidor de Cultura i de Benestar Social. I després, doncs, les circumstàncies fan, doncs, que quan hi ha un grup de gent, doncs, que el cap de llista plega, doncs, bueno, diversa gent va parlant i vas dient, i tu t'has de postular si vols ser-ho. Per tant, i després, t'han d'elegir, t'han de votar.
3: Algun cop has hagut de prendre alguna decisió complicada?
2: No, algun cop no. Sempre. Ser alcalde és el dia a dia, que és molt complicat, perquè passen coses i has de prendre decisions, i després sempre hi han decisions molt complicades. No sé, nosaltres ara ja sabeu tots que estem fent una nova biblioteca de les Clarisses i que els terminis, doncs, se tracen, que les obres, doncs, se sentiu canviar els projectes, hi ha uns diners, unes subvencions, que hi ha uns terminis, i a vegades has de decidir si més val la pena no continuar o continuar i jugar-te-la, que perdis subvencions però tenir una bona biblioteca. Això és una decisió molt important. Avui que tenim un ple, o ahir, la setmana passada, vam tenir un ple de pressupostos, com que estem en un pla econòmic financer, que és una cosa molt complicada als ajuntaments de temes econòmics, tinc uns diners per gastar, però els meus regidors m'han donat 10 vegades més per gastar. Llavors jo tinc que decidir quines són les prioritats que incorporo i que no incorporo. Per tant, decisions sempre són molt complicades.
3: Ens pots explicar una mica la teva trajectòria laboral?
2: La meva trajectòria... Mira, jo... A casa meva teníem pastisseria i des que tenia 13-14 anyets sempre vaig estar primer ajudant els caps de setmana, els estius venent gelats i després ja a la pastisseria. A mi sempre m'ha agradat molt estar dintre de la pastisseria. A casa meva vam tenir pastisseria fins l'any 2020, que per Sant Joan del 2020, a mitja pandèmia, doncs vam tancar, perquè jo m'agrada molt la pastisseria, però era regidor de l'Ajuntament, era conseller comarcal i havia guanyat la plaça fixa en un institut públic a Dosrius. Per tant, tantes coses no podien ser. Per tant, des de llavors, doncs, vaig deixar la pastisseria, des del 2003 sóc alcalde i des del 2000, d'això, des del 2000, jo crec, 17 o així, doncs estic ja a diversos primers instituts. Primer, quan no tens la plaça fixa, et toca a diversos llocs i després ja en plaça fixa ara aquí a Dosrius.
3: Quina és la part més complicada de ser alcalde?
2: La part més complicada de ser alcalde és quan, com que no tothom sap com funcionen les coses, a vegades et demanen coses o volen que solucionis coses que tu no hi tens mà. O sigui, una, a vegades hi ha gent que perd un habitatge, i això és molt greu, hi ha gent que ho està passant molt malament econòmicament, i llavors necessiten un habitatge, i l'Ajuntament no tenim habitatges. No en tenim. Tenim uns petits habitatges, que diem, dels mestres, que són compartits per moments d'urgència, però habitatges no en tenim. Ara, per exemple, que aquesta setmana surten, doncs, fem uns pisos allà al Rial del Bereu, sortiran, hi ha 160 persones que s'han apuntat per uns pisos i només n'hi ha 40. I aquelles 160 persones tothom vol ser el que surti, i et pregunten. Altres moments complicats, per exemple... Quan ets regidor de Benestar Social sempre hi ha temes molt complicats. Hi ha regidories que sempre són molt complicades i veure que no pots ajudar en segons quines coses o que l'Ajuntament no tenim... A vegades el ciutadà, en l'alcalde i en els regidors, són els que veiem més per la riera, pel carrer, i els que volem dir coses que solucionin, que no tenim mai. Hi ha coses que depenen més de l'estat espanyol, hi ha coses que depenen més de la Generalitat, i tu, doncs, no pots fer. Per exemple, tots voldríem tenir un autobús a Barcelona que ens portés directament a Barcelona, i l'Ajuntament no tenim mà, ni per dir que sí ni per dir que no. És la Generalitat el qui us posa. I tu pots pressionar, però qui ve el ciutadà és a tu a dir-te per què no posem un autobús? I no el pots. O a vegades hi ha gent doncs, que veu que per la riera hi ha senyors doncs, que tenen una malaltia mental i estan estirats a la riera i estan bevent alcohol o aquestes coses, i hi ha molta gent que diu, ostres, doncs els creen inseguretat. Tu pots multar perquè estiguin bevent alcohol a la via pública. Pots multar per si hi ha algú que fa un pipí en un arbre. Però no pots fer gaire més cosa, no tens les eines per poder fer, perquè molta d'aquesta gent on te diré que estàs en un centre de salut mental per diverses coses que li hagin passat al llarg de la seva vida. I això és molt complicat poder gestionar tot això. O les bessures, ja sabeu els que viviu Arenys ara, amb el porta-porta, que cadascú ja no tothom li agrada el porta-porta, no tothom vol reciclar bé i tothom se les empesca per tirar bessures on no toquen, els dies que no toquen, dins de les escombraries, dins de les papereres, i això és complicat gestionar-ho.
3: Quin és el teu dia a dia com a alcalde?
2: El meu dia a dia ho combino amb ser de mestre, i per tant és com molt complicat. Jo tinc la sort que estic en un institut doncs, que m'han fet un trajo a mida, i jo hi veig sobretot tot el divendres. Demà jo m'estic 6 hores seguides donant classe, cosa que tothom que és professor sap que 6 hores seguides, sense guàrdies, sense hores... Tot 6 hores seguides és molt esgotador, però és l'única manera que m'ho puc combinar perquè ho vull fer-ho perquè vull, i per tant hi vaig 2 hores dimarts, dilluns, 2 hores dimecres i aquest dia. Llavors jo em combino quan tinc reunions... Tothom sap que tots els dimarts i dijous estic matí tard a l'Ajuntament i que els dilluns arribo a les 11 i que els dimecres arribo molt aviat, arribo a les 7 del matí per poder doncs, marxar a les 11. I els caps de setmana, que jo estic a tots els actes, a mi m'agrada molt estar a tots els actes. A vegades és un barreig de tots els actes que hi ha, m'agrada ser-hi, a vegades és cansat, però m'agrada ser-hi. I ja saben que els que són de la meva família, ja saben les meves filles i la meva dona, que no em veuen gaire. Llavors, si no els agrada venir als actes, no ens veiem gaire.
3: Quina és la clau per ser un bon alcalde?
2: Escoltar. Escoltar i tenir la constància d'escoltar a tothom i d'intentar resoldre les coses. A vegades no pots resoldre tot, però hi ha gent que valora que l'escoltis i que intentis donar una solució. Això és molt important. I ser constant sempre. No s'hi val només ara, perquè d'aquí un any vindran eleccions, sortir al carrer 6 mesos abans. Ho has de fer-ho sempre, la constància. Deia, per exemple, ahir vaig tenir 5 reunions amb 5 escales pel porta a porta. I els dèiem als veïns que està funcionant molt bé el porta a porta perquè els meus tècnics i jo portem, sense comptar les reunions que vam fer al Calissai amb tots els pares i mares, 443 reunions. 443 reunions amb cada edifici, amb les problemàtiques de cada edifici, que tu vas a parlar de... És normal, vas a parlar de brossa i et diuen que hi ha davant una papelera que sempre està bruta, que hi ha humitats a darrere, que hi ha una alzina que no que s'ha de podar, que hi ha uns nens que la nit fan xiri aquí, que hi ha un porc senglar que últimament surt, molts problemes, i sempre has de tenir aquella bona cara, perquè tu pots fer molts favors com a polític, pots ajudar molta gent, però si hi ha un dia que no tens bon dia, i amb aquella persona ja sempre recordarà que tu no la vas tractar prou bé.
3: Què té per tu Arenys d'especial que no tenen altres pobles?
2: Home, jo crec que Arenys és únic. Jo no viuria enlloc que no fos Arenys, no podria. És que no, ni m'ho puc plantejar no estar Arenys. Primera, som una vila, a mi m'agrada més dir vila que poble, eh? Som una vila de gairebé 18.000 habitants i que a l'estiu arribem a dormir-hi 30.000 amb segona residència. Però que a l'hivern hi ha molts pobles de la nostra mida, ja sigui Canet o Pineda, que és molt més gran, o Malgrat o Tordera, i no tenen la nostra vida, perquè nosaltres tenim una riera que és molt centre neuràlgic i sempre troba gent. La gent, quan li dius, per què has vingut a viure a Arenys? Una, la riera. Dos, el port. Tenim un port espectacular que serveix per sempre que tens ganes de caminar o de sortir, el port, les vistes del port, anar fins a tocar raia, anar fins al... I tres, la vida social i cultural. Aquesta vida que nosaltres tenim, de que sempre hi ha activitats al carrer, que sempre hi ha fires al cap de setmana, que tenim... Molts de vosaltres heu sigut massips o massipetes, o esteu als gegants, o esteu a la dansa d'Arenys, o esteu al que sigui, a la pesta... El que sigui, la gent no està acostumada. Jo estic en un institut on quan hem de fer alguna cosa popular amb els nens és que no hi ha res. Hi ha pobles que no hi ha res. Tenen un casal que no hi va ningú, i ja està. Aquí tenim molt, per tant, tenim molta vida social, tenim una Riera que sempre hi ha ambient, que potser vosaltres a la vostra no ho noteu, però quan els vostres pares volen estar tranquils, passegen per un carrer o estan a casa però, i volen veure algú, t'assentes a qualsevol terrassa i prens un cafè, sempre tens algú conegut o no, però això, i això és molt important.
3: Quins hobbies tens?
2: Hobbies. Sort que tinc hobbies, perquè si no... jo avui, per exemple, a l'Ajuntament estava a 6:45 del dematí ja, i avui m'aniré a 12:00. I, per tant, avui estaré com 16 hores seguides i a ple ritme. Hobby, un, el Barça. Jo sóc molt culer, sóc soci gairebé des de petit, fa més de 40 anys, i intento anar a tots els partits del Barça. Aquest últim, per exemple, no hi vaig poder anar perquè tenia alguna reunió important. Però normalment, prioritat, quan juga el Barça, 2 hores abans ja em reservo, ja tinc una agenda i m'ho reservo. Dos, estudiar. M'agrada molt estudiar i llavors a mi m'agrada molt un dia a la setmana, una tarda a la setmana, me'l guardo a l'hivern per anar a Girona a estudiar. Llavors, cada dilluns jo me'n vaig a Girona, me'n vaig al seminari de Girona i cada any me matriculo en una assignatura. I aquest any, per exemple, ara, dilluns que ve és el meu últim dia de l'última assignatura i m'he d'examinar. Jo m'examino cada trimestre d'una assignatura. I si aprovo aquesta assignatura i faig un treball, ja tindré la tercera carrera. Sempre s'ha d'estudiar. Per tant, estudiar i sortir, és veritat que surts, veus Girona, que és molt maca, jo he estat visquent a Girona 7 anys quan estava estudiant la carrera, i veus un amic, veus l'altre i no perds el contacte amb els amics. Vaig estudiar, però també és una tarda que m'esvergeixo. I després el Barça. I després anar amb les nenes, amb les meves filles a comprar, que els agrada molt comprar.

0: Abans d'acabar, farem un petit test de preguntes ràpides. Has de respondre amb una sola paraula, amb una frase molt curta. Preparat?
1: Yes.
2: Quin és el teu plat de menjar preferit?
1: Un peix al forn.
0: Un racó preferit del poble per desconnectar?
1: La veritat és que a vegades desconnecto el meu despatx de l'Ajuntament si no hi ha ningú més a l'Ajuntament, eh? Ja m'agrada.
0: Platja o muntanya?
1: Soc més de muntanya que de platja. M'agrada anar a dinar a les Guinguetes. Però soc més de muntanya.
3: Gos o gat?
1: Tinc que dir un dels dos?
3: Mm-hmm.
1: Gos.
4: Un llibre o una pel·lícula?
1: Llibre.
3: Concert o cinema?
1: Concert.
2: Un moment important de la teva vida?
1: Home, el naixement de les meves filles. Evidentment, això no es canvia. A més, he estat present al naixement de les dues. He estat allà veient com sortien el moment.
0: Per últim,
2: si poguessis tenir un superpoder per millorar el poble, quin triaria?
1: Que tingués tothom habitatge.
0: Doncs fins aquí l'entrevista d'avui. Moltes gràcies per haver vingut al nostre programa i respondre totes les nostres preguntes amb tanta amabilitat.
1: Gràcies a vosaltres i comenceu a preparar-vos per ser regidors i alcaldes, que hem d'anar sortint els que estem ara.
2: Després d'aquesta entrevista posarem un altre tema musical.

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions.
1: Tot seguit farem el debat d'aquesta setmana amb els nostres companys i companyes.
2: Bona tarda, comencem amb la primera pregunta. Us presentaríeu d'alcalde o d'alcaldessa? Júlia.
3: No, perquè és massa responsabilitat.
2: Mario.
4: No, perquè s'ha de fer moltes coses i no tinc temps.
2: I Gisela?
5: D'alcalde no, però de regidor sí, perquè no té tanta responsabilitat.
2: Pregunta 2. Què faríeu si fóssiu alcalde per un dia? Mario.
4: Pues si és hivern, pues faria un tobogan de gel a la riera, pels nens i nenes.
2: Gisela?
5: Ficar un mercat i que hi hagués moltes funcions, tipus de mags o així, pels nens.
2: I Júlia?
3: Posar inflables a la riera.
2: Algú de vosaltres forma part del Consell d'Infants?
5: Sí.
4: Sí.
2: Què feu al Consell d'Infants?
4: Pues agafem propostes dels nens i nenes de les escoles i pues fem un ple i pues donem les nostres propostes a que l'escolti tothom.
2: Què faríeu per als nens d'Arenys? Júlia?
3: Posar més... com és, més columpis i més coses en els parcs, perquè n'hi ha poques coses.
2: I Gisela?
5: Pels caps de setmana hi ha així més activitats i a l'estiu com plataformes inflables pel mar i així més activitats.
2: Gala?
6: Jo posaria al mar porxonetes inflables per divertir els nens.
2: Quin lloc d'Arenys us agrada més? Mario?
4: La biblioteca, perquè puc llegir i disfrutar dels llibres.
2: Ai, Gisela.
5: La platja, perquè pots anar de passeig i a l'estiu et pots banyar.
2: I quin lloc d'Arenys voldríeu millorar? Mario.
4: El carrer que tinc davant, el carrer Sant Antoni, que a baix de tot hi ha un parc que està molt deixat.
2: Gisela?
5: La placeta, perquè en comptes del terrasser pla té com sortides, com batges, bonys.
2: Creieu que és molta responsabilitat ser alcalde? Júlia?
3: Sí, molta. Has de prendre masses decisions.
2: Gisela?
5: També.
2: I Gala?
6: Jo crec que sí que has de tenir molta... tens molta responsabilitat perquè has de prendre decisions molt complicades i ets el representant del poble.
2: Gràcies per respondre les nostres preguntes.
7: I després d'aquest debat tan interessant, posarem una altra cançó.

0: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
1: Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'Escola La Presentació.
2: I fins aquí el programa de ràdio d'avui. Gràcies per escoltar-nos. Fins aviat. I abans de marxar, us posarem l'última cançó d'avui.

0: fins la setmana que ve.
1: Gràcies per escoltar-nos. Avui ha sigut molt interessant parlar amb l'alcalde del poble.
2: Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Esperem que us hagi agradat.
3: Gràcies per veure la ràdio d'avui.
4: Esperem que veieu el pròxim programa de la setmana que ve.

0: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
1: English Center ha patrocinat aquest programa.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum, Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Pare Fita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
0: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Confinat Òrrius al Maresme per un incendi que afecta una indústria i el bosc del costat, Jordi Fortià.
3: L'incendi ha provocat una gran columna de foc, de fum, que tot i no ser tòxic, és molt espès. Per això, Protecció Civil ha activat el pla Infocat i ha enviat una alerta als mòbils demanant als veïns del municipi que es confinin a casa.
1: Nova reunió en marxa entre Educació i els sindicats convocants de la vaga amb una última proposta que el departament qualifica de definitiva sobre la taula.
3: Es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat. Mentrestant, però, les mobilitzacions continuen. Avui les protestes s'han concentrat al Maresme i als dos Vallesos.
1: Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
4: Manel Vázquez és delegat de l'USTEC a Terrassa.
5: O s'arriba a un acord, i per escrit, i un acord que dignifiqui la professió de mestre, o continuarem a les jornades de vaga.
1: Pedro Sánchez demana compareixer al Congrés per les últimes investigacions a Zapatero i a la seu del PSOE.
3: Per la seva banda, Salvador Illa veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a Ferraz per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz.
6: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Ingenus tampoc ho som.
1: En cultura, l'obertura de 8 tombes al monestir de Pedralbes revela detalls sobre la reina Elisenda, enterrada fa 700 anys.
3: La investigació arriba fins a 25 individus apuntats amb la monarca i qüestiona algunes atribucions històriques. Anna Castellano Traserra és la directora del monestir de Pedralbes.
7: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
1: I en esport, Janire Gallut, Michel Sánchez deixa la banqueta del Girona.
8: Després del descens a segona divisió, el tècnic madrileny diu adeu al conjunt gironí. Michel va arribar al 2021 conduint l'equip a un ascens memorable a primera divisió culminat a Tenerife. En aquestes 5 temporades destaca la històrica tercera posició que va permetre classificar-se per primer cop per a la Champions. I avui és dia de comiats perquè el Barça també ha fet oficial que Ona Batlle i Maria León no continuaran al club la temporada vinent. Totes dues acaben contracte, la de Vilassar després de 3 temporades i l'aragonesa després de 9, més de 300 partits i 27 títols.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Una altra jornada de calor extrema, la que hem anat tenint al llarg de les últimes hores. De fet, s'han batut rècords de temperatura per un mes de maig. I això que veníem, per exemple, del 2022, que fou molt calorós i semblava impossible de superar. Doncs avui, en alguns municipis de l'Empordà, més de 3 graus s'han superat els valors d'aquell 2022, també en alguns racons de la Catalunya Central, de l'Ebre i de les comarques de Ponent. 36, 37, 38 graus hi ha hagut avui de màxima en molts casos. En aquests moments, amb algunes nuvolades que creixen al Prepirineu, també al voltant del Principat d'Andorra, ja acabaran deixant alguna gotellada. En vista demà, la temperatura no afluixa a les comarques de Ponent. Sí que baixarà mínimament a prop del mar, amb el gir del vent cap al llevant. I demà, més núvols a la tarda, que de fet deixaran alguns ruixats al voltant del Prepirineu. De moment, xàfecs molt locals, però continuarà la calor i la xafogó, com dèiem. Estem pendents de la xarxa?
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
10: Bona tarda, Dali. A banda de les aturades habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, repassem algunes incidències. Autopista AP7 a Vilafranca del Penedès, fa estones, i ha incendiat un camió, ja està apagat. Però no, encara parlem d'un carril tallat, en sentit sud, en sentit Tarragona, i per tant aturades ara d'uns 3 quilòmetres, com et deia, l'autopista AP7 a Vilafranca del Penedès i en sentit sud, en sentit Tarragona. Més a prop de Barcelona, B23 a Molins de Rei, un vehicle avariat que talla carril en sentit Martorell. Aquí parlem d'aturades d'un parell de quilòmetres. I acabem també a l'extrem sud de Barcelona amb l'autopista C32 a tocar de les Rondes, zona de Cornellà de Llobregat. I teníem un accident de sortida de Barcelona, ara ja està resolt, però encara hi ha aturades que afecten bàsicament a la Ronda de Dalt, entre Sarrià i Cornellà de Llobregat, com et deia, en sentit sud. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Notícies en xarxa, edició vespre. Confinat Òrrius al Maresme per un incendi que afecta una indústria i el bosc del costat.
3: Els bombers se centren a evitar que el foc forestal, que ja està estabilitzat, s'estengui pel part de la serralada litoral. L'incendi, però, ha provocat una gran columna de fum que, tot i no ser tòxic, és molt espès i és visible des de poblacions com Barcelona o Mollet del Vallès. Per això, Protecció Civil ha activat el pla enfocat i ha enviat una alerta als mòbils demanant als veïns del municipi que es confinin a casa.
1: Fins al centre de comandament i tenim les companyes de Mataró Ràdio. Gemma Ponce, quina és l'última hora d'aquest foc? Bona tarda.
11: Bona tarda. Doncs sí, fa escassos pocs 10 minuts que ha acabat aquesta roda de premsa amb els bombers que han informat sobre l'última hora de l'incendi d'Òrrius que s'ha decretat aquest migdia. Es tracta que a hores d'ara encara creuen i de fet, es manté el confinament mentre duri aquestes tasques d'extinció de l'incendi en el qual s'estan aplicant a partir d'una estratègia defensiva. El cas és que els bombers donen per perduda aquesta fàbrica perquè tampoc hi poden fer tasques d'extinció amb aigua en tractar-se que és una fàbrica de ceres i parafina, per la qual cosa doncs, faria un efecte contraproduent a l'hora d'intentar extingir aquest foc. Per aquest motiu, les tasques d'extinció se centren sobretot en el que és el perímetre forestal, en el qual ja ha cremat una hectàrea. I, a més, també en controlar el vessament d'un bidó de parafina que també ha afectat a la riera d'Òrrius, a la riera Ametlla. En aquest cas, de moment, doncs, continua el confinament i també està previst que les tasques d'extinció s'allarguin un o fins i tot dos dies. Mentrestant, també el confinament, els veïns d'Òrrius estan seguint aquest foc amb preocupació, però al mateix temps també s'han organitzat per anar a casa de les llars, a les llars on hi ha famílies vulnerables i també per guiar els bombers i també els cossos d'emergències en la zona forestal d'aquest municipi, que també és molt boscosa. Com diem, ara, de moment, doncs, continuen aquestes tasques d'extinció que es preveuen, això sí, llargues.
1: Moltíssimes gràcies, Gemma. Primer incendi, doncs, d'una campanya forestal que estarà marcada per la forta calor i l'acumulació de vegetació per les pluges. Avui el Departament d'Interior, de fet, ha presentat el dispositiu de lluita contra el foc, tot recordant que cal extremar la prudència perquè 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
12: Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
13: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació, que comparats amb el del 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
12: A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més el risc d'incendis i per tot plegat s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Titulars també de la tarda, nova reunió en marxa entre Educació i els sindicats convocants de la vaga amb una última proposta que el departament qualifica de definitiva sobre la taula. Anem a veure com van aquestes negociacions. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
14: Molt bona tarda. Setè dia de reunions al Departament d'Educació i la situació hem de dir que està tensa. Pel que fa al salari, la part més important d'aquestes negociacions, el sindicat porta demanant des dels inicis que des del govern s'augmenti a mínim 400 euros mensuals de cara al 2029. I què està passant ara? Que segons el departament ja s'està oferint això, però clar, s'assoleix ja que s'hi inclou l'aportació estatal i des dels sindicats es vol que s'arribi a aquests 400 euros amb l'aportació íntegra del govern català. Per tant, a hores d'ara no hi ha entesa. Continua la reunió i en aquests moments s'han establert dos grups de treball per mirar d'avançar. Recordem que pel que fa a la convocatòria de càtedres s'ofereix 2.500 places al 2027 i 2.500 més al 2028, un pas endavant important. I a més també s'ofereix 7.200 més de cares també al 2029. Mentrestant, els docents continuen de vaga i en protesta. Avui el torn del Maresme i el Vallès Occidental i Oriental. Demà és el torn del Baix Llobregat i el Penedès.
1: Moltíssimes gràcies, Clàudia. Efectivament, tot plegat en una nova jornada de vaga dels docents, que ja s'ha convertit en una cursa de fons per al col·lectiu. Avui les protestes, com deia, s'han concentrat al Maresme i als dos Vallesos, on s'ha organitzat una bicicletada popular en dues columnes fins a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
4: Nova jornada de vaga dels docents aquest dijous, en el que s'ha convertit en una cursa de fons per al col·lectiu, que no decau en la seva lluita per una escola pública de qualitat. Manel Vázquez és delegat de l'USTEC a Terrassa.
5: S'arriba a un acord, i per escrit, i un acord que dignifiqui la professió de mestre, o continuarem a les jornades de vaga.
4: La protesta arriba després de les intenses mobilitzacions d'aquest dimecres i d'una nova trobada sense acord amb el departament, amb resultats poc satisfactoris. I amb la mirada posada a la nova reunió prevista per aquest mateix dijous, amb els recursos per al desplegament de l'escola inclusiva com a principal escull. Escoltem David Vega, representant de l'Assemblea de la Comunitat Educativa a Terrassa.
15: El principal motiu de la lluita no és un motiu econòmic, sinó de dotacions i de reforços. I volem més vetlladores, volem més educadores socials, volem més integradores, i tot això suposa un volum econòmic molt més alt que una pujada de sou, realment.
4: Les protestes s'han centralitzat avui al Maresme i al Vallès. A la nostra comarca s'ha organitzat una bicicletada, s'han organitzat dues columnes, una amb sortida de Sant Cugat i l'altra de Terrassa, passant per Sabadell i Barberà, per confluir en un gran acte a la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: I tot això el mateix dia que la consellera Esther Niubó ha presentat al Parlament els pressupostos del 2026 pel seu departament. Uns pressupostos que permetran gastar més de 8.000 milions d'euros, 1.500 més que fa 3 anys. Esther Minguell.
16: Aquesta dotació, 8.356 milions d'euros, ha de servir per encarar la millora educativa de la propera dècada. Niubó ha dit que permetran reforçar plantilles, incrementar l'oferta de formació professional, tenir més recursos per la inclusiva i renovar escoles i instituts.
17: El pressupost més important de la història de Catalunya en matèria educativa, un pressupost que és necessari, que no és només una dada quantitativa. El Departament d'Educació i Formació Professional, doncs, representa més del 20% del pressupost global de la Generalitat de Catalunya i és sobretot, com deia, una oportunitat per actualitzar i reforçar el sistema educatiu català. Perquè aquests comptes, doncs, ens permeten desencallar actuacions enquistades, ens permeten impulsar nous plans i ens permeten emprendre millores pendents, com deia, des de fa massa temps.
16: Per Esther Niubó, els comptes evidencien el compromís claríssim del govern per situar l'educació com a prioritat d'acció.
1: I un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera el 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa l'1 de juny, 19 hospitals, negant-se a fer hores extres.
3: A partir de les dades públiques del CatSalut, el sindicat Metges a Catalunya destaca l'augment de les demores per a visites amb especialistes, algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment.
1: Maite Polo.
18: El Penedès, Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
19: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Diu, perdona, però si esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
18: L'any passat va acabar amb una espera de 6 mesos de mitjana per a una primera visita a traumatologia en el sistema sanitari públic, quasi 5 mesos per a l'otorrino i 145 dies per a la prova del son.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: I titular també d'última hora, Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés per les últimes investigacions a Zapatero i a la seu del PSOE.
3: Així ho han indicat fons de la Moncloa a Europa Press. De fet, els seus aliats parlamentaris, Esquerra Republicana, Compromís, BNG i Podemos, havien demanat aquest dijous la compareixença. La petició de Sánchez inclou com a segon tema informar de les conclusions de la propera reunió del Consell d'Europa prevista pels dies 18 i 19 de juny. La compareixença hauria de produir-se després d'aquestes dates.
1: I a tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz. Mont Carvajal. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
6: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Ingenus tampoc ho som.
1: L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC en les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
20: Doncs el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit avui que l'entrada de la UCO a la seu del PSOE va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern.
3: En un acte públic a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez. Feijóo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
21: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
3: Un dels socis de govern, el PNB, ha dit avui que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
20: I en relació a les causes judicials obertes, avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz.
3: Es jutja una possible operació parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, entre els anys 2013 i 2015, i treure-li documentació que fos incriminatòria per al partit, quan s'investigaven els casos de la Gürtel i la Caixa B.
20: I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. Està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE. La indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de Catalunya, ho adverteix un estudi de la CECOT. La patronal calcula que en els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors. Sònia Kerr.
22: Segons aquestes xifres, el 2025 cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. El president de la CECOT, Xavier Panés, considera que el sector resisteix bé.
23: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir i que ho està fent de forma bona, correcte, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé.
22: El primer baròmetre industrial 2026 també detalla que en els dos últims anys el sector ha perdut un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors. En canvi, han augmentat les que tenen més d'una cinquantena d'empleats.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
20: Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almo, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. Jordi Casino.
24: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
25: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
24: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquells dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
26: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
24: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
20: Davant la primera onada de calor de l'any, l'Ajuntament de Terrassa ha presentat avui la campanya A punt per la calor, que inclou totes les mesures municipals per combatre les altes temperatures. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
0: La piscina de Vallparadís avança el calendari i obrirà el dilluns 8 de juny, dues setmanes abans del que és habitual. És la principal novetat del dispositiu municipal per fer front a la calor. A la plaça Lluís Companys s'instal·larà un tendal i el de la Torre del Palau es renovarà, a més instal·lar-hi una font fixa. Aquest any s'han plantat 600 arbres repartits per tota la ciutat i en els propers mesos se n'afegiran 500 més al Parc de la República. L'Ajuntament instal·larà nebulitzadors en 6 places de la ciutat. La xarxa de refugis climàtics arriba a gairebé els 60. Pel que fa a les escoles, es posaran 600 ventiladors i s'instal·laran tendals a una vintena d'equipaments. Jordi Ballart és alcalde de Terrassa.
7: La ciutat de Terrassa està preparada, però aquesta preparació també requereix la implicació de tothom i per això, doncs, un cop més, demanem a la ciutadania prudència, demanem responsabilitat i que sempre segueixin les recomanacions i segueixin els canals oficials.
0: La policia municipal, els agents rurals, Creu Roja, Protecció Civil i els ADF fan una crida a la responsabilitat de la ciutadania per evitar l'exposició excessiva a la calor i evitar situacions de risc. 9 de cada 10 incendis forestals són per causa humana.
20: I en medi ambient, Catalunya blinda l'estany de Vilaüt en ple aiguamolls de l'Empordà amb mesures urgents per evitar-ne el col·lapse ecològic. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
8: El govern ha començat a aplicar les mesures urgents per restaurar l'estany de Vilaüt, un dels punts més sensibles dels aiguamolls de l'Empordà. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ja ha activat un pla de xoc centrat en dos fronts: garantir aigua de qualitat en plena època de cria i eliminar la vegetació invasora que havia colonitzat la zona. La regulació dels nivells d'aigua és prioritària per protegir espècies amenaçades com el bitó i el rasclet. Paral·lelament, comencen els treballs per retirar la planta invasora Xanthium strumarium i recuperar la flora autòctona, com ens explica Marc Vilaú, director general de Polítiques Ambientals.
9: A partir d'aquí, el Parc Natural, que serà qui gestionarà aquest espai, farà els treballs necessaris per poder garantir que aquest espai estigui ben adequat des d'un punt de vista de biodiversitat i també des de la gestió de l'ús públic.
8: El departament també vol millorar l'ús públic de l'espai perquè Vilaú recuperi el seu paper com a referent d'educació ambiental.
20: En cultura, l'obertura de 8 tombes al monestir de Pedralbes revela detalls sobre la reina Elisenda, enterrada fa 700 anys. La investigació arriba fins a 25 individus sepultats amb ella i qüestiona algunes atribucions històriques. Carina Bellvé.
10: Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats, no 4, com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir, un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, es troben dins d'una caixa de fusta del segle XIV. De constitució robusta, va morir als 70 anys a causa de patologies associades a l'envelliment i el seu enterrament va ser auster, amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de 2 dones i 3 infants i en la de Francesca Saportella hi ha 9 individus que són posteriors a l'època medieval. Anna Castellano Traserra és la directora del monestir de Pedralbes.
11: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
10: La recerca continua oberta i l'anàlisi de l'ADN de les despulles donarà més pistes sobre qui s'ha enterrat a Pedralbes.
2: Notícies en xarxa. Esports.
20: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
13: Bona tarda. Michel Sánchez deixa la banqueta del Girona després del descens a segona divisió. El tècnic madrileny diu adeu al conjunt gironí. Michel va arribar el 2021 conduint l'equip a un ascens memorable a primera, culminat a Tenerife. En aquestes 5 temporades destaca la històrica tercera posició que va permetre classificar-se per primer cop per la Champions. I avui és dia de comiats perquè el Barça també ha fet oficial que Ona Batlle i Maria León no continuaran al club la temporada vinent. Totes dues acaben contracte, la de Vilassar després de 3 temporades i l'aragonesa després de 9, més de 300 partits i 27 títols.
27: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
13: I qui també ha donat els motius del seu adeu al Barça és Xavi Pascual, el tècnic de Gavà, ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol continuar patint en una entitat que estima molt.
4: Tenia molts dubtes de venir i per això vam posar una clàusula en el meu contracte de sortida, que és la que farem efectiva en el final d'aquesta temporada. Perquè tenia por de no adaptar-me. Jo vaig passar-ho molt malament del 14 al 16. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar. I sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo tres vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant.
13: I a la fase d'ascens de segona FEB, victòria del Prat davant l'Olàcia de Sarau, 71-52. Al Prat Ràdio, Ivan Conde.
5: El Club Bàsquet Prat ha aconseguit guanyar la seva estrena al grup 2 de les fases d'ascens de segona FEB que es disputen a Badajoz. Els potablaves s'han desfet de l'Olàcia de Sarau per 19 punts, un 71-52 que el permet tancar la primera jornada com a líder de grup. No ha estat el dia més brillant de la temporada del conjunt de Mario del Campo, però ha sabut gestionar els moments difícils per imposar-se amb una manifesta superioritat. MVP del partit, Rai Carrasco, amb 13 punts i 6 rebots. Fins a 15 punts ha arribat el jugador que escoltem, Imanol Martínez.
12: Muy bien, la verdad que va a ser el primer partido y un poco encontrarnos lo que iba a haber. Un equipo muy duro, nos ha costado al principio y también, pues bueno, jugar fuera de casa. Hemos sumado todos y ha ido bueno, lo esperado también, lo que hemos trabajado hasta ahora para conseguir esta primera victoria.
5: Primera victòria i el Club Bàsquet Prat que ja pensa en el duel de demà, també a un quart de dues davant un Uros de Rivas que ha perdut 70-65 el duel inaugural del grup davant el Puerto de Sagunto.
13: I el Mollet, en canvi, ha perdut 65-75 davant el Zornotza.
20: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
14: Notícies en Xarxa, edició vespre.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Tots els marroquins global.
17: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
19: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
28: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
19: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
28: Dilluns, dia de descans.
19: Telèfon 93 792 35 46.
28: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
29: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
30: Finques Blaumar.
28: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
30: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
28: 93 792 0440.
30: Riera Bisbe Pol 2, d'Arenys de Mar.
28: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
17: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
31: Sabies que...
1: Sabies que al món hi ha un llibre que ningú no ha pogut desxifrar mai? Es tracta del manuscrit Voynich, un document misteriós descobert a l'any 1912 per Wilfred Voynich, un llibreter polonès. Escrit en un idioma desconegut i ple d'il·lustracions de plantes, estrelles i figures humanes estranyes, té unes 240 pàgines i data del segle XV, segons proves de carboni. Els experts han intentat traduir-ho durant dècades, però ni lingüistes, ni criptògrafs, ni intel·ligències artificials modernes han aconseguit entendre'l. Alguns creuen que és un codi secret, d'altres que és un engany elaborat, i hi ha qui pensa que podria ser una llengua perduda. Aquest manuscrit inclou dibuixos de plantes que no coincideixen amb cap espècie coneguda, cosa que alimenta les teories sobre el seu origen. Pot ser un herbolari fantàstic o fins i tot un text d'un altre món. Està guardat a la biblioteca de Beinecke a la Universitat de Yale, on segueix sent un enigma. El que el fa tan fascinant és que, malgrat els avenços tecnològics, continua desafiant la nostra comprensió.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Confinat Òrrius al Maresme per un incendi que afecta una indústria i el bosc del costat, Jordi Fortià.
2: L'incendi ha provocat una gran columna de fum que, tot i no ser tòxic, és molt espès. Per això Protecció Civil ha activat el pla enfocat i ha enviat una alerta als mòbils demanant als veïns del municipi que es confinin a casa.
0: Nova reunió en marxa entre Educació i els sindicats convocants de la vaga amb una última proposta que el departament qualifica de definitiva sobre la taula.
2: Es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat. Mentrestant, però, les mobilitzacions continuen. Avui les protestes s'han concentrat al Maresme i als dos Vallesos.
0: Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
3: Manel Vázquez és delegat de l'USTEC a Terrassa.
4: S'arriba a un acord, i per escrit, i un acord que dignifiqui la professió de mestre, o continuarem a les jornades de vaga.
0: Pedro Sánchez demana compareixer al Congrés per les últimes investigacions a Zapatero i a la seu del PSOE.
2: Per la seva banda, Salvador Illa veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a Ferraz per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz.
5: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Ingenus tampoc ho som.
0: En cultura, l'obertura de 8 tombes al monestir de Pedralbes revela detalls sobre la reina Elisenda, enterrada fa 700 anys.
2: La investigació arriba fins a 25 individus sepultats amb la monarca i qüestiona algunes atribucions històriques. Ana Castellano Traserra és la directora del monestir de Pedralbes.
6: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
0: I en esport, Janire Gallut, Michel Sánchez deixa la banqueta del Girona.
7: Després del descens a segona divisió, el tècnic madrileny diu adeu al conjunt gironí. Michel va arribar el 2021 conduint l'equip a un ascens memorable a primera divisió culminat a Tenerife. En aquestes 5 temporades destaca la històrica tercera posició que va permetre classificar-se per primer cop per la Champions. I avui és dia d'acomiats perquè el Barça també ha fet oficial que Ona Batlle i Maria León no continuaran al club la temporada vinent. Totes dues acaben contracte, la de Vilassar després de 3 temporades i l'aragonesa després de 9, més de 300 partits i 27 títols.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
8: Bona tarda, una altra jornada de calor extrema, la que hem anat tenint al llarg de les últimes hores. De fet, s'han batut rècords de temperatura per un mes de maig, i això que veníem, per exemple, del 2022, que fou molt calorós i semblava impossible de superar. Doncs avui, en alguns municipis de l'Empordà, més de 3 graus s'han superat els valors d'aquell 2022, també en alguns racons de la Catalunya Central, de l'Ebre i de les comarques de Ponent, 36, 37, 38 graus. Hi ha hagut avui de màxima en molts casos. En aquests moments, amb algunes nuvolades que creixen al Prepirineu, també al voltant del Principat d'Andorra, ja acabaran deixant alguna gotellada. En vista demà, la temperatura no afluixa a les comarques de Ponent. Sí que baixarà mínimament a prop del mar, amb el gir del vent cap al llevant. I demà, més núvols a la tarda, que de fet deixaran alguns ruixats al voltant del Prepirineu. De moment, xàfecs molt locals, però continuarà la calor i la xafogó, com deia. Estem pendents de la xarxa?
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Millora el trànsit ja a aquesta hora a les principals carreteres i autopistes catalanes. Comentarem aquests dos punts. Per una banda, encara hem de parlar de l'autopista AP7 a Vilafranca del Penedès. Encara parlem d'un carril tallat en sentit sud, en sentit Tarragona, recordem-ho, a causa de l'incendi d'un camió. Queden aturades d'un parell de quilòmetres en aquest punt, de l'AP7 a Vilafranca del Penedès i en sentit sud, en sentit Tarragona. A l'àrea metropolitana de Barcelona hi millora molt ràpidament el trànsit, però a l'autovia A2, sortint de Barcelona a Sant Joan d'Espí, hi tenim unes obres. Això complica molt el trànsit per sortir de Barcelona. Una via, si podeu, eviteu-la, és aquesta autovia A2, el que et deia, amb retencions llargues de més de 5 quilòmetres entre Cornellà de Llobregat i Sant Joan d'Espí, autovia A2, sentit Martorell, com et deia, a causa d'unes obres. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Confinat Òrrius, al Maresme, per un incendi que afecta una indústria i el bosc del costat.
2: Els bombers se centren a evitar que el foc forestal, que ja està estabilitzat, s'estengui pel part de la serralada litoral. L'incendi, però, ha provocat una gran columna de fum que, tot i no ser tòxic, és molt espès i és visible des de poblacions com Barcelona o Mollet del Vallès. Per això, Protecció Civil ha activat el pla enfocat i ha enviat una alerta als mòbils demanant als veïns del municipi que es confinin a casa.
0: Fins al centre de comandament hi tenim les companyes de Mataró Ràdio. Gemma Ponce, quina és l'última hora d'aquest foc? Bona tarda.
10: Bona tarda. Doncs de moment els bombers continuen treballant en aquest incendi que, com bé sentíem, encara hi ha una columna de foc, tot i que en aquest cas una columna de fum que en aquest cas doncs, és menys densa i que és diferent, és visible des de diferents punts. Tot plegat, ara han estabilitzat el foc forestal, que de fet ha cremat una hectàrea, però el que fan és mantenir aquesta estratègia defensiva en la fàbrica, en la qual doncs, no hi poden aplicar tasques d'extinció per aigua. De moment hi treballen gairebé 30 unitats, 4 aèries. I de moment tampoc se sap si l'incendi s'ha provocat a fora o a dins del recinte de la fàbrica. El que sí que preocupa, per això en aquest cas també ha sigut el vessament d'un bidó de parafina que ha afectat a la riera d'Ameia, és la riera d'Òrrius. En aquest cas, doncs, sotinspector i cap d'intervenció de bombers, Josep Manel Escudero, explica que en aquest cas s'estan centrant sobretot en estabilitzar i monitoritzar la columna de fum.
11: Hores d'ara l'incendi forestal està ja estabilitzat, vale? Ha cremat aproximadament una hectàrea, vale? no hi ha hagut cap afectació a persones ni a edificacions, algun tancat d'algun mas que tenim allà al voltant, però cap més afectació. La indústria ara mateix continua actiu, l'incendi, hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior, hi ha una columna important i mantenint l'ordre de confinament de lo que és la urbanització precisament per aquesta columna.
10: De moment, ara també aquí en el centre de control que s'ha establert en el pavelló d'esports d'aquí d'Òrrius i veiem que és una dotació del SEM, com també Creu Roja, i està tot preparat per als veïns que han sortit, en aquest cas, de casa seva perquè han hagut de ser desallotjats en aquest foc. I, de fet, el confinament per això es manté, per tant, aquí al municipi la gent està a dintre de casa seva, però hi ha alguns veïns que també s'han organitzat per anar fins a les llars amb persones vulnerables per veure si necessitaven alguna cosa. I també han ajudat els bombers i els gossos d'emergències per guiar-se per la zona boscosa d'aquí d'Òrrius. Els bombers, per això, expliquen que aquestes tasques d'extinció aniran per llarg en tractar-se, doncs, d'una fàbrica que sobretot el que fa i la seva activitat industrial és relacionada amb la cera i la parafina. Per tant, estem parlant d'un líquid i d'un material altament combustible.
0: Moltíssimes gràcies, Gemma. Primer incendi, doncs, d'una campanya forestal que estarà marcada per la forta calor i l'acumulació de vegetació per les pluges. Avui, precisament, el Departament d'Interior ha presentat el dispositiu de lluita contra el foc, tot recordant que cal extremar la prudència perquè 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
12: Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
13: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació, que comparats amb el dels 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
12: A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més el risc d'incendis i per tot plegat s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Nova reunió en marxa entre Educació i els sindicats convocants de la vaga amb una última proposta que el departament qualifica de definitiva sobre la taula. Anem fins al departament per saber-ne l'última hora. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó. Bona tarda.
14: Molt bona tarda. Setè dia de reunions al Departament d'Educació i la situació, hem de dir, que està tensa. Pel que fa al salari, el sindicat porta demanant des dels inicis que des del govern s'augmenti a mínim 400 euros mensuals de cara al 2020. 29. I què està passant ara? Doncs que, segons el departament, ja s'està oferint ara això. Però, clar, segons els sindicats, s'assoleix ja que s'hi inclou l'aportació estatal i volen que s'arribi a aquests 400 euros amb l'aportació íntegra del govern català. Per tant, a hores d'ara no hi ha entesa. Continua la reunió i en aquest moment s'han establert dos grups de treball per mirar d'avançar. Recordem que pel que fa a la convocatòria de càtedres s'ofereix 2.500 places al 2027 i 2.500 més al 2028, un pas endavant important. I a més també s'ofereixen 7.000 professors més de cares també al 2029. Mentrestant, els docents continuen de vaga i en protesta avui al torn del Maresme i el Vallès Occidental i Oriental. Demà és el torn del Baix Llobregat i el Penedès.
0: Moltíssimes gràcies, Clàudia. Efectivament, tot plegat en una nova jornada de vaga dels docents que ja s'ha convertit en una cursa de fons per al col·lectiu. Avui les protestes, com deia, s'han concentrat al Maresme i als dos Vallesos, on s'ha organitzat una bicicletada popular en dues columnes fins a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
3: Nova jornada de vaga dels docents aquest dijous, en el que s'ha convertit en una cursa de fons per al col·lectiu que no decau en la seva lluita per una escola pública de qualitat. Manel Vázquez és delegat de l'USTEC a Terrassa.
4: S'arriba a un acord, i per escrit, i un acord que dignifiqui la professió de mestre, o continuarem a les jornades de vaga.
3: La protesta arriba després de les intenses mobilitzacions d'aquest dimecres i d'una nova trobada sense acord amb el departament, amb resultats poc satisfactoris. I amb la mirada posada a la nova reunió prevista per a aquest mateix dijous, amb els recursos per al desplegament de l'escola inclusiva com a principal escull. Escoltem David Vega, representant de l'Assemblea de la Comunitat Educativa a Terrassa.
15: El principal motiu de la lluita no és un motiu econòmic, sinó de dotacions i de reforços. I volem més vetlladores, volem més educadores socials, volem més integradores, i tot això suposa un volum econòmic molt més alt que una pujada de sou, realment.
3: Les protestes s'han centralitzat avui al Maresme i al Vallès. A la nostra comarca s'ha organitzat una bicicletada, s'han organitzat dues columnes, una amb sortida de Sant Cugat i l'altra de Terrassa, passant per Sabadell i Barberà, per confluir en un gran acte a la Universitat Autònoma de Barcelona.
0: I tot això el mateix dia que la consellera Esther Niubó ha presentat al Parlament els pressupostos del 2026 pel seu departament. Uns pressupostos que permetran gastar més de 8.000 milions d'euros, 1.500 més que fa 3 anys. Esther Minguell.
16: Aquesta dotació, 8.356 milions d'euros, ha de servir per encarar la millora educativa de la propera dècada. Niubó ha dit que permetran reforçar plantilles, incrementar l'oferta de formació professional, tenir més recursos per la inclusiva i renovar escoles i instituts.
17: El pressupost més important de la història de Catalunya en matèria educativa, un pressupost que és necessari, que no és només una dada quantitativa. El Departament d'Educació i Formació Professional, doncs, representa més del 20% del pressupost global de la Generalitat de Catalunya i és sobretot, com deia, una oportunitat per actualitzar i reforçar el sistema educatiu català. Perquè aquests comptes, doncs, ens permeten desencallar actuacions enquistades, ens permeten impulsar nous plans i ens permeten emprendre millores pendents, com deia, des de fa massa temps.
16: Per Esther Niubó, els comptes evidencien el compromís claríssim del govern per situar l'educació com a prioritat d'acció.
0: I un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera el 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa l'1 de juny, 19 hospitals, negant-se a fer hores extres.
2: A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per a visites amb especialistes, algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot... en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment.
0: Maite Polo.
18: El Penedès, Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per Metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
19: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Dic, perdona, però si esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
18: L'any passat va acabar amb una espera de 6 mesos de mitjana per a una primera visita a traumatologia en el sistema sanitari públic, quasi 5 mesos per a l'otorrino i 145 dies per a la prova del son.
0: Pedro Sánchez demana compareixer al Congrés per les últimes investigacions a Zapatero i a la seu del PSOE.
2: Així ho han indicat fons de la Moncloa a Europa Press. De fet, els seus aliats parlamentaris, Esquerra Republicana, Compromís, BNG i Podemos, havien demanat aquest dijous la compareixença. La petició de Sánchez inclou, com a segon tema, informar de les conclusions de la propera reunió del Consell d'Europa prevista pels dies 18 i 19 de juny. La compareixença hauria de produir-se després d'aquestes dates.
0: Doncs el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz. Mont Carvajal.
20: En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
5: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Ingenus tampoc ho som.
20: L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC en les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
0: En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit avui que l'entrada de la UCO a la seu del PSOE va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern.
2: En un acte públic a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez. Feijóo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
21: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
2: Un dels socis del govern, el PNB, ha dit avui que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
0: Pel que fa a les causes judicials obertes, avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz.
2: Es jutja per una possible operació parapolicial per expiar el tresorer del PP, Luis Bárcenas, entre els anys 2013 i 2015 i treure-li documentació que fos incriminatòria per al partit quan s'investigaven els casos a la Gürtel i la Caixa B.
0: I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. Està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. A Girona, Adif preveu un inici imminent de les obres de la plaça d'Espanya, que duraran 4 mesos. L'empresa pública estatal dibuixa un espai més verd i amable per vianants. Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
22: La nova plaça Espanya serà una realitat abans que s'acabi l'any. Adif i la subdelegació del govern ho han dit avui en una reunió als serveis territorials on han presentat el projecte de les obres. Els treballs adjudicats a l'empresa gironina Rubau tindran un cost pràcticament de 3 milions d'euros que es practicaran en un total de 8.000 metres quadrats. On ara hi ha ubicades les dàrsenes, s'hi farà una zona verda amb una estància amb arbres i un parc infantil. D'altra banda, es reubicarà la parada de bus i es faran zones d'estacionament per emergències i també de parada de ràpida. Pere Parramon és subdelegat del govern espanyol a Girona.
23: Ens ha permet, per un costat, doncs, reordenar un espai que és clau per a la ciutat, llavors, per un altre costat, també ens permetrà que el flux, la mobilitat de les persones sigui molt més fàcil.
22: Pel que fa a la mobilitat, s'elimina l'accés de vehicles a l'estació a través de la carretera Barcelona. Així doncs, l'entrada es farà des del carrer de la Creu, on els vehicles hauran de girar pel carrer Pierre Vilà, que també canviarà de sentit de circulació. Així doncs, després de molt temps, hi hauran rentat de cara a la plaça Espanya.
0: Un planetari inflable itinerant, un videomapping astronòmic a la capçalera del circ o un espectacle al Teatre Tarragona. Són algunes de les propostes destacades dins del programa d'activitats que l'Ajuntament impulsa al voltant de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
24: Eclipsi a Tarragona, un descobriment total. Sota aquest lema, el consistori ha dissenyat

0: El país, això sí, està treballant molt i l'Ajuntament, evidentment, des d'aquest punt de vista s'està treballant també moltíssim en aquests dos aspectes.
1: Properament, l'Ajuntament donarà a conèixer quines són les millors ubicacions per viure l'eclipsi solar del 12 d'agost de manera col·lectiva i segura.
2: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que avui ens porten Ràdio Silenci i Ona la Torre.
3: L'Ajuntament aprova un nou reglament per poder adjudicar el nou parc públic d'habitatge de la Garriga. El ple municipal ha donat llum verda a les bases que serviran per fer el sorteig dels nous 15 habitatges de lloguer social del municipi que s'han pogut construir en part per 540.000 euros que van arribar provinents dels fons Next Generation. Just ara s'estan enllestint la construcció d'aquesta primera promoció d'habitatge de protecció oficial per lloguer que tindrà l'Ajuntament. I ara, un cop aprovat aquest reglament, està previst que s'engegui el procés d'adjudicació dels pisos amb l'objectiu que ja hi hagi gent vivint abans de finalitzar el 2026.
4: Els gats de carrer de Torredembarra ja disposen de dos cat-hotels, uns refugis i menjadors impulsats des de la Regidoria de Benestar Animal. La iniciativa ha permès construir i instal·lar dos d'aquests refugis creats amb antics contenidors tipus iglú. S'han col·locat a prop del polígon Roques Planes, on ja hi ha colònies felines consolidades. Des de l'associació Torrecat, Montse Serra destaca la funció que tindran aquests cat-hotels.
5: Es podran refugiar aquí, a dintre d'aquest iglú, i el pinso que hi posem per menjar no es mullarà.
4: Es calcula que actualment a Torredembarra hi ha uns 600 gats de carrer.
2: En cultura, l'obertura de 8 tombes al monestir de Pedralbes revela detalls sobre la reina Elisenda, enterrada fa 700 anys. La investigació arriba fins a 25 individus sepultats amb ella i qüestiona algunes atribucions històriques. Carina Bellbé.
6: Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats, no 4 com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir, un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, es troben dins d'una caixa de fusta del segle XIV. De constitució robusta, va morir als 70 anys a causa de patologies associades a l'envelliment i el seu enterrament va ser auster, amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de dues dones i tres infants, i en la de Francesca Saportella hi ha 9 individus que són posteriors a l'època medieval. Anna Castellano Traserra és la directora del monestir de Pedralbes.
7: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, pot anar donant molta informació.
6: La recerca continua oberta i l'anàlisi de l'ADN de les despulles donarà més pistes sobre qui s'ha enterrat a Pedralbes.
8: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
9: Bona tarda. Michel Sánchez deixa la banqueta del Girona. Després del descens a segona divisió, el tècnic madrileny diu adéu al conjunt gironí, on va arribar el 2021 conduint l'equip a un ascens memorable a primera. En aquestes 5 temporades destaca la històrica tercera posició que va permetre classificar-se per primer cop per la Champions. I avui és dia de comiats perquè el Barça també ha fet oficial que Ona Batlle i Maria León no continuaran al club la temporada vinent. Totes dues acaben contracte, la de Vilassar després de 3 temporades i l'aragonesa després de 9, més de 300 partits i 27 títols.
10: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
9: Qui també ha donat els motius del seu adeu al Barça és Xavi Pascual. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol continuar patint en una entitat que estima molt.
11: Tenia molts dubtes de venir i per això vam posar una clàusula en el meu contracte de sortida, que és la que farem efectiva en el final d'aquesta temporada. Perquè tenia por de no adaptar-me. Jo vaig passar-ho molt malament del 14 al 16. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar. I sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint patint cada dia. Les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el

0: ho té per davant.
1: Encara en bàsquet, el base del Baxi Manresa, Dani Pérez, s'acomiadarà demà al Nou Congost contra el Madrid després de 275 partits defensant la samarreta vegenca, i a la fase d'ascens a la segona FEB, victòria del Prat davant l'Olàcia de Sarau, 71-52. Al Prat Ràdio, Ivan Conde.
2: El Club Bàsquet Prat ha aconseguit guanyar la seva estrena al grup 2 de les fases d'ascens de segona FEB que es disputen a Badajoz. Els potablaves s'han desfet de l'Olàcia de Sarauz per 19 punts, un 71-52 que el permet tancar la primera jornada com a líder de grup. No ha estat el dia més brillant de la temporada del conjunt de Mario del Campo, però ha sabut gestionar els moments difícils per imposar-se amb una manifesta superioritat. MVP del partit, Rai Carrasco, amb 13 punts i 6 rebots. Fins a 15 punts ha arribat el jugador que escoltem, Imanol Martínez.
3: Muy bien, la verdad que va ser el primer partido y un poco encontrarnos lo que iba a haber. Un equipo muy duro, nos ha costado al principio y también, pues bueno, jugar fuera de casa. Hemos sumado todos y ha ido bueno, lo esperado también, lo que hemos trabajado hasta ahora para conseguir esta primera victoria.
2: Primera victòria, i el Club Bàsquet Prat, que ja pensa en el duel de demà, també un quart de dues davant un Uros de Rivas que ha perdut 70-65 al duel inaugural del grup davant el Puerto de Sagunto.
1: El Mollet, en canvi, ha perdut 65-75 davant els Ornotza, i en futbol el Barça pot confirmar aviat el fitxatge del davanter del Newcastle, Anthony Gordon, de 25 anys. L'anglès ja és a Barcelona, on està passant revisió mèdica. I acabarem amb futbol sala, perquè Jorge Vargas és el nou tècnic del primer equip de l'Indústria Santa Coloma. Vargas, que estava al filial, agafa el relleu de Xavi Closas, que no seguirà per decisió del club colomenc.
4: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació, i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
5: Notícies en Xarxa, edició vespre.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
8: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
9: Com pot ser, si sempre feu fotos?
8: Sí, però no són de veritat.
9: I si li regalem un reportatge?
8: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
9: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
10: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
11: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
10: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
12: Nou Confort, lampisteria general.
13: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
12: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
13: Departament de reformes i rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
12: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
13: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
10: Aviat ens traslladem a la Riera Pare Fita 15.
14: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
15: Sabies que...
16: Una curiositat molt interessant és que hi ha un lloc a la Terra on dos oceans es troben però no es barregen completament. Un exemple famós és el punt on es troben l'oceà Atlàntic i el Pacífic prop del Cap d'Hornos. A primera vista, sembla que les aigües xoquen però es mantenen separades, creant una mena de frontera visible entre dos colors diferents de mar. Això passa perquè cada massa d'aigua pot tenir temperatures, salinitat i densitats diferents. Quan aquestes diferències són prou grans, les aigües no es barregen immediatament, sinó que poden mantenir-se parcialment separades durant un temps. També hi influeixen els corrents marins, que poden empènyer cada massa d'aigua en direccions diferents, dificultant encara més la barreja. Tot i així, amb el temps, les aigües acaben mesclant-se lentament. Aquest fenomen no és exclusiu d'aquest lloc, però allà és especialment visible i impressionant. Dóna la sensació que hi ha una línia invisible que divideix dos mars, tot i que en realitat només és un efecte físic natural.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Continuem pendents de la reunió entre sindicats i educació des de les 3 de la tarda. La darrera proposta que el Departament d'Educació ha plantejat als sindicats inclou un increment salarial de gairebé 400 euros bruts mensuals en 4 anys, segons els sindicats. Aquesta xifra surt de l'increment del 30% del complement específic pactat ja en Comissions Obreres i UGT, però aplicat en 3 anys i amb un nou càlcul. I un altre col·lectiu en lluita, el de metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera el 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa l'1 de juny a 19 hospitals negant-se a fer hores extres. A partir de dades públiques del CatSalut, el Sindicat de Metges de Catalunya destaca l'augment de demores per a visites amb especialistes, amb algunes proves i també amb operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
2: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Perdona, però esteu bojos. Però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
1: I la part forestal de l'incendi d'Òrrius està estabilitzada després d'haver afectat mitja hectàrea de superfície, segons ha explicat el cap operatiu dels bombers. Pel que fa a la part de la indústria, el cos ha optat per l'estratègia de deixar cremar la parafina que hi ha dins sense intervenir-hi. A la planta hi havia 500 tones de parafina. Les que queden dins continuen cremant i generen una columna de fum ben visible, per la qual cosa els bombers mantenen l'ordre de confinament que esperen poder retirar demà. El municipi està confinat des del migdia i els bombers preveuen estar-hi treballant tota la nit. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, reunirà experts, tècnics i alcaldes a municipis afectats per la pesta porcina africana per buscar de quina manera i en quines zones es podria garantir la seguretat i permetre un cert accés al medi natural. Ordeig ha afirmat, però, que no es tracta de flexibilitzar les restriccions, sinó d'avaluar en quines circumstàncies i en quins moments es pot donar un cert accés al medi natural. I Mollet del Vallès és un dels 11 municipis catalans que durà a terme una prova pilot pel projecte de benestar emocional i promoció de la salut mental impulsat per la Diputació de Barcelona i que pretén crear una xarxa local de salut mental. L'objectiu és articular un espai operatiu per a la planificació i l'execució de polítiques locals a l'entorn d'aquest tema.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Un programa cultural però no elitista, perquè la cultura és trobada però també conflicte.
0: Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
3: Benvinguts, benvingudes i benvingudis a una nova entrega de Plec i Drames. Aquí som una setmana més i, a més, avui estic molt bé envoltat. Abans que res, donar les gràcies a totes les persones que ens sentiu, ens escolteu setmana rere setmana. Recordar que ens podeu seguir des de la sintonia de Ràdio Arenys, 91.2 en directe, i després també des de YouTube. Pels de YouTube, Facebook o qualsevol altra plataforma, i ens estareu posant cara. Ja veieu que avui torno a estar acompanyat de col·laboradora. Benvinguda, Júlia, de nou.
4: Hola. Que guai tornar aquí, eh?
3: Farem la secció de Pulsió i Gest, divulgació artística, per tant, no us despegueu de la ràdio, i després també entrevistarem. De fet, des que vam començar el programa, el passat 5 de març, hem fet aplec al voltant del fotoperiodisme, la literatura, la dramatúrgia, la música i la gestió cultural. Però avui ens recreem al voltant del nostre perfil més eixerit, més trendy, estètic, fashionista i, per què no dir-ho, divertit i sassy, per parlar de moda.

0: Us sona la cançó que acabem d'escoltar? Bé, és Suddenly I See, de Kate... Perdoneu, Kate Tunstall, però per molts i moltes significa sobretot l'obertura a un univers que ja té 20 anys a sobre, la seqüència inicial de Devil Wears Prada, eh? La comèdia dramàtica dirigida per David Frankel i protagonitzada per Meryl Streep i Anne Hathaway, que farà tot just 20 anys aquest any, ja sabeu que s'ha tret la segona part. Bé, aquesta manera de viure la moda té molt a veure amb la consolidació de l'alta cultura del segle XIX, moment en què vestits, joies i altres ornaments comencen a ser signats per noms propis molt potents, podríem dir. És a dir, a ser concebuts com dissenys originals i peces d'artesania elevada. És aquí quan podem començar a dibuixar d'un... És aquí quan podem començar a dibuixar una trobada clara entre art i moda. Per la nostra generació, concebre la moda i l'art com conceptes agermanats no resulta gaire difícil. De fet, fàcilment lliguem aquesta idea a una de les seves defensores més reconegudes de l'imaginari popular. Sí, sí, parlem de Gossip Girl, una sèrie nord-americana reconegudíssima, estrenada l'any 2007 i basada en les novel·les de Cicely Bones i Exer. I, evidentment, una de les seves protagonistes més icòniques no podria ser una altra que la Blair Waldorf.
1: Fashion is the most powerful art there is. It's movement, design and architecture all in one. It shows the world who we are and who we'd like to be. Just like your scarf suggests that you'd like to sell used cars.
2: Vanessa gave me this scarf.
0: Ja heu sentit a la Blair Waldorf, la moda és l'art més poderós, sens dubte. És moviment, disseny i arquitectura a la vegada. La consolidació, però, de l'alta costura al voltant del segle XIX és allò, és el moment on podem dibuixar una trobada entre art i moda. Sí, l'alta costura, allò que el selecte i elitista món de la moda distingueix com a couture.
3: Couture.
4: Is it couture?
3: It's couture.
4: It doesn't look like couture.
3: It's couture, honey. Look at the tag. It's couture.
0: Aquí tenim un meme que es va fer molt popular a principis d'any de la Lisa Rinna, una actriu i estrella de realities que en una catifa vermella va fer aquestes declaracions davant l'escepticisme d'un periodista en dubtar si la seva aparença era la pròpia de l'alta costura. El vídeo original dura uns segons més, però el fragment que es va popularitzar, com estava dient a xarxes, va ser el crit de Lisa Rinna dient «És alta costura, Cari, és alta costura». I possiblement fos perquè defineix a la perfecció aquesta natura dicotòmica tan pròpia de la moda. Tothom hi vol pertànyer, tothom vol pertànyer tot i ésser un món cruel i costós. Aquesta manera de viure, la moda, té molt a veure amb la consolidació de l'alta costura al segle XIX, com dèiem, moment en què vestits, joies i altres ornaments comencen a ser obres pròpies. És a dir, patentades com a dissenys originals o productes d'artesanalitat elevada. Allò que ens permet dibuixar una trobada entre art i moda, i és a partir d'aquest moment quan els abillaments, atuendo en castellà o outfit en anglès, els vestits, comencen a ser associats amb una experiència de luxe i a l'alçada de l'art. Unicitat, autoria i estudi de la noblesa dels seus materials, així com l'estudi de la finalitat estètica, són els paràmetres que ens permeten parlar d'art quan parlem de moda. És precisament en aquest context que la punta catalana també, i especialment la producció vinculada a Arenys de Mar, quilòmetre zero, producte de proximitat, esdevé un exemple molt clar d'aquesta trobada entre art i moda. Les puntes, brodats i ornaments textils deixen de ser únicament elements funcionals o decoratius per convertir-se també en expressions de refinament, autoria i distinció social. De fet, gran part el conjunt de peces conservades al Museu Marès de la Punta, daten d'aquest període. Ja podeu venir aquí a Arenys a visitar-lo per veure colls, ventalls, volants, tovalloles de combrejar o capes que evidencien aquesta sofisticació tècnica i artística d'aquests productes artesanals. A través d'aquests objectes podem observar com la moda comença a incorporar els mateixos valors que tradicionalment s'associaven a l'art: unicitat, noblesa de materials i estudi formal i valor estètic. Més enllà del segle XIX, però avui, la continuïtat d'aquest delí o aquesta tendència al luxe i la necessitat de produir contingut audiovisual en català ens ho posa present una influencer que es diu Maria Vallespí a la seva entrevista a VilaWeb que data del 2023. Anem a sentir què ens diu la Maria.
5: El meu tret distintiu és que sóc una creadora de contingut de moda i de bellesa i que ho faig en català. Perquè hi havia molts creadors de contingut en català, afortunadament, i pel meu gust encara n'hi ha molt pocs, però n'hi han, però tots eren com d'una manera molt definida. Tots eren una mica semblants. I a mi m'agrada haver sortit d'això i haver estat fent una cosa que fins ara no s'havia fet, que és crear moda, parlar de marques cares, parlar de maquillatge de coses cares, de coses glamuroses, de coses de luxe, i fer-ho en català. Això és algo que no s'havia fet, ara s'està començant a fer i jo estic molt contenta de, diguéssim, capitanejar-ho. A vegades jo em al·lucino perquè m'escriuen una marca, som tal, no sé què, volem que treballis amb nosaltres. I quan ja està tota la campanya iniciada, quasi està a punt de firmar el contracte, ja tinc el que volen que comuniqui tot, de cop és, ah, però ho ha de fer en castellà. I penso, a veure, quina credibilitat teniu vosaltres com a agència o com a marca si no heu estudiat absolutament res el perfil amb el que aneu a treballar. I se m'han tancat portes i marques amb campanyes molt, molt grans, molt ben pagades, han caigut perquè volien que fes contingut en castellà. Però jo crec que no tindria sentit que jo ara de cop canviés i no ho faré perquè una marca m'exigeixi per un contracte o perquè sigui no.
0: Per una altra banda, un altre influenciador de moda català, l'Àlex Grimà, ens fa una introducció al mercat de la moda a Catalunya. Qui patrocina les desfilades de moda? Qui els otorga cobertura mediàtica? I analitza quins vestigis es poden identificar al mercat actual del segle XIX. Us sonen Gavier, Javier Guijarro, Guimaguas, Luis de Javier o Paloma Wool? Aurem Baix, possiblement? Anem a sentir què ens diu.
2: Aquestes quatre persones són com els quatre grans pilars que té la indústria de la moda catalana. A mi m'agradaria afegir una filla de Guimaguas i Paloma Wool, que és Aurem Biaix. És una firma de moda nascuda a Barcelona per dues noies que no estan formades en el món de la moda. Una va estudiar Belles Arts i l'altra ve més del món de rodatges, cinema, treballava al departament de sastreria del Liceu, i realment les barbaritats que fan, o sigui, junten com aquesta idea més romàntica i les siluetes del segle XIX, però les transformen a un codi 100% contemporani. Unes obres d'art que flipareu. L'última desfilada d'Aurem Biaix ha comptat amb el suport d'Apple. És surrealista, però... O sigui, surrealista en el bon sentit de... Mai diries que una marca de roba tan emergent com Aurem Biaix comptaria amb el suport d'Apple. Doncs el té. Però la penúltima, la desfilada es va fer a Trent. Què és Trent? És una de les botigues més novedoses que hi ha actualment a Barcelona. En què es basa? A part de tenir una arquitectura espectacular, que la relaciono molt amb la botiga de Guimaguas, perquè les dues tenen una arquitectura molt marcada i que la defineix, i tu quan entres en aquesta botiga saps que estàs o a Trent o a Guimaguas. El concepte de Trent, ells seleccionen de cada temporada de l'última setmana de la moda les millors peces de les col·leccions que es presenten a Milà, a París, a Nova York, i ho porta perquè ens puguem vestir nosaltres d'aquestes marques. Quin és el fet distintiu? Que no només pots comprar, sinó que pots llogar aquestes peces de roba. I això...
0: Ens parla de poder comprar roba, ens parla dels llocs, dels indrets, de les marques més populars de la moda catalana actualment. La veritat és que recomano molt que el seguiu. Es diu Àlex Grimà, @AlexGrimà, xarxes. Bé, que possiblement, ara que parlem de xarxes, una de les petjades, un dels senyals del segle XIX que encara roman a dia d'avui, sigui el concepte de modernet o moderneta, catalanet o catalaneta, no? Que és aquest concepte estètic que s'ha expandit de manera universal, quasi bé. Què entenem per ser un modernet catalanet? És un paral·lelisme banal? Es pot emmirallar amb el flaner de la modernitat? Les al·lèrgiques al pol·len ens ho aclaren amb molt bon rotllo de la mà del seu tema Poeta Modernet.

Sabem que el modernisme va sorgir en un moment de profundes transformacions socials i tecnològiques, influenciat per la revolució industrial i pels avanços científics. La intel·ligència artificial, la urgència climàtica, les pandèmies i l'empenta cap a un escenari de crisi geopolítica, o si no voleu dir crisi geopolítica, un escenari incert, semblen conduir-nos cap a un nou paradigma força equiparable al de la revolució industrial. Jo no vull ser alarmista, però el modernisme del segle XIX va tenir un impacte significatiu a Europa i a Catalunya, i va ser el reflex de la nova societat industrial emergent, amb un fort enfocament en la modernització de l'art, la ciència, l'educació i la llengua. Però jo hi veig un paral·lelisme molt gran en aquest moment. Si el modernisme va ser l'expressió cultural de la revolució industrial, potser aquest nou imaginari de modernet català és, amb totes les seves contradiccions, l'estètica emocional de l'era digital. Per afrontar els melons que hem obert aquesta introducció, avui fem aplec amb en Eric Rufete, un modista emergent del Maresme mataroní que actualment viu a Madrid i que només té 25 anys.

0: Doncs benvinguts i benvingudes a Pulsió i Gest. Abans d'entrar-hi, dir-te que m'ha agradat molt l'entrevista, amb molt de ganes, de veritat, t'ho dic de tot cor, de veure la col·lecció. Tant de bo, no sé, algun dia portar alguna cosa teva, sí, em fascinaria.
1: Clar, crec que faríem, ens encantaria portar aquí samarretes d'Eric Rufete.
2: Ai, ojalà.
0: 100%. I jo avui aquí, a la secció, us convido a tancar els ulls i a imaginar. Així que, endavant. Tens 10 anys. Són les 12 del migdia i estàs a classe. Mires per la finestra i observes el món exterior. I te n'adones que els arbres han florit, el sol s'eleva i brilla molt fort. De cop, un cop suau, al braç, estrany, lliscant. Un avió de paper fet amb apunts de matemàtiques. L'obres, hi ha una nota. Et gires, una mirada còmplice. I aquí comença alguna cosa, alguna història. Què hi escriuries a dins d'aquest avió? Ja podeu obrir els ulls. I escoltem la cançó Self Control, d'en Frank Ocean.

0: Doncs hi ha una cosa curiosa, i és que, bueno, acabem d'escoltar un self-control que no és en Frank Ocean, però jo avui us volia parlar d'en Frank Ocean, que està molt bé, aquesta cançó a mi m'encanta, de fet feia molt que no l'escoltava, però bé, jo us volia parlar d'en Frank Ocean perquè és un cantant que m'agrada molt, que ha tret molt poca música, i hi ha una cosa curiosa, i és que en la seva cançó, també anomenada self-control, avui podeu escoltar-la a casa, us animo molt, i passa una cosa curiosa.
1: No era aquesta la cançó, m'he equivocat, doncs m'he equivocat.
0: No et preocupis, però és que a mi m'agrada perquè aquesta feia molt que no l'escoltava.
2: Aquesta és l'original, la Self Control.
0: Per tant, jo crec que en Frank Ocean li deu molt
2: li
0: aquesta cançó.
2: Li ret homenatge, clar.
0: Clar, clar, clar. Però, parlant de la d'en Frank Ocean, si us quedarà aquest nom gravat, jo un dia, navegant per les profunditats d'internet, vaig trobar que molta gent ha entès Keep a Place for Me com a Paper Planes for Me. És a dir, guarda'm un lloc per mi, s'entenia, per part de l'audiència, com a avions de paper per mi. Era una frase que no hi era, en aquesta cançó no estava, òbviament, però que encaixava perfectament. Perquè avui us vull parlar d'avions de paper. Hem començat la secció per aquí. Perquè parlem del gest de fer-ne un. Un gest que amaga tota una intenció. Comencem parlant de l'art de l'origami. Suposo que sabeu què és, coneixeu l'origami, veritat.
2: Papiroflèxia.
0: Sí, és un bon sinònim, exacte. I el tema és que té un origen japonès, és un tipus d'art japonès que a nivell etimològic té molt a veure, o sigui, s'entén molt bé perquè oro vol dir doblegar i kami vol dir paper. Per tant, l'origami és l'art de donar forma al paper. A mi em ve al cap una imatge molt simple, que és la idea de crear mons a partir del paper. I aquí entra el testimoni que us porto avui, la Bela, una nena que també s'ho passa molt bé jugant amb paper i amb la seva imaginació.
3: Algun cop has fet algun avió de paper?
4: Sí, moltes vegades.
3: I què és el que t'agrada de fer avions a tu?
4: Que em distreu molt i quan estic com avorrida, doncs, com dic, m'avorreixo, agafo un paper i llavors em distreu i faig avions de paper o faig postals o faig com uns ordinadors o mòbils.
3: En paper?
4: Només en paper. I si vull que quedi com més real els mòbils, m'agafo la cola i enganxo doble perquè em quedi com amb més textura.
3: O sigui, t'agrada manipular el paper?
4: Sí.
3: Fer-lo gruixut, doblegar-ho...
4: I quan dibuixo, a vegades faig, tanco els ulls i faig algun gravat. I després obro els ulls i tinc d'inventar-me alguna cosa amb això. I un dia, quan tenia com 5 anys, em va sortir com un gravat. I després ho vaig convertir en un elefant. I un dia una tortuga, una cosa molt rara, és que m'agrada molt fer coses d'aquelles.
3: Ets un artista, eh? Que guai, m'ha encantat això que has dit, eh? Que maco.
0: Doncs aquesta és la Bela. És que promet, serà una artista, té tan sols 7 anyets i és la meva cosina petita, me l'estimo amb tot el meu cor. I ahir al vespre vaig fer-li aquesta pregunta a la inicial, no? Si havia fet algun cop un avió de paper, però després, com m'heu escoltat, va començar a explicar-me com imagina el traç i com el transforma. I aquesta mirada, per molt que sigui innocent, parla del gest artístic més pur, que és l'acte de donar forma, no? L'acte de donar forma i transformar. I la Bela és que s'ha passat moltes tardes transformant papers d'inaquatres a tots colors. I a mig camí entre l'origami i el petit testimoni que acabem de sentir, es troba una melodia que estic segura que molts de vosaltres coneixereu i que associeu a la vostra infància, a una memòria... Mare meva, no tinc veu, és que m'emociona tant. Bueno, a una memòria compartida, mare meva, a una memòria compartida, Art Attack.

0: ¿Conocía o conoceu esta canción?
1: Me lo da todo, ¿eh? Sí. Ahora mismo, arte a lo grande.
0: Literal.
1: Me encanta.
0: Us transporta, veritat.
1: Sí, sí.
0: Els 2000, aquella època. Doncs sí, es tracta d'un programa que es va emetre a Disney Channel. Es va estrenar a Espanya l'any 1998, o sigui, ja fa bastant, la veritat. I un dels seus mítics presentadors va ser en Jordi Cruz, no el cuiner, el presentador, que la gent es confon. I el que us deia, per qui vam néixer els 2000, doncs Art Attack forma part del nostre imaginari. I és que avui posem el focus en el pas del format bidimensional al format tridimensional. Penso que el nostre convidat d'avui fa un gest meravellós també, donar forma a la tela i vestir el volum, a través de la moda, com comentaves, la confecció, el patronatge i l'artesania. Perquè treballa des d'un punt de partida que és completament pla, no? Com has comentat, doncs una tela o material que d'entrada no té forma, és superfície, és bidimensionalitat. I per mi aquest trànsit del 2D al 3D és clau en el procés creatiu, no? Podríem dir que és el moment en què una idea deixa de ser només pensament i comença a ser, a existir físicament, a ocupar un espai i a poder ser tocada. És el moment en el que algú composa i es crea una sensació de profunditat, a jugar amb les mans i amb la matèria. Doncs jo començava explicant una història que no sabem si va ser ficció o no. I ara, per acabar, us he portat un avió de paper. M'heu vist a l'inici confeccionant-lo, també.
2: La història de ficció era aquella que hem tancat els ulls i érem a classe, no?
0: Exacte.
2: Val.
0: Que us havíeu d'imaginar, doncs, que algú us tirava de cop, us llançava un avió i us havia escrit una nota.
1: Clar.
2: Ah, clar.
1: Me lo imagino porque no me pasa. Me ha pasado.
0: Es la típica historia con
2: amor,
0: de amor.
1: Bueno, a mí me ponían en el papel. ¿Hay chisme? Claro. Entonces...
0: Y ahí estabas, ¿no?
1: Ahí estaba el primero.
0: Qué divertit. Doncs bé, tenim aquí un avió de paper per cadascun de vosaltres.
2: El de l'Eric és rosa, el meu és taronja.
0: I el meu és blau. Això no està fet a l'atzar, òbviament. Això òbviament
2: està planificadíssim.
0: I la idea és que us he portat aquest avió de paper amb una intenció. I és que vull que cadascú de nosaltres escrigui un desig o alguna cosa que vulgueu que prengui forma. Perquè vull que fem volar per aquesta sala avions, moda, art i desitjos. Així que us he portat un boli també. Mira-te.
2: Oh, moltes gràcies, sí. Júlia.
0: Inspireu-vos, desitgeu molt i que maco compartir espais com aquests i persones com tu.
2: Ai, que xulo. Tenim un racó per l'esperança.
0: Sempre.
2: Un aeroport de desitjos. A veure.
0: Quina metàfora més maca.

0: Jo he escrit el meu.
1: Jo també.
2: Jo també. Tengo.
0: I què fem? Ho diem o no?
2: Voleu compartir-ho?
0: Abans bueno. De quedar-los, no? Abans de fer-los volar o què?
1: Sí, pa'lante.
0: Pal.
2: Vale.
0: Qui comença, Júlia?
2: Voleu que comenci i que acabi el nostre convidat?
0: Sí, sí.
2: Vale. Jo he posat, és una mica nyonyo, eh?
1: Ah, bueno.
2: I és el que m'ha sortit i mira que ho porto. Jo ho podria haver pensat una mica, però, bueno, crec que surt de dins. Així que, art i amor, compartir espais macos amb gent amb molta llum com aquest.
1: Ay. Oh, ahora me dejas en súper mal lugar. ¿Lo puedo cambiar o algo?
2: Improvisa.
0: Inventa-t'ho.
1: Claro.
0: Jo he posat condicions dignes pels joves i trobar recer i calma.
1: Wow, y yo tan yoísta. En plan, estás
0: ¿qué has
1: fuerte.
0: Posat?
1: Yo he puesto que mi colección coja forma.
0: Ah, bueno, está muy bien.
1: Claro, es que es
0: lo que estoy pasando. Es que tú eres profesional, tú vens aquí no. A hablar del teu projecte.
2: Claro que sí.
1: Claro, no, ay, jo, pero me encanta.
2: Pero ya sabeu, això pot ser una espècie d'acte que podeu fer vosaltres. Si teniu un desig, feu volar avions. Vinga, va.
1: Super. Wow, qué bien hechos. ¿Cómo ha planeado?
0: Doncs aquest moment és èpic per, ara sí, acomiadar-se de la plec. Volem acabar aquesta entrega amb un missatge positiu, i és que tothom té un potencial a dins que potser pot comunicar al món a través de la roba i dels diferents estils.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Busques roba i complements a dona actual, còmoda i amb estil? A Maria Maria trobaràs la moda perfecta per al teu dia a dia i per als moments més especials. No et perdis les novetats de cada setmana amb models nous, amb estil i tendències, perquè vagis sempre a l'última. Maria Maria, la teva botiga de roba i complements de confiança a Arenys de Mar. Som a la Riera Bisbe Pol 66. La moda que t'agrada, el preu que t'agrada. Maria Maria.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Estem a l'espera de saber si hi ha acord a la reunió que mantenen des de les 3 de la tarda sindicats d'educació, la setena. La darrera proposta que el Departament d'Educació ha plantejat als sindicats inclou un increment salarial de gairebé 400 euros mensuals bruts en 4 anys, segons han confirmat fonts de la conselleria. Aquesta xifra surt de l'increment del 30% del complement específic pactat amb Comissions Obreres i UGT, però aplicat en 3 anys i amb un nou càlcul. La proposta inclou 7.000 dotacions noves en 4 cursos. I avui el ple del Congrés ha validat la reforma del Reial Decret Llei pel qual es modifica l'aportació dels usuaris i els seus beneficiaris en la prestació farmacèutica ambulatòria. La nova reforma del copagament farmacèutic, amb la promesa de fer-lo més progressiu i alleujar la despesa de les rendes baixes i mitjanes. El nou model passa de 3 a 6 trams per a treballadors actius i fixa topalls mensuals per als que ingressin menys de 35.000 euros anuals. Mònica García és ministra de Sanitat.
2: Una reforma que persigue 3 objetivos que son muy claros. Hacer que el sistema sea más progresivo, sea más justo, reforzar la protección de los pacientes crónicos con rentas bajas y rentas medias y adaptar el copago farmacéutico a la realidad económica que viven hoy muchas familias en España. Esta reforma no cuestiona el principio de corresponsabilidad ni el uso racional de los medicamentos. El copago farmacéutico nunca se puede pensar como una medida, un mecanismo recaudatorio, sino todo lo contrario, como un mecanismo, una herramienta vinculada a la utilización adecuada de los recursos sanitarios.
1: I el barri de Ciutat Jardí de Lleida tindrà el primer habitatge cooperatiu de nova construcció en sòl municipal de la ciutat. La Poeria, el Sostre Cívic, llencen aquesta iniciativa per combatre la crisi de l'habitatge. L'edifici, situat al carrer Enric Roca Peralta, número 10, disposarà de 25 habitatges de protecció oficial d'entre 1 i 3 habitacions en superfícies que van des dels 45 als 75 metres quadrats. Un planetari itinerant, un videomapping astronòmic a la capçalera del circ, un espectacle al Teatre de Tarragona, són algunes de les propostes destacades dins del programa d'activitats que l'Ajuntament de Tarragona impulsa al voltant de l'eclipsi solar del 12 d'agost. L'eclipsi a Tarragona, un descobriment total. Sota aquest lema, el consistori ha dissenyat tot de propostes a diverses adreçades a la ciutadania per posar especial èmfasi, sobretot, en els escolars. I la BON, l'associació promotora del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmaison, reclama l'edifici de la Diputació de Barcelona. Denuncia que la cessió de l'immoble durant la dictadura franquista va ser una confiscació encoberta i s'acull a la Llei de la Memòria Democràtica.
0: Ràdio Arenys.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
5: Buena Onda Frankfurt.
4: A la carretera de Lourdes, Frankfurts del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
5: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
4: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
5: vermut de 12 a 14:30.
4: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
5: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
6: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes.
7: Tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.

Bona nit i sigueu molt benvingudes i molt benvinguts un dijous més al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a les músiques i a les cançons del teatre musical, el que es fa aquí, a Catalunya, a casa nostra, el que es fa una mica més enllà, a Madrid, i el que es fa encara molt més enllà, a les dues meques del teatre musical, Londres i Nova York, el West End i Broadway, sense oblidar-nos, però, del que es fa en altres zones del planeta i dels quals també n'hem posat alguns exemples al llarg dels últims programes. Si us agraden els musicals, que també hi ha qui no els comprèn o no els suporta, des d'ara fins a les 10, amb en Joan Bosch i l'Arena Soldate a la part tècnica i amb aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent, aquí rere els micros, us estarem acompanyant de molt bon grat amb música i cançons de teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. De fet, avui començarem amb una cançó que és centenària i al llarg del programa d'avui n'escoltarem de musicals de totes les èpoques i la més recent de totes les cançons que avui escoltarem pertany a un musical que es va estrenar a Broadway ara fa 3 anys. Avui tindrem un programa amb moltes coloraines, ja us aviso, perquè la temàtica del Tot ens va bé d'avui són els colors. I tenim tantes cançons de tants colors diferents que ens agradaria que ens donés temps a poder-les escoltar totes. Ho intentarem i convertirem aquest programa, el d'avui, en un gran art de Sant Martí, o millor dit, en una paleta de pintor on hi seran presents tota mena de colors. I comencem amb el blau. Diuen allò de que a qui res li escau, vesteix-lo de blau. El color blau, un color que a tothom li queda d'allò més bé. El color del mar, el color del cel i un dels dos colors del nou logotip de Ràdio Arenys. Acabo de dir-vos que començaríem amb una cançó centenària. I així ho farem. La cançó es titula Blue Skies, Cels Blaus, i va ser composta i escrita per l'Irving Berlin l'any 1926 per un musical que es titulava Betsy. Però aquesta cançó va tenir molta més vida més enllà del musical. I aviat es va fer molt i molt popular i va començar a ser interpretada per orquestres de ball, bandes de jazz, i va ser inclosa a diversos musicals de l'època daurada de Hollywood i amb els anys es va convertir en una cançó molt popular nord-americana i en tot un estàndard musical de jazz, sent interpretada per artistes de la talla d'en Bing Crosby, Lela Fitzgerald, en Frank Sinatra o en Willie Nelson, qui en va fer una versió molt especial a finals dels 70. La que escoltarem ara a continuació pertany al musical Holiday Inn, un musical que l'any 2016 es va estrenar a Broadway i que estava basat en la pel·lícula musical del mateix títol de 1945, una pel·lícula protagonitzada per en Bing Crosby i en Fred Astaire, amb cançons totes elles creades per l'Irving Berlin, entre elles aquest Blue Skies, Cels Blaus, que ara escoltarem en la versió del musical de Broadway del 2016.

0: ens va dir.
1: El proper color, diuen que és el color de la mala sort al teatre. Els infants acostumen a pintar el sol d'aquest color. És el color de les llimones, els plàtans i les bananes. També és l'altre color del nou logotip de Radio Orange. La pell de la família Simpson de Springfield, aquests televisius molt famosos, també és d'aquest color. I també el plomatge de la gallina caponata de Barri Sèsam. També, també. I els Beatles van cantar-li un submarí d'aquest color. És més que evident que ara toca... Ara és el torn del color groc. I agafem aquest submarí groc dels Beatles i ens n'anem a les profunditats marines. Marítimes, marítimes. I, concretament, anem a visitar una ciutat submarina de nom Bikini Bottom, on hi viu un personatge de dibuixos animats, també televisiu, també tan conegut com els Simpsons i també de color groc. És una esponja marina de nom Bob. En Bob Esponja. Doncs en Bob Esponja i els seus amics, en Calamardo, en Patricio Estrella, el Calgol Gary, la Perlita i companyia, tots ells creats per l'Stephen Hildenburg, també tenen el seu propi musical. I el musical es titula SpongeBob SquarePants The Musical, que podríem traduir en català com en Bob Esponja dels pantalons de quadres, que és com és conegut aquest personatge en altres indrets. En Bob Esponja, dels pantalons de quadres. Doncs aquest musical es va estrenar a Broadway el 2017 amb llibret d'en Kyle Jarrow i diverses cançons de compositors i lletristes diferents, el que en podríem anomenar un musical jukebox, que ja estem preparant un programa que d'aquí un parell de setmanes anirà sobre aquesta temàtica, el jukebox. Un musical molt groc pel que fa a la promoció i al màrqueting que en van fer a Broadway, tan groc com el protagonista d'aquest musical. En Bob Esponja. I d'aquest musical ara n'escoltarem el seu número final. Sí, sí, el que escoltarem ara és tal i com s'acabava cada funció del musical d'en Bob Esponja.

0: tot ens va bé.
1: De color groc, que abans no us ho he dit, també són els programes de mà dels musicals de Broadway, els famosos Playbills, on hi ha tota la informació del musical al que assisteixes. Allà és on te trobes tota la informació. El color groc, a més, també és present en molts altres espectacles de teatre musical. Entre ells, a un musical que ja de per si és molt colorista. Si jo us parlo d'unes sabatetes de rubís, de color vermelles, és clar, d'una ciutat que és la ciutat Maragda, de color verd, una bruixa verda i un camí de mai acabada, rajoles grogues, de ben segur que ja sabeu de quin musical estic parlant, oi? Doncs sí, efectivament estic parlant del Mac 2, on el color groc és ben present al llarg de tot l'espectacle en forma de camí de rajoles grogues, un camí que tant la Dorothy, la protagonista, com el seu gosset Totó i els seus acompanyants, l'Espantocells, l'home de Llautó i el Lleó Poruc, recorren amb l'objectiu d'arribar a Ciutat Maragda i trobar el famós Mac 2 perquè els concedeixi una sèrie de desitjos. Mentre van caminant per aquest camí groc, van cantant una cançoneta que és la que ara escoltarem a continuació.

Acabeu d'escoltar We're Off to See the Wizard. Ens n'anem a veure el mag, la cançoneta que canten unes quantes vegades a la pel·lícula original de 1939, protagonitzada per la Judy Garland. La que acabeu d'escoltar és la Judy Garland. A partir d'aquesta pel·lícula de 1939 i de les cançons d'aquesta pel·lícula, es va crear un musical produït per l'Andrew York Webber que es va estrenar el 2011 al West End de Londres i del qual ja n'hem escoltat alguns temes a altres programes. Però el que molta gent potser no sap és que a partir del llibre de l'L. Frank Baum i de la mítica pel·lícula de 1939, el 1974 ja es va fer un musical titulat The Wiz, el Mac, que era el que en podríem dir la versió negra del Macduff. Un muntatge produït per afroamericans, amb un repartiment 100% afroamericà i amb unes cançons que res tenien a veure amb les de la pel·lícula. No. Les d'aquest nou musical tenien molt de soul, molt de rhythm and blues i, a més, molta música disco. Estem parlant dels 80, moment àlgic de les discoteques i de la música disco. Cançons totes elles escrites i compostes per diversos compositors i lletristes afroamericans, també, entre ells, en Charlie Smalls i en Luther Vandross. Aquest musical, titulat The Wiz, el Mac, és exactament la mateixa història del Macduff, però això sí, amb unes sutils diferències. Primera, interpretada per actors afroamericans i, a més, l'acció de la història es troba ubicada en un món urbà, que no pas campestre, com a la pel·lícula. Però també en aquest musical també hi trobem doncs, un camí de rajoles grogues, que també és molt present en aquest musical i que també conduirà a la Dorothy, l'Espantoceix, l'Home de Llautó i el Lleó Poruc fins a la ciutat Maragda, on trobaran el Macduff. I el que canten i ballen mentre van lliscant per damunt d'aquest camí de rajoles grogues és el que escoltareu ara a continuació i que canten en diverses ocasions al llarg de l'espectacle. La cançó es titula Is on Down the Road, que podríem traduir en català com Seguint endavant pel camí, que en aquest cas pertany a una reposició que d'aquest musical es va fer a Broadway ara fa 2 anys, el 2024. Anem-la a escoltar i a veure què us sembla. Compareu amb la pel·lícula que acabem d'escoltar i aquesta que escoltarem ara. A veure què us sembla.

0: Tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.
1: D'aquest musical, que veu d'escoltar de 1974, que el 1975 va guanyar 7 premis Tony, el 1978 se'n va fer una pel·lícula considerada de culte, dirigida per en Sidney Lumet i protagonitzada per la Diana Ross com a Dorothy, una mica crescudeta, per cert, i en Michael Jackson com a Espantocells, fent unes coreografies d'aquelles que només ell podia fer. I parlant de Michael Jackson, a partir de la seva vida i dels seus èxits musicals, el 2021 es va estrenar a Broadway el musical M.J., que crec que encara està en cartellera, i del qual ara vull que n'escoltem un petit fragment.

0: Black or white, blanc o negre. Michael Jackson ens feia escollir entre aquests dos colors, entre el blanc o el negre. Si en lloc de blanc o negre, en lloc de la O, hi posem una I, ens queda blanc i negre. En blanc i negre eren les primeres pel·lícules. De fet, el Macduff, aquesta pel·lícula de 1939, té una part en blanc i negre, que és el món real, i una part en color, que és el de fantasia. També els primers dibuixos animats i les primeres tires i revistes de còmics eren en blanc i negre. Més tard s'hi va afegir el color. Parlant de còmics, de blanc i negre i d'afegir-hi color, ara passarem del blanc i negre al color de la mà d'un icònic personatge de còmics que ja està present en aquest programa en altres ocasions, i que és la Betty Boop, que quan va deixar enrere el blanc i negre es va convertir en tota una pin-up amb el seu característic vestit vermell i els seus llavis pintats del mateix color del vestit. Del musical Boop, estrenat a Broadway el 2025, ara escoltarem la cançó In Color, de color, moment en què la Betty Boop, interpretada per la Jasmine Amy Rogers, deixa el món en blanc i negre, on ha viscut fins aleshores, per descobrir una nova realitat, un nou món de colors ben variats.
1: Your eyes, they are...
2: What? Big? Small? Blue?
1: Blue.
2: The color?
1: Color.
2: Yeah, the color blue. Are you okay?
1: Oh, what color is that?
2: It's yellow.

0: El vermell del vestit de la Betty Boop, el vermell de les aspes del molí més famós de París, Le Moulin Rouge, el vermell de tota la sang vessada a musicals sanguinaris com Sweeney Todd o Evil Dead, el vermell de la caputxeta de l'Into the Woods, el vermell de l'americana de l'uniforme que llueix una de les Heathers de l'Institut Westerberg, el vermell de la rosa que va perdent pètals a la Bella i la Bèstia, i el vermell d'una altra flor que un personatge emmascarat va deixant com a mostra de què hi ha passat per allà. Aquesta flor és la Pimpinela Escarlata. I amb aquest nom és com es coneix un personatge emmascarat que a l'època de la Revolució Francesa es dedicava a salvar nobles per tal que no fossin capturats i se'ls dugués de cap a la guillotina. I mai millor dit. Aquest salvador de nobles, la Pimpinela Escarlata, és el protagonista de la novel·la del mateix títol escrita el 1905 per l'escriptora i dramaturga hongaresa la baronesa d'Orxy. D'aquesta novel·la se n'han fet un munt d'adaptacions cinematogràfiques, televisives i teatrals, però de text. Amb música d'en Frank Wildhorn i lletres i llibret de la Nan Knighton, el 1997 es va estrenar a Broadway una adaptació de teatre musical d'aquesta novel·la d'espadatxins ambientada a la Revolució Francesa, amb molt d'amor, amb molta acció, amb moltes aventures i desventures i un protagonista amb doble personalitat, la Pimpinela Escarlata. D'aquest musical de 1997, ara n'escoltarem la cançó que dona nom al títol de l'espectacle, The Scarlet Pimpernel, el que és el mateix que la Pimpinela Escarlata, interpretada per en Douglas Sills, que era qui donava vida a l'heroi emmascarat Salvador de Nobles i que deixava, des del seu més absolut anonimat, aquella flor vermella després d'haver dut a terme alguna de les seves heroïcitats.
1: Love me, such conjecturing could drive a man insane. And I'm the one to set this gossip quite to rest. The Pimpernel is me.
2: Indeed, and I'm the Queen of Spain.
1: What? The Pimpernel is nothing but a nosy pest.
3: No, the vicar says the Pimpernel's a bishop in disguise.
4: Who gives absolution night and day.
1: Stop it, nonsense, don't you know? He's a Maharaja from Bombay.
3: They say he has enormous feet.
1: And that he tends to overeat.
3: I've heard he's fussy with his food.

0: Tot ens va bé amb Jordi Serra Ribugent.
1: Vermell, la sang d'homes enfadats. Negre, la foscor d'èpoques passades. Vermell, un món a punt de néixer. Negre, la nit que finalment s'acaba. Negre i vermell, vermell i negre, són dos colors que estan ben presents a un dels musicals més populars i famosos de la història del teatre musical. Això que us acabo de dir és la tornada d'una cançó titulada Red and Black, vermell i negre, amb música d'en Claude-Michel Schoenberg i lletra de l'Alan Boublil, i que pertany al musical Els Miserables, un musical que es va estrenar el 1980, primer a París en francès, i que després es va traduir i adaptar a l'anglès, i el 1985 es va estrenar al West End de Londres i el 1987 a Broadway. I gràcies al gran productor i visionari Cameron Mackintosh, Els Miserables és el gran musical per excel·lència que és ara avui dia. Anem a escoltar ara un fragment del Red and Black, vermell i negre, que pertany al muntatge original de Broadway dels Miserables, l'original de 1987.

I parlant de vermell, ara doncs, se m'encés la llum de color vermell perquè parli. Que aquí a la ràdio tenim el color verd, el color vermell, i se'ns obre. I després de tant de vermell, al vermell li afegirem una mica, una quantitat ben generosa de color blanc, remenarem una mica, i ens apareixerà el color rosa. El color de la pantera que està sonant de fons, amb aquesta música d'en Henry, del gran Henry Mancini. El color de quan algú li va tot bé i viu en un món de color rosa. Un color associat durant segles a la feminitat. Però ara el color rosa i el color blau ja s'han tret aquella etiqueta de gèneres que tenien antigament. Allò de masculí el blau i de femení el rosa. El color rosa, que també és el color que s'utilitza per visibilitzar la lluita contra el càncer de mama que pateixen moltes dones. El rosa també dels vestits d'algunes de les princesetes Disney. Però també el rosa, que és el color que utilitzen unes estudiants molt rebels, descarades i dolentotes, de l'Institut Rydell, que la protagonista del musical Gris, la Sandy, li fan passar de tots els colors. Aquestes noies són les Pink Ladies, les noies de color rosa, liberades per la Rizzo, que veu la Sandy com una noia ingènua i tòtila, massa romàntica, massa bona nena, massa amable amb tothom, i la critica, tot burlant-se d'ella, cantant la cançó que ara escoltarem. Look at me, I'm Sandra Dee. En aquest cas, en castellà. Soy así, soy Sandra Dee. Interpretada per la Manuela Nieto i que pertany al muntatge de Gris, produït i dirigit per la Coco Comín, que es va poder veure l'any 2011 a Barcelona.

El color rosa sempre ha estat molt present als pòsters i al màrqueting del musical Gris, gràcies en part a les seves Pink Ladies. No deixem encara el rosa perquè ara escoltarem una altra cançó també dedicada a aquest color. Hi havia una actriu a Hollywood a la dècada dels 50 de nom Jane Mansfield, una rosa molt sexy i molt voluptuosa, per dir-ho així d'alguna manera, que sentia predilecció pel color rosa i tenia un palauet a Hollywood on tot era de color rosa, fins i tot la piscina en forma de cor. Els mobles, la roba de la llar, el seu vestuari personal, el seu calçat, tot ho tenia de color rosa. De fet, va morir en un accident de cotxe, sent ella molt jove i amb tota una carrera encara per endavant, i el cotxe que conduïa aquell fatídic dia, el seu propi cotxe, també era de color rosa. El mateix li passava a l'Elizabeth Arden, l'empresària canadenca fundadora de l'imperi de cosmètics que du el seu nom. Sentia passió pel color rosa i volia viure la seva vida com el títol d'aquella cançó l'ha dit Piaf, la vi en rose. El color rosa, un color ben present a la vida de l'Elizabeth Arden. Sobre la vida de l'Elizabeth Arden i l'Helena Rubinstein, dues de les grans empresàries del món de la cosmètica, i també sobre la seva rivalitat a nivell professional i el seu odi a nivell personal, tracta el musical War Paint, pintura de guerra, estrenat a Broadway el 2017 amb música de l'Scott Frankel, lletres de Michael Corey i llibret d'en Doug Wright. Un musical que va estar protagonitzat per la Patti LuPone com a Helena Rubinstein i la Christina Ebersole com a Elizabeth Arden. D'aquest musical ara n'escoltarem un fragment del número musical titulat Pink, rosa, en què l'Elizabeth Arden ens explica la passió que sent per aquest color. Ho vol tot de color rosa, la roba, les sabates, els mobles de casa seva, fins i tot la tela amb què cobreixin el seu taüt el dia que ella es mori. No hi ha cap altre color com el rosa per a ella, que se'l fa fins i tot seu, creant el rosa Arden, el rosa Arden dels pintallavis de la seva marca de cosmètica. I tot això ens ho canta lluint un vestit jaqueta de color rosa amb sabates de taló alt a conjunt amb la seva indumentària. Tot molt rosa, tot molt pink.

0: tot ens va bé.
1: Well, I never even liked the color.
2: De la barreja del color vermell amb el color blanc en surt el rosa. De la barreja del vermell amb el blau en surt el color porpra, un color associat històricament amb la reialesa, el poder i la creativitat. Segons la tonalitat, depenent de si és més clar o més fosc, aquest color rep diversos noms. Entre ells, lila, violeta, morat, magenta o malva. Però nosaltres ens quedem amb el color porpra, que aquest color va donar nom a una novel·la de l'Alice Walkers de 1982, en la qual un parell de bones amigues afroamericanes s'escrivien cartes per seguir en contacte després que una d'elles s'hagués casat i se n'hagués anat a viure lluny de la terra on havien crescut i viscut juntes des de petites. Una història que tractava el tema dels maltractaments que pateixen algunes dones quan els marits creuen que elles són propietat, una propietat més de totes les seves. Un tema que avui, aquest tema del maltractament, el podem trobar a moltes novel·les, pel·lícules, sèries de televisió, obres de teatre, però en aquell moment, als anys 80, no era un tema massa habitual sobre el que escriure, i era un d'aquells temes que, per no tractar-lo, semblava que no existís, i les dones seguien patint en silenci els maltractaments d'alguns homes. D'aquesta novel·la em va comprar els drets per convertir-la en pel·lícula el rei Midas de Hollywood d'aquell moment, l'Steven Spielberg, i el 1985 el color porpra va arribar a les pantalles de cinema de gairebé tot el món. La història de la Sally, interpretada per una, aleshores no massa coneguda, Whoopi Goldberg, amb les cartes que s'envia amb la seva amiga i el maltractament que rep per part del seu marit, amb qui el seu pare l'ha obligat a casar-se a canvi de 4/4, va arribar a les pantalles de cinema de tot el planeta i va emocionar amb aquesta història i també amb la banda sonora d'en Quincy Jones a gairebé tot el món. A partir de la novel·la epistolar de l'Alice Walkers i també a partir de la pel·lícula de l'Steven Spielberg, el 2015 es va estrenar el musical titulat The Color Purple, el color porpra, amb música original i lletres d'un tercet format per la Brenda Russell, l'Ali Willis i l'Stephen Bray i un llibret escrit per la Marsha Norman. Un llibret que combinava les cartes de la novel·la original amb el guió adaptat de la pel·lícula. Aquest musical va estar en cartellera a Broadway des del 2005 fins al 2008, amb gran èxit de públic i també de crítica. El 2006 va guanyar 7 premis Tony als Oscars de Broadway i des d'aleshores s'ha representat també a d'altres indrets del planeta. El 2023 es va adaptar al cinema sota la batuta del polifacètic director africà Blitz Bazaghul. Abans, però, el 2015 se'n va fer una reposició a Broadway, protagonitzada per la Cynthia Erivo. Cynthia Erivo, l'actriu que ha donat vida a l'Elfaba, la bruixa verda, a la pel·lícula Wicked. I on també hi actuava la Jennifer Hudson, guanyadora d'un Oscar per la pel·lícula musical Dreamgirls. D'aquest muntatge ara n'escoltarem el reprise. A veure, què és això, el reprise, Jordi? Doncs farem vocabulari. Un reprise és quan es torna a cantar una cançó en un musical que ja s'ha cantat abans de l'espectacle. Ja s'ha cantat abans. De vegades la canta el mateix personatge que la va cantar abans. De vegades és tota la companyia. El que escoltarem ara, anem al gra, és el reprise de la cançó The Purple Color, el color porpra, amb la qual es posava punt i final a aquest espectacle. Aquesta cançó, en aquest cas, l'escoltarem interpretada per la Cynthia Erivo, que era qui donava vida a la Sally, la protagonista d'aquest musical. Anem-la a escoltar.

0: tot ens va bé.
1: I fins aquí el programa d'avui, aquest programa tan ple de coloraines i amb cançons de tots els colors que avui us hem ofert. Bé, de tots els colors, tots, no, la veritat. Perquè hi ha un color del qual no hem escoltat cap cançó. Quin color? Doncs de barrejar el color blau. Amb el color groc en surt el color verd. I com que el color verd és un color molt i molt i molt, però molt present als musicals, als espectacles de teatre musical, nosaltres li dedicarem tot un programa, sí, tot un programa dedicat a ell, al color verd. Aquesta serà la temàtica de la setmana que ve, el color verd. Però nosaltres encara tenim temps d'escoltar una altra cançó, que és amb la que posarem punt i final al programa d'avui i que pertany a un musical molt colorista, també. O més que el musical en si, el que està ple de colors, és l'increïble abric, en Technicolor, del seu protagonista, en Josep. Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, que en català podríem traduir com en Josep i l'increïble abric en Technicolor, és un musical creat el 1973 pel compositor Andrew Lloyd Webber i el lletrista i llibretista Tim Rice, i que tracta d'una història bíblica, la d'en Josep, el fill d'en Jacob, a qui el seu pare li va regalar un meravellós abric de molts de colors que va despertar l'enveja dels seus germans, que en tenia un bon grapat, i el van portar a viure una sèrie d'aventures i desventures fins al punt de ser convertit en esclau del gran faraó d'Egipte i haver-se-les de veure amb el cap de la guàrdia de corps del faraó, en Potifar, degut a la seva muller, que era infidel, que volia fer-lo caure a la temptació carnal, trencant així la castedat del pobre Josep, conegut per tots com el cast Josep. D'aquest musical n'escoltarem la cançó Joseph Coat, l'abric d'en Josep, també coneguda com The Coat of Many Colors, l'abric de molts colors, del muntatge original de Broadway de 1982, que fa referència a aquest abric tan i tan colorit, que va ser el detonant de tot el que li va passar després a aquest pobre noi, en Josep. Amb aquesta cançó posarem punt i final al programa d'avui, que ja no ens queda massa temps. Donar-vos les gràcies si ens heu estat escoltant un dijous més en directe o si ens heu escoltat en un altre moment a través de la web de Ràdio Arenys, que recordem-ho, és on hi tenim tots els programes emesos fins a la data, aquest inclòs. I si el programa d'avui us ha agradat, doncs i us agraven els musicals i en voleu més, molt més, en Joan Bosch i l'Helena Soldate a la part tècnica i aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent, aquí rere els micros, us esperem la setmana que ve de nou aquí al Tot ens va bé de Ràdio Arenys, aquí al 91.2 de la FM, amb un programa molt i molt verd, dedicat únicament a aquest color. Res més a afegir. Bona nit, que descanseu i fins la setmana que ve.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla amb Mercè Roura. Els sindicats convocants a la vaga han decidit tancar-se al Departament d'Educació per exigir la presència de la consellera Esther Niubó a la negociació. Diuen que si cal hi passarà la nit. La setena reunió ha acabat un cop més sense acord. Les parts han assistit a la trobada d'aquesta tarda després que la consellera assegurés al matí al Parlament que farien una proposta definitiva. Els salaris han estat novament l'escull de la trobada. Fons de la conselleria han explicat que la proposta contempla un increment salarial de gairebé 400 euros en 4 anys, incloent-hi la part de la pujada que resulta d'aplicar l'increment salarial als funcionaris pactat amb l'Estat. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha demanat que reconsideri la seva postura perquè el departament està fent un esforç pressupostari enorme.
2: Jo crec que l'esforç que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensual.
1: I la part forestal de l'incendi d'Òrrius al Maresme ha quedat estabilitzada després d'haver afectat mitja hectàrea de superfície. Pel que fa a la part de la indústria, el cos ha optat per l'estratègia de deixar cremar la parafina de dins sense intervenir. I la planta hi ha 500 tones de parafina. Les que queden dins continuen cremant i generant una columna de fum visible, per la qual cosa els bombers mantenen l'ordre de confinament que esperen demà al matí poder aixecar. El municipi està confinat des del migdia i els bombers preveuen estar-hi treballant tota la nit amb 20 dotacions. La dotzena de famílies desallotjades no podran tornar a casa fins aquí un parell de dies. I el president del govern, Pedro Sánchez, ha sol·licitat compareixer davant del ple del Congrés dels Diputats per informar sobre la situació política relacionada amb les darreres investigacions judicials conegudes. Fons de la Moncloa apunta que la compareixença es produirà, en tot cas, després del Consell Europeu del 19 de juny, un cop l'expresident també, Rodríguez Zapatero, hagi declarat davant del jutge. I la defensa de Jonathan Andy, que ha presentat a l'Audiència de Barcelona un recurs en què reclama que s'anul·li la interlocutòria del jutjat de Martorell que li va imposar presó provisional eludible sota fiança d'un milió d'euros per la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic. La defensa sosté que els indicis existents contra l'investigat no són suficients per acordar una mesura així. I Catalunya ha arribat avui al pic més alt de calor d'aquest any, amb màximes que han arribat als 39 graus de Vinebre o als 37 de Tortosa o Lleida. Demà la calor s'enfilarà i aquesta nit tindrem una altra nit tropical. De fet, la darrera ja no ha baixat dels 28 graus a Portbou.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
1: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
0: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
1: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
0: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
1: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
2: Ràdio Arenys, la primera música.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, Pops.
2: Hola.
1: Just a la fusta i fent diana, la fletxa la clava en el nostre sonda amb el centenari avui mateix del naixement de Miles Davis, figura clau de totes les músiques clàssiques i singularment del jazz. Davis trencava esquemes i inaugurava nous camins, es reinventava, nodria el món del jazz amb nous valors i artistes que també esdevindrien clàssics. Geni, figura retrospectiva, perspectiva, tradició, transició, innovació i sempre, sempre a l'avantguarda. Aquest és el món infinit del nostre artista de la sessió d'avui monogràfic. Us presentem el Jazz entre Amics antològic i especial amb denominació Centenari Davis. Som-hi, Pops.

0: Sound System edició 901, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local, i avui, com diu l'Àngel, un jazz entre amics, la nostra cava del jazz, on farem un homenatge a aquest centenari d'en Davis.
1: Jazz entre amics. Un espai del Sound System dedicat al jazz. Tradició i avantguarda. Complicitat sonora entre cigarretes, whisky, ombres i contrallums.
2: Efectivament, avui justament, en un dia com avui, un 26, un dimarts 26, la qüestió és que faria 100 anys a Miles Davis, i clar, venen tot allò del que passa habitualment amb els esdeveniments rodons, centenaris, etc. També hi posarem la nostra part en aquí, perquè evidentment és un dels nostres, i coincideix també amb el temps pràcticament amb que ahir justament, un dia 25, ens deixava Sonny Rollins. Avui fins i tot hem tingut l'honor de veure, bueno, el gaudi de poder veure en Sonny Rollins en el Telenotícies, la qual cosa doncs agrada, perquè de tant en tant, quan veiem les notícies culturals, i també a vegades rememorant per figures importants de la història del jazz o de la música en general, es creen unes xarxes infinites de passió i de remembrança de la persona desapareguda, i avui és un no parar de la gran comunitat jazzística internacional per al tema d'en Sonny Rollins i pel tema d'en Miles Davis.
0: Doncs homenatge també pel Mr. Rollins, i anem per feina perquè hi ha molta teca i tenim el temps justet, com sempre. Ho farem cronològicament i comencem el 1948, i no amb un disc de Miles Davis, sinó amb un àlbum de Charlie Parker, Star Ace, perquè és on diríem on comença Miles a tocar o fer gravacions, no sé si he fet alguna cosa abans, però d'aquesta manera encetem el programa, i està molt bé. El tema és Steeplechase, aquí Charlie Parker al saxo alt, Miles a la trompeta, John Lewis a piano, Carly Russell contrabaix i Max Roach a la bateria.

Sí, hem escoltat a Miles Davis, el molt jove Miles Davis, l'any 1948, en el món del bebop, que va entrar per la Porta Gran al costat de Charlie Parker. I això vol dir molt. Vol dir que ell també va estar en l'epicentre del naixement del bebop. Però, curiosament, ell va estar també a l'epicentre del naixement del cool jazz, fins al punt de que l'any 1949, un any després de tocar amb Charlie Parker, enregistra un disc importantíssim que també canviarà bastant la història del jazz, que és Birth of the Cool, és a dir, el naixement del cool, del jazz cool. I el tema que escoltarem és el que està sonant ara, que és una sintonia dintre de l'habitual jazz entre amics, però no és només una casualitat, és que al mateix temps era una de les dues sintonies del memorable jazz entre amigos que va donar... Ens van fer el nostre homenatge en aquest programa de la televisió d'aquella època, i per tant, per això tenim un jazz entre amics, o sigui que el mateix tema que sona ara, però el sentirem avui per la Porta Gran, i el tema es diu Move, i aquí és l'experiment del Davis, va consistir en organitzar un nonet, nou músics, dirigits per Gil Evans, en el qual hi havia el propi Davis a la trompeta, gran trombonista Kay Winding, Junior Collins a la trompa, instrument realment insòlit en el món del jazz, Bill Beyerberg a la tuba, Lee Konitz al saxo alt, Jerry Mulligan al saxo baríton, Al Hage al piano, Joe Shulman al baix i el Max Roach a la bateria, que abans l'hem escoltat també tocant amb el Charlie Parker. O sigui, això, amb un interval d'un any, la música de Davis feia aquest salt endavant.

0: això segueix sent bit of the cool.
1: Fixa't, ara fem un salt de 9 anys, ens anem al 1958, i ell, amb una estada a Europa, concretament a París, coneix amb una gran actriu, la Jeanne Moreau.
2: La Jeanne Moreau, efectivament. Una de les tantes parelles que va tenir, aquesta va ser curta, però sí, va ser arribar a París.
1: I, bueno, va coincidir que va fer la banda sonora d'una pel·lícula, ara el director no em
2: surt. De Louis Malle. De Louis Malle. A més, és la primera que fa. La primera pel·lícula seva, que té una relació curiosa amb el jazz, perquè al cap de molts anys ell va fer una reinterpretació de l'Oncle Vania i la banda sonora del Joshua Redman. O sigui que ell ja tenia clar el recorregut jazzístic.
1: Estem parlant de la pel·lícula Ascensor al Cadalf. Versió original, Ascensor puis le chefot. Escoltarem el tema Florence sur les Champs-Élysées. I aquí és una formació, Àngel...
2: Sí, Jazz Magazine. Un quintet. Jazz Magazine System.
1: Exacte.
2: Perquè tenien el Barney Whelan, un saxotenor entre franco-americà, el René Urgé, que era el pianista, el Pierre Michelot, el baix, i el Kenny Clarke, que era un bateria nord-americà de l'època gran del bebop, que va instal·lar-se de per vida a París. Per tant, això és la meravella aquesta de l'any 58, música de banda sonora inquietant, allò de cinema que en diuen polar, cinema noir, cinema negre.

0: va molt bé el fons musical que va enllaçant tot, perquè és la música de Miles Davis, això que sona, com el que em sona sempre entre tema i tema al llarg de la sessió d'avui, és del Dear of the Cool. Per tant, tot encaixa perfectament. I ara ve un dels discos no més importants de Miles Davis, sinó possiblement de la història del jazz.
1: Clar, és que abans deies justament del Birds of the Cool, diu, un dels discs importants de la carrera d'en Davis. És que en té molts, però justament el que anem a escoltar ara és mai millor dir, un canvi modal i musical, i estem parlant de l'any 59, o sigui, al cap d'un any del que hem escoltat fa un moment, a la pel·lícula de la banda sonora de la pel·lícula de Louis Malle, anem a escoltar el Kind of Blue. Kind of Blue és un... Bueno, ens podíem extendre aquí, però el registre que aconsegueix la manera d'improvisar sobre, corregeixem, no sobre acords, sinó sobre escales.
0: Sí, bueno, és el que en deien el jazz modal, que van canviant de modus, vull dir, que després ho va complicar, no va complicar, però ho va fer d'una manera més complexa en una etapa posterior que escoltarem també més endavant.
1: I aquí la formació és Miles Davis a la trompeta, Cannonball Adderley saxo alt, John Coltrane saxo tenor, Bill Evans piano, Paul Chambers contrabaix i Jimmy Combe a la bateria. Això és...
0: Diria que ja...
1: De fet, hi ha el Wynton Kelly al piano, però hi toca amb un tema només, que crec que és el segon track. Però aquí no, el So What, que és el que dona inici al disc, tenim Bill Evans rodejat de tota la colla de...
0: No en deu quedar cap, no, evidentment.
1: Jo diria que no.
0: No, no.
1: No, no, no, no. Doncs escoltem el tema So What.

Doncs sí, per nosaltres seria un programa d'aquells eterns, però, clar, hem de posar la tisora. I hem escoltat la part solista de Miles Davis dintre d'aquest disc tan important com és el Kind of Blue del 59, un disc que té 67 anys. I això... m'escoltava el software. Ara escoltarem un Davis del cap d'un any amb un LP molt bonic que es diu Working. En aquí... tenim en el Miles Davis, en el Red Garland al piano, el Paul Chambers al contrabaix i el Philly Joe Jones a la bateria. El tema té una introducció de piano del Red Garland que es nota clarament la formació clàssica que tenia tant el Red Garland com el Miles Davis. Podria ser una cosa inspirada amb Chopin, amb Liszt. La part de piano d'introducció és d'aquelles de pell de gallina. I a partir d'aquí, una de les més maques balades de Miles Davis. Aquest tema porta per títol It Never Entered My Mind, és de l'LP Working de l'any 1960.

0: això és
1: paraules majors.
0: No podem dir gairebé...
1: Demanem fins i tot disculpes perquè hem de tallar temes tan meravellosos com tots els que anirem tallant avui, perquè però hem volgut condensar una mica l'esperit de Miles Davis des de l'any 48 fins a l'any 88. Sí. I veureu uns canvis de registre espectaculars.
0: Sí, exacte. Fem un salt de 5 anys i del 1960 ens anem al 65 amb el disc ASP de Miles Davis, evidentment, en format quintet, un dels grans quintets que...
1: El famós segon quintet.
0: Segon quintet. Jo dic l'alineació i l'Àngel ho remata. Davis a la trompeta, Wayne Shorter, saxo tenor, Herbie Hancock, piano, Ron Carter, contrabaix i Tony Williams, bateria.
1: Doncs aquest era el segon quintet, que va ser... No tenim que fer comparacions amb el quintet que m'ha escoltat abans amb en Shorter, perdó, amb el Coltrane i companyia, però aquest quintet no només va ser grandiós, sinó que tots els músics del quintet van fer projectes musicals posteriors que hem anat coneixent des de l'època del jazz rock fins endavant, espectaculars. I també era gent tan jove que el primer disc del quintet, el bateria, era un tal Lamine Yamal, si ens entenem, tenia 16 anys. I era en Tony Williams. I va gravar discos amb 16, 17 i 18 anys en aquest format. Crec que en aquest disc en concret en tenia 18. I després tenia un altre al costat que en tenia 21 i l'altre que en tenia 23. I el més gran de tots era en Davis, que amb prou feines en tenia 30. Vull dir que estem parlant de coses molt grosses. I aquest és el disc que escoltarem ara, enregistrat a l'any 1965, dins d'una sèrie d'uns 10 LPs fantàstics de la Columbia, amb aquesta formació brutal i amb un so totalment, ja és allò, donar la volta al concepte mateix del jazz modal a partir d'incorporar molts més modus i moltes més maneres de construir el discurs musical i els solos.
0: Això és 81 de Miles Davis.

0: Això és filar molt prim, que és, ho estem fent... Bueno, de fet, qui ho està fent és el llegat d'en Davis, o el que estem escoltant, no? I ara fem... Aquí sí que hi ha un canvi, un salt, i només de temps de 4 anys, però musicalment, Àngel, és una bestiesa el que ve ara.
1: Passada. És una passada perquè hem assistit aquí en el naixement del bebop, al costat d'en Charlie Parker, el naixement del cul. Amb una banda sonora francesa. Hem sentit el Kind of Blue, que és un disc, diguem-ne, canònic a la història del jazz, però és que hem escoltat aquest segon quintet obrint un altre món. I ens trobem de cop i volta amb un Miles Davis que ja com que actua a la Illa de Wight, en un festival pop. I arran d'això comença a electrificar la seva música i, bueno, si hem de fer la llista de músics que van passar per aquest disc, Bitches Brew, de l'any 69, doncs ja veuríem. Aquí hi ha la particularitat que no hi toca el Miles Davis, però evidentment és el que dirigeix el projecte. El tema porta per títol John McLaughlin, perquè el John McLaughlin, guitarrista recent arribat d'Anglaterra, fa una entrada triomfal en el món de Miles Davis. I avui l'escoltarem aquí amb músics prou coneguts per tots, com el mateix John McLaughlin a la guitarra, el Benny Maupin al clarinet baix, el Wayne Shorter al saxo, el doblet Chick Corea, Joe Sabino als teclats elèctrics, el David Holland al contrabaix i el Harvey Brooks al baix elèctric. Anècdota, Harvey Brooks tocava fins i tot amb en Bob Dylan. O sigui que això és una meravella. I és una meravella de l'any 69.
0: I bateries. Aquí...
1: M'he oblidat les bateries?
0: Sí.
1: No, això no es fa.
0: Tenim dos bateries, Lenny White i Jack DeJohnette.
1: Un Lenny White que també era molt jove, perquè això és molt anterior a Return to Forever.
0: Eren canalla. Bitches Brew, un disc que també el recordarem com ens agrada d'aquí parlar de discos i de portades de discos, la genial pintura que dona imatge a aquest Bitches Brew d'un pintor que ara mateix no recordo.
1: De la Carway, que a més va il·lustrar la Praxis de Santana.
0: Sí.
1: Martin Carway.
0: Martin Carway. Doncs és el... tot complet, no hi falta res, fins i tot la imatge, la pintura, l'art sonor ens el posa Miles Davis i la resta, doncs, el que hem de fer és escoltar aquest John McLaughlin.

0: bueno, i amb material, no? Vull dir, aquest programa avui acabarà la matinada, va.
1: Sí.
0: Ja ens agradaria.
1: Matinada sonora. Fantàstic. Hem de tirar de bocins, com hem dit, i ara un altre bocí d'un disc, d'un tema d'un disc que és del 1971, A Tribute to Jack Johnson, un disc amb una portada fantàstica on es veu aquell perfil que es va convertir en icònic de Miles Davis, a perfil tocant la trompeta. És inconfusible, fins i tot si entreu a la pàgina web de Miles Davis us trobareu
0: aquest
1: perfil, que és històric. Jack Johnson, recordem que era un boxejador que va estar perseguit per temes racials, i Davis li va fer com un homenatge amb aquest disc, Àngel.
0: Doncs sí, el disc és el tribut a Jack Johnson. D'aquí se'n va fer una pel·lícula, i això és la banda sonora, que només té dos temes. Són temes molt llargs. El que escoltarem ara dura 26 minuts, òbviament no el posarem, però té la particularitat de que segueix l'estela aquesta de música elèctrica, i aquí tindrem d'entrada el Miles Davis a la trompeta. El saxo és el Steve Grossman, que toca el soprano, el John McLaughlin toca la guitarra, i ja veureu quina introducció de guitarra fa el senyor McLaughlin, espectacular. En Herbie Hancock inèditament no toca ni el Fender ni l'acústic, toca el piano, perdó, el teclat Hammond B3, i el Michael Henderson és el baixista. I bateria és Billy Cobham, abans de l'època Mahavishnu Orchestra, i recent sortit del quartet del Conrad Silver, del quintet, i a més va tindre les seves històries en música llatina. Els va aglutinar tots aquí i va sortir aquesta brutalitat, perquè a més això és un homenatge directe a la música de, diguem-ne, inclús del rock, el rock negre, és a dir, escoltareu aquí dins doncs l'esperit de Funkadelic, de Jimi Hendrix i tants més. Aquí va aquesta màquina, brutal, eh? Brutal.

Som Stereo 2. Som Sound System. El programa arxiu d'Espai Sonor Definitiu. Busca'ns a estereo2soundsystem.blogspot.com.

0: fantàstic. Avui seguim demanant disculpes perquè estem retallant els temes, però és que hem volgut fer un concentrat, eh? Escolta, un concentrat hem dit... de la música de Miles Davis.
1: No sé si indica el tema Write Off, si no ara ho diem. Busqueu-lo on sigui, el trobareu, disc atribut a Zach Johnson, i podreu gaudir de tota la peça sencera, perquè són 26 minuts, gairebé 27. Fem un salt, ara, atenció, tornem-hi, d'aquest cas de 14 anys, perquè del 71 ens anem al 85, ens anem gairebé a l'època final de Davis, una mica. Vull dir que ell què va fent? Va agafant músics, va canviant les formacions i va agafant músics nous, sobretot gent relativament jove, i els posa a primera
0: i
1: línia.
0: I el va fer molts altres quintets.
1: Exacte. Doncs ara ens anem al disc You Are Under Arrest, estàs arrestat. I aquí és un tema del guitarrista John Scofield, que també hi toca. Trobem els teclats Robert Irving III, Darrell Jones, al baix, una criatura gairebé, Al Foster, bateria, Steve Thornton, percussió, i Bob Berg, el saxo tenor. O sigui, de tots els que hem dit, no n'hi ha cap dels que hem escoltat fins ara. Per aquesta idea de trobar nova gent, nova sàvia, i posar-los a primera escena. Mm-hmm. Correu-vos el cinturó, perquè això té moltes corbes.

0: escoltat aquest Davis de l'any 85, que també valia dir que això venia precedit d'un període de sequera. Ell va estar retirat de la música durant un període important i va tornar amb The Man with the Horn, i a partir d'aquí tres discos més, i un d'ells és aquest en concret, en el qual, en certa manera, hi ha un procés que no s'havia produït fins ara en aquell moment, i que Miles Davis està començant a xuclar dels seus alumnes, perquè les frases musicals entretallades que estem escoltant és una al·lusió directa a la música de Weather Report, i per tant als seus alumnes Shorter, Thawinul. Jo crec que en aquest període final no estava obrint camins, estava fent un propi... El que feia era seguir el camí dels seus propis deixebles. També és important això, perquè es nota molt.
1: I acabarem la recta final amb dos temes que no són discos de Davis, concretament, com el primer que hem escoltat, que era de Charlie Parker. Doncs ara ens anem al mateix any, el 85, el grup Cameo, una de les insígnies del funk greixós dels 80s i poderós, i intervé el senyor Davis amb la trompeta, amb una banda que és funk de 5 estrelles, no? I el tenim aquí amb Cameo, eren Larry Blackmon, Tommy Jenkins i Nathan Lethnut, i aquí, a part d'en Davis tocant la trompeta, hi ha, saxos, hi ha el Kenny Garrett, Matthew Parker, Michael Brecker, Fred Wesley al trombó i Randy Brecker a la trompeta, entre molts d'altres. Això pertany al disc Machismo, i sona així.

0: Però si avui escolteu el que està sonant ara, per exemple, i comparem el que hem escoltat fins ara, i és que realment avui podia ser un programa de molts músics i de molts estils, i tots tenen un nexe que és Miles Davis.
1: Perquè hem escoltat Cameo, i ara escoltarem Chaka Khan, i dius, l'han convidat que toqui la trompeta. No, no, no. És que estàs sentint Davis amb Cameo, i ara l'escoltarem amb Chaka Khan del disc Seiki del 1988, el tema Sticky Wicket. Aquí part de Chaka Khan, evidentment, a la veu. Davis a la trompeta, amb una altra trompeta, l'Atlanta Bliss. I ja us explicarem per què segurament està aquest senyor. Eric Leeds al saxo, i la resta d'instruments, excepte els vents i metalls, són del senyor Prince, que és l'autor d'aquest tema, i que aquest trompeta Atlanta Bliss havia col·laborat amb uns quants discos de Prince. Doncs acabem de quina manera el nostre som d'avui.

0: 7. Si voleu escoltar més coses al Davy, busqueu-les, que n'hi ha moltíssimes. Fins al proper Sound Up.
1: I abans que res, salutacions, Sonny Rollins. Fins al proper Sound Up. Pops!

0: Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
1: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs. Ràdio Arenys.

0: escoltes ICAT.
1: ¡Catriel y Paco Amoroso!

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.